0: Hola, què tal? Benvinguts al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. El jazz als clubs, o si més no, el jazz en viu impulsat des dels clubs, centra el programa d'avui. Ens faltarà el jazz, sí, amb el fatal traspàs d'un dels seus tres impulsors a tres dies de la seva reobertura, ha deixat el sector tremolant. Així que avui el Jazz Club és per en Guim Xifré i el seu sí a tot. Anirem fins a Girona per parlar amb Àlex Levy, director musical del Sunset Jazz Club, i també fins a la capital del Vallès Oriental, on Joan Sant Martí, de Jazz Granollers, ens presentarà el 54è cicle al Casino. Terrassa i la seva temporada regular a la nova Jazzcava també arrenca amb l'arribada de la tardor i us volem presentar la programació. Inauguren el 3 d'octubre amb Manteca Abstracta de l'Agarenc Oriol Vallès, a qui tindrem avui aquí a l'estudi.
1: Jazz Club, des de la nova Jazzcava, amb Susanna Carmona.

0: La temporada estable 26-27 de la nova gescava del club del passatge Tete Montoliu comença a tot gas amb Oriol Vallès, explosió de talent agarenc per donar el tret de sortida el dissabte 3 d'octubre amb la inauguració, una inauguració que es preveu d'alta intensitat i amb un músic emblema del que és l'escena jazzística actual, lògicament a casa nostra i també a fora a l'estranger on se'l coneix ja per la seva feina. Torna a la Jazzcava per presentar el seu cinquè treball discogràfic com a líder, aquest Manteca Abstracta, que editava amb The Changes el 2025 i que tindreu la sort de poder escoltar en directe el dia 3 i ara aquí al Jazz Club, a més de la mà del seu compositor i protagonista, l'Oriol Vallès. Què tal, Oriol?
1: Hola, molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Doncs vosaltres també que hagis tornat, perquè jo recordo que havíem tingut alguna conversa pretèrita, sí. Però d'això ja ha plogut.
1: Sí, ja fa temps, ja fa quan temps. Els inicis de The Changes potser.
0: Exacte.
1: Vaig venir aquí.
0: Jo crec que sí, amb el Joan, poder, o vas venir tu i el Joan estava al telèfon, o vam fer algun malabarisme.
1: Sí, no me'n recordo, exactament. Sí.
0: Però bueno, en qualsevol cas, contents, amb molta feina feta, amb molta feina no només com a líder. Home, jo ara tinc una pregunta, tu, perquè sempre diem el cinquè treball com a líder, com a compositor, que és molt això ja. Suposo que ja deu fer una mica de vertigen en veure que has fet cinc discos, no? Però sí. Després amb una feinada també com a sideman, amb bueno. Molts projectes, però suposo que la predisposició teva, o tu et sents igual si fas una cosa que una altra? Jo sempre he tingut aquesta curiositat.
1: A veure, depèn de quin projecte, però a veure, o sigui, al final la música és la música, o sigui, la diferència és qui l'escriu i qui es lia la manta al cap i qui és suficientment irresponsable i kamikaze com per dir, vale, va, vinga, va, anem a fer alguna cosa, Llavors, em trobo fent molta, molta cosa de sideman, o sigui, moltíssima, que és un paper que potser passa més desapercebut, però és igual també, perquè et nodreixes d'altres músics, és una altra pel·li. Aquest estiu vaig anar a tocar a Copenhague al festival amb un pianista d'allà, Oscar Ployard, que va portar els seus temes, i és una altra experiència diferent, també és molt xulo, i és una experiència en aquest sentit una mica diferent, però també té un component que és xulo per estar actiu i per nodrir-se d'altra gent que escriu música, no? I això està molt bé, però...
0: I aquesta responsabilitat, clar, aquí quedes... no direm un segon pla perquè fas els teus solos, no?
1: Bueno, clar...
0: Però, clar, no, jo suposo que l'exigència de liderar, de composar, de que els altres, els teus companys, que ara en parlarem, del teu quartet, facin la teva música, una mica com tu esperes, suposo, que soni, com tu l'has imaginat, també tot això, no ho sé,
1: a veure, és que
0: com s'encaixa.
1: M'he rodejat d'una gent que, a veure, o sigui, el Xavi Torres, l'Andreu Pitar, que és molt difícil, o sigui, jo sé que els hi poses qualsevol cosa i més o menys s'espavilen i ho claven, no? Però és difícil preveure com anirà, o sigui, ja m'agrada que sigui així, no? Per una cosa que... per un projecte que jo lidero, m'agrada que tingui aquest component com d'espontaneïtat, de risc i de... O sigui, a veure, jo sóc un músic que em considero bastant in, no? Com no sóc gaire boig a nivell de tocar, però igualment sí que m'agrada explorar i com empènyer una mica aquests límits, no? I en Manteca es tracta, doncs, amb aquest disc hi ha alguns moments que són una mica més amb la forma lliure, hi ha alguns moments una mica més bojos, i quan lidero el projecte sí que m'agrada anar a buscar això, no? I crec que en Xavi és un pianista excel·lent per fer aquest paper, i l'Andreu, i en Josepe és un contrabaixista excel·lent, i quan li poses espai per tocar, de fet en aquest disc hi ha un tema que es diu Interludi, que és un espai per la secció rímega queda oberta, i ell pren bastant de protagonisme i la seva contribució és molt gran en aquest lloc, i també té una visió de que és un contrabaixista que sap ser super sòlid i super funcional quan la música ho demana, però que a la que li dius aquí tira, pues té un univers per tocar, i això també m'inspira molt, no? Com a líder, Bueno, fer això, no? Jo porto els temes i la música, diguem que surt de mica per ells, però després és increïble perquè el que reps a canvi és fantàstic.
0: Bueno, d'aquí la tria també, no? Ja és un quartet molt consolidat, has treballat molt amb ells.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir que no... Sí. Tens la confiança de que ells entenen el que tu vols. Bueno, estem escoltant una mica aquest treball i ara poder... Aquesta balada és molt bonica, aquest tema més lentet, no? Aquest que és Slits.

0: Oriol, de Terrassa cap al món i tornant cap a casa. Vull dir, tu comences al Conservatori Municipal, aquí a la ciutat, i a partir d'aquí cap a l'ESMUC, però després fas un salt, te'n vas a Nova York, estàs allà 3 anys, estàs estudiant a la Manhattan, a l'escola, no?, de superior. Suposo que llavors tot això que vas empapant amb una edat que és per fer això, suposo, decideixes tornar i a partir d'aquí la teva música o la teva manera de composar agafa una altra onda, o tu sempre has tingut allò una mica clar què havies de fer?
1: Bueno, una mica de cada, potser, no? O sigui, sí que 2 anys en una escola allà i després un any extra que vaig estar vivint allà, o sigui, a mi em va al·lucinar aquella ciutat, no? I sí que sento que tota aquesta música que he anat escrivint després, un cop aquí, sí que hi ha hagut molt d'allà, que ha anat com sortint a poc, no? I no et sabria dir si sempre he tingut clar cap on ha d'anar, no ho sé, és difícil de dir, un no és totalment permeable a les coses que li passen, a les ciutats en les que viu, en les coses que personals que et passen, i tot això d'alguna manera, doncs, m'imagino que s'expressa a través de la música, no ho sé, fins i tot si un diu no, això no és així, també és una manera de posicionar-se davant d'això, o sigui que en el fons és inevitable, llavors sí, i tornant a això, aquesta composició que estava sonant ara, aquesta que es diu Slit, un potser té una idea, no? Una idea per fer una cançó. Una idea poden ser unes notes, no? I una idea pot ser una idea. Com per exemple, doncs, si tu estàs escrivint música que té moltes notes, la idea d'aquesta balada realment fer que hi hagin notes molt llargues. A veure què puc fer, a veure on em poso jo com a trompetista, si em poso aquestes notes llargues, què puc fer perquè la música surti d'una manera que no és simplement com anar enllaçant notes una darrere l'altra, no? Que també és una cosa amb la que estem obsessionats els músics, perquè és el que fem, enllaçar notes una darrere l'altra, no? Però llavors un fa molt una cosa i es posiciona i diu, vale, prou, i llavors fa una altra cosa.
0: Bueno, jugues,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, és un joc de contrastos, no? Si et poses el tema a margins, és un tema ràpid i els solos són corxeres una darrere l'altra, no? I densitat.
0: Sí, l'escoltàvem abans, sí.
1: Exacte, i és un joc de contrastos, no? I aquesta composició, doncs, em va agradar com va sortir. Llavors hi ha vegades que quan l'hem tocat en directe jo acabo l'exposició de la cançó i no puc tocar més. O sigui, no tinc idees perquè m'ho he deixat tot en una nota llarga. Imagina't com una cosa pot... No sé. Llavors, doncs, afortunadament, doncs, estic acompanyat de gent que agafa el relleu
0: treballen ells una mica, no?
1: Treballen
0: ells una mica.
1: Una mica conjunt, de tenir aquesta idea que tot sigui conjunt.

0: Oriol Vallès a la trompeta i a la composició, Xavi Torres al piano i al Fender també, com en aquesta peça que estem escoltant, ell, que em sembla que toca el Fender, el Giuseppe Campisi al contrabaix i l'Andreu Pitar a la bateria. Ells van enregistrar el 2025 per The Changes aquest treball, Manteca Abstracta, que avui escoltem de la mà d'Oriol Vallès aquí al Jazz Club. A la Nova Escava, el dia 3, hi haurà el Joel González, finalment, perquè també heu treballat molt i també se sap els temes i també ho pot fer. Home, ho pot fer. I
1: el Joel és un pianista increïble, ha viscut 9 anys a Nova York, ha tornat fa un any i mig
0: i viu a Terrassa.
1: Viu a Terrassa,
0: com ho va dir l'altre dia.
1: Està per aquí. I és un tio increïble, és un músic increïble que toca una manteca increïble, que quan toques una balada acompanya com ningú, que quan fas un solo acompanya com ningú, i llavors parles amb ell i és el tio més tranquil i més campechano que et puguis tirar la cara i dic, hòstia, Joel, jo vull ser com tu.
0: doncs escolta, ja que ens situem al passatge Tete Montoliu, al club que t'ha vist créixer també musicalment, doncs fem un joc de contrastos i fem pinzellades del que passarà aquest octubre, a part de la inauguració i la presentació de Manteca Abstracta. I és que altres coses, com per exemple el swing, també tenen cabuda.

No sé vosaltres, però aquí l'estudi de la Ràdio Municipal de Terrassa, on estem aquí preparant aquest jazz club, la veritat és que se'ns en van una mica els peus i la cadira, i és que Swing Shot Band seran els encarregats de posar allò, la primera peça del que és la temporada estable de swing ballable, perquè sabeu que la Nova es cava des de fa anys, els dimecres doncs es balla, el jazz també es balla amb sessions de swing, això sí, enllaunades, però després al llarg del curs, fins d'octubre a juliol, que funciona la temporada estable, doncs hi ha un seguit de concerts, i per començar aquesta temporada una superbanda sonen molt bé, i els sentiu d'un àlbum que havien que han tret a Broadway, i els tindreu a la pista de la Nova Escava el divendres dia 9 d'octubre, així que cap allà, eh?

0: inconfusible. Vaja, perquè vosaltres ja, els seguidors del Jazz Club, heu escoltat vegades música i disc d'ara i d'abans amb el Pescador de Perles, que de tant en tant rescata alguns top de la discografia jazzística normalment nord-americana, i aquí amb aquesta peça no hi ha confusió, no? Aquest Naima de John Coltrane, que precisament ara fa uns dies, el dia 23 de setembre, es commemorava el centenari del seu naixement, i arreu doncs van sortint homenatges a John Coltrane. I Jazz Terrassa també té previst que al llarg de l'últim trimestre de l'any en farà alguns, i començaran per aquest Ha vingut en John, liderat per en Pau Bombardó. Aquí hi ha, doncs, el Carles Pineda, el saxo, el Ramon Cardo, també, el Joel va estar, també, el Joel González, el Pau Ligades, el contrabaix. I bueno, el que explica una mica és aquesta idea de recrear, no?, una mica la música de John Coltrane, i aquest títol, doncs, de que en Sonny Rollins deia al Pau de que era mirador total de John Coltrane, però només va tocar una vegada, va gravar una vegada un tema.
1: El saxofon Colossus, del 59, crec.
0: Exacte.
1: La frase és
0: del Sonny Rollins, que es veu que quan li preguntava li deia, bueno, és que ell somiava amb el Coltrane, no? Hòstia. Com que somiava amb ell, i llavors deia, sí, sí, és que avui ha vingut. Hòstia, en John. I bé, d'aquí ve bueno, una manera de... Oriol, tu quan... Jo ara, clar, John Coltrane és un tòtem, ha canviat la història d'aquesta música, és com etern,
1: és un far,
0: no?
1: és un far estar allà,
0: suposo,
1: i
0: que per vosaltres
1: el mar pot estar amb moltes onades i amb molta tempesta, i el far està allà.
0: I complicat, però, agafar aquesta música, i perquè tocar-la com la tocava, això és impossible.
1: Bueno, és que llavors... era un supervirtuós, però a banda d'això, i no només a banda, sinó per davant d'això, era un músic increïble, capaç de posar la música al servei d'un, no sé, d'un sentiment que en el seu cas era religiós, no?, però que va més enllà d'això. O sigui, li pot tocar la fibra fins a l'ateu més convençut, és que és igual, perquè la música parla per ella sola, no? Llavors és increïble, sí, és un referent. I una mica, mira, em fa pensar en el que deia abans, o sigui, aquest Naima és una peça increïble, i en el mateix disc trobem Giant Steps, que és un os que tots els músics de jazz passem per allà, no? I... per bé o per mal, és un altre com referent, no?, que s'ha consolidat, com un pot dir, pues, Louis Armstrong, Charlie Parker, doncs John Coltrane està allà com un far. Sí,
0: i tant.
1: Sí.
0: Doncs el dia 17, a la Nova Jazz Cave, en el marc d'aquest centenari John Coltrane, podeu escoltar aquest concert. Avui ha vingut en John.

0: Soulful Traveler és l'àlbum de debut com a líder del trompetista Saúl Andreu. Ell, en formació de quartet, l'estarà presentant a la Cava, a la Nova Escava de Terrassa, el divendres dia 23. I és que la programació, doncs, també actualitat discogràfica, noves formacions, presentacions de nous projectes, i entre ells, doncs, de músics joves que comencen a destacar i que sonen, ja heu sentit, així de bé. Perquè, bé, la música l'escoltem en directe, però també s'enregistra. Ara estem presentant també Manteca Abstracta, i vosaltres, Oriol Vallès, amb The Changes, esteu fent una feina ingent a l'hora de que vagin sortint nous àlbums i es vagi enregistrant aquesta música, que és la vostra, no?
1: Sí, hem tingut uns mesos, un anyet així una mica de peron, perquè hi ha hagut Baby Boom. Llavors hem tingut una mica de baby booms en les nostres files, però bueno, ara ja està el WhatsApp traient fum i no siguem d'escoltar coses, i o sigui que la cosa tornarà a posar-se... Està calenteta la cosa, tornarem a anar traient coses, sí, amb The Changes.
0: Bueno, és un col·lectiu que feu molta feina i que, bueno, això, bueno, de músics, no només joves, també de músics consagrats.
1: Sí, a mi m'agrada molt perquè ens serveix com a plataforma una mica així com per nosaltres i per treure les nostres històries, però també hi ha una part del projecte que és, doncs, amb molt... com molt, molt ampliada, no? I de treure música de col·legues que potser no toques tant amb ells i potser no estan tant en el teu dia a dia, però que dius, hòstia, aquest vol treure alguna cosa amb nosaltres, no? I gent jove també que ens escriu per treure coses amb nosaltres, no? I és com, uah, fantàstic, pues anem a tirar endavant amb això, sí.
0: Doncs amb això i amb moltes més coses. La Nova Escava, Jam Sessions, ja ho sabeu, tots els dijous. Teniu cita amb aquest nou talent d'aquestes noves formacions que van sorgint. L'Alba Ruiz hi serà, el Pol Xavier Ballarín, el trombó, també en té una de bona preparada. També hi haurà Paral·lel 40, també el vincle amb el taller de músics, l'Escola Superior, l'ESEC, amb Joana Puig, quartet, i així aniran fent, esperem, fins al mes d'octubre. Altres propostes, també recordar Ray Brown, de la mà de Xavi Castillo, el convidarem un dia al Jazz Club que ens ho expliqui, i tornem al principi. Manteca Abstracta per inaugurar. El dia 3, eh? No ens ho perdem, eh?
1: Jo no m'ho perdo.
0: Tu segur que no. Jo crec que tampoc, amb aquest tema que dona títol a aquest cinquè, hem dit? Cinquè àlbum?
1: Sí, cinquè àlbum.
0: Cinquè àlbum com a líder, és un quinquenni, això,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Bueno, ja n'hi ha un altre. Ja està una mica, ja està una mica ampliat. He fitxat un saxofonista molt jove que està vivint a Nova York ara i que és basc d'origen, i a mi em va volar el cap quan el vaig escoltar. Llavors ja tenim una cosa allà...
0: Ja estem treballant.
1: Al caldero.
0: Clar, sí, perquè sí. Quan això s'ha treballat, s'ha composat, ja s'ha tocat, s'ha enregistrat i tot, ja és com passat, no?
1: Totalment. Bueno, aquest disc el vam gravar... Si va sortir fa un any, el vam gravar pràcticament fa dos anys. Sí,
0: bueno,
1: sí,
0: en directe, sí. A la Nova Escava, serà ara, serà per arrencar una nova temporada, la número, doncs, 26-27 de l'edició número 33 de la Nova Escava. Així que, bueno, els números canten. Moltes gràcies per ser-hi.
1: A vosaltres per convidar-me. Encantadíssim.

0: Aquest proppassat diumenge, Irene Reig donava el tret de sortida a la nova temporada, penso que la que fa número 25 del Sant Setges Club Gironí. Ens en parlava amb Martí Carrasco ara fa uns dies amb motiu de l'Hora del Jazz, i és que el Sant Set forma part també d'aquesta expansió del Festival dels Músics al territori català. Però nosaltres volem parlar amb el seu director artístic, l'Àlex Levy, que com sempre ens atén amablement a l'altra banda del fil telefònic, i precisament per presentar el que ha previst per aquest mes d'octubre. Així que hem començat amb ritme i amb l'Àlex Levy al telèfon. Què tal? Com estàs, Àlex?
1: Hola, molt bé, content de saludar-vos.
0: Doncs nosaltres també. Jo deia que hem començat amb ritme perquè, vaja, per l'arrencada d'aquest dia 3 d'octubre fem una versió jazzística de clàssics, doncs, jo què sé, del rock, del heavy metal...
1: Sí.
0: Hosti, és bastant al·lucinant aquest projecte de l'Anton Hall. Kind of metal, és?
1: Kind of metal, també fa així com una mica un com si diguéssim, una picada d'ull al Kind, perquè és el centenari de Miles.
0: Uh-huh.
1: I quan m'ho va proposar, la veritat és que m'ho vaig haver de rumiar, perquè clar, semblava una cosa molt arriscada, però... funciona molt bé i sona molt natural, realment. O sigui, no és com m'imaginava, la veritat és que m'ha sorprès molt i crec que el públic també quedarà molt, molt satisfet.
0: Home, jo un dia parlant amb ell m'explicava que no parava de fer bolos amb aquest projecte, que està agradant molt, la formació, bueno, interessant, l'Àlex López, trompeta, David López, també el saxo, el Raúl Marc al piano, l'Ivan Kovacevic al contrabaix, l'Anton Hall liderant a la bateria, però sí que és curiós que, bé, sembla que són dos mons molt separats, no?, el heavy i el jazz. Doncs, bueno, aquí hi ha unes versions jazzístiques de tots aquests temes, com aquest que estem escoltant de Motorhead, per exemple.

0: Perquè a vegades Alix sempre pensem, bueno, si es fan versions de, no sé, clàssics de, del jazz o de clàssics d'altres gèneres, doncs com, com els músics agafaran això? Ho voldran fer més o menys igual o s'ho inventaran, li donaran la volta com un mitjó? I aquí sembla que la volta, si més no per aquesta sonoritat, la veritat que hi és.
1: Sí, sí, realment han fet uns arranjaments i una feina increïble, que no és, com et deia, no és gens el que m'esperava. Pensava que serien coses més semblants als clàssics, però realment és, han reinventat aquestes cançons.
0: I escolta'm, encarem un quart de segle de Sunset?
1: Sí, exacte. Exacte, al final d'aquest mes farà 25 anys que es va obrir.
0: I des d'aleshores han passat diverses etapes. Tu ara quants anys fa que ja estàs al capdavant de la programació?
1: Ah, ostres, ara me'l dic, potser uns 16 o 17 anys ja.
0: Bueno, gairebé la majoria d'edat també,
1: Sí.
0: Però en aquest temps també suposo que la perspectiva, la teva perspectiva a l'hora de veure les programacions, el que t'arriba, com està l'estat d'aquesta música que feu en directe en aquest superclub, també deu haver evolucionat, deu haver canviat.
1: La veritat que sí, que a poc a poc, com que s'ha anat creant nou públic, doncs hem pogut programar coses més arriscades, tant econòmicament com d'estil, i tot i que per tot arreu sentim que és un sector que està en gran crisi, doncs mira, més o menys hem pogut anar creixent el nombre de concerts programats, i bueno, de moment sembla que funciona bé aquest model.
0: Heu aconseguit un públic fidel que ve de diferents parts de la província, també del sud de França. La programació és un punt i músics com, per exemple, un saxofonista capdalt com Jim Mesnideron són una mostra, no?

0: Bueno, parlàvem de Jim Schneider, aquest saxofonista de Nova York, també compositor, que estarà en formació de quartet el dia 10 d'octubre al Sunset Jazz Club, que avui estem presentant aquesta arrencada de la temporada, la número 25 de la seva trajectòria, i comentem amb Àlex Oliver aquí al Jazz Club. Parles, Àlex, d'una possibilitat d'haver crescut en quant a nombre de concerts, en quant a les propostes, i les propostes internacionals són ja fa temps un dels puntals de la programació.
1: Doncs sí, la veritat és que com que els músics locals tenen més possibilitat de tocar pel territori i el públic també té més possibilitat de veure'ls, doncs hem volgut destacar una miqueta aquesta vessant i almenys tenir una o dues propostes internacionals cada mes, que el públic ho agraeix, la veritat, perquè són músics que costa més de veure, que no sempre estan de gira i no sempre si estan de gira passen per aquí.
0: El fet d'estar allunyats una mica del que seria un altre nucli important del jazz, com és Barcelona i la seva província, suposo que afavoreix aquesta circulació de gires.
1: Sí, home, tu saps bé que a vegades hem compartit grups també amb Terrassa, no? I sense problema, perquè són públics diferents. Sembla que ara d'aquí poc farem alguna cosa plegats. Amb Gael Oronú, diria.
0: Ah, sí, esperem que sí, l'any nou ja.
1: Sí, sí, imagina't. O sigui que sí, hi ha distància suficient com per poder col·laborar amb altres clubs i formar una mica de xarxa i així compartir despeses entre tots i fer possible aquestes coses.
0: Parlàvem ara a l'inici amb el sumari que volíem destacar en el programa el paper dels clubs, el fet de que la proximitat sempre la valorem molt, el Sunset és un club molt petit, molt proper, amb una fidelitat amb el públic. Com vius tu aquest dia a dia de contacte tant amb els músics com amb el públic tan intens?
1: Mira, és que m'agrada el que ho diguis, això que ho comentis justament ara, perquè fa un temps, no sé, potser sí, no massa, 6 mesos, 9 mesos, la Irene Reig va actuar a l'auditori de Girona, uh-huh. I la mateixa nit vam començar a rebre missatges de gent que hi havia anat que deien, sisplau, porteu-la al Sunset, perquè la volien sentir al Sunset, no? I bona fe d'això és que té les entrades venudes, va tenir les entrades venudes al Sunset des de molts dies abans, no? És a dir, que hi ha gent que ho valora molt i que vol veure els seus artistes favorits en aquest context.
0: Clar. Bé, perquè és aquesta proximitat, intensitat que diem sempre del jazz. Escolta, Àlex, dins de la programació del mes d'octubre sempre destaca el cicle de jazz i fires.
1: Clar, que són les festes de la ciutat i, bueno, i nosaltres intentem donar una mica un contrapunt cultural a aquestes festes, que són molt divertides, però hi ha gent que aprofita aquests dies que té festa per poder anar a concerts i bueno, tenim el tradicional per mitjans i després alguna altra proposta així internacional que serà molt divertida.
0: Sí, això començarà el dia 24 d'octubre, no? Se'n va ja fins a pràcticament finals de mes, primers de novembre, amb un bon concert. Però, bueno, ara escoltem, per exemple, a Sunset Rhythm and Kings, amb aquest jazz de Nova Orleans, una proposta que és resident del club des de fa temps ja. Com funciona aquesta dinàmica?
1: Bueno, amb el Sunset Rhythm and Kings vam començar fa molts anys, potser 12 o 14, i era un projecte que encapçalava en Damià Donso, com fins ara, però amb estudiants de música de l'Escola de Música de Sant Gregori, amb la que col·laborem, i amb els alumnes avançats, que ara molts són professionals i alguns continuen amb el grup, bueno, vam estar una temporada programant-lo i després va sorgir la proposta de fer aquest grup nou amb músics professionals, bueno, com l'Oriol, que és de Terrassa, no?, que el coneixes bé.
0: Sí, i el tenim aquí a l'estudi avui.
1: Ah, doncs mira, dono-li records de casa seva. I això, a més, ens fa molta il·lusió perquè, a part de tocar el Sunset, tots són una mica els nostres ambaixadors. Hem tingut oportunitat de programar-los davant dels puestos, ajuntaments, festes majors, i, bueno, és una bona mostra de la feina que fem al club que la pugui conèixer fora.
0: Doncs el 29 d'octubre a les 12 del migdia, a l'horari, com deies, d'aquest tradicional vermut jazz de Sant Narcís,
1: i
0: altres,
1: gratuït.
0: No? I gratuït.

més gent que la que hi havia dins del Sanse. Aleshores, sí que és una cosa que hem treballat d'estar una mica més oberts a la ciutat i que cada vegada més gent que potser no coneixia el que feien, doncs que puguin anar coneixent. Bé, i tot això amb el suport de l'Ajuntament, que s'ha de destacar.

0: propostes internacionals i de casa que sonaran al Sunsetges Club al llarg del mes d'octubre i també amb la baixada persiana del Jazz i Fires, la 15a edició, el 2 de novembre, amb una música, aquesta que esteu escoltant, amb aquest tema Tokyo Moon, però que és una mica inspirat, diu el comentari del concert, amb l'underground de Tòquio i de la mà de Benjamin Herman, aquest saxofonista neerlandès que ja ha estat al Sunset en diverses ocasions i que ve amb una formació molt potent el dia 2. Àlex, una proposta també superinteressant.
1: Sí, home, imagina't, si la programem un dilluns és que tenim molta fe. I un dilluns i després de la festa major.
0: Però... I després del dia de Tots Sants, no? S'ha de tenir humor, sí.
1: Però és que era el dia que podíem i sí. I Benjamin és un músic que ens agrada molt, que li tenim apreci personal també, perquè és una persona de molt bon treballar. I aquesta proposta és que era xulíssima, massa com per deixar-la passar. Així que hem pres el risc i esperem disfrutar-ho molt.
0: Doncs esperem nosaltres també poder disfrutar-ho en directe, que vagi molt bé aquesta arrencada de la temporada, altres propostes que avui no podem escoltar aquí, però la d'Albert Villamborgan Quartet amb Perico Sanbeat, també David Hatfieldin amb Trio, aquest pianista, bé, una proposta variada, també cinema, no? Feu aquesta projecció de Keith Richards, també.
1: Sí.
0: Vull dir que una programació variada, nacional, internacional, i que s'obre a Girona i que el Sunset sigui doncs més conegut i celebri 25 anys i per molts més, així que felicitats i gràcies per acollir-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: agradi del que avui hem estat i estem parlant al Jazz Club. I a Granollers, Jazz Granollers, que va néixer l'any 1935 per difondre i promoure la música de jazz i de músiques improvisades, doncs està arrencant, tot just ho feia el passat dia 25 a Maix Trio, el seu 54è cicle Jazz Granollers al Casino. Així que ja són dies i tenim amb nosaltres a un dels membres de Jazz Granollers, en Joan Sant Martí, no només dins de l'associació, sinó com a impulsor també i com a músic que hi participa, i així ens explica una mica. Nosaltres hem començat amb aquest Petrovic en Atxuri, que és un tema de la banda del Poble Nou, que estarà en el marc d'aquest 54è cicle. I res, saludar el Joan. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé. Vosaltres, encantat de poder parlar amb vosaltres.
0: Doncs una vegada més, parlant amb tu i del Jazz Granollers, que ho fem cada any amb motiu d'aquest cicle, que fins al dia 11 de desembre. És els divendres, tots els divendres, amb un horari bastant, bastant tard de vespre.
1: A les 8.
0: A les 8.
1: Sí, sí. Ja fa uns anys que vam canviar a un horari una mica més de tarda, perquè abans començàvem molt més tard.
0: I què tal el canvi? Com el valoreu, el canvi?
1: Molt millor.
0: Sí?
1: Molt millor, sí, sí. Per la moviment i per la dinàmica de la gent, és molt millor. El públic ve abans de sopar, després del concert a les 9, quarts de 10, si els hi ve de gust, poden anar a sopar. De l'altra manera, sempre tot es feien presses i, a més, s'acabava molt més tard.
0: Massa tard.
1: I no. Una aposta. Fa uns anys vam fer dues apostes molt importants als Jazz Granollers. Una era aquesta a l'hora. L'altra era de... Abans fèiem el festival i el cicle molt més a la primavera i amb el bon temps. I vam fer l'aposta també de passar-ho al hivern, perquè la ciutat de Granollers ens funciona millor, molt millor, quan puguem a l'hivern que no pas a la primavera.
0: Doncs canvis que s'han d'anar fent al llarg de la història, anar provant per fer que certament la música en directe i el jazz en particular segueixin sonant i tinguin el seu públic, en aquest cas el Casino, que ja és un lloc emblema i que també forma part, com parlàvem l'altre dia, del circuit de l'hora del jazz, amb el darrer projecte Camarades del Pere Miró, que també ens agrada que estigui, no?, rodant i que formi part d'aquest programa.

0: Joan, un programa musicalment parlant molt variat, des de Lluís Coloma amb blues i boogie-boogie fins a jazz vocal, quartet de cordes, vull dir, una programació actual, presentacions de treballs i una varietat estilística, suposo que per mostrar el que passa en definitiva a casa nostra, també.
1: Sí, és com tu dius, hi ha varietat. Bàsicament perquè ja també des de fa molts anys al Jazz Granollers ens vam plantejar programar en tres eixos. Un era el de l'avantguarda, de la creació de l'avantguarda. L'altre era de els artistes nacionals, els artistes de casa, a nivell nacional i a nivell local, el treballar per apoyar-los al màxim. I el tercer, i no menys important, era la projecció de la creació i del lideratge femení. I ens, la programació intentem, ja saps perfectament que sempre s'ha de... Hi ha importants, però vull que intentem sempre seguir aquests tres eixos.

0: d'aquest lideratge femení que també reflexa el 54è cicle Jazz Granollers aquest 2026, doncs escoltem ara a una de les top, no? Com a compositora, com a pianista, Elisabet Raspall, amb el seu quartet i el seu darrer treball, Alteia, que també ha estat premi Enderroc. Joan Sant Martí, Jazz Granollers All Stars, això és un clàssic per tancar cada vegada amb una programació o una producció, millor dit, diferent. Què n'heu pensat aquest any per posar aquest punt i final al desembre?
1: Aquest any, aquesta programació que ho tanquem sempre amb un concert del tipus més festiu per la proximitat de les festes, aquest any coincideix amb un aniversari d'un grup de música granollerí, que és el Tramvia Blanc, un grup d'animació i música que fa un d'aquests aniversaris rodons, i farem una espècie d'homenatge al voltant d'aquest tipus de aquest tipus d'agrupació musical. Aquests concerts de All Stars solen ser una trobada festiva.
0: Doncs des del 25 de setembre que va començar el cicle Granollers, Jazz Granollers 2026 fins a l'11 del 12, força propostes variades i presentacions discogràfiques com aquesta que volem escoltar, de Coldo Moner, un cantant que segur que heu escoltat amb la Sant Andreu Jazz Band, que ara fa també el seu debut discogràfic com a líder i que serà al Casino de Granollers el dia 16 d'aquest mes d'octubre. Joan, un repàs ràpid per aquesta programació que des del Jazz Club anirem seguint de forma setmanal, i agrair-te que hi siguis, que ens ho hagis explicat, i molta sort en aquesta nova etapa d'aquesta temporada.
1: I moltes gràcies a vosaltres per tenir-nos en compte a l'hora d'explicar-ho.
0: A vosaltres, gràcies.

Impressions de Gerard López i Menta Salvàtica de Mila Trani són uns altres àlbums que es presentaran aquest 2026 al Casino de Granollers en aquest 54è cicle Jazz Granollers. Nosaltres, però, us deixem amb 1520, el títol de l'àlbum de Koldo Muné en formació de septet, el seu àlbum de debut, que serà presentant el dia 16 al Casino. Fins aquí el Jazz Club d'avui amb Manolo Guerrero. A les vies de so i qui us parla, Susana Carmona.

0: Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: El calaix recorda el dramaturg i poeta Manel Dueso, que ens va deixar el passat 8 de setembre. Les entrevistes comencen amb en Carla Rivera, autor de L'home de la trompeta, publicat per La Campana. Una novel·la irònica amb un humor negre satíric que enllaça una trama on el periodisme, els tòpics i una desaparició ens faran anar de corcoll.
3: Bé, és un món ficcionat perquè em va semblar que era més còmode doncs, fer passar l'acció en un lloc que no conegués la gent perquè no fes associacions d'idees i tot això, però un cop decideixes que no, és, que no passa en un lloc real, després ja la cosa flueix fàcilment, perquè no tens aquestes... No has de pensar amb qui quedaràs malament o amb qui et criticarà o no, perquè és una ficció total.
2: Continuarem amb en Sebastià Perelló, autor de Veure sense set, publicat per l'editorial Bibop. Una delícia on la literatura sobre el vi n'és protagonista.
4: En un moment determinat vaig començar a investigar sobre el vi a la literatura. Parlant dels anys 90. En aquest sentit parlava de biblioteca. Sí que m'he fet una biblioteca sobre vi i literatura, perquè fan trama i ordit d'una manera molt especial al llarg de tot el temps. I em vaig decidir que fos del 18 en el 20 perquè m'interessava dur-lo fins al present immediat.
2: I tal com us vam prometre, acabarem amb les recomanacions pendents del Festival Riu de Lletres.
0: Doncs ara ja podem dir oficialment que aquest és el primer programa de la tardor del 2026. Benvinguts en aquesta nova edició de El Calaix. Fa uns instants, Mònica Socies us repassava els continguts d'aquesta edició que estem a punt d'estrenar i de compartir amb tu, allà on siguis, facis el que facis. El Calaix en aquesta edició número 361 de la temporada 8, capítol 5. Benvinguts. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix. Obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: El passat 8 de setembre ens deixava el dramaturg, director i poeta Manel Dueso, un dels grans del teatre. Una trajectòria que iniciava al Centre Parroquial Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta, a Sabadell, i que el va portar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va llicenciar en interpretació. Qui li hagués dit, aleshores, que representaria i dirigiria més de 100 obres d'autors com Shakespeare, Molière o Chekhov i que treballaria al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. L'hem vist a La Riera, El cor de la ciutat i Laberint d'ombres, també a Pau, L'ombra d'un silenci, Operación Malaya i els films El bosque, Mientras duermes o Fumata blanca. Sota la seva direcció hi han passat actrius de la talla de Mercè Samprieto, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Áurea Márquez i Montse Germán, i actors com Tristan Ulloa, Javier Cámara i Leonardo Sbaraglia. Ha rebut diversos premis com a actor i director i va ser cofundador de la Sala Beckett. Com a actor el trobem ja l'any 1996 amb Platón ha muerto i com a director el 1998 amb Striptease, de la qual també n'era autor. Després arribarien Matem els homes, Fortuna accidental i el 2023 Mata'm, publicada per Lapislàtzuli Editorial. Un llibre inspirat en l'obra teatral, meitat teatre, meitat poesia, escrit en forma d'epitafis. Una comèdia que ens parla de la mort en clau d'humor negre, amb una mirada molt particular i valenta. Per a nosaltres va ser la primera entrevista que vam compartir. N'escoltem un fragment.
5: Però penso que l'edat està allà i un està on està, i que hem de volar contínuament, hem de ser estels, hem de ser ocells, hem de ser sargantanes al sol, el que sigui, i deixar que les paraules rebentin les finestres.
2: Un home que no va perdre mai la passió per la seva professió i per la vida. No vam ser-hi a temps per compartir amb ell el seu últim poemari, publicat també per Lapislàtzuli. Som cavalls d'escuma en camps de menta. Encara més valent i amb un significat que posa la pell de gallina, perquè llegir-lo és caminar al costat d'un actor poeta que era molt conscient que la vida és efímera i que cada passa el camí es va fonent. Gràcies, Manel, per cada rialla i per un llegat que ja és Caliu.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
0: del volum... Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
7: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Carles Rivera i Rustullet és llicenciat en Història. L'any 1989 va començar a treballar en el sector de la premsa escrita, on, durant gairebé 30 anys, ha fet tots els papers de l'AUCA. Actualment treballa al Consell de l'Audiovisual de Catalunya. És autor de diversos llibres de recerca històrica, especialment sobre la Segona Guerra, la Guerra Civil i l'exili. Ha publicat com a coautor el llibre Cataquè amb Carles Puigdemont. Després de viure uns anys a Nova York, un periodista torna a Exília, una illa mediterrània que no surt als mapes. Es diu Louis Armstrong, però a ell no li agrada el jazz. El que li apassiona és escriure i observar. Col·laborarà al diari local i al costat de la cap de successos, de seguida cobrirà la notícia d'un incendi a l'illa. Es veurà immers en la investigació d'un crim i rebrà un encàrrec ben peculiar: aclarir la desaparició del rei d'Exília. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
9: Si us penseu que us parlarem de Louis Armstrong, sí que ho farem, però un de molt diferent. Una trama irònica, sarcàstica, i que molts descobrireu en aquesta illa d'Exília. Alguns personatges i alguns moments històrics que us atraparan. Carles, benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu?
9: Ara, és la primera vegada que el tinc cara a cara, avui estem fora d'estudi, però sí que tinc el convidat al davant sense una pantalla. I ara t'ho observava i pensava, quin bon humor, quina ironia, quin saber fer, no?, per explicar segons quines coses, perquè parlem de gènere negre, però parlem molt de crítica i denúncia social. Sí que hi ha desaparicions, sí que hi ha un assassinat i sí que hi ha una trama, però quantes coses la vesteixen? Com ha estat crear una mica aquest món ficcionat?
3: Bé, és un món ficcionat perquè em va semblar que era més còmode, doncs, fer passar l'acció en un lloc que no conegués la gent, perquè no fes associacions d'idees i tot això, però un cop decideixes que no passa en un lloc real, després ja la cosa flueix fàcilment, perquè no tens aquestes... No has de pensar amb qui quedaràs malament o amb qui et criticarà o no, perquè és una ficció total.
9: Bé, això és el que diu l'autor, però nosaltres ho deixem als lectors que, quan hagin llegit el llibre, decideixin per ells mateixos. Una miqueta la base i la inspiració de la novel·la, quina va ser, Carla?
3: La base... Jo volia fer una història que tingués a veure amb el món del periodisme, no actual, sinó el periodisme dels anys 80-90, i crear aquesta història d'una redacció, de com era una redacció en aquells moments, i a partir d'aquí vestir, doncs, tota una trama que és misteri, però comèdia de misteri, no? Una mica, amb tota sèrie de personatges esbojarrats, bastant esbojarrats, tant a dins de la redacció com a fora. Hi ha uns personatges polítics i altres tipus de personatges que també tot és una mica esbojarrat, i llavors aquesta era la trama principal. I després hi ha una altra subtrama, que és una novel·la dins de la novel·la, no? Que això és una cosa, una novel·la negra purament, aquesta sí, que és el hard-boiled americà, diguéssim, està inspirat en això, que passa a dins d'aquesta novel·la. En realitat, a dins de la novel·la seria true crime, perquè explica una història que ha passat allà dins, però en realitat, com que no, també és ficció, és una novel·la negra inspirada en això, amb el Dashiell Hammett, amb tota aquesta gent dels anys 40-50 de la novel·la negra americana.
9: Bé, s'ha de dir que la música, el cinema, la literatura hi són presents, la cultura. No ens oblidem que tu ets periodista, que has treballat en molts espais, en molts llocs, que has cobert moltes notícies. Tot això també t'ha alimentat, perquè hi ha personatges que, ostres, jo me n'he enamorat d'alguns i d'altres els adoptaria i me'ls emportaria a casa, que sí.
3: Sí, he creat un univers periodístic de gent que són... Molta gent s'hi ha vist identificada, que un cop he presentat el llibre, però en realitat són personatges arquetípics. Hi ha el típic director de diari dels anys 80, que era un personatge que podia estar en el diari que vaig treballar jo, però també en el diari del costat, no? I llavors una periodista de successos, que també és molt arquetípica, no?
9: La burrassà.
3: Sí. Doncs aquesta, també hi ha gent que diu, tu estàs parlant de la no sé què. No, sí i no, perquè, clar, jo he treballat en un ambient i he conegut unes persones, uns periodistes, diguéssim, no? Però no he creat els personatges, imatge i semblança exacta de tots. He anat agafant d'aquí i d'allà i m'han sortit uns Frankensteins, diguéssim.
10: Simpàtics.
9: I molt bons, I després hi ha una cosa que a mi m'ha enamorat, perquè el context són els anys 80. Per tant, farà mòbils i visca les màquines d'escriure i les llibretes.
3: Sí, just estan l'any, la frontera entre la màquina d'escriure i l'ordinador. De fet, hi ha un capítol que es presenten els ordinadors en el Consell d'Administració del diari, i els tios fan una cara, i els periodistes també el veuen, i es queden tots allà al voltant de l'ordinador, que és realment l'ordinador que descric, és l'ordinador amb el qual vaig començar a treballar jo en un diari. És el mateix model. Sí. Llavors, és un moment... A mi m'interessava situar-ho en aquesta època, precisament per això, perquè no hi ha xarxes socials, no hi ha correu electrònic, no hi ha Google, no hi ha telèfon mòbil, i era un altre tipus de periodisme. No dic ni millor ni pitjor. Tenia les seves parts positives i tenia les negatives. Jo crec que ara el periodisme, quant a tecnologia, és molt millor que el d'abans. Però el d'abans obligava a activar més la imaginació i passaven més coses dins el cervell que fora, no? Ara tens uns assistents que estan a fora del cervell.
9: No. Jo penso que hem tornat enrere, per mirar una mica com era, però tot això que parlem de periodisme, dels anys 80, de totes aquestes revolucions, ara tornem en aquesta novel·la que hi ha dintre de la novel·la, que és fantàstica i meravellosa. No explicarem res de finals ni res, però heu d'estar molt atents, perquè penso que ens posa davant de la cara, no? Ens de cara a la realitat, no? Sí. Què seríem capaços de fer? I paga la pena segons quines coses que hem fet?
3: Sí.
9: Aquí fa reflexionar.
3: Aquí és una novel·la que explica una història de contradicció d'una persona que podria ser considerada un heroi, però també un criminal, no? Alhora, no? I és una mica la reflexió sobre si es poden ser les dues coses alhora, i a més sense, en alguns casos sense saber-ho, no? Perquè les circumstàncies en les que es produeix aquesta novel·la negra és un personatge que, això ja ho podem dir, jo crec, no durem, que mata per encàrrec, però no sap qui són les seves víctimes. I aquí es genera aquesta contradicció, diguéssim.
9: Jo no he volgut dir res perquè he pensat, si algú ha de fer spoiler, que sigui...
3: No, fins aquí puc llegir.
9: No. Per tant, està molt bé endinsar-se en aquesta història, no?, de dir què passa. I alhora, doncs es barreja amb l'altra trama. Sí. Hem de dir...
3: No, perquè a més passen en dues èpoques diferents. Una passa als anys 80, a finals dels anys 80, com bé has dit, i la novel·la aquesta que s'escriu dins la novel·la passa a finals dels anys 40, és a dir, 40 anys abans. Llavors són dues èpoques diferents. Una està redactada... O sigui, la part que passa als anys 80 està redactada amb un narrador omniscient, en tercera persona. La part de la novel·la dels anys 40 és en primera persona, que això també em va semblar que li donava una força. Són com unes memòries d'un criminal, no?
9: Sí, sí, perquè criminalitat n'hi ha. Hi ha una desaparició, hi ha un assassinat, hi ha la Borrassà, que té un nas enorme i fantàstic, però tota una societat en contra, no tot un sistema en contra. Després tenim un rei i una república absolutament divertits.
3: Sí, això forma part de la trama humorística. Se'm va acudir fer doncs, una, que fos una república monàrquica, és a dir, és un sistema republicà, però per fer-se més els importants en aquest país, doncs, decideixen que hi hagi un rei. Ara, com que no tenen família real, doncs el rei es tria per sorteig, un sorteig televisat que la gent s'hi apunta quan es mor el rei anterior i treuen una boleta i aquella persona és rei fins que es mor, no?
9: Bueno, jo penso que aquí hi ha un contrapunt, no? Entre la part més dura i, sí, i la part més sarcàstica, irònica, perquè així vas dansant en la novel·la. Jo penso que està molt bé també pel lector.
3: Sí, en el fons no, hi ha la part més dura, crec que queda bastant amorosida per la part més còmica, diguéssim. És una novel·la una mica moral, diguéssim, i passen coses molt, molt greus, però en la mateixa novel·la la gent fa broma dels assassins, d'un assassinat d'una noia, i la gent... O sigui, que això també reflecteix el que són una mica les redaccions de diaris, que la gent preguntada, si tu ets periodista de successos i cada dia et trobes amb un mort, amb una violació, amb un atracament, si no hi poses una mica de distància i t'ho agafes en sentit de l'humor, al cap de 20 anys de fer la professió acabes malament, no? Com els metges, una mica, també fan molt d'humor negre sobre la seva professió, no? És una mica aquestes professions que toquen amb coses dures, doncs han de fer una mica d'ironia o d'humor per sortir-se'n, no?
9: És una primera novel·la i ja per acabar l'entrevista sí que m'agradaria que em diguessis com ha estat endinsar-te en aquest món de la novel·la, de la ficció, per tu.
3: Bé, ha sigut... Durant molts anys m'hauria agradat escriure novel·les, però no... És a dir, treballant de periodista, escrivia altres coses. Vaig fer de periodista durant 30 anys i no vaig deixar d'escriure ni un minut durant els 30 anys aquests. I suposo que ara tinc una feina que no està relacionada directament amb el periodisme escrit, i el deixar d'escriure, doncs em van venir ganes d'escriure una altra cosa, no? I em vaig posar... Va, proves d'escriure una novel·la i bueno, i va sortir, la veritat és que em va sortir més ràpid del que em pensava. I continua, vull dir que m'anasso amb continuar.
9: Per tant, hi haurà més saga de ficció.
3: Sí, els lectors volen i l'editorial vol, ja tinc preparats més lliuraments d'aquestes aventures del Louis Armstrong, que és el nom del periodista protagonista, i companyia, sí.
9: No, és que sàpigues que m'encanta, perquè això de tornar als anys 80 ha estat una gran experiència, i ara no sé si faig un petit spoiler, però com... He fet memòria recordant quan traiem el Radio Caset i el posàvem a sota del cotxe quan aparcàvem. Això és...
3: Sí, això hi ha un capítol que passa, que ells en concret se l'endun, sembla que és, ara no me'n recordo ja. Però sí, s'havia d'extreure el Radio Caset perquè no el robessin, sí.
9: És meravellós fer una mica d'exercici de nostàlgia i de memòria, ha estat molt divertit. Carles, moltíssimes gràcies i bueno, que vagi molt bé i molts èxits.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
10: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Sebastià Perelló va estudiar Filosofia i Lletres. Ha publicat, entre altres, Exercicis de Desaparició, Premi Bern de Narrativa, Veus al Ras, Premi de la Crítica Catalana de Narrativa i els poemaris Les Set i Talls d'Ombra. És autor d'alguns treballs de crítica literària sobre diversos temes, entre altres, la literatura de viatges. Veure sense set parla del vi a la literatura contemporània, sobre les seves reconfiguracions i mutacions des de finals del segle XVIII, de com n'hem reinventat els sentits, que s'estiren des de l'antiguitat grecollatina, l'edat mitjana i l'època moderna. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs nosaltres avui no tenim set, però sí que veurem, perquè estem tan ben acompanyats d'aquest veure sense set i acompanyats, evidentment, d'en Sebastià Perelló, que per mi, ja ho sabeu com sóc, els meus oients ja em coneixen, Sebastià, que quan a mi m'emociona un llibre, a mi se'm nota molt. I en aquest cas m'ha encantat, m'he emocionat i he pensat, quantes coses aprendré.
2: Molt bé, gràcies. Que t'hagi agradat ja és una meravella.
1: Jo penso que és un llibre amb molta base que uneix, no, aquesta literatura amb la i amb el vi, no? Des del segle XVIII parlàvem fins a l'actualitat i hi ha tantes coses que he pensat. Com poden cabre en un cervell tantes i tantes coses?
2: Mira, no és en el cervell que hi cap, no és una qüestió de cervell, és una qüestió de biblioteca, una qüestió de biblioteca. Fa molt d'anys que és una obsessió el vi a la lectura, el vi a la lectura literària, bàsicament. Per què? Primer de tot perquè el meu pare feia vi i jo mai vaig fer res en relació a aquest vi que feia el meu pare. No era professional, era familiar, però jo me'n vaig desfer molt ràpidament i no hi vaig participar quasi mai. Supos que, com a compensació, en un moment determinat vaig començar a investigar sobre el vi a la literatura. Parlant dels anys 90, en aquest sentit parlava de biblioteca. Sí que m'he fet una biblioteca sobre vi i literatura, perquè fan trama i ordit d'una manera molt especial al llarg de tot el temps. I em vaig decidir que fos del 18 en el 20 perquè m'interessava dur-lo fins al present immediat. I que, a més, tot aquest present arrossega tanmateix tot el que són les grans tradicions de la vertebració entre el vi, l'imaginari del vi i la literatura.
1: Aquí tenim de tot, eh? Des del vi com el gran pecat fins al vi com a alliberació i aquesta estructura del vi, que també surt al llibre, que és trobar aquest equilibri, no? Però hi ha grans frases, hi ha grans autors, hi ha poemes, hi ha narrativa, hi ha assaig, hi ha tant de...
2: Perquè, d'alguna manera, no se tracta d'un llibre sobre vi. D'entrada, perquè a mi el que m'interessa és la literatura. No és literatura del vi, sinó literatura amb vi. Amb
1: vi. Canvia, dir-ho d'una manera o dir-ho d'una altra.
2: Canvia molt.
1: Un sol mot.
2: Canvia molt.
1: Ho modifica tot.
2: Sí. En aquest sentit, per això és tan divers. Per això se formula des del 18, des del vi efusiu del desig eròtic, rococó, el vi revolucionari de la revolució, de la taverna, el vi de l'embranzida romàntica, el vi de l'èxtasi, de l'embriaguesa baudelariana, el vi d'entreguerres, de la necessitat d'oblit que provoca el vi, de les noves ebrietats després de la Segona Guerra Mundial, a el vi de, diríem, de les noves sobrietats, que és allò que convocaries cap a final del segle XX, principis del XXI. En tot això és un ventall, vull dir, per mi ha estat magnífic poder anar llegint i fent una trama que proposàs una antologia. No el vi, sinó els vins. No una literatura, ni una sola proposta de literatura, sinó tota aquesta trama de veus molt diverses, que d'alguna manera és el que m'interessava, des de l'infern, des de l'ebrietat heroica, falocèntrica, per cert, quasi sempre, fins al segle XX, que canvia, no sé si amb tanta sort o no, però canvia, també des de els dimonis més sòrdids que convoca, fins a el que diuen aquella ebrietat maîtrisée, que diuen els francesos.
1: Que bé que ho dius.
2: Maîtrisée. Vull dir que no és exactament controlada, però sí amb una certa moderació, no? I que no és només, no és que aquí ens decantem per una o per l'altra, sinó per totes, totes les bous. A mi el que he tramat de bous infinites, a Mallorca parlant d'esmolar la garroba, quan se trata de que a la llarga allò que importa és la conversa, i el vi destrava la llengua. I com que el vi destrava la llengua, vull dir, aquí hi ha tot aquest procés. De com la llengua, vull dir, fa trama i ordit amb la paraula.
1: És molt bonic perquè hi ha molta diversitat de mirades. Hi ha, jo comentava, des de poemes fins a narrativa. Ens proporciones material, que diguéssim, si ara jo volgués endinsar-m'hi, ja tinc material aquí. Molta curiositat. Parlem de Verlaine, de Rimbaud, de Baudelaire, de Neruda... O sigui, i ara tu parlaves dels escriptors i parlaves de la literatura, però aquí hi ha un punt que també m'ha cridat molt l'atenció, que he descobert i no sabia, és aquest estudi també, no, dels escriptors que veuen. I això m'ha resultat curiós.
2: Sí, i només hauria de ser una curiositat, perquè, vull dir... Per aventura se n'ha parlat fins i tot massa. D'aquí que jo, en molt de casos, és alguna cosa que he tocat, perquè forma part de la biblioteca, però no he insistit. A mi m'interessa el vi que convoca la literatura, no el vi que han begut els autors. Tot i que sí que n'hi ha molt que han begut, però vull dir, en molt de casos, els grans bevedors tampoc no han convocat el vi a la seva literatura. I, en canvi, gent que no bevia, el vi és molt present a la seva literatura. En aquest sentit, jo em decant més per la banda que va encaminada a fer un seguiment del vi en el marc de la biblioteca. No en el marc de la vida personal i particular i veure si la Duràs bevia més del compte o no bevia més del compte. Això és una cosa que allà es forma part del mite, dels imaginaris del vi i de la literatura, i per això és aquí. Però no és allò que, d'alguna manera, hauria d'agafar una importància que no té, perquè precisament és allò que tu has dit. És una curiositat.
1: És una curiositat, sí, que jo no que t'hi he pensat. Dic, no sabia ni que algú s'hagués dedicat en això, amb la de coses que hi ha per fer, però mira, llavors, clar, m'ha resultat curiós. Hi ha una frase que també m'ha agradat molt i que, mira, també hi estic d'acord. Qui no veu vi no coneix la humanitat ni la natura. I al final pensava, el vi és terra. Clar, la imatge que tenim ara del vi, Sebastià, és molt diferent si tirem temps enrere, no? Ara el vi es veu sofisticat, anem a fer un vi, tot agafat com un aire més glamurós. Però abans tampoc no ho era i al final és fruit de la terra.
2: Perquè hi ha una imatge, una imatge del vi que és múltiple, que és multisensorial i que, a més, afecta la memòria, afecta la història, afecta la geografia, afecta la poètica, l'ecopoètica, afecta a totes les mirades que impliquen un sentit del vi que s'elabora des de perspectives molt diverses. Aquí només agafem la literatura, però podríem agafar l'art, o podríem agafar altres formes que convoquen el consum del vi humà. Aquest llibre trama tots aquests sentits, no? Tots aquests sentits. I no cerca donar una resposta, ni fer una antologia definitiva. És un recorregut, un simple recorregut a través de tres segles que pretenen entendre el vi més enllà d'alguna formulació tècnica. Aquí no se trata del tast, aquí no se trata del vi com a negoci, aquí no se trata del vi des del consum. Aquí se trata de com la literatura escriu el vi i com el tracta. Eh? En aquest sentit, no, qui no beu vi no coneix ni l'home ni la natura, està molt relacionat amb aquesta idea. Mira, en el llibre se cita un Nicolà Perullo, que s'ha inventat una paraula, que és epistenologia, que és una nova manera d'entendre el vi i que defuig els tecnicismes del tast, defuig les pràctiques tecnificades i professionals del vi, i fins i tot segons quin tipus de sofisticacions del vi. Per què? Perquè entenc que el vi és una pràctica corporal, que és amb tot el cos i amb tota l'ànima que bevem el vi, que coneixem el món. Hi ha aquesta qüestió quasi de ecopoètica del terrer, del terroir, que diuen els francesos, que alguns volen definir. I en canvi, per un lloc, no entenc que s'hagi de definir, sinó és alguna manera de ser, alguna manera de comportar-se, alguna manera de viure d'una perspectiva totalment polisensorial. Ell parla d'una visió hàptica del vi, que s'ha de tocar amb les mans. I no és que l'hagis de tocar físicament, sinó que no hi pots anar només amb la vista, ni pots anar només amb el nas. Per cert, que tinc el nas completament destrotat perquè el Covid me'l va deixar desballestat. Però tinc un paladar, i el paladar fa una funció, ha suplert les funcions del nas. Vull dir que no se trata d'una visió tècnica del vi, sinó que se trata d'aquesta idea de qui no beu el vi no entén la civilització humana. I fins i tot la natura forma part en un concepte de la civilització. Això és Follner. A vegades ningú no recorda qui ho cita, però és Follner, que quan beus vi, veus la civilització.
1: Ai, és que ara ho has explicat tan bé. Tota aquesta part final, creieu-me que és el llibre, i fer aquest recorregut. Hi ha tants autors, tants llibres, jo m'he fet tota una llista, però ara tenia una curiositat, quan venia cap aquí abans de l'entrevista, que pensava, quin és, i ara tu que parlaves, no, que hi ha hagut un moment en què vas començar a llegir llibres que tenien a veure amb el vi, no? Com una mica per suplir aquesta separació que havíeu tingut. Però recordes quin va ser el primer llibre?
2: No, perquè vull dir, pensa que són lectures molt diverses. Vull dir, pensa que aquest llibre només agafa del 18. I tenim el vi dels clàssics grecs, llatins, la Bíblia, els asiàtics, els orientals. Vull dir, i tenim una quantitat d'autors que aquí no hi són i que se pressuposen perquè d'alguna manera el 18 recull tota la tradició necreàntica, tota la tradició del consum del vi, que implica una certa meravella que va més enllà. Mai he estat favorable a pensar en el top 10 de lectures que hauries de fer sobre el vi. Ni un llibre que fos... No tinc, vull dir, tinc un comportament fan molt complicat. Perquè m'agrada la biblioteca. Per què he de triar un llibre si en puc tenir molts? Si els puc tenir, no tots, o quasi tots. La biblioteca m'interessa molt més que no un llibre. No tinc llibres de capçalera. No en vull tenir, de llibres de capçalera. I quan algú s'ho comporta d'aquesta manera, el decanto una mica i ja tornaràs, però ara te'n vas. Perquè, vull dir, a mi m'agrada la biblioteca, l'illa. No m'enduré un llibre ni m'enduré 10. Vull dur la biblioteca. Convertir la biblioteca en l'illa és allò que necessitem. I, per tant, no hi ha un autor primer. Però si m'obligaves...
1: Que seria l'última cosa que voldria fer és obligar-te.
2: Si m'obligaves a dir un nom perquè pugui anar endavant i enrere, perquè del seu nom se dispari un eco que vagi fins als orígens de la civilització i un altre eco que arribi fins a l'actualitat i cap al futur, jo diria Baudelaire, perquè diu tot allò que ja s'ha dit i ens inventa mots per allò que encara no sabien que passaria i que som nosaltres. I jo crec que sí, Baudelaire, per aventura.
1: Nosaltres ens quedarem amb Baudelaire, ens quedarem amb la copa de vi i jo em quedaré amb en Sebastià una estona més, perquè crec que li faria mil preguntes, però nosaltres tenim el temps que tenim en ràdio. No m'agradaria, que he començat i al final no ho he dit, parlar d'aquesta primera cita inicial que ja t'enganxa a la lectura, que és l'home deu al vi el fet d'ésser l'únic animal que veu sense set del nostre estimat Plini el Vell, el llibre Història Natural.
2: Sí, vull dir, d'aquí ve el títol, de Plini el Vell, perquè vull dir, sí que som els animals, diuen que bevem sense set, els únics. De totes maneres, vull dir, ja que hi som, ho podíem complicar un poquet més.
1: Compliquem-ho, m'encanta.
2: I anem al segle XVIII, final del XVIII, principis del XIX, i parlant de Beaumarchais. I Beaumarchais va dir i va citar Plini el Vell, però no va dir que fos l'única cosa. L'animal que bou sense set és l'home, però també els que, el que no, el que practica sexe sense aturall. Això ho diu el Figaro. Dir, per tant, crec que aquesta, aquest component, vull dir, una miqueta més eròtic i més sensual de Beaumarchais, i ja que estem a principis del segle XVIII, vull dir, seria una situació fantasma que hauria de ser aquí i no és.
1: Però que ens l'ha regalada per l'entrevista.
2: Clar que sí.
1: Tens un tros d'entrevista, no només pel llibre, per moltíssimes coses, eh?
2: Ah, estic encantat que t'hagi anat bé. Vull dir, del dir, fins i tot veure'n és alguna cosa que s'ha de fer, que es pot fer. Fins i tot recordar que la paraula sobrietat implica una realitat anterior. Eh? Vull dir, la paraula sobrietat implica la preexistència del vi, d'allò que no has de beure. Per tant, el vi és previ a la sobrietat. No? Vull dir, ara que estan tan de moda les noves sobrietats, vull dir, podríem parlar d'aquesta qüestió. Però, fins i tot, les noves sobrietats, que se poden convertir en ebrietats, pensa en els règims contemporanis només alimentaris, i veuràs si hi ha gent que ha perdut el corbam i el cap i tot. No? Vull dir que hi ha un excés en la sobrietat contemporània. Ens diu alguna cosa que ja venia des d'aquest títol. La idea de que per ventura no podem viure sense intentar saltar la barrera.
1: No ho podeu fer, això. Salteu la barrera, ompliu-vos les copes de vi i llegiu molt. I llegiu abans de la copa de vi i llegiu, Sebastià, després
2: de la copa de vi. Sí, llegiu. Sobretot, llegiu. Llegiu.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-vos. Jo recordo Beure sense set, el vi en la literatura contemporània, publicat a Vibop, a la col·lecció Envinats d'en Sebastià Perelló. Però també us aconsello, als qui no el conegueu, recupereu les seves obres anteriors, perquè ja veieu quantes coses ha dit i té per dir.
2: Sí, llegiu sobretot. Si no llegiu Sebastià Perelló és igual, però llegiu.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura. El manga de One Piece ha fet història amb la publicació de sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
3: Avui us recomano 24.

0: entrevistes i recomanacions des del Festival Riu de Lletres. Però no pas totes. Avui ho arrodonim i començarem amb el poeta Jordi Llavina abans de la presentació del poemari El test de la flor malva.
1: Arribem tard, però acabem arribant perquè sabeu que sempre tenim molta feina. Però ara tinc la sort que a Riu de Lletres m'he trobat amb en Jordi Llavina. Ell fa un gest, però dic, sí, tinc sort, perquè en persona no havíem coincidit mai amb en Jordi. I el Jordi, és Jordi Llavina és parlar de poesia. I ja sabeu que si una debilitat tinc jo és precisament la poesia. I picaré pedra fins al final, fins que tots els meus oients acabin llegint poesia. Jordi, benvingut, gràcies.
2: Molta sensació de tu. Sí, sí.
1: Anem contra rellotge perquè ara tens presentació.
2: Sí, ara dos quarts, però vaja, vull dir, no passa res. Sempre és agradable parlar amb tu. Sí, tenim uns minuts.
1: Jordi, el test de la flor malva, tota una vida de poesia.
2: Sí, o pràcticament tota una vida, són de fet 20 anys, però sí que és veritat que jo des dels 14 anys i en tinc 58, he sabut que la poesia era el meu gènere i que era el meu refugi. Aleshores, sí, aquesta... De fet, és una autoantologia perquè és una col·lecció de l'editorial Pagès que els mateixos autors, és a dir, els mateixos poetes trien sobre l'obra publicada. Llavors, doncs, el que fan és triar en aquell moment, perquè això és depèn una mica també dels moments, segurament d'aquí un any jo hauria triat alguns altres poemes o no hauria coincidit exactament, no? Però ara com ara jo crec que és una bona selecció del que he anat publicant. Més un poema inèdit que llegiré en record de l'Àlex Susana, que és l'últim poema, que és l'únic inèdit que conté l'antologia.
1: Que és, bé, un in memoriam, no?, d'algú que també va ser una persona excepcional, un literat excepcional, a més a més.
2: Sí, sí, sens dubte. A més, ens vam conèixer fa molts anys, l'any 87 o 88, i amb l'Àlex teníem una amistat, vam treballar junts a l'editorial Columna, final dels 80, primeria dels 90, i sempre hi va haver una amistat molt forta i una gran comunicació molt nodridora sobre recomanacions. Era constant, vull dir, i sobretot arran del mòbil, de poder-nos enviar missatges, jo crec que la cosa es va incrementar perquè eren molt freqüents els missatges entre ell i jo en què ens recomanàvem llibres, comentàvem coses de l'actualitat, també política, etcètera, etcètera. Sí, sí.
1: Bé, una de les alegries de la tecnologia que a vegades ens dona més disgustos que alegries.
2: Sí, exacte.
1: Però sempre queden coses boniques. Mm. Tu ara parlaves d'aquesta repassada de gairebé tota una vida i de la tria que fas en certs moments. Mm. Però, clar, per fer l'antologia has hagut de revisar, rememorar, recordar, i això també és un exercici personal intens.
2: Sens dubte. Per mi la poesia, quan ho explico als meus alumnes, la literatura, però en especial la poesia, és l'espinada, és el pal de paller de la meva vida. És l'únic que, diguem, molt abans de tenir fills, i els meus fills ja tenen 30 anys, jo ja sabia que... Bueno, jo ja llegia poesia i ja sabia que aquest era una mica el meu objectiu o la meva llar, no? Per tant, sí, quan llegeixes, malgrat que el primer llibre va arribar relativament tard, perquè em sembla que era el 2006, ja feia gairebé 20 anys que en llegia i que n'escrivia, malgrat això, sí, sempre hi ha hagut la poesia en la meva vida, sempre ha estat el fil de continuïtat de la meva vida, no? I, per tant, el fet de revisar 10 llibres publicats en els últims 20 anys vol dir, efectivament, encarar-te a la teva pròpia vida, tots els processos, totes les etapes, tot allò que ha passat, perquè hi ha molta correspondència, òbviament, entre la poesia i la vida i l'existència. I sí, té un punt molt bonic també, sí, i també en algun moment, no diria dolorós, però d'una certa melanconia.
1: És que aquí està la gràcia, no? I després, fins i tot et diria, ara has fet una tria i has fet aquesta antologia, però podries fer-ne una altra en una altra etapa de la teva vida i segurament tots els poemes serien absolutament diferents. Tu planteges això, de fer-ho?
2: No m'ho plantejo, però seria així, efectivament, seria tal com ho dius, no? No m'ho plantejo perquè, bé, això ha vingut donat per la proposta de l'editorial, de l'Àngels Marzo, de Pagès Editors, però, efectivament, podria fer una tria molt diferent de la que he fet. És una tria, per exemple, en aquesta hi ha molts poemes d'amor o de desamor, no? Podria fer una tria, tot i que aquest és un tema important en la meva producció poètica, però podria parlar d'altres coses, o podria triar poemes que no tenen tant a veure amb això, sinó amb altres circumstàncies de la vida, amb altres pretextos, no? Però aquesta és la gràcia, no? Que la poesia justament fa una mica de balanç o d'inventari, si vols simbòlic, si vols més abstracte del que ha estat també el pòsit que ha anat deixant la vida en tu mateix.
1: I quantes persones s'hi trobaran identificades? Perquè, a més, jo sempre ho dic, són bombonets. Cada poema és un bombonet que abans d'anar a dormir tens aquells petits minuts i

0: endur-te'l amb tu al coixí.
1: L'Àlex Susana sempre ho deia, això, que calia consumir una dosi petita de poesia cada dia, però fer-ho constantment, no? I molt sovint era rellegir poemes que ja coneixíem i que sabíem que ens agradaven, i que com que són poemes i són poemes bons, sempre ens acaben dient coses noves i sempre acaben i acabem trobant significats que en una primera lectura, segona, tercera, potser ens havien passat per malla. Per tant, efectivament, sí, sí, la imatge dels bombonets, que recorda aquella pel·lícula anada al Forrest Gump, és molt bona, sí, sí, són bombonets. Just.
0: És que serà una delícia i jo des d'aquí us aconsello. Bé, nosaltres el tindrem a més profunditat, ara el deixarem marxar perquè l'espera a l'escenari, però gràcies Jordi per aquesta estona.
1: A tu i pel teu programa.
2: Comencem amb les recomanacions i ho fem amb un editorial que ens ha acompanyat moltes vegades al programa, Bibop, amb Montse Serra al capdavant.
3: Un dels últims llibres que hem publicat a Bibop Edicions, dins de la col·lecció Envinats, que ja sabeu que és una col·lecció que té el vi com a fil conductor, que vincula el vi amb les arts i la creació, doncs el número 32 d'aquesta col·lecció de llibres de petit format es diu La vida bona, una teologia de la vinya i el vi, i és escrita per Joan Gómez Pallarès. Francament, és un llibre molt inspirat, molt necessari en els moments que vivim, i us diré per què. El Joan Gómez Pallarès és un home, és un llatinista, és un home que ve dels clàssics i que en un moment donat, fa més de 20 anys, va tenir una epifania i es va quedar atrapat pel món del vi. I els vins amb els que va connectar, que va entendre que eren els vins que ell entenia, eren un tipus de vins sense naturals, no? Sense sulfits afegits. Bé, a La vida bona el que ell fa és com una mena de síntesi del per què ell, de com ell entén el vi i per què ell estima el vi de la manera que l'estima, no? I aleshores el que ell fa és això, és dir, un assaig ple de referències literàries, ple de referències de gent que ha escrit al voltant de la natura, com Toró, perquè ens fem una idea. I què fa Joan Gómez Pallarès? Doncs ens explica com, a través de la vinya i el vi, ell ha reconnectat amb la natura i entén la natura d'una determinada manera. I aleshores hi ha una frase molt bonica, diu, perquè estimo la naturalesa no puc veure qualsevol tipus de vi, no? Seria una mica això. I després hi ha una altra que si podem afegir, però perquè entengueu aquesta manera de viure el vi, no? Del Joan, diu, cal treballar amb la natura, no servir-nos-en, cal viure-hi, no només viure-n, cal respectar-la perquè ens respecti, cal parlar amb ella en un llenguatge comú, no en el que nosaltres vulguem imposar-li, cal cuidar-la, cal escoltar i mirar, cal comprendre, cal ser conseqüents amb tot plegat, també quan mengem i bevem. De fet, tenir aquesta actitud pot ser un dels gestos avui més íntimament revolucionaris si volem respectar la natura.
2: Des d'Andana Editorial ens arriba una recomanació amb una gran protagonista.
4: Hola, bona tarda, soc Josep Tor Miralles i avui us vull recomanar la meva trilogia sobre Ermessenda de Carcassona. Ermessenda de Carcassona és un personatge cabdal per conèixer la història de Catalunya. És una dona que sembla que estigui desconeguda i, per tant, doncs, el que intento és divulgar aquest personatge a tota la gent que estigui interessada en la nostra història. És una persona que va viure 85 anys, que en va governar més de 65, que va governar al costat del seu marit, que va governar al costat del seu fill, que va governar al costat del seu net. Va ser una dona que va tindre la força i la valentia d'envoltar-se de consellers amb una gran personalitat, com podrien ser el famós Oliba o bisbe de Vic, estaríem parlant de Gombau de Besora, estaríem parlant de Pere Girona, també bisbe de Girona, estaríem parlant d'Alderic Doris, uns personatges que en aquell moment, evidentment, no podem parlar encara de Catalunya, però sí que podem parlar dels comtats de la Marca. És una persona que, si no hagués estat al capdavant del Casal de Barcelona, avui en dia podríem entendre una Catalunya diferent, ni millor ni pitjor, però segurament una Catalunya diferent, i podria estaríem parlant de que la capital, que ara és Barcelona, doncs estaríem parlant de la Seu d'Urgell o estaríem parlant d'un altre espai. Per tant, jo penso el que us vull recomanar és aquesta història o aquesta, a la vida d'aquest personatge, perquè realment ens mostra com era la Catalunya de la Marca, la Catalunya que encara no era, i com hem arribat avui en dia.
2: Raó i Cor són els protagonistes de la següent proposta.
5: Soc Miquel Florido, l'autor de Et faré ballar la ment i dansar l'ànima i també l'editor de Crisol Edicions, i us recomano aquest volum integral dels meus dos primers llibres. El primer era Et faré ballar la ment i el segon era Et faré dansar l'ànima. En el fons, els dos llibres sempre havien format part d'un sol univers, hi ha personatges, hi ha situacions que s'entrellacen, per tant, el lector el que farà és anar descobrint referències i veure com s'entrellacen les històries a mesura que avança. I el primer tractava més de temes de dilemes, perquè hi ha molta reflexió, dilemes racionals i de caire moral, mentre que els segons són més sentimentals, més vinguts del cor. I en el fons, com he dit, els dos llibres sempre han fet un de sol. Hi ha il·lustracions i en la reedició tots els textos van ser revisats, repassats, corregits un altre cop i les il·lustracions també. Per tant, us convido al meu món literari a través de Et faré ballar la ment i d'on se l'ànima.
2: Una altra de les nostres editorials de capçalera és Edicions Sidillà. I la seva proposta ens toca molt de prop. Mercè Rodoreda, una de les protagonistes del podcast Veus Indispensables.
6: Des d'Edicions Sidillà volem recomanar el llibre Mercè Rodoreda, Cartes a les Amigues Retrobades, de la Catalunya Republicana a Romanyà, que és un llibre que recull 170 cartes que Mercè Rodoreda i les seves amigues es van intercanviar. Les amigues són la Julieta Franquesa, la Susi Ramat i la Carme Manrubia. Es van conèixer durant la guerra al Comissariat de Propaganda i es van retrobar als anys 60. Aleshores, clar, havien passat aquests anys d'exili, la duresa del final de la guerra, s'havien fet dones, havien passat de ser jovenetes alegres a ser dones madures que havien viscut una vida, moltes d'elles, molt complicades. Llavors aquestes cartes són el mateix que escriuríem nosaltres a les amigues. Llavors la Rodoreda i elles s'expliquen coses molt quotidianes. La Mercè, la Rodoreda, va preparant el seu retorn a Catalunya, està ja triomfant com a escriptora, està traduint a moltes llengües, estan a punt de fer la pel·lícula i tot això és el que comenta amb les seves amigues, no? Coses molt pràctiques de no li agradaven les entrevistes, per exemple, posava molt nerviosa, perquè ella sobretot el que volia era estar sola i escriure, que és una cosa que passa a la gent que li agrada escriure, no? I al final, clar, és la construcció de la casa dels seus somnis a Romanyà, que és una casa doncs, que tenia un balcó obert a totes les gavarres, i aquesta és la història que s'explica en aquest llibre, que eren tot de cartes inèdites, on veus una Rodoreda que toca molt de peus a terra, que és molt de carn i ossos, que com tots té els seus dubtes, té les seves angúnies, té els seus moments bons, els seus moments dolents, però com les amigues comparteix la seva creació literària, els seus neguits, i això és l'economia que vivim a partir de les cartes que hi ha en aquest llibre.
2: Des de Boliana Edicions, ens n'anem al 1877 per parlar de gramàtica.
7: Jo avui us recomano El País de la Gramàtica, de M.L. Nesbitt, que és un llibre que es va publicar el 1877 a Nova York. Evidentment, el Nesbitt segurament estava pensant a ajudar d'una manera divertida l'ensenyament de l'anglès, no? Però ara, a iniciativa d'una professora d'anglès, l'ha traduït al català i l'ha adaptat al català, perquè, clar, hi ha algunes coses que no coincideix ben bé la llengua catalana amb l'anglès i ella ha fet l'adaptació. Es tracta de que les categories gramaticals convertides amb persones humanes, no? Molt divertides, es barallen entre elles sobre quina és la seva posició, la importància, etc. I el jutge gramàtica posa seny i posa pau i bueno, va fent de jutge, no? I bé, vull dir, és un llibre que serveix molt per als adults enamorats de la llengua per passar una estona divertida i inclús també jo penso que per als alumnes d'ESO podria ser una bona lectura que el refrescaria d'una manera divertida el que són les categories gramaticals.
2: I acabarem amb en Melcio Comas i Carlota Gurt.
8: Bé, idò, hem vengut aquí al Riu de Lletres a parlar dels nostres llibres, no? L'últim que hem publicat es diu L'home que va vendre el món, que va sortir a l'editorial Pro, va sortir el setembre passat. I bueno, jo crec que és una novel·la d'intriga, de misteri, gira entorn d'una campanya política per les eleccions a Barcelona. És un llibre protagonitzat per un publicista que es dedica doncs, una mica a embatumar o distreure o crear eslògans, no? És algú que ensuma el món contemporani per saber de quina manera les coses poden quallar o no quallar des del punt de vista doncs, retòric, publicístic, informatiu, no? I com que tenim unes idees tan brillants i ha aconseguit sempre fer les coses tan bé, comença a treballar per una campanya política d'unes opcions polítiques que no li agraden gens, però que, bueno, per obligacions professionals se veu obligat a entrar en contacte amb un seguit de gent una mica preocupant, una mica estrafolària i una mica populista, per dir-ho ras i curt, no? És una novel·la de com algú, doncs, no, se veu obligat a treballar per unes coses que no li interessen, que van contra les seves pròpies conviccions. És la novel·la d'algú que comença a boicotejar aquell projecte que hauria de ser el seu somni, s'acaba convertint en el seu malson i comença a investigar i a gratar i a buscar coses que envolten aquests personatges i que no acaben de ser clares, no? Novel·la d'intriga, de misteri, feta amb molt d'humor, amb molta acidesa, amb moltes ganes de fer crítica social i política del món en què vivim. I bueno, jo crec que ha quedat un llibre entretingut i endavant.
9: Bueno, doncs avui he vingut aquí al Riu de Lletres a parlar dels Erms, que és la meva última novel·la. És un premi Anagrama del 2026. És una novel·la que n'estic especialment orgullosa. Suposo que sempre has d'estar especialment orgullós de l'últim llibre que surt, perquè em sembla que era ambiciós en diversos aspectes i crec que me n'he sortit. És una novel·la que parla sobre les il·lusions, sobre quan no tenim il·lusió, on l'anem a buscar, no? Com ens ho fem per tenir il·lusions, que és una cosa bastant difícil. I d'alguna manera ve a defensar la tesi que al final les il·lusions són una cosa que ha d'estar a dins del nostre cap i que, per tant, si vols tenir il·lusió, el que has de fer és inventar-te-la, no? És com una reivindicació del poder de la imaginació amb una reflexió sobre moltes coses del món, del món en què vivim, des de la Barcelona dels expats fins al declivi lingüístic, i amb una mica d'humor, perquè si no tot queda una mica massa solemne.
10: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Si hi ha algun borratxo per aquí suelto, aquesta cançó va per ell i pel seu fetge.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts de nou al Col·lectius en xarxa. Com estàs, Lluís?
2: Molt bé, Manel. I tu, què tal?
1: Molt bé. Hem trigat, fixa't, 2 episodis per tornar a parlar de sexe en aquest programa.
2: Bueno.
1: És a dir, anem molt ràpids. Creiem etapes molt ràpids aquí,
2: sí. Sí,
1: però
2: sí.
1: Està molt bé perquè aquí passem d'una setmana a estar com molt enfadats i molt indignats, no?
2: Sí.
1: A de cop parlar de la passió, l'amor, som així.
2: La consciència.
1: La consciència.
2: Sí, sí, sí, total,
1: sí, sí,
2: total.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno,
1: és perfecte.
2: A veure.
1: És perfecte. Bueno, jo crec que és una
2: ja
1: mica...
2: Ja ens coneixen, no?
1: Exacte, crec que és una mica el reflexe com és la gent també a casa
2: també,
1: seva.
2: També,
1: no?
2: Total.
1: O sigui,
2: sí,
1: tenim
2: sí.
1: dies que anem com molt esperats i altres dies doncs, que ens posem com més introspectius,
2: exacte.
1: No? Està molt
2: sí,
1: bé,
2: sí,
1: això.
2: Està molt bé.
1: Avui, com dèiem, us hem donat pistes. Vivim, dèiem, la sexualitat envoltats de missatges, expectatives i models que sovint ens diuen com hauríem de viure el nostre cos, el desig o el plaer, però què passa quan deixem de pensar en el sexe com una qüestió de rendiment i comencem a posar el focus en allò que sentim? Per tant, quan deixa de ser una competició, no?
2: Mm-hmm.
1: I quan deixem enrere una mica les expectatives que hi han posades, no? O el voler-nos comparar amb la resta, que
2: quan
1: això és una
2: de
1: cosa també important, quan deixem
2: no?
1: de fer llistes...
2: De dir, em porto 3, em porto 5, em porto 10...
1: Total, i quan, que jo crec que això és una cosa important i que encara, fixa't, mira el que et diré, mira la persona que ara et mencionaré en aquest programa.
2: Què?
1: Quan encara hi ha gent que té com a referent a Bertín Osborne,
2: yeah.
1: es compara amb la carrera de rànquings de dones que confirma haver estat aquell senyor, clar, llavors
2: Osborne,
1: qualsevol persona de classe mitjana, clar, però una persona de classe mitjana deu pensar, jo no he viscut les aventures que ha viscut Bertín Osborne, no?
2: Bueno, ni cal.
1: Ni cal. Ni crec que el propi Bertín Osborne les hagi viscut, això és una altra cosa.
2: És una altra cosa.
1: No, però clar, ens posem unes expectatives tan altes, no? I ens envoltem de tot un seguit de creences que potser no són ni reals, aquestes creences. Ara en parlarem també amb el nostre convidat, perquè avui hem convidat el Javier Sotomayor, ara el presentarem, ell és terapeuta sexual i de parella i autor d'aquest llibre que avui ens ha vingut a presentar, que ara ell mateix ens presentarà i, a més, té molt bona pinta perquè l'hem pogut nosaltres veure. I amb ell volem parlar doncs, una mica això, sobre el desig, els límits, el plaer, una mica també les falses creences i una mica aquelles càrregues que ens posem no a sobre i que després segurament si rasquem una mica veiem que són del tot innecessàries però que ja portem no de fàbrica.
2: Exacte.
1: Per tant, és interessant. Tu, Lluís, ja has pres algunes notes, he vist
2: sí.
1: que anaves apuntant, si tinc ja algunes coses per preguntar-li al Javier Sotomayor. Per tant, anem per feina.
2: Vinga,
1: no?
2: Som.
1: Va. Avui, el Col·lectius en xarxa,
2: habitar
1: el
2: teu
1: cos.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I, de fet, avui hem portat unes dades abans de parlar del llibre, però, si et sembla, saludem ja el Javier, perquè així també sí. les pot comentar amb nosaltres. Javier Sotomayor, com estàs? Benvingut.
3: Bien, bien, gracias por la invitación. Nuevamente volver aquí es un placer. ¿Eh?
1: Escolta, ara parlarem del llibre, però digues ja el títol del llibre perquè així la gent ja es queda amb el concepte aquest durant la mitja hora de programa.
3: Así es, Sex Journal Marica.
1: Molt bé.
3: Más que un libro, es una bitácora sensorial. Es un cuaderno de trabajo, es una hoja de registro. Es un libro que lo vas completando la misma persona.
1: Molt bé. De fet, ja feina, eh? És com un... Ara
2: sí,
1: que
2: sí,
1: venim
2: sí.
1: de l'estiu, seria un bon quadern d'estiu, no? Per prendre nota, per reflexionar, per
2: realment.
1: Pensar... Ara en parlarem, però Javier, volíem que ens acompanyessis des de ja el programa perquè tenim algunes dades clau que sempre ens agrada comentar. Ara veurem perquè dèiem que el 77,2% de la població, que és una xifra molt alta, sigui pel que sigui, es declara satisfeta amb la seva vida sexual, tot i que la xifra ha baixat respecte del 85,8% del 2009. És a dir, Javier, la gent...
2: Optimistes del 2009.
1: Clar, clar, la gent diu que està molt satisfeta amb la seva vida sexual. Aquesta xifra, Javier, ens l'hauríem de creure o no?
3: Bueno, aquí falta un factor, porque cuando hablamos de sexo siempre hablamos desde el ego.
1: Ya.
3: Pero resulta que cuando vamos a un encuentro sexual vamos con emociones, con nervios, con vergüenza, con un tema con la corporalidad y no estamos del todo satisfechos. Entonces, estas cifras habría que ver, siempre hay que poner en un contexto, ¿no?
1: Total. I aquesta, que ara us diré, que el 60,8% de la població no considera que tenir una vida sexual activa sigui necessari per ser feliç, i la idea que sexe i felicitat van obligatòriament de la mà ha perdut per respecte de fa 16 anys.
3: Que no considera.
1: Sí.
2: Que no considera.
3: O sea, es muy alto, ¿eh?
1: Es muy alto, yo creo
3: porque,
1: que sí.
3: Claro, pensar que somos seres sexuales, mm-hmm. hemos nacido de un acto sexual y la sexualidad también es parte de nuestra salud mental. Mm-hmm. Cuando tenemos un malestar y no lo abordamos, al final lo metemos bajo la alfombra y va siendo mella y en algún momento va a explotar. Mm-hmm. Por eso que es muy importante.
1: I ara aquesta xifra m'interessa especialment el que em penses perquè el 13,4% de la població afirma haver mantingut relacions sexuals amb persones del mateix sexe en algun moment de la seva vida, s'entén persones que no són declarades com a homosexuals, eh? És a dir, aquesta gent queda fora, el 13,4% de la població.
2: Els valents.
1: Exacte.
2: Els valents.
1: El 13% aquest
3: claro,
1: no, que està sostenint...
3: Esto es muy poco, ¿no?
1: Es
3: estos,
1: muy
3: son que han estos son los que han alzado la voz,
1: claro,
3: yo creo.
1: Però són molt poc realment, no? Ben per ells, però realment són pocs, Javier.
3: Sí, en realidad, la gente, la población, somos bisexuales. Uh-huh. Lo que pasa es que en esta escala de bisexualidad van a haber personas que van a tender quizás a un 99% de heterosexualidad y un 1% de homosexualidad, o a la inversa. Y luego están los 100% puro, pero también hay gente que se va desplazando. Que no es, esto, la bisexualidad, no es 50 y 50. Que uh-huh. a veces la entendemos,
1: eso es importante, ¿eh?
3: Muchas veces sí, sí. la entendemos así, como que el 50%, si una persona que es bisexual tiene un 50% de atracción hacia hombres y un 50% de atracción hacia mujeres, no es tanto, esto va variando, ¿eh?
2: Yo creo que això ho expliquem poc, ¿eh? Perquè parles amb la gent té aquesta idea i costa molt, jo, bueno, és que m'he trobat amb unes converses aquest estiu que anaven cap aquí, no? Costa molt fer entendre que a més fluctues al llarg de la teva vida, no? I que no, i que quan ho assumeixes i estàs tranquil·la amb això o tranquil·la, pues, aferrar-se a aquesta etiqueta que a vegades l'etiqueta sense voler ens porta aquest percentatge tan equilibrat, ostres, tant de bo tot fos tan equilibrat, no? Però és que al final res ho és.
3: Sí, i si pensamos el deseo sexual como parte de la respuesta sexual humana, tiene tres variaciones. Una variación, van a haber personas que su deseo se incrementa con personas que les son atractivas.
1: De acuerdo.
3: Entonces aquí va a haber gente que personas de su mismo sexo quizás van a tener una cierta represión por un tema de la presión social. Luego están las personas que su deseo se activa con una persona querida, deseada, cuando hay un vínculo afectivo.
1: Vale.
3: Y luego está el autodeseo, la autoerótica. Entonces yo creo que aquí hay un porcentaje de personas que por la imposición social que el mundo dice que debemos ser heterosexuales, yo creo que está hay una cierta represión.
2: Uh-huh. I a més, perdoneu-me, quan veus aquests comptes d'Instagram, no?, o de TikTok, d'entrenadors de fitness, te n'adones que ells estan fent un acting, però no l'estan fent per les dones, l'estan fent pels homes heterosexuals que els segueixen,
1: sí,
2: que tenen un desig d'evolució cap aquí, en el seu evolució, enteneu-me, de crear aquest cos, no?
1: Uh-huh.
2: I aquí hi ha una relació, com deia ell, de, bueno, d'agradar-se, no? De trobar aquí un erotisme que està molt camuflat i sobretot jo crec que està com molt desactivat per cànon social, ¿no?
3: Sí, aquí está tal cual, está la activación del deseo por una persona que es atractiva, luego está lo del vínculo, y lo del vínculo también es interesante porque hay muchas personas que ahí entran en su conflicto moral, porque si seguramente el entorno le ha dicho que deben ser heterosexuales, se dan cuenta que tienen afecto, y tienen afecto por otro hombre, y que esto es parte de la naturaleza humana también. Pensar que el mundo nos dijo que no podíamos tener ni afecto por un hombre ni deseo por un hombre.
1: Uh-huh. Home, jo crec que més enllà de l'orientació sexual, que un home heterosexual sàpiga veure, o una dona heterosexual sàpiga veure atractiva, no?, una altra persona del seu mateix gènere, a mi això em sembla interessantíssim. Qui ha aconseguit fer aquest exercici i ho ha aconseguit, no, Javier? Una mica pel que deies al principi, no?, que al final, sigui quina sigui la teva orientació, al final tothom té ulls, no? És a dir, que una persona et resulti atractiva no vol dir que acabis tenint sexe amb aquella persona, no? És a dir, que sàpigues veure-li l'atractiu a l'altre, això jo crec que és una virtut molt interessant, que no tinguis el prejudici d'acceptar que aquella persona et resulta atractiva o t'agrada o et sembla guapa, no?
3: Sí, i aquí en el libro también hablo un poco de la bisexualidad, porque son la parte que está muy oculta, que no se considera, y es una invitación a que las los hombres que sienten atracción, que puedan cuestionar ese deseo, que puedan cuestionar qué es lo que sienten y que puedan llevar un registro también de tener más presencia al final en los encuentros sexuales. Porque lo que decía, cuando hablamos del sexo desde el ego. Desde he estado con tantas personas, he estado con tal, pero en realidad lo que nos ocurre es que todos somos seres vulnerables, todos vamos a un encuentro sexual con ciertas emociones, pero lo que no hablamos muchas veces es desde la presencia y desde los cuidados. Y desde ahí va Sex Journal Marica, de cómo prestar esta atención a la presencia y cómo nos cuidamos en un encuentro sexual.
1: Molt bé, doncs escolta, anem a parlar del llibre, d'aquesta guia pràctica, perquè tenim moltes coses encara per comentar amb el nostre convidat, el Javier Sotomayor.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: Javier, que ja convidem a tothom a anar a buscar aquest llibre. M'explicaves fora de micros que la primera tirada ja està gairebé esgotada, per tant, ja estàs començant a produir la segona tirada del llibre. Per tant, ha tingut una molt bona acollida, no?, d'entrada.
3: Así es. El lanzamiento fue hace muy poco en Barcelona. Lo hice en el centro LGTBI. Pero si bien la venta del libro como tal comencé en junio, pues ya se están acabando los ejemplares. Tengo que volver a hacer una nueva tirada, una segunda edición. Así que voy muy contento con esto.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar-vos del Consell de Pacients i Famílies que té la Fundació Sanitària Mollet. No sabem si d'altres centres hospitalaris, potser de Catalunya, també disposen d'aquest consell, però per això tenim la persona que dirigeix el que és l'atenció a la ciutadania, a la Fundació Sanitària Mollet, que és la Leo Pérez. Benvinguda, Leo.
2: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
1: Gràcies per acompanyar-nos i amb ella precisament anem a parlar d'això, d'aquest Consell de Pacients i Famílies, que jo qüestionava. Això és habitual en els centres hospitalaris, Leo?
2: Cada vegada més. Fa temps que l'experiència persona o l'experiència pacient ja està participant a tots els centres i a tots els hospitals de Catalunya. Fa gairebé ja un any i mig el departament va fer el marc d'experiència pacient i una de les línies importants a treballar va ser tot el tema de participació. La Fundació Sanitària de Mollet fa molts anys ja treballa l'atenció centrada en el pacient i en la persona. Crec que des del 2016. Llavors hem anat fent passos i ja des de fa ben bé dos anys es va ja constituir el Consell de Participació de Pacients i Famílies.
1: Doncs ara parlarem d'aquest consell. Habitualment en el Fem Salut sempre ens adrecem allò a la ciutadania d'una forma pedagògica i sobretot de prevenció, parlant de salut, però és que la participació també pot generar salut perquè ajuda precisament els gestors a fer-ho el millor possible, perquè les persones, ho acaba de dir la Leo, doncs si la persona al centre, doncs evidentment el que és important és escoltar, i m'imagino que per aquí va aquest Consell de Pacients i Famílies, d'escoltar sobretot.
2: Sí, té diferents objectius, eh? Com et deia, des de fa molt temps el pacient ha d'estar al centre, però hem fet un recorregut molt important, totes les entitats i també com a cultura. La Fundació, l'Hospital, té una cultura de que la persona està a l'ADN de l'entitat, no? No només l'hem d'escoltar, sinó que també ens ha ajudat a co-crear i a dissenyar l'hospital. Ja no només escoltem, no només posem allò que ens diu la persona, sinó que, a més, ens ha d'ajudar a fer palanca de fer canvis. I això és el canvi que estem instaurant ara, i que no només ens suggereixen tot allò que ells veuen, perquè nosaltres tenim és la mirada del dia a dia, no? Tu vas a la teva feina i treballes, però ells poden veure altres coses que nosaltres no mirem, no? Llavors, jo tinc una companya de fa molts anys que ens coneixem, que hem lluitat de fa molts anys perquè aquesta cultura, aquesta ADN de la participació ciutadana s'instaurés en el nostre dia a dia, i sempre diem que és un canvi de mirada. Canvi de mirada la persona, d'aquell pacient, de les famílies, que era una assignatura pendent, perquè sempre incorporàvem la veu del pacient. Però les famílies, que són aquelles que ajuden el pacient en el seu dia a dia i ens ajuden a nosaltres, no estaven representades. I hem fet un pas més i també incorporem les associacions de pacients.
1: No sé si un exemple de tot això que ens està comentat la Leo, potser la més recent, és aquest espai d'oncologia, no? Que doncs, fa uns mesos que s'inaugurava, i que doncs, això que heu tingut molt en compte, el pacient, les famílies i també les entitats que estan aquí en el territori, no?
2: Sí, quan diem que el pacient participa i participa en els processos de l'entitat, és això, no? Nosaltres, abans de fer de nou l'Institut Oncohematològic, vam preguntar, vam fer un grup focal, i perquè no només en el Consell de Pacients i Famílies els pacients participen. Nosaltres els hi expliquem les dades, els hi expliquem qualsevol dubte que tinguin, però a més els hi demanem l'opinió, i no els hi demanem l'opinió al final, sinó que ha de ser al principi. Us anem a construir aquest nou espai, com el penseu? Com creieu que faltaria? Què veieu que podem aportar? O com construiríeu aquesta part? O què us agradaria tenir? I a partir d'aquí vam construir el nou institut.
1: Doncs en parlarem, Però nosaltres hem entrat perquè hi ha una manera, no, d'accedir-hi, hi ha un formulari que et demana, doncs, això, les dades, el nom, però després posa àrees d'interès.
2: Sí, perquè, com dèiem, nosaltres, en el nostre pla estratègic d'enguany, que s'ha creat nou, tenim l'àrea de participació, però també tenim l'àrea de millora de l'experiència del pacient, d'escoltar els pacients, no? que tot va, és el mateix puzzle, no? Però hi ha pacients que per les seves casuístiques o les famílies, o que treballen o que no els hi va bé al matí perquè prenen medicació o que prefereixen estar a casa per la seva mateixa patologia, oferim diferents vies de participació. Si volen instaurar el Consell de Pacients i Famílies i volen treballar-hi conjuntament en totes les sessions, poden treballar-hi, però si només volen treballar una part d'un grup focal o només són pacients que estan arrelats a la part oncològica.
1: Leo, anem a PAMS. No, perquè és veritat, nosaltres hem vist que hi ha el Consell de Pacients i Famílies, però que també hi ha els grups focals. Anem a explicar què és cada cosa, els grups de millora.
2: Correcte.
1: Que també hi ha tallers participatius.
2: Correcte, per això et deia. I nosaltres especifiquem què volen fer i quan volen venir i quan poden venir. Llavors, si volen estar en el Consell de Pacients i Famílies, poden posar i
1: però i això què significa el Consell?
2: Sí, el Consell és
1: a dir, reuneix
2: sí,
1: allò
2: es,
1: cada
2: es reuneix temps? Periòdicament, entre 3 i 4 vegades a l'any, i hi ha uns compromisos i uns objectius. Els pacients que hi vulguin participar participen i a partir d'aquí parlem. Expliquem projectes que té l'hospital i també ells ens expliquen dintre les àrees que han participat o per la seva malaltia o per familiars que han tingut a l'hospital, què voldrien canviar o què valoren que podríem canviar. I que ho creem i que ho dissenyem conjuntament. I a partir d'aquí surten accions de millora. Aquestes accions de millora poden ser transversals des d'una àrea o des de tot l'hospital, per exemple, treballar en llistes d'espera, l'accessibilitat tan important, no? O l'accessibilitat telefònica, o només treballar en unes àrees en concretes. I a partir d'aquí, si es decideix treballar en aquestes àrees en concretes, és quan nosaltres parlem de grups focals o tallers participatius.
1: Que és quan llavors jo he trobat allò d'urgències, hospitalització, és a dir, si tu formes
2: correcte
1: part d'un grup focal, llavors pots després escollir també en quin àmbit.
2: Correctament, no? Perquè hi ha pacients que per la seva malaltia o la seva disponibilitat només volen treballar o només han estat en urgències i tenen l'experiència que han viscut en urgències. Llavors es pot fer un grup focal només dedicat a urgències, no? Com el que ben deies tu abans, no? Vam fer l'Institut Nou i vam treballar només tota la part de l'Institut i d'Oncologia, no? O quan fa uns anys també vam canviar tota la part de nefrologia, no? Pues també vam fer un grup focal i es va treballar pacients de nefrologia.
1: I habitualment, en aquestes experiències que heu tingut, quines han estat les aportacions ciutadanes?
2: Les aportacions ciutadanes són sempre molt enriquidores i hi ha aportacions des de com se senten els pacients i aportacions de què creuen que l'entitat pot millorar o aportacions només pedagògiques, no? A vegades com a pacient no entenem, no? El circuit, tota la xarxa sanitària, no? I aquí es fa molta pedagogia i s'intenta explicar, no? Per què fem les coses. Aquest matí ho comentava abans, vinc d'un consell de la Vinyota, de residència, i parlàvem, no? De logopedes, dels fisios, no? De les hores que estan els professionals sanitaris, no? Pues això és igual, és veure com els agradaria la confortabilitat dels seients, que nosaltres només els provem una vegada al dia o ens assentem un moment, ells estan moltes hores, o com els agradaria si hi hagués música de fons, si els agrada, si no, si necessiten tenir alguna taquilla per deixar les seves pertinences, o simplement ara anem tot amb el mòbil, si estàs moltes hores, per exemple, a l'institut, no? Tota la part d'oncologia, pues, si volen tablets, si no volen tablets, si creuen útils tenir un coixí darrere, Llavors, tot allò que ens diuen i que nosaltres no tenim aquesta sensibilitat perquè no estem com a pacients, ells ens ho expliquen i a partir d'aquí es fan accions de millora.
1: No sé, Leo, si recordes allò, alguna aportació que precisament diguessis, mira, amb això no hi havíem pensat, no? Bueno, i una cosa tan senzilla com ara comentaves, no? Un coixí, no? Sí. O el poder connectar a una tablet.
2: Sí, sobretot també el que dèiem, no? És, nosaltres teníem pensat posar els sillons d'una manera i ells ens van dir, no, d'aquesta manera no, perquè et dona la llum, si els podeu posar d'aquesta altra manera, no? O tot el tema de coixins, doncs mira, creiem que aquests coixins no ens van bé, ens van millor aquests, no? O hem pensat de posar aquests bancs en aquesta orientació, doncs no, millor cap a l'altra, no? O la música, no? Posem un fil musical, doncs no, perquè hi ha pacients que no volen estar sentint música tot el dia, si, o quina música posaràs, no? Llavors, no, preferim no tenir música i nosaltres ja pues, us donem uns auriculars i connectem. Llavors, aquestes visions o televisions, no? A vegades, mira, havíem pensat, no, preferim no tenir televisions i perquè ja tenim les nostres tablets o ens portem les tablets de casa.
1: Uh-huh. Avui estem parlant amb la directora d'Atenció a la Ciutadania de la Fundació Sanitària Mollet, és Leo Pérez, i amb ella estem comentant precisament d'aquest Consell de Pacients i Famílies que assisteix a la Fundació, al igual que altres centres hospitalaris de Catalunya. No sé, Leo, si abans d'engegar-ho, si feu trobades també amb altres hospitals, si comenteu allò, doncs, maneres de funcionar també per implementar aquestes millores, no?, d'experiències que puguin enriquir, no?
2: Sí, sí, fa molts anys que treballem amb l'experiència persona, l'experiència pacient, també l'atenció centrada en la persona, i tenim reunions amb diferents comissions de l'hospital o del Servei Català de Salut que parlem d'aquests temes, fins i tot és el que et deia. S'ha creat el marc d'experiència pacient que engloba 8 dimensions per poder treballar, i fins i tot últimament amb el departament i amb les regions del Servei Català de Salut estem treballant també temes transversals. Nosaltres treballem amb l'Hospital Clínic, amb tota la part de la C-17, i treballem conjuntament la resta d'hospitals per veure què podem millorar en relació a l'experiència amb aquesta xarxa i també amb com ens comuniquem entre els diferents hospitals.
1: Hem aclarit que el tema de la C-17, si alguna persona diu, però la C-17 no és una carretera, doncs sí, precisament el que fem, no, és que tots els centres hospitalaris que, doncs, uneix la C-17 treballen de forma conjunta de la mà de l'Hospital Clínic, no?
2: Correcte.
1: Per aquesta millora que ens està comentant Leo Pérez. Jo he vist que també es pot participar fent proves de nous serveis. És a dir, feu allò un testeig, no? Que els pacients o les familiars digueu, escolta'm, anem a implementar aquest servei o aquesta, sí, aquesta cadira nova, no? A veure, la proveu i ens dieu el què?
2: Sobretot circuits. A vegades canviem circuits o fluxes de pacients o ara que tothom en parla, no? De la realitat, de realitats virtuals o intel·ligència artificials, no? Pues a vegades, quan creem un pilot, ens agrada fer el testeig, com tu ben dius, i incorporar els pacients i veure si l'eina que nosaltres estem intentant posar de nou a l'hospital la creuen que és adient. Sobretot s'està fent molt amb apps, ara tothom anem amb una app al telèfon i a vegades no preguntem prou si la que app que hem creat el pacient la creu adient o falta alguna cosa que ells valoren. Llavors, a vegades parlem amb ells, ens assentem, els hi presentem i a partir d'aquí diuen està molt bé o ens mancaria, no hi he pensat amb això, no? Pues ho incorporem.
1: I Leo, és veritat que tots anem amb el mòbil i les apps, però hi ha molta part de la població uh-huh. que encara no accedeix o perquè no té mitjans, no? O no té l'habilitat, coneixements, el que sigui, però també això, doncs, de vegades allò no és viable, no? No té aquest accés a aquestes eines.
2: No hi ha inconvenient, ho tenim molt en compte i donem les mateixes eines i metodologies que estem servint ara. Sí que és veritat que totes les apps ens incorporen immediatesa i la gent jove ens ho demana. Llavors, si, no, per què fer un tràmit presencialment si ho pots fer mitjançant el telèfon? Però totes aquelles persones que considerin que no els hi agrada o que estan més còmodes fent-lo tradicionalment per telèfon o presencialment, nosaltres encantats.
1: S'adreça a molta ciutadania el que és el Servei d'Atenció Ciutadana?
2: Sí, tenim la sort que ens venen a veure i cada vegada menys. Sí que és veritat que aquest últim any hem notat doncs, quasi bé un 50% que les persones, els nostres pacients, utilitzen més tot el tema del correu electrònic i o l'APP, però sí que venen pacients i els atenem i ens agrada que vinguin perquè és el que et deia, ens donen la seva visió, la seva mirada. A vegades si escrius un correu electrònic a vegades és molt més fred i llavors si ens venen a veure, ens expliquen, podem conversar, ens assentem amb ells, parlem i ens donen la seva visió, que és molt important.
1: Els correus electrònics no sé, però els whatsapps de vegades allò generen conflicte.
2: Sí, de moment nosaltres encara les entitats, el departament i el Servei Català de Salut encara no tenim obert aquest canal, però sí, generen conflictes.
1: És a dir, que allò, la comunicació verbal, allò presencial, la veritat és que és enriquidora. De fet, nosaltres agraïm moltíssim que avui tots tinguem a la Leo aquí presencialment amb nosaltres, compartint aquesta estona de ràdio, i que doncs esperem que sigui també enriquidora l'aportació que s'està fent des d'aquests micròfons per al que és tota la ciutadania. M'imagino que en aquestes trobades vosaltres també animeu a la ciutadania a formar part d'aquestes, no?, d'aquests serveis de participació.
2: Sí, sí, ens agradaria també animar-vos des d'aquest canal perquè ens manca gent jove.
1: Anem a explicar, quanta gent teniu ara més o menys aproximadament en el Consell?
2: Nosaltres ja teníem un Consell, però ens agrada renovar perquè és molt difícil a vegades que tothom pugui tenir hores per venir a estar allà amb nosaltres 2 o 3 hores o fer grups focals. I intentem dinamitzar una miqueta i fer grups de matí, grups de tarda i fins i tot grups online, perquè entenem que gent jove potser no poden venir per diferents situacions, però tenen 1 hora o 2 hores i ens connectem via qualsevol aplicació i parlem amb els pacients i persones. Llavors, en aquests moments tenim entre 10 i 15 pacients i famílies i associacions que col·laboren amb nosaltres. Però ens agrada tenir una visió més àmplia, una mirada diferent, sobretot de la gent jove, que a vegades costa més i ens agradaria veure què en pensen.
1: I quin és el compromís? Ho dic perquè igual hi ha una persona que diu, doncs mira, ara no em faria res de participar, però no sé si el compromís és in eternum o tenim allò, doncs, mira, al cap d'un temps, això que comentaves, no? Ens agrada renovar...
2: Ens agrada renovar cada 2 anys. I així que s'incorporin més pacients, tot i que a vegades hi ha pacients que ens diuen podem continuar, faltaria més. Llavors, i com comentàvem, el compromís són de 3 reunions o 4 reunions a l'any. I a partir d'aquí, depenent de les accions de millora que vulguem treballar, es creen o tallers o grups focals. Llavors, compromís amb nosaltres que vinguin o que parlin amb nosaltres ja és molt. I a partir d'aquí, si volen participar només 1 vegada, 2 vegades, 3 vegades, o només amb un grup focal petit d'una acció de millora, nosaltres no tenim problemes. I fins i tot, a vegades, si no poden participar en un període de temps, doncs ens diuen, mira, jo durant un temps no hi podré, però d'aquí l'any que ve puc participar, però tampoc hi ha problema.
1: Requisits, imagino que s'ha de ser major d'edat.
2: Correcte, major de 18 anys, i que tingui aquest compromís de participar i d'accions de millora. I que si es comprometen a fer un grup focal de 2-3 sessions o una sessió, depenent de l'acció de millora, que hi puguin participar.
1: I d'algun àrea d'interès teniu més mancança que d'altres? Allò que comentàvem, no? De l'àrea de nefrologia, salut mental... No sé si teniu mancança, allò de dir, doncs mira, tenim allò, aquestes entitats i persones que participen, però just de l'àmbit de consultes externes no en tenim.
2: Tenim mancats, com t'he dit, tenim 10 o 12 pacients, llavors ells aporten la visió que creuen convenient o que estan avassats, però sobretot la part d'urgències per nosaltres és un procés, és un àrea que participa en molts pacients, llavors ens agradaria tenir les visions de la gent jove, sobretot com et deia, o gent de mitjana edat que aporti també, i també de consultes externes. Vull dir que per nosaltres ens enriquidor de l'àrea que ells creguin que és oportú.
1: I el feedback, és a dir, allò que comentàvem, no? No sé si les persones que fins ara estan participant o han participat amb vosaltres, després, quin és el retorn que us fan? És a dir, grau de satisfacció? Imagino que també que pregunteu, no?
2: El grau de satisfacció amb els grups focals que hem fet i amb el Consell és molt alt, perquè que pugui venir la persona i participar, per ells ja els encanta dir la seva, no? I sobretot estem molt compromesos des de l'entitat, no només a escoltar, sinó a fer un pas més i dir què fem amb les seves aportacions, perquè últimament totes les entitats, ja siguin de la part sanitària com de qualsevol altra entitat, t'arriba un correu amb l'enquesta de satisfacció, vas a comprar qualsevol puesto i t'arriba, no? Llavors, però després amb la teva participació, amb aquells moments que has perdut en omplir l'enquesta, què fem les entitats, no? I aquest és el pes que volem avançar, de dir, pues, amb tot allò que hem parlat, amb tots els compromisos que vam arribar, l'entitat ha fet aquestes accions de millora o ha fet aquests grups, i d'aquests grups hem aconseguit aquestes accions. Això és el que ens manca una mica a totes les entitats del món sanitari, no? Veiem què fem i què pot aportar la persona i què podem aportar nosaltres com a entitat o com a departament, perquè a vegades nosaltres ens agradaria, pues, fer moltes més coses, però a vegades hi ha accions que estan molt arrelades al departament o al Servei Català de Salut, i llavors no depèn nosaltres, no? La part social.
1: I això s'explica, nosaltres... Leo? És a dir, sí. Si, per exemple, no, hi ha una demanda que coincideix, sí. No? Bastant coincident, i l'entitat veu que no pot fer-hi front perquè, doncs, no està al seu abast. S'explica?
2: Sí, s'explica. Ho intentem explicar, i també tenim el Consell de Participació Ciutadana, que aquí també ho expliquem amb associacions, o, per exemple, abans deia Salut Mental, no? Col·laborem amb l'associació suficientment, no? Que ens reunim amb ells i els hi expliquem. Nosaltres prenem nota, però això no depèn de l'entitat, i ho escalem. I llavors, a vegades fem més pedagogia que fer alguna acció en concret, i llavors la persona ho rep i ho entén molt bé, i també, no només això, sinó que fan d'ambaixadors, que nosaltres li diem d'ambaixador, no? Perquè ho explica a altres pacients, ho explica a la família, i llavors això és una xarxa que anem teixint tots junts.
1: Avui hem parlat amb Leo Pérez, directora d'Atenció a la Ciutadania. Anem a recordar aquelles persones que tinguin aplicacions, que entrin a la pàgina web, ho tindran molt fàcil, no? O a través de les xarxes, perquè esteu fent difusió, per formar part d'aquest Consell. Per aquelles persones que no facin ús d'aquestes eines, poden trucar, sí. Poden adreçar-se presencialment...
2: Es poden trucar a Atenció Ciutadana o a la centraleta de l'hospital, o es poden adreçar personalment. També per la nostra aplicació, que és Connecta FCM, també allà poden fer un correu i també ens arriba a nosaltres. Vull dir que no hi ha problema. El canal que utilitzin, nosaltres els hi prenem les dades i després els hi fem un truc o els hi fem un correu. Els hi demanem disponibilitat, quin horari s'ajustaria millor, i a partir d'aquí és començar.
1: I teniu un topall, allò de dir, bé, estem fent aquesta crida perquè volem allò que la ciutadania participi, però no sé si teniu allò de un màxim.
2: De moment no hem tingut màxims, perquè és el que et deia, no sempre tots els pacients poden venir a totes les sessions, no tots els pacients poden participar en tots els grups que tenim, i no tots els pacients poden participar a les tardes o als matins. Llavors la nostra idea és que participi el màxim de persones possible i fer diferents grups, i si arribéssim al topall ja els hi explicaríem, i si no, per l'any que ve, o intentaríem fer altres sessions diferents o fer sessions dobles. El que sí que volem és que si qualsevol persona que ve a la nostra entitat i vol dir alguna cosa, que no es quedi amb les ganes, que vingui i ho parlem.
1: A veure si de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania heu d'obrir llista d'espera.
2: Us ho explicarem, vindrem i també us expliquem.
1: Molt bé, Leo, deixem anar aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat. Tot un plaer, i fins una propera. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.

Continguts en xarxa. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: L'heu vist segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
2: Caminar pels entorns de la cartoixa d'Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb la qual anem caminant cap als peus del parc natural de la Serra de Montsant, però guanyant alçada, i per tant anem guanyant doncs, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el cap i a la fi, acaba sent una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim 2 cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
1: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
2: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat per un antic camp d'oliveres i un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en Priorat és moltes coses, però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però anem fent un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus, de procedència, edat i condició física.
1: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
2: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que s'han treballat, en alguns casos, amb terrasses, per poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers. I que, mira, que anem pujant, el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. I aquesta és la part xula de veure com els humans, amb els anys, doncs, hi ha molt, molt d'esforç hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això també dels nostres pagesos i viticultors et diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
1: Bé, hem de dir que un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
2: La Font Pregona naix allí a peu del Montsant i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa. En aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest català antic que volia dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. És a dir, el monestir es vesteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no?, sense això no s'entendria.
1: Seguim avançant i abans de tornar cap a la cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
2: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn, que està a peu de pista, i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem. Normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està. I en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica. I ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura ben bé quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no?, per desinfectar, per reussar les parets, per la construcció.
1: De tornada, la cartoixa d'Escaladei ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el Tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
2: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del priorat i que és un dels primers llocs on s'embotera el segle XX, el 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és agafa el nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és el poble d'Escaladei tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquestes de les diverses varietats d'oli d'oliva.
1: Anem a pams. Tot i que el rellançament del priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
2: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII, XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim, és un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
1: Però va arribar la filoxera i per culpa seva el priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd 2/3 parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del Priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
2: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles, aquí al Priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts caps d'oliveres, que també molts d'ells estan com a les vinyes, no? En muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals, i amb un mosaic agroforestal donant el valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé l'arbequina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la Rojal, l'Arbussant, el Negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
1: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu-vos, guard, com anem?
1: Trobàvem a faltar a Maria, ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes

0: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, podríem dir, la muntanya sagrada dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
1: Això mateix, anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que, al cap d'uns 500 metres, ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i, per un camí senyalitzat, remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim, 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres, amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
0: Mediterrani pur, bàsicament.
1: Totalment. Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Els trams oberts veiem Castellsapera, a la veïna Serra de l'Ubac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
0: O sigui, no va a la badà, allò de mirar a terra.
1: No va a la badà, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig, i aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès, avall, per perdre un centenar de metres, fins a trobar per l'esquerra indicat el camí que ens mena a l'ermita cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals escalonades formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local que es torna a orientar a sud i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola i, si volem emocions, per la dreta, tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el Camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic amb uns absis preciosos i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional, des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Coll Sa Cabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada.

0: Ada, Litoral, Collserola, Garraf, Lordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostra, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper,
1: quin muntanyam, mare meva,
0: etcètera. Senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar el Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
1: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica i comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
0: Posem-hi unes 5 horetes perquè es va bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: Doncs aviam, 1,5 sobre 5 si anem i tornem exclusivament pel sender local. 3 sobre 5, si volem passar pel mal pas de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
1: Cartografia.
0: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac, escala 20.000, que és molt acurat realment cartogràficament parlant.
1: I a internet.
0: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54 a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
1: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
0: Salut i República!
1: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la 8ª meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W-.

0: Parc de Torres del Paine, a mi m'agrada molt. És, hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses Torres del Paine, hi ha els Cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial. Hi ha el llac Nordensfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res, amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno. Això són 2-3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les Torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les Torres, hi ha el Lago de les Torres, i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Del refugi Chileno ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos, que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre, fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del Refugio Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordensfjall, i aquí van passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. Aquesta vall vam poder arribar fins al campament o Mirador Britànico, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Cola del Fin. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al Mirador del Francès, també és bonic, perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al mirador britànic, van fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey. Però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glacier Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes en una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra, i allà al fons veus les dues llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glacier Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac Poe. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida, amb aquell blau d'aquell llac Poe i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més, potser per mi, són els Cuernos del Paine, aquestes muntanyes que tenen diferents tons, tenen un color granatós fort, entremig tenen un color més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc. Vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu-nos aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut, i com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: La bona música amb Lluís Bonamusa.
1: Diuen que Zeus, el més poderós dels déus, va geure 9 nits seguides amb Mnemòsine, la deessa de la memòria, i que d'aquesta unió van néixer 9 esplèndides filles que van rebre el nom de Muses. Eren elles les qui, amb la seva influència divina, inspiraven els artistes. Segons Hesíode, també eren capaces de xiuxiuejar als reis els mots justos que deixarien contents els seus súbdits. Hi ha muses, fins i tot, pels qui escriuen història i també pels qui estudien astronomia. En gairebé tots els casos, però especialment en la música, els fruits de la seva inspiració són volàtils, almenys físicament: el so, el pensament, el moviment i la paraula.

Doncs amb els sons despullats de l'antiga lira grega hem manllevat les paraules de Joan Silva Barris en el seu excel·lent pròleg, el Tractat sobre la Música, que va escriure l'erudit grec Plutarc cap allà al segle II després de Crist. I recordem, un cop més, que la paraula catalana música prové del substantiu grec musiqué, que significa concretament propi, relatiu o pertanyent a les muses. La música és, per tant, i per excel·lència, l'art de les muses, un art que pels antics grecs aplegava de manera indivisible la música, la poètica i la dansa.

La música va començar tenint un significat o una explicació màgica, després religiosa, però sempre actuant com a mediadora entre els poders divins i la humanitat. Fins a tal punt era inexplicable el seu poder sobre els nostres avantpassats. I aquesta força no només la continuem sentint avui en dia, no només ens acompanya i ens fa gaudir, sinó que ens permet resseguir també els passos de la història i descobrir com han evolucionat els valors, les emocions i l'estètica de les generacions que ens han precedit. Doncs bé, amics i amigues, amb aquesta filosofia com a guia i en aquest primer espai us presentem els trets generals del que serà la novena temporada de La Bona Música, que podeu escoltar, com sempre, a la vostra ràdio local de la xarxa o, quan vulgueu, en el podcast, la plataforma iVoox. Allà les bones muses ens acompanyaran, agafades de la mà ferma de la música, de La Bona Música.

Com dèiem, la música, l'art de les muses per excel·lència, va tenir fa molts segles un significat màgic, o almenys íntimament vinculat amb la divinitat. I quan la civilització grega va passar del mite al logos per explicar el món, el coneixement filosòfic, el coneixement racional, va seguir atribuint a la música un paper quasi de sacerdotissa. I és que l'art que sorgia per l'acció d'una filla del mateix Zeus havia de ser un art privilegiat, gairebé sagrat. I tot plegat amb el simple toc d'una corda de la lira, del so d'una flauta o del cant compassat d'uns versos. En el món clàssic van passar segles sense que la música evolucionés pràcticament en la seva estructura fonamental. El seu caràcter sagrat convertia gairebé en un sacrilegi a qui gosava introduir innovacions. Tenim previst en aquesta temporada entrar més a fons en aquest fascinant i poc conegut món de la música antiga, la música dels orígens de la nostra civilització. I és que cal recordar que al llarg de més de 10 segles la música va ser essencialment vocal, perquè la veritable connexió amb la divinitat es trobava en la veu humana. I n'és un bon exemple aquest fragment de la primera compositora reconeguda de la història, aquell geni de les arts, les ciències i la mística medieval que es deia Hildegarda de Bingen.

sentíem Spiritus Sanctus Vivificans, de Hildegarda de Bingen, abadessa, metgessa i dona de gran influència a l'Europa catòlica del segle XI, un personatge que no deixa de sorprendre's a mesura que l'anem coneixent i que des de la modèstia de la seva abadia alemanya, tan punt cantava la Mare de Déu, conreuava i estudiava les herbes remeieres, com influïa políticament en el mateix pontífex de Roma.

I de músics revolucionaris, d'artistes que van capgirar els conceptes de la música, en parlarem sovint al llarg de la temporada. Cal dir que el mite del gran compositor revolucionari que inaugura una nova era ha estat potser magnificat en els tractats d'història de la música que volen una història lineal. Però el cert és que hi ha hagut moments en què l'art, seguint els passos de la mateixa història, ha fet certament un gir radical. Ho va fer, evidentment, Beethoven, ho va fer Wagner, ho va fer Stravinsky, però no només ells, ni molt menys. D'altres ho van fer, diríem, amb guà de seda, com un romà del segle XVIII que va transformar, diríem, els aspres i un tant caòtics sons del primer barroc en un prodigi d'ordre, claredat i equilibri. Una música que deixava satisfet tant l'intel·lecte com l'esperit. Ell es deia Arcangelo Corelli i en aquesta temporada us explicarem on rau la seva màgia.

Sentíem uns fragments del Concerto Grosso per la Notte di Natale de Corelli, de la seva famosíssima Opus 6, una obra, un opus que va obrir les oïdes i les ments de mitja Europa al segle XVIII, esdevenint model absolut, fins i tot els guaitamalics dels francesos, i preparant fins i tot el terreny d'un estil que havia de venir i que rebria el títol, avui potser mal emprat, de música clàssica. Les muses no són éssers llunyans. Són el nom que els antics donaven a la memòria quan aquesta es convertia en bellesa. George Santayana.

Efectivament, allò que avui anomenem popularment música clàssica és, estrictament parlant, un període no gaire llarg dins de la història de l'art, diríem que poc més de 50 anys. I tot això ha acabat convertint-se en el sinònim per excel·lència de tota la música històrica occidental. I és que va ser precisament llavors quan es van modelar els fonaments de l'estructura i de l'harmonia que es van ampliar en anys posteriors i que encara avui formen part de la nostra manera d'entendre, de concebre la música. Parlarem, per tant, com no podia ser d'altra manera, del classicisme en aquesta temporada. El gaudirem, però també l'analitzarem, l'estudiarem. Ens fixarem en alguns dels seus protagonistes, com l'autor que va escriure aquesta simfonia que estem sentint quan era tan sols un adolescent de 14 anys, que es deia Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Sentíem un fragment de la sinfonia número 10, Kegel 74 de Mozart, obra que va escriure probablement a Roma l'any 1770, durant el viatge iniciàtic que va fer amb el seu pare, emulant el gran tour que feia l'elit cultural anglesa i alemanya. Un gran tour que potser també es mereixerà un espai propi. Entrarem a fons en aquesta interessantíssima història i farem nosaltres mateixos, en certa manera, el nostre propi recorregut. Però ja que venim de sentir el Mozart adolescent, us avancem que dedicarem un programa als adolescents prodigiosos, aquells que ha donat la història de la música, i us asseguro que us sorprendreu.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: El nostre viatge personal per la història de la música volem fer-lo acompanyats, com sempre. Per això, per animar-vos a venir amb nosaltres, us fem avui aquest petit avançament del que podrem compartir al llarg de la temporada. Seran més o menys 40 espais, com cada any, en què mirarem de tocar gairebé tots els gèneres, molts almenys, instruments també, èpoques. Mirarem de sortir de tant en tant de les fronteres de la música clàssica per anar més enllà, explorar compositors i obres absolutament desconegudes i, sobretot, de buscar emoció. Com la que ens proporcionarà, us ho asseguro, la vida i l'obra d'un polonès a qui dedicarem molt aviat un monogràfic que estic segur que us encantarà.

Sentíem a Alícia de la Rocha, una de les més grans pianistes que ha donat el nostre país, per no dir la més gran, en la seva apassionada, enèrgica i molt musical interpretació d'un dels preludis de Chopin, un d'aquells preludis que el més nostàlgic dels polonesos va revisar o completar en la seva accidentada estada a l'illa de Mallorca, sempre pensant en la terra que el va veure néixer i a la que mai més va tornar. Ens empaparem de l'ànima chopiniana, que és apassionant, i també esperem encabir en la temporada un espai dedicat a alguns altres grans pianistes, centrar-nos, en aquest cas, en l'intèrpret més que en l'obra, i posar en valor que el fet musical no existiria si ningú l'interpretés, perquè les muses no només inspiren els compositors.

I com que el repàs que estem fent de la temporada ens està sortint més aviat cronològic, seguirem endavant i anirem de ple cap al romanticisme tardà, potser el preferit, l'estil preferit de l'aficionat mig, per ser la culminació de l'expressivitat romàntica. És el moment de les grans orquestres, dels solistes virtuosos i de l'emoció portada al límit. I el que estem sentint és el conegudíssim concert per a violoncel en si menor d'Antonín Dvořák, el més difós dels compositors txecs. I no us el portem només perquè aquest concert sigui bellíssim, que ho és, ni perquè fos un dels preferits de Pau Casals, que ho era, sinó perquè ens dona peu a comentar-vos que dedicarem un espai molt interessant als missatges ocults a la música. Són aquelles peces en què el compositor, de vegades clarament i d'altres de forma críptica, gairebé impossible d'identificar, envia una dedicatòria secreta, escrita entre línies a la partitura. I és que aquest concert de Dvořák té les dues coses. No només és puresa i bellesa, sinó que és un veritable missatge en una ampolla musical.

Us desvelarem en el moment oportú el missatge ocult que té aquest concert de violoncel de Dvořák, que, per cert, sentíem en la ja clàssica però impecable versió, gairebé diria la meva preferida, la que va fer ja fa uns quants anys Pierre Fournier amb Georges Sel a la direcció.

La música és la memòria del temps que no es pot recuperar de cap altra manera. Marcel Proust. Doncs bé, amics i amigues, a la bona música us fem una proposta. Ja ho veieu, la d'un viatge en el temps, un viatge a l'espai, també amb la mirada posada en què és el que sonava en un moment històric donat i com ens ajuda a entendre la societat de cada època. Perquè hi ha moments històrics en què la vida, l'art i la música han fet algun tomb meravellós. Per això farem una visita a la Viena del 1900, on tot l'art i la societat en general es va capgirar. I també al París de la Belle Époque, també a començaments del segle XX, un dels moments més gloriosos de la creativitat de la nostra civilització.

Passejant pel París de principis del segle XX, et podies trobar a Verlaine, a Degas, a Toulouse-Lautrec, a Proust, a Debussy, a Eric Satie, o a Reinaldo Hahn, també, que va ser parella de Proust i que va escriure aquesta cançó de delicadesa extrema que hem sentit i que porta per títol L'heure exquise, l'hora exquisida. És aquella època gloriosa que es va anomenar la Belle Époque i és també per aquells anys que es coneix una petita història, una anècdota que explicaria Pau Casals i que ens vincularà amb la següent obra i la següent història.

L'any 1902, un jove Pau Casals es trobava a París per obrir-se camí, amb dificultats, s'ha de dir, en els cercles musicals de la Ciutat de la Llum. Allà va coincidir un dia determinat amb un compositor novell, que era encara alumne de Gabriel Fauré i que es deia Maurice Ravel. Pel que sembla, Ravel acabava de compondre una peça per a piano i va voler conèixer l'opinió de Casals abans de l'estrena. Probablement la tocava a tothom, que si la creuava per davant. Doncs bé, el mateix Casals explicava que després de sentir la interpretació de Ravel, va comentar-li al mestre que li semblava una obra excel·lent, digna dels més grans compositors. Un elogi que sembla que el jove Ravel va rebre amb modèstia continguda. Ningú més o pocs havien escoltat encara aquella obra, que s'estrenaria no gaire més tard a la sala Pleyel de París amb el pianista lleidatà de confiança de Ravel, que era Ricard Vinyes. Una obra que més tard seria popular gràcies a la magistral orquestració del mateix Ravel, esdevenint una de les peces més conegudes i interpretades del músic francès.

Doncs bé, hem sentit la deliciosa pavana per una infanta difunta de Ravel. Ho hem fet començant en la seva versió original, la seva versió pianística, però que després hem fusionat, heu vist, gràcies a la tècnica, amb la versió orquestral, en aquell cas dirigida per Seiji Ozawa. I una altra dada interessant, fixeu-vos, aquesta obra, La pavana per una infanta difunta, va ser dedicada a la mecenes de Ravel, que era una senyora que es deia Madame de Polignac, i era una de les més destacades benefactores de la música a l'Europa d'aquells anys. Perquè resulta, amics i amigues, que les muses no només han inspirat a compositors i a intèrprets, també en el seu moment han xiu-xiuejat a les oïdes de les persones sensibles i amb recursos perquè elles fessin tot el que poguessin per la música. Doncs bé, dedicarem un interessant espai als mecenes de la música i com han influït en la història de l'art dels sons. L'art és la temptativa de transportar a la matèria la part divina que hi ha en nosaltres. Gabriel Fauré.

La visió agudíssima dels antics grecs deia que les muses no podien ser sinó filles directes del mateix Zeus, però que la mare havia de ser necessàriament mnemòsine, és a dir, la memòria. I és que sense memòria

el més preuat que ens queda. I precisament de memòria, o més aviat del desig d'oblit, ens parla aquest tema hipnòtic d'Astor Piazzolla, Oblivion.

basat en una història de Pirandello en què el protagonista embogeix i decideix oblidar per no haver de recordar les seves desgràcies, sentíem aquest Oblivion d'Astor Piazzolla, una música que evoca la importància i de vegades el pes de la memòria. I també és una música de fusió, aquesta de Piazzolla, una música que veu directament del tango, però que està amanida i recomposta de manera molt especial, molt personal, amb grans dosis de música clàssica i també de jazz. La de Piazzolla és, evidentment, música americana. Incidim en això perquè pensem que, si bé fins al segle XIX la música històrica va estar predominantment europea, en arribar al segle XX, Amèrica va entrar en joc de forma imparable. I d'això, per descomptat, també en parlarem i en gaudirem.

ragtime, blues, soul, rock, jazz, country, barbershop, dixieland, hip-hop, disco i també reggaeton i salsa. Músiques que han nascut a Amèrica al segle XX i han conquerit el món. I com que les muses eren gregues, van arribar a Amèrica, diguem-ne que una mica més tard que a Europa. Però quan ho van fer amb una força imparable. Les tindrem també a la bona música i encaixaran en alguna de les visions que us presentarem. De moment us deixem amb el blues de T-Bone Walker.

0: era Call It Stormy Monday, un tema que el títol complet seria Digues que els dilluns són tempestuosos, però és que els dimarts també són terribles. De fet, aquest és el títol sencer i traduït. Doncs bé, la cançó és del 1948 i es diu que va inspirar el mateix B.B. King a utilitzar magistralment, com ho feia, la guitarra elèctrica al blues. Però, certament, el primer a fer-ho, a utilitzar aquesta guitarra electrificada en el blues, va ser aquest home, T-Bone Walker, un guitarrista que va marcar tendència. Un dia d'aquests el sentirem, a ell i a molts d'altres, perquè a les bones muses també els agrada el blues. Lo del reggaeton ja s'hauria de discutir.
1: Esveint fronteres amb la bona música.

La Bona Música és un programa i un podcast que podeu escoltar cada setmana a la vostra ràdio local de la xarxa i també a la plataforma de podcast iVoox, on a més podeu recuperar els espais de les passades temporades. Aquest és un temps de ràdio que té el plaer de realitzar-lo. Qui us parla, en Lluís Bonamusa, amb el suport tècnic inestimable d'en Pere Sánchez. Una col·laboració que dura ja uns quants anys. Pere?

I si començàvem aquest espai amb la Grècia antiga i les muses, l'acabarem precisament amb la Grècia d'avui en dia i una de les seves compositores més notables en l'àmbit de les bandes sonores, Eleni Karandrou. Doncs bé, estimats i estimades, ja ho sabeu, si ens voleu acompanyar, aquest serà el nostre viatge. Junts farem un passeig per l'immens oceà de la creació musical humana i gaudirem de creacions que no només són estèticament belles, sinó que ens expliquen part del nostre passat com a civilització. I tot això gràcies a les bones muses i mitjançant la bona música.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 5 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I en cultura, els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, quines complicacions continuen encara perdurant a dia d'avui. Per tant, connectem amb el RAC i que en Ferran Aràndiga ens ho expliqui. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb diverses incidències. Recordem que tenim tallades per esllavissades la C14-15A a Castellà del Vallès, en dos sentits de la marxa. També la BB-51-59 a la Roca del Vallès. Per inundació encara es tallen la GI-682 a Blanes i també la C352 entre el punt de les Franqueses del Vallès. També la C35 es talla a la sortida 87 a l'altura de Vidreres. A la AP7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista. A la C31, a Sant Adrià de Besòs, també està allà l'enllaç amb la ronda litoral en sentit Trinitat, i també a hores d'ara ja podem trobar també diversos bassals d'aigua a la carretera, concretament a la C58 entre Montcada i Reixec i Barcelona en direcció Sabadell. Per altra banda, fa tot just una estona hem de sumar una avaria de vehicle a la AP7 a Sils, que talla un carril de circulació en direcció Girona. Tot plegat, sumat també de les cues habituals, ens deixa moltes retencions, molta intensitat, sobretot en direcció Barcelona. Barcelona, en tot el vessant Besòs, Llobregat i Rondes. També al Vallès, però trobem intensitat a la AP7 en direcció Tarragona, entre Montmeló fins a Barberà del Vallès. També a la C58, com dèiem, hi ha retencions en direcció Barcelona des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència, prudència i bon dia.
2: I pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies es veu afectat també a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei o amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens posa el dia també. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Si el cap de setmana ha estat complicat pel que fa a la pluja, hem d'estar pendents una altra vegada d'aquests ruixats que cauen a hores d'ara i amb moltes ganes, i que de fet s'aniran succeint al llarg del matí des del Baix Camp aproximadament ja fins al Cap de Creus. Per tant, de forma intermitent aniran caient algunes tempestes i tot en aquesta costa, arribant fins al prelitoral, on esperem que plogui més, és a l'àrea metropolitana de Barcelona. I en canvi, moltes més clarianes cap a l'interior, però amb algunes boires que hi ha hores d'ara a les fondalades. Pel que fa a aquesta tarda, gran part d'aquestes tempestes de la costa marxaran, en quedarà alguna o més aviat algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya central o del Pirineu i Prepirineu, però en general la tarda una mica més tranquil·la i sempre amb una suavitat total. De fet, aquesta tarda més bonança que no pas ahir. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la 20ena de comarques afectades, i a última hora d'ahir, a la nit, es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlid d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
5: Es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
2: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les 2 persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
6: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut 2 avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca, si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
2: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures, i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera, que hem repassat els serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord, amb autobús busos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat el caràcter històric d'aquestes crescudes.
7: Feia 32 anys concretament que no l'assessolíem, l'any 94, amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.350-1.300, però va per aquí la cosa, i abans doncs ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi, efectivament. Aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant, màxima precaució en aquest sentit.
2: El temporal més gruixut ha passat avui, però en canvi la pregunta persisteix i es fa més necessària que mai després del capítol d'angoixa i por que han viscut molts ciutadans. Ens hem d'acostumar a fenòmens com aquest? Aquests episodis seran part de la nova normalitat? Li preguntem a Marcos Portabella, ell és investigador del CSIC, a l'Institut de Ciències del Mar. És un expert climatòleg. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Molt bon dia, moltes gràcies.
2: Aquest cap de setmana, ho dèiem, hem viscut pluges excepcionals. Quines són les condicions que ho han provocat?
8: Bé, diem que des del punt de vista de les tempestes, evidentment la dinàmica atmosfèrica és la que preval, però un cop aquestes tempestes es generen, diem que un factor que sabem que és molt, molt, molt rellevant en quant a que s'extremi aquesta tempesta és les anomalies que tenim ara mateix al Mediterrani. És a dir, el Mediterrani s'ha escalfat molt en els últims anys i això és, diguem, com una mena de combustible per a aquestes tempestes que genera el Mediterrani.
2: I el que hem vist forma part d'una tendència que ja s'està consolidant o encara podem parlar d'un fet extraordinari?
8: Diguem que aquests fenòmens extrems segueixen sent poc freqüents, però sí que hem vist en els últims anys i realment a la costa de la Península Ibèrica hem patit unes quantes d'aquestes tempestes, aquesta freqüència sembla que s'està incrementant.
2: S'ha parlat de possibles mini-huracans mediterranis i d'un clima cada cop més tropicalitzat. Entenem que el Mediterrani s'està tropicalitzant realment?
8: Això és el que sembla, els experts és el que estan ja alertant des de fa un temps. Aquesta tempesta no és una tempesta aïllada, no, sembla ser que no s'ha arribat a desenvolupar com un Medicane, no, com un huracà del Mediterrani, però aquests fenòmens ja estan passant des de fa més d'una dècada o s'estan aguditzant des de fa més d'una dècada, i s'ha de dir que efectivament el fet de que la tempesta generi el Mediterrani, sobretot si s'instal·la al Mediterrani, doncs un Mediterrani amb unes temperatures tan anòmales, tan calentes, fa que aquestes tempestes, doncs, en un moment donat, agafin una estructura molt similar a la dels huracans. I això què provoca? Doncs, bàsicament, no és que tinguem uns vents tan extrems com els huracans, però tenim uns vents molt més forts, sobretot una estructura molt més compacta, i que quan arriba a terra descarrega moltíssima aigua.
2: Senyor Portabella, i el canvi climàtic n'és la causa immediata? És a dir, fins a quin punt aquest canvi de patró és conseqüència directa d'aquest escalfament global o també intervenen altres factors, diguéssim, de caire més regional?
8: Una cosa que he de dir és que, evidentment, l'escalfament global és un factor molt important. La física ens diu que, evidentment, un oceà o un mar excessivament escalfat és combustible per a aquestes tempestes, però no és l'únic condicionant. Aquesta mateixa estació d'huracans a l'Atlàntic és una de les més tranquil·les que hem tingut en les últimes dècades. Llavors, s'ha de dir que, evidentment, es necessita una sèrie de condicionaments atmosfèrics perquè generi aquesta tempesta, i si aquesta tempesta es genera, doncs, evidentment, un mar escalfat és un combustible, diguem, continu, i, evidentment, com més temps estigui al mar, doncs més s'extrema aquesta tempesta. És el que veiem vivint a l'Atlàntic, és el típic, que les tempestes es generen doncs, a l'Atlàntic més oriental i després es van desplaçant cap a l'oest, i a poc han agafat més i més energia, no? Doncs si això passa al Mediterrani i aquesta tempesta d'alguna manera s'estanca al Mediterrani, pensem que el Mediterrani evidentment està, té molta costa al voltant, però si s'estanca al Mediterrani, doncs això pot provocar que aquestes tempestes es magnifiquin. I això va passar, per exemple, a la tempesta Daniel fa 3 anys, que va provocar un desastre enorme a Líbia.
2: Ens agradaria també saber, a nivell de Catalunya, perquè ens agrada mirar-nos el Melic, que té una orografia complexa i també és, a més, una alta densitat urbana en determinats territoris, en determinades comarques. Som, doncs, davant d'un territori especialment vulnerable davant aquest tipus de tempestes, o això no hi té res a veure?
8: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València, no? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar, des del punt de vista infraestructural, per diguem, el temps que ens ve.
2: Doncs ho haurem de fer, sens dubte. Marcos Portabella, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Gràcies i bon dia.
8: Moltes gràcies, bon dia.

0: Un altre punt informatiu destacat avui el trobem a la plana política. Estem pendents aquest matí, avui especialment, de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la cambra baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionessin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança i s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. En aquest context, ministres i representants dels partits que formen l'espai de Sumar s'han reunit telemàticament aquest diumenge per analitzar la crisi generada pels problemes d'habitatge i una possible convocatòria electoral. Des de la formació també es fa una crida a participar a la presentació del Front Ampli i del seu full de ruta el pròxim 17 d'octubre, on es podria conèixer qui prendrà el relleu de Yolanda Díaz com a cap de cartell de Sumar. Mentrestant, el PP redobla la pressió perquè s'avancin eleccions. Des de les files populars ja especulen amb un futur proper amb Alberto Núñez Feijóo com a president del govern espanyol. El secretari general del PP, Miguel Tellado, li demana a Pedro Sánchez que no s'ho rumii més.
1: Queremos lanzar un mensaje directo al señor Sánchez. Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos. Desde el Partido Popular estamos preparados, estamos listos, estamos deseándolo.
0: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit el temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Passen 19 minuts de les 7 del matí. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així també com el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
2: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
3: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
2: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
0: També us expliquem avui que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells.

0: Pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pajor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el 6è en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara 7è a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què va disposar, de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posició de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
1: La justícia al futbol és molt relativa i el que s'ha dit fet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podria haver portat el partit.
0: A la una del migdia se sortejarà la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Amb el Barça encara exempt, hi haurà segurs 7 equips catalans: l'Espanyol, el Girona, el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Reus, Redis i el Manresa. S'hi afegirà el Prat si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafael Eivissenc, que domina per 5-1. A la tarda es farà el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina amb 3 equips catalans al bombo: l'Espanyol, el Badalona i l'Europa. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició havent perdut a la pista del Múrcia per 194. Va cedir a la dels de Sekulic. Van mantenir el marcador igual fins a la darrera període, però en el darrer els locals van imposar la seva llei. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals, amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la 5a posició de la taula. I uns darrers minuts per oblidar, van embrutar un bon partit de l'Illerna Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. Darrers van servir els 17 punts de Parran, els 16 de Bateman i els 15 de Jim davant d'un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València a la primera jornada. I derrota també del FIAC Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jasel Pérez i els 12 de Mac McGlun. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Cris Duarte, autor de 19 punts. I la selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista, denunciat per les jugadores que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
2: La pista no va bé, és impracticable, rellisque moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir, ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs, de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient, si no jugueu, pues, podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any...

0: Quina bogeria, eh? Quina bogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia, eh? Han anat al límit, han hagut d'anar al límit.
1: Àlex Alonso, Manel Urbano.
2: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els Verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els ho han posat gens fàcil. La Colla Vella dels Xiquets de Valls han acabat en segona posició, doncs, després d'una actuació d'altíssim nivell, com us expliquem, que els han portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre i manilles i han completat la seva actuació amb la torre de 9 amb folre i manilles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però, clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot, a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i que obligarà a estar preparats.
2: Tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: De seguida anirem en directe a la llera del Besòs, al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, per veure com baixa el cabal. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar avui dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombessin divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Analitzarem tot seguit els escenaris polítics que s'obren amb aquesta possible convocatòria en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports destaquem que la pallissa del Barça vaja sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F s'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. I quan passen 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha diverses incidències. Estan tallades per esllavissades la C1415A a Castellà del Vallès en tots dos sentits. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundació es talla la G682 a Blanes i la C352 a Franqueses del Vallès. També a la C35 es talla la sortida 87 a Vidreres, a l'AP7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista i a la C31 a Sant Adrià de Besòs es talla l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit Trinitat. I fa tot just una estona sumem una avaria de vehicle a l'AP7 a Sils que talla un carril en direcció Girona. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies també es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes per culpa del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest matí continuaran els ruixats entre el Baix Camp i el Cap de Creus de forma intermitent. Cauran xàfecs i algunes tempestes a la costa i al prelitoral, amb més intensitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'interior hi haurà més clarianes, tot i la presència d'algunes boires a les fondalades. A la tarda, la majoria de tempestes de la costa desapareixeran i només quedarà algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya Central, al Pirineu i al Prepirineu. En general, serà una tarda més tranquil·la, amb més estones de sol i temperatures suaus una mica més altes que les d'ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en el sumari, Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la 20ena de comarques afectades, i a última hora d'ahir a la nit es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. Ara en són 6.200. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlit d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
3: Es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
1: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les 2 persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat, a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la Riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
4: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut 2 avistaments que l'han vist caure a la Riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder prosseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb el autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat el caràcter històric d'aquestes crescudes.
5: Feia 32 anys concretament que no les assolíem. L'any 94, amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.150-1.300, però va per aquí la cosa, i abans doncs ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi. Efectivament, aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant, màxima precaució en aquest sentit.
1: I recollim encara més valoracions d'experts. És el cas de Marcos Portabella. Ell és investigador del CSIC a l'Institut de Ciències del Mar i atribueix bona part d'aquests temporals extrems a l'escalfament que s'ha anat produint al Mediterrani els darrers anys, que provoca fenòmens fins i tot similar als huracans tropicals. Portabella, a més, recorda que l'orografia del nostre territori ens fa vulnerables i ens obliga a estar preparats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València, no? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: En plana política estem pendents avui de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombessin divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la Cambra Baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança i s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. Doncs en aquest context parlem amb el politòleg Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, per entendre què hi ha al darrere d'aquest moment d'incertesa i quines claus poden marcar, de fet, el futur immediat de la política al nostre país, a casa nostra, si més no, a Espanya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Caballero, aquest matí.
6: Hola, molt bon dia.
1: Ho dèiem, la derrota dels decrets ha accelerat les especulacions sobre eleccions. És realment el moment oportú per convocar-les o encara és massa aviat? En quin moment creu que Pedro Sánchez podria anunciar la data? Avui mateix?
6: Avui podria ser el moment.

0: Ja m'insinuava, Pedro Sánchez podria convertir la crisi de l'habitatge en eix de campanya. És una aposta amb recorregut o una mica, com també ja ens insinuava, una cortina de fum per tapar altres crisis, vostè les citava, Ceuta o els procediments judicials que l'afecten directament, també al PSOE?
1: A veure, és un tema important, és un tema que està al carrer, per tant, cortina de fum no és, perquè és una de les principals preocupacions, sinó la principal preocupació dels catalans i els espanyols, per tant, és un tema important. A partir d'aquí, és un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra? I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. I això ho demostra també les enquestes, perquè les enquestes estan dient que fins i tot més de la meitat dels votants de dretes recolzaven d'alguna manera aquests decrets o com a mínim algunes de les mesures.
0: La mobilització per l'habitatge, avui hi ha precisament aquesta tarda la manifestació, les acampades, les protestes, les crides a la vaga, pot ser un factor real de vot? Sánchez en pot treure rèdit també d'aquesta qüestió?
1: Aquí el més important és recordar que una vegada es publiqui el BOE, la dissolució de les Corts han de passar 52 dies. O dit d'una altra manera, si es convoquessin pel 29 de novembre, l'objectiu del govern o el repte del govern serà que d'aquí al 29 de novembre continuem parlant d'habitatge. O que com a mínim es parli molt més que d'altres qüestions que no li seran favorables. Si s'aconsegueix mitjançant la convalidació dels decrets d'habitatge, mitjançant una campanya ferotge en termes socials, si s'aconsegueix, l'esquerra tindrà alguna oportunitat, malgrat, i cal posar un asterisc molt gran a qui ens escolti, les enquestes continuen dient que PP i Vox són els clars favorits i que la majoria absoluta la tenen, bueno, gairebé assegurada, tot i que Pedro Sánchez moltes vegades ja ens ha sorprès.
0: Junts també ha pres protagonisme, sobretot el divendres i el cap de setmana, perquè justament han estat claus en la derrota dels decrets. Junts ha calculat bé les conseqüències d'aquesta maniobra?
1: A veure, això és difícil de dir, però és veritat que el propi divendres ja es parlava de què estava passant amb Junts i a veure, Junts és un partit que té una heterogeneïtat en el seu votant. És a dir, si atenem a l'escala ideològica, el seu votant es posiciona proper més a l'esquerra que a la dreta, és un 4,9 en una escala del 0 al 10. Però també si mirem el seu electorat, veiem que és el partit que més percentatge de votants ja tenen un habitatge en propietat i pagat. I a la vegada és el partit que menys votants té que viuen de lloguer. Per tant, clar, atenent una mica les dades, potser Junts creu que no li farà tant de mal o que el vot en contra no li farà tant desgast com posicionar-lo com el principal partit en contra del govern aquí a Catalunya.
0: Adrián Caballero, acabo molt ràpidament. A Catalunya, podem quedar-ne... Em pot quedar esquitxada, jo m'introduïa també com a catalana, però vaja, en tot cas, Catalunya, em pot quedar esquitxada d'un avançament electoral tenint en compte que molts acords pendents amb els socis d'investidura de Salvador Illa depenen directament de Madrid.
1: Sí, però jo crec que qui quedarà esquitxat és precisament Salvador Illa i el seu govern, perquè necessiten el govern de Madrid o la complicitat del govern de Madrid per segons quines qüestions que Salvador Illa vulgui fer o mesures ambicioses que hi hagi a Catalunya. Així que els catalans no ho sé, però el govern de Salvador Illa sí que quedarà una mica tocat si hi ha en aquestes eleccions i sobretot si guanya la dreta.
0: Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB, gràcies un dia més per atendre'ns. Estarem pendents, evidentment, del que decideixi avui Pedro Sánchez i segurament que haurem d'analitzar-ho d'aquí uns quants dies. Gràcies, que vagi bé.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Doncs la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada, com dèiem, ha resistit el temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'assemblea va votar mantenir l'acampada que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Més ítems que avui també són notícia i que també acaparen la nostra atenció, i és que avui, aquest matí, arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, però també està recomanat que es vacunin el personal sanitari. Ens

0: dona tots els detalls la Caterina Tallón de Penedès TV.
1: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
2: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
1: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. I en clau de mobilitat, us expliquem també que a partir d'avui la carretera C28, la que travessa el port de la Bonaigua unint el Pallars Sobirà amb la Vall d'Aran, tancarà per franges horàries per les obres de millora que s'hi estan fent i que s'allargaran fins a la primavera. Així, de dilluns a dissabte queda prohibida la circulació des de 9:15 del matí fins a 2:00 PM i de 4:15 de la tarda fins a 7:00, garantint sempre el pas dels vehicles d'emergències. Fora d'aquestes franges horàries, així com durant els diumenges, la carretera romandrà oberta a la circulació amb pas alternatiu. Des de les Valls d'Àneu al Pallars Sobirà ja s'han alçat veus contra aquests talls i demanen que no siguin tan llargs. La voluntat de la Generalitat és avançar al màxim possible en les obres fins a l'inici de la temporada d'esquí i aleshores ajustar les afectacions al trànsit per minimitzar l'impacte en l'activitat turística a la zona. I no ens movem de la Vall d'Aran perquè aquest cap de setmana s'ha detectat una important afluència de conductors francesos al poble de l'Es que han creuat la frontera per omplir el dipòsit dels seus vehicles. A França, el litre de dièsel supera els 2,40 € i el de benzina, 95, costa de mitjana gairebé 2,20 €. La diferència amb les benzineres araneses és notable, amb un estalvi mitjà, per als conductors francesos, de més de 50 cèntims respecte a les estacions de servei del seu país. Aquesta pràctica, la d'estalviar creuant la frontera cap a Catalunya, era habitual fins ara en supermercats, estancs i licoreries, però ara s'ha estès també, com sentiu, a les benzineres. I avui obrim la crònica esportiva amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pior i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el sisè en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de selecció. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
3: La justícia al futbol és molt relativa i el que s'ha fet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que, bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que, bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, es podria haver portat el partit.
0: La selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista denunciat per les jugadores, que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
4: La pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir, ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs, amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient, si no jugueu, pues, podeu estar sancionades al resto de la lliga, us poden sancionar un mes, un any...

0: Quina bogeria, eh? Quina bogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia, eh? Han anat al límit, eh? Han hagut d'anar al límit.
1: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els han posat gens fàcil. Així es mostrava el cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, just després de saber que havien guanyat.
2: Soc molt feliç, per mi, per tots, per l'afició, perquè ha sigut un concurs molt difícil. La Colla Vella m'ha posat molt, molt complicat amb aquest 3 de 9 sense folre, però ens n'hem sortit. Havíem treballat molt i el 9 de 9 estava molt bé. Però bueno, no sé, que molt content, de veritat.
1: Ho sentíem, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha acabat en segona posició després d'una actuació d'altíssim nivell que els ha portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre i manilles i han completat la seva actuació amb la torre de 9 amb folre i manilles. Un podi d'un nivell extraordinari que no s'havia vist mai fins ara al concurs de castells.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i, si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, heu d'haver fi fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, Tordera. Són les 8 en punt del matí d'aquest dilluns 5 d'octubre. Us parlen Dolors Pinatelli i Albert Sabater. Avui tocaria fer balanç del temporal d'aquest cap de setmana, però el cert és que avui, mai millor dit, plou sobre mullat. S'esperen durant el dia d'avui pluges que poden ser intenses, així que tot intentant recuperar la normalitat, caldrà anar en compte, sobretot amb rieres i passos inundables. Volem, però, preparar el post-temporal i us demanem que ens envieu una nota de veu al 611-481-381 i ens expliqueu com us ha afectat el temporal. Sabem de situacions que doncs, ha portat diversos problemes, també altres situacions doncs, que més enllà d'anar a veure el riu i de quedar-se a casa no ha passat d'aquí. Volem que ens ho expliqueu. Envieu-nos una nota d'àudio al 611-481-381. Avui ens llevem sense tren. Hi ha habilitat, però servei alternatiu per carretera. Estem pendents de la previsió meteorològica un dia més. Bon dia, Dolors.
1: Bon dia, Albert. Avui comencem el matí a Tordera amb 18 graus i el cel tapat, o més aviat amb un bon ruixat, i des de les 7 del matí, en una jornada que es preveu de pluja i estones amb certa intensitat. Començarem la Diada Internacional dels Mestres coincidint amb Sant Froilà.
0: I com sentiu de fons, acabem de rebre ara a les 8 i un minut un avís de protecció civil, una alerta de protecció civil de pluges localment intenses a Vallès Oriental i també Maresme durant les properes 2 hores. Per tant, doncs, sumem la precaució que us fèiem ara inicialment a l'hora de tenir en compte la vostra mobilitat i també l'accés a zones inundables. Un avís de protecció civil que es llença ara a les 8 i un minut i que fa referència, doncs, a això, al fet de aquestes pluges intenses que ja estem notant al nostre poble des de les 7 del matí.
1: Anava a dir que també enganxarà tota aquesta hora d'entrada a les escoles, que són unes hores molt crítiques, no?
0: Exacte, doncs demanem que extremin la precaució, sobretot doncs això, anar amb temps, amb calma, i en tot cas ens confirmen aquest avís de protecció civil que no passa d'això. En principi, avui doncs està previst que totes les escoles del nostre poble obrin amb la normalitat que permeti el que tu dius, Dolors, també l'accés amb aquesta pluja que és de certa intensitat.
1: Que d'alguna manera això no era imprevisible, no estava avisat que fos pluja forta avui al matí, no? Ahir no havien avisat d'això.
0: Exacte, sabíem que hi hauria que aquest temporal no s'acabava, que seguirien les pluges, que podien ser d'intensitat, com deien les previsions, però sí que és cert que ens hem llevat a partir de les 7 i uns escaig de minuts amb una pluja ja molt més forta del que seria normal aquesta època de l'any. Per tant, doncs, estarem pendents aquest matí també del cel, també de la pluja i també, com dèiem, ara demanar doncs calma i tranquil·litat per anar fent l'entrada a les escoles. Evidentment, avui seran doncs més lentes del que serà normal, perquè segurament hi haurà més trànsit i també doncs paraigües i botes d'aigua, tot plegat una miqueta més complexa.
1: I si s'arriba més tard, doncs la prioritat és d'arribar bé.
0: Exacte. Sí. 8 i 3 minuts. Ahir l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejía, va fer balanç dels anys provocats per les pluges. Un dels punts més crítics va ser la carretera de Sant Pere de Riu que connecta amb Pineda per la banda de Tordera.
1: L'aigua va desglaçar gairebé tota la via i per garantir la mobilitat dels veïns i veïnes de la zona, la Brigada Municipal i Medi Rural han fet treballs per arranjar el camí de Vallmanya com a via d'evacuació i sortida. En parla l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejía.
2: També tenim maquinària acabant d'arranjar els carrers que han quedat molt malmesos a Roca Rossa, especialment, i també una part dels camins de Sant Daniel, direcció Can Xacó, i també el torrent de Mas Gall. Ara mateix és aquí on tenim la maquinària. A banda d'això, també l'empresa de residus està fent el buidatge dels contenidors de les zones que han quedat inundades. És un buidatge que triga entre 1 i 2 hores per contenidor, per tant també demanem paciència en aquest sentit perquè puguin estar a disposició.
0: El pitjor de tot plegat, sens dubte, però va ser que ahir un home va perdre la vida al nostre poble a causa de les fortes pluges registrades. La víctima de 75 anys, Emmanuel, era a les instal·lacions de Caravaning Internacional Costa Brava on vivia i li va caure un mur a sobre. També es va confirmar una segona víctima mortal, en aquest cas amb un tornès del Vallès. Es tractava d'una persona que es buscava i que van acabar trobant en el seu aparcament particular que es trobava inundat.
3: Episodio absolutamente excepcional, con 3 únicos antecedentes en el Mediterráneo en los últimos 30 años y que se produce por primera vez en la costa de Cataluña. Para entendernos, un temporal de características tropicales que podía derivar en un mini huracán mediterráneo, afortunadamente no ha acabado de dar el último paso, pero a punto hemos estado. El balance, lamentar 2 personas fallecidas y transmitir las condolencias a sus familiares y amigos, una persona en Montornés y otra persona en Tordera, una pues ha quedado atrapada en un pàrquing i la otra le ha caído un muro encima, no?
0: Declaracions al president Illa arran d'aquest esdeveniment que també doncs, cal afegir-hi aquest veí desaparegut a Pineda de Mar on ahir durant tot el dia es van fer aquestes tasques de recerca i avui continuen actives. En l'àmbit polític, l'arrencada de la nova legislatura al Parlament rus va ser un avís per navegants. Els 450 diputats dempeus ovacionant els 46 veterans de guerra d'Ucraïna, que segons càlculs oficials han obtingut un escó a les primeres eleccions legislatives en temps de guerra.
1: Vladimir Putin, que va fer un breu acte de presència a la Duma, s'hi va referir en el seu discurs. Els veig en aquesta sala i estic segur que, preservant les tradicions de germanor de primera línia, enfortiran i milloraran el cos de diputats.
0: Avui també estarem pendents del Congrés de Diputats, de Pedro Sánchez, també en tota aquesta crisi pels decrets i també la possibilitat de que es faci una convocatòria d'eleccions. Les 8 i 6 minuts, seguim endavant.
4: L'actualitat a primera hora.
0: A banda de tot això, tenim més notícies d'àmbit local i és que el cap de Tordera realitza la campanya d'immunització contra la bronquiolitis als nadons.
1: També és notícia que l'associació Perecot presentarà el nom al Teatre Claver els dies 10 i 11 d'octubre a les 7 de la tarda.
0: Que la brigada municipal fa reparació del ferm i reposició de panots en el centre urbà.
1: L'esplai de la gent gran de Tordera ret homenatge als seus socis més grans en una jornada festiva.
0: I un darrer titular s'impulsa la digitalització del comerç local amb una xerrada sobre l'ús del mòbil als negocis. Una previsió meteorològica, la d'avui, que teníem amb pluges, però en aquest cas estem veient que estan siguent d'intensitat i cal indicar, doncs, això, que a les 8 i un minut hem rebut una nova alerta de protecció civil parlant, doncs, de precaució i també d'evitar zones de possible inundabilitat, especialment en el nostre cas, en rieres, on ja hi baixaven amb molt cabal, concretament la riera de Vallmanya va ser de les que va, doncs, sobreeixir més i que va fer més mal als camps. Altres rieres, com per exemple la que tenim aquí a prop de la ràdio, la de Sant Josep, doncs, per exemple, no ha presentat problemes
1: no.
0: I surt al riu amb tota normalitat. Cal, però també tenir pendents la riera, si no vaig equivocat, de la mina d'or,
1: sí.
0: Que aquesta sí que habitualment ha provocat problemes i concretament viaris, perquè de fet ahir va provocar el tall de la carretera BB-5122 que uneix Tordera amb Fogars de la Selva més o menys a l'alçada d'on hi hauria Suntory, la Sueps, diguéssim, que, sí. Perquè ens entenguem, i que provoca doncs, que la connectivitat amb cap a Hostalric o cap a l'autopista vista AP7, doncs sigui complicada. Estarem pendents de la crònica que ens faci arribar en Joaquim Serra al llarg d'aquests propers minuts per conèixer més informació d'aquesta situació meteorològica que avui doncs torna a ser actualitat. Semblava que ja avui era passar plana, potser algun plogim, però sembla que no serà així. Per tant, doncs, estar pendents de les últimes hores.
1: Ho anirem seguint.
0: Anem nosaltres amb l'actualitat també del nostre poble. Anem a ampliar-la. 8 i 8 minuts. Ahir l'alcaldessa Elisa Mejías feia balanç dels danys que havia provocat aquest mini-huracà. En un dels punts crítics va ser, com dèiem, la carretera de Sant Pere de Riu.
1: La Brigada Municipal i Medi Rural han fet treballs per arranjar el camí de Vallmanya com a via d'evacuació i de sortida, després de que l'aigua descalcés tota la via.
2: També tenim maquinària acabant d'arranjar els carrers que han quedat molt malmesos a Roca Rossa, especialment, i també una part dels camins de Sant Daniel direcció Can Xacó i també el torrent de Mas Gall. Ara mateix és aquí on tenim la maquinària. A banda d'això, també l'empresa de residus està fent el buidatge dels contenidors de les zones que han quedat inundades. És un buidatge que triga entre una i dues hores per contenidor, per tant també demanem paciència en aquest sentit perquè puguin estar a disposició.
0: El cap d'Ordera realitza la campanya d'immunització contra la bronquiolitis als nadons.
1: La referent de vacunació del CAP, la Meritxell Pérez, ha destacat l'eficàcia d'aquesta mesura, que ja fa 3 anys que s'aplica. La professional assegura que s'han reduït un 80% els casos d'ingressos de bronquiolitis en els darrers 3 anys.
5: Llavors, què fem? Els hi posem aquest anticòs per evitar que arribin a fer la malaltia. Que ho agafen i agafen un constipat de moquitos aquí al nas? Bueno, farem el rentatge, vindreu, farem el que hàgim de fer, vale? Però si no se'ns complica amb una bronquiolitis, que vol dir que ens baixa cap al pit, no passa res, anem bé. Què passava fins ara? Tots aquests nens acabaven ingressats, la majoria. Per què? Perquè com no tens un tractament, el nen no sap treure el moc, fas rentats al nas, però segueix estossegant, i els costa respirar. És ingressos hospitalaris. Amb la vacuna aquesta que posem, ens hem estalviat això, i fa com 3 anys que ha reduït, et diria que ha reduït un 80% de casos d'ingressos d'una bronquiolitis. Els hospitals a l'octubre ja estaven plens d'ingressos, ara no.
0: En plana cultural, l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot presentarà El Nom al Teatre Clavé el 10 i 11 d'octubre a les 7 de la tarda, una comèdia adaptada per Jordi Galzeran i dirigida per Carla Barceló.
1: L'argument de l'obra gira al voltant d'un sopar entre 5 amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets, i promet omplir d'humor el teatre.
6: Ens distanciem una mica d'aquesta proposta, doncs, més densa, per fer una comèdia també amb menys volum d'actors. És a dir, intentem fer una proposta molt diferent. Crec que també l'hem mirat de cuidar perquè puguem mantenir una mica el nivell que s'espera de nosaltres després del que vam plantejar l'any passat, i a veure si també, doncs, captiva el públic de la mateixa manera.
0: Si sou dels que passegeu, dels que aneu a peu per Tordera, us heu fixat que darrerament a la zona del centre hi havia diversos punts encerclats amb pintades a terra. I és que la brigada municipal ha estat fent reparació del ferm i ha reposat panots al centre urbà per garantir seguretat i comoditat de vianants i conductors en punts deteriorats d'aquesta via pública.
1: Així ho ha explicat la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés, qui ha detallat que les actuacions s'han iniciat al centre del municipi, tot i que també s'estan atenent diferents punts del terme municipal.
7: Doncs aquests dies la brigada està fent el canvi i reposició de panots o peces malmeses aquí a la via pública. Sobretot ara hem fet aquesta zona més al centre, però també hi ha diferents punts al municipi que anem canviant. És una de les feines rutinàries que fa la brigada que li ocupa. I bé, i la idea és ara fer aquesta batuda pels carrers del centre i després, amb l'ajut d'una empresa externa, doncs, acabar de fer altres zones, ja que, bueno, hi ha diferents punts on cal actuar.
0: 8 i 12 minuts. Habitualment era per la Festa Major, però ara l'Esplai de la Gent Gran ha canviat de data. Un dels actes mítics, diguéssim, d'aquesta entitat, i és l'homenatge als seus socis més grans. És una jornada festiva. Enguany els homenatjats han estat la Maria Llurba, de 93 anys, i en Jaume Areste.
1: L'acte va gaudir d'unes paraules de l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, com també del president de l'Esplai de la Gent Gran.
8: Vam celebrar una festa que ja és tradicional, que és l'homenatge que fem als socis més grans. Aleshores, ahir vam tindre, doncs, homenatjats a la Maria Llurba, que té 93 anys, però el mes que ve en fa 94, i el Jaume Areste, que en té 96. Va ser una festa molt senzilla, com totes les que procurem fer per no atabalar gaire els avis.
0: Escoltàvem en Jordi Catalán parlant de la Maria Llurba i en Jaume Areste, que almenys la Maria Llurba porta molta empenta, i jo crec que la festa li devia encantar.
1: Una energia admirable, la Maria. Segur que s'ho va passar molt bé.
0: Molt bé, acabem aquest bloc local explicant-vos que s'impulsa la digitalització del comerç local amb una xerrada sobre l'ús del mòbil als negocis.
1: El Servei Local d'Ocupació organitza demà una sessió informativa per ajudar empreses, comerços i autònoms a treure més rendiment dels seus dispositius mòbils. En parla el regidor de Promoció Econòmica, Rafa Delgado.
9: Es tracta precisament un projecte d'inclusió digital en positiu. No parlem de bretxa, sinó d'incloure. Ja no tenim una bretxa d'edat ni de formació, és simplement que l'administració pública, la realitat és digital, la forma de relacionar-se, i per tant hem d'acompanyar la gent. Per tant,
10: a primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: El trànsit. Un minut i arribarem a un quart de nou del matí. Avui és d'aquells dies que val la pena estar pendents de tota la informació del trànsit, perquè hi ha forces incidències. La més destacada, evidentment, és el tren, i és que la línia R1 es troba ara mateix des d'Arenys i fins a Maçanet de la Selva sense tren, i per tant hi ha servei alternatiu per carretera. Així doncs, totes les persones que tinguin previst agafar el tren, que sàpiguen que hi ha servei, però en aquest cas és alternatiu i per carretera. També indiquen que l'entrada a Barcelona amb tren és complicada, i és que un dels túnels de la plaça Catalunya, doncs, està amb trànsit restringit. Això fa que els trens funcionin amb endarreriment, o que també hi hagin alternatives. Per tant, si teniu previst anar fins a Barcelona, al centre de la ciutat amb tren, agafeu-vos-ho amb calma i sobretot amb molt de temps. Pel que fa a incidències de trànsit, ara mateix n'hi ha diverses en circulació, doncs circulació amb retencions en el tram de la C32 a l'alçada de Vilassar. També hi ha circulació amb congestió al tram de Vilassar a Mataró, també de Barcelona a Mataró, de Girona a Vidreres, a la C35, en tots dos sentits hi ha circulació intensa, congestió també a la carretera GI681 a Tossa de Mar. De fet, hi ha pas alternatiu, imaginem que per alguna esllavissada. En aquests moments, segons el Servei Català de Trànsit, la GI682 a Blanes es troba tallada en els dos sentits de la marxa, en el quilòmetre 5 i 6 d'aquesta GI682. També hi ha incidències en aquesta GI682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols. Estem parlant de la carretera que surt o en direcció entre Blanes i Tossa de Mar, que, com dèiem, presenta algunes incidències destacades. Fins i tot hi ha un tros que està tallat, com dèiem, al quilòmetre 5 i 6. Més enllà de tot això, doncs, les incidències habituals de, a més, un dia de pluja, amb entrades complicades a Barcelona i també en la situació del nostre poble, imaginem que també serà complicada, Dolors, per totes les famílies que vulguin anar a portar a l'escola als seus fills amb un dia de pluja que, a més, plou fort.
1: Es preveu això. Moltes complicacions. Ja es veia venir ahir, que avui seria un dia difícil, però de la manera que ha començat el dia serà molt pitjor encara.
0: Per tant, doncs, si heu de portar els vostres fills, filles a l'escola, els heu d'acostar, feu-ho amb temps i també sense presses. El que es tracta, evidentment, és de poder arribar amb tranquil·litat. Els mestres, evidentment, seran conscients d'aquesta situació i avui, si s'arriba una miqueta tard, segur que no passa absolutament res.
1: S'entendrà.
0: Les 8 i 16 minuts ens hem actualitzat amb el trànsit. Fem una pausa per la publicitat i seguim amb l'actualitat del dia.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat Xarxes socials.
11: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
0: Sí, sí.
11: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
12: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: La informació que t'interessa, minut a minut. A primera hora.

0: 3 minuts que passen d'un quart de 9 del matí. Tenim oberta la nostra línia de WhatsApp al 611-481-381 perquè ens expliqueu les incidències que heu pogut patir al llarg d'aquest cap de setmana arran d'aquest temporal que donàvem per tancat. Anàvem preparant valoracions, però evidentment encara l'episodi no s'ha completat del tot. Evidentment no s'esperen pluges tan intenses com aquest cap de setmana, però sí que s'esperen pluges durant el dia d'avui que en algun moment sí que poden ser d'intensitat.
1: De fet, ens han avisat amb l'alarma. Alguna cosa greu es deu preveure, no?
0: Efectivament, hem rebut aquesta alarma a les 8:01 que alertava doncs, de precaució en els desplaçaments i també a l'hora d'accedir o apropar-se a zones inundables. En el nostre cas parlàvem sobretot de rieres i alguns passos propers a carreteres que estan a prop de rieres que es podien arribar a desbordar. Anem amb més actualitat de l'àmbit general, com dèiem avui, pendents de la política general, i és que es parla d'una hipotètica convocatòria d'eleccions anticipades després de la derrota dels decrets al Congrés.
1: La Moncloa prepara fórmules per aprovar de nou els decrets d'habitatge i validar-los a la Diputació Permanent del Congrés.
0: Salvar les Salines per nodrir el Santuari d'Ocells del Delta. L'empresa Infossa fa una crida a la Generalitat i a l'Estat perquè prenguin mesures per enfortir la barra del Trabucador, un refugi per l'activitat econòmica vital i per una reserva natural.
1: El grau de salinització augmenta a mesura que avança el circuit, que acaba en els assecadors on finalment, normalment al setembre, es recull la sal per acabar la neteja i l'envasat, depenent del mercat, la indústria química o l'alimentació.
0: I anem a les informacions comarcals d'avui. El temporal deixa les urgències de l'Hospital de Blanes i una biblioteca sota el fang.
1: Les pluges també han inundat carrers, aparcaments, accessos al municipi, mentre que Palafolls acumula importants desperfectes per la crescuda de l'aigua.
0: A més, rebíem ahir al vespre una actualització de l'Hospital de Blanes parlant-nos del servei d'urgències de l'Hospital de Blanes que tornava a estar obert després dels treballs de neteja i de la posada en marxa dels equips afectats pel temporal. El servei, però, encara no ha recuperat el 100% de la seva activitat i es continua treballant per restablir-la completament. El CAP Blanes 2 també atén urgències d'hores d'ara i de baixa complexitat per donar suport a l'hospital. Així, doncs, sí. Si teniu una urgència, avui potser més que anar a l'Hospital de Blanes, hauríeu d'anar cap a Calella, que segurament doncs, l'hospital tindrà les seves instal·lacions més adequades.
1: Més en condicions.
0: Exacte. Mm-hmm. Els serveis d'emergències, com dèiem, han suspès la recerca, però en aquest cas del jove que havia desaparegut després de ser arrossegat per la riera de Pineda de Mar.
1: Es reprendrà avui i, segons ha confirmat el cos de bombers David Borrell, el cap del cos de bombers David Borrell, en una roda de premsa.
0: Evidentment, doncs, s'han suspès arran de la falta de llum. De fet, ara mateix explicàvem que ens llevem amb un cel molt tapat, pràcticament sembla que sigui de nit, almenys des d'aquí als estudis de la ràdio. Imaginem, però, que a mesura que per poques hores que hi hagi una mica de llum es tornaran a reprendre aquestes tasques de recerca d'aquest jove de Pineda de Mar, que ara mateix, doncs, es troba desaparegut des d'ahir a la tarda, on se'l va veure proper a un dels passos que diríem que connecta precisament amb la riera que ve de la zona de Sant Pere de Riu.
1: Sí.
0: Les 8:21, seguim amb més actualitat, ara anem amb els esports. Tenim ja dos equips actius. Fins fa poc només teníem futbol, ara tenim futbol i futbol sala. Comencem parlant de futbol, que rasca un empat contra el Besalú, 1-1, mentre que l'Atlètic cau a Vilafant per 2-1.
1: En el partit del Club de Futbol Tordera, els visitants s'han avançat amb un gol de falta a la primera meitat. Però l'Àlex Sánchez ha igualat el marcador transformant un penal al minut 53. El tram final ha estat un intercanvi d'ocasions i ha acabat amb molta polèmica arbitral per un possible penal no xiulat i per una expulsió perdonada en contra dels interessos de Tordera, però als quals el tècnic Guillem Ferrer ha restat importància i ho ha valorat així.
2: Un partit molt difícil, un partit molt dur, molt, molt, molt exigent. Cada pilota era perill, tant per un costat com per un altre. Crec que després del partit ja s'ha convertit en correcalles i d'això. Bueno, un partit de segona catalana i crec que ens està costant una mica.
0: I per la seva banda, en futbol sala, l'Atlètic Club Tordera de futbol ha debutat amb derrota per 2-1 a la pista del Vilafant, patint una remuntada a la segona meitat, tot i haver signat una gran primera part on s'havien avançat en el marcador.
3: Bé, partit complicat per ser la primera jornada. Ens toca un rival dur, Molt bona primera part, tenim control, anem guanyant el marcador i bueno, sortim, comencem a fer rotacions, ens fan l'1-1, el 2-1 en una jugada d'un xut aïllat, i, però bueno, bones sensacions a la primera part i a continuar treballant.
0: En l'àmbit general, el Barça femení ha tornat a humillar el Real Madrid amb un contundent 7-0 a l'Spotify Camp Nou, evidenciant que la seva superioritat continua sent absoluta. La gran protagonista del clàssic ha estat Clàudia Pina, autora d'un espectacular pòquer de gols, només a la primera meitat, que ha deixat el marcador amb un 5-0 al descans.
1: A la represa, Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han completat l'enèsim bany de futbol a l'equip blanc. El partit no només ha reflectit la distància abismal sobre la gespa, sinó que també a les grades i en la posta institucional, amb un Barça fermament recolzat per la seva enorme massa social i el seu estadi principal, a diferència d'un Madrid que segueix sense obrir el Bernabéu pel seu equip femení. El partit ha batut el rècord d'assistència de la Lliga femenina. Pere Romeu es va mostrar molt orgullós de les seves jugadores i va tenir bones paraules per les madridistes.
4: Hemos generado muchísimas ocasiones de gol, hemos tenido muchísima posesión, hemos dominado mucho el centro del campo, apenas nos han llegado, así que muy contento porque sigo pensando y sigo creyendo que el Real Madrid va a dar muchísimo que hablar esta temporada. Me parece un gran equipo, muy bien dirigido, buenos a nivel táctico.
5: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
0: Cinc minuts, arribarem a 8:45 del matí. Avui tenim doble convocatòria. Per als que esteu a casa, ens podeu enviar un missatge al 611-481-381 per explicar-nos com heu viscut aquest cap de setmana de temporal, o fins i tot també com us heu llevat avui amb aquesta pluja i com us està afectant. I d'altra banda, doncs, com sempre, us proposem un repte, i és que si heu estat atents en l'informatiu, en el que portem d'informatiu des de les 8 del matí, ens endevineu aquest tall de veu d'avui, a veure si sabeu a qui correspon aquesta veu.
6: Vam celebrar una festa que ja és...
0: El tornem a escoltar?
1: Sí, sí.
6: Vam celebrar una festa que ja...
0: Diu que va celebrar una festa.
1: Sí, què devia celebrar?
0: És una bona pista, això, eh? Anem a escoltar.
6: Vam celebrar una festa que ja...
0: Tens clar, Dolors, eh?
1: Avui sí.
0: Veig que rius, eh?
1: Avui tens clar. Tinc clar.
0: Doncs nomi cognoms d'aquesta persona que va celebrar una festa que jo sospito que en celebren forces, aquí on ens
1: sí,
0: parla,
1: estan
0: eh?
1: Sempre molt, molt disposats a la festa, això és bo.
0: Vinga, pausa per la publicitat i seguim.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
9: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
7: Ràdio Tordera.
0: Tres minuts, arribarem a 8:45 del matí abans d'escoltar la píndola d'opinió que avui ens ha preparat en Pepe Oyarzun. Tenim una última hora i és que sabem que les escoles de Tordera han obert amb normalitat, excepte la d'Orsavinyà, que ha suspès les classes. Per tant, doncs, incidència a Orsavinyà, que és l'única de les escoles de Tordera que avui no ha obert les seves portes. De fet, ara a 8:45 del matí tornarem a actualitzar-nos i possiblement a 8:45 tindrem a l'alcaldessa o, si més no, alguna font oficial que ens confirmarà la situació del nostre poble avui en directe també a la primera hora. Mentrestant, píndola d'opinió, avui l'assigna en Pepe Oyarzun. L'escoltem. Bon dia, Pepe.
10: Bon dia. Avui quiero contarles una historia que empieza en 1990 en Barcelona. Ese año asistí a un curso en el Colegio de Arquitectos auspiciado por Telefónica. El tema sonaba a ciencia ficción. Edificios inteligentes. Nos hablaron de un museo en Londres que mostraba lo que vendría. Usted entraba a una sala y la luz se encendía sola. Se iba y la luz se apagaba. Se acercaba a una puerta y se abría antes de tocarla. Y los urinarios, sí, los urinarios, detectaban que usted había terminado y soltaban el agua por su cuenta. Entonces, nos pareció un milagro. Hoy es lo cotidiano. Y la promesa de aquel curso era clara. Con muy poco personal, se podía controlar un edificio entero. Yo me pregunto, ¿qué pasó con nosotros mientras aprendíamos a controlarlo todo? Porque hoy tenemos sensores en casa, alertas en el móvil, aplicaciones para dormir, para comer, para caminar. Controlamos la temperatura, el saldo, el tráfico, los pasos que damos. Y aún así, cada mañana despertamos más inquietos, no menos. Quizás el error fue creer que controlar un edificio y gobernar una vida son lo mismo. Un edificio tiene un plano, una vida no. Un edificio responde a un sensor, una vida responde a lo imprevisto. Y las noticias de esta semana, esas que nos agobian la cabeza, tampoco están bajo nuestro control. Pero lo que sí podemos decidir es cuánto espacio le damos. Le propongo algo sencillo, casi de arquitecto. Hagamos de nuestra mañana un pequeño edificio inteligente, pero a la inversa. Que la luz se encienda cuando hay algo que merece nuestra atención y se apague cuando solo sea ruido. Una noticia. No 10. Un café sin pantalla. Una llamada a alguien querido antes de abrir el primer titular. Y aceptar, con humildad, que hay puertas que se abren solas y otras que hay que empujar con calma. Quizás la verdadera inteligencia no sea controlarlo todo, sino saber qué soltar. Buenos días. Y que hoy al cruzar su puerta se abra, sin que tenga que vigilarla. Bon dia a tothom.
0: Bon dia, Pepe. 2:15 de 10 del matí. Dos quarts de nou d'avui dilluns 5 d'octubre del 2026 ens actualitzem amb la informació d'última hora. Avui pendents un dia més de la previsió meteorològica, connectem amb el Consell Comarcal del Maresme. En Joaquim Serra ens explica l'última hora meteorològica.
11: Hola, bon dia. Comencem setmana després d'un dissabte i un diumenge molt complicats des del punt de vista meteorològic, amb aiguats importants que ens van afectar sobretot la nit matinada del dissabte al diumenge i que van deixar registres espectaculars de precipitació que superaven els 200 litres per metre quadrat en alguns punts de la comarca. Tot això ha passat a la història, però encara no fa net del tot. De fet, avui comencem aquest matí amb xàfecs de distribució irregular, però que localment poden descarregar amb intensitat. Com que plou sobre mullat, doncs precaució en les immediates hores. Després, al llarg del dia, quedaran nuvolositat variable, estones d'abundant, encara aquesta tarda es podia escapar algun ruixat. Sembla que aquesta nit serà més tranquil·la i també demà al matí, però de cara demà a la tarda tornarem a tenir precipitacions i els mapes ens indiquen que la nit de demà passat podíem tornar a tenir doncs precipitacions intenses.
0: Gràcies, Joaquim. Doncs, per tant, Dolors, ja ho sents, haurem d'estar encara amb el paraigua, no deixar-lo massa lluny i estar pendents del que deien, dels desplaçaments i de les rieres. Doncs vinga, seguim, informem que a les 9 del matí tindrem l'alcaldessa de Tordera en directe aquí a la ràdio per donar-nos l'última hora de la situació del nostre poble arran d'aquest temporal del cap de setmana i també d'aquestes pluges que doncs a les 8 del matí escoltàvem aquest avís d'alerta de protecció civil demanant precaució en desplaçaments i a l'hora d'apropar-se a zones inundables. De fet, ahir al vespre feia un darrer balanç d'aquest cap de setmana parlant dels danys provocats per les pluges. L'alcaldessa parlava de punts crítics. El més important va ser la carretera de Sant Pere de Riu que connecta Pineda amb la banda de Tordera. L'aigua va descalçar gairebé tota la via i per garantir la mobilitat dels veïns i veïnes de la zona, la Brigada i Medi Rural van fer treballs per arranjar el camí de Vallmanya com a via d'evacuació i sortida. Ho explicava als micròfons d'aquesta casa ahir al vespre.
12: També tenim maquinària acabant d'arranjar els carrers que han quedat molt malmesos a Roca Rossa, especialment, i també una part dels camins de Sant Daniel, direcció Can Xacó i també el torrent de Mas Gall. Ara mateix és aquí on tenim la maquinària. A banda d'això, també l'empresa de residus està fent el buidatge dels contenidors de les zones que han quedat inundades. És un buidatge que triga entre una i dues hores per contenidor, per tant també demanem paciència en aquest sentit perquè puguin estar a disposició.
0: Malauradament, un temporal que es va saldar amb una víctima mortal i és que moria a causa de les fortes pluges registrades a Manuel, un home de 75 anys que vivia a les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava i li va caure un mur a sobre.
1: També es va confirmar una segona víctima mortal a Montornès del Vallès en un pàrquing on va quedar atrapat i no va poder sortir i s'està buscant també una tercera persona. Pineda es va veure per última vegada, em sembla, ahir al vespre i avui es reprendrà la recerca d'aquesta persona desapareguda a Pineda.
0: Efectivament, a mesura que s'hi vegi millor, perquè evidentment formen part de l'operatiu de recerca, helicòpters i també mitjans aeris necessiten bona visibilitat.
1: I ara mateix està molt fosc encara.
0: Efectivament, matí molt tapat el d'avui a Tordera, a més amb pluja i també doncs imagino que algun problema elèctric també a l'hora de l'enllumenat públic, almenys aquí a la zona de la plaça de l'Església, on com deia la Dolors, dona la sensació que pràcticament és de nit. Són 2:45 de 9 del matí, ahir precisament també el president de la Generalitat Salvador Illa parlava d'aquest temporal, de fet referint-se a ell com un mini huracà.
13: Episodio absolutamente excepcional, con tres únicos antecedentes en el Mediterráneo en los últimos 30 años y que se produce por primera vez en la costa de Cataluña. Para entendernos, un temporal de características tropicales que podía derivar en un mini huracán mediterráneo, afortunadamente no ha acabado de dar el último paso, pero a punto hemos estado. El balance, lamentar 2 personas fallecidas y transmitir las condolencias a sus familiares y amigos, una persona en Montornès y otra persona en Tordera, una pues ha quedado atrapada en un parking y la otra le ha caído un muro encima, ¿no?
14: A primera hora.

0: 6 minuts per sobre el punt de 8:45 del matí. Anem a repassar també informacions que avui són notícia del nostre poble. Més enllà del balanç dels danys provocats per les intenses pluges d'aquest cap de setmana, insistim, a les 9 del matí tindrem a l'alcaldessa Tordera en directe. Anem, però, amb altres notícies. Parlem de salut. El cap de Tordera realitza la campanya d'immunització contra la bronquiolitis als nadons.
1: La vacunació del CAP, Meritxell Pérez, ha destacat l'eficàcia d'aquesta mesura, que ja fa 3 anys que s'aplica. La professional assegura que han reduït al 80% els casos d'ingressos de bronquiolitis en els darrers 3 anys.
2: Llavors, què fem? Els hi posem aquest anticòs per evitar que arribin a fer la malaltia. Que ho agafen i agafen un constipat de moquitos aquí al nas? Bueno, farem els rentats, vindreu, farem el que hàgim de fer, vale? Però si no se'ns complica amb una bronquiolitis, que vol dir que ens baixa cap al pit, no passa res, anem bé. Què passava fins ara? Tots aquests nens acabaven ingressats, la majoria. Per què? Perquè com no tens un tractament, el nen no sap treure el moc, fas rentats amb el nas, però segueix estossegant, i els costa respirar. És ingressos hospitalaris. Amb la vacuna aquesta que posem, ens hem establert això, i fa com 3 anys que ha reduït, et diria que ha reduït un 80% de casos d'ingressos d'una bronquiolitis. Els hospitals a l'octubre ja estaven plens d'ingressos, ara no.
0: Engega, doncs, aquesta campanya de vacunació i també ens n'anem al teatre. L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot presentarà El Nom en el Teatre Clavé el 10 i 11 d'octubre a les 7 de la tarda, una comèdia adaptada per Jordi Galzeran i dirigida per Carla Barceló.
1: L'argument de l'obra gira al voltant d'un sopar entre 5 amics, que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets, i que promet omplir d'humor el teatre.
3: Ens distanciem una mica d'aquesta proposta, doncs, més densa, per fer una comèdia també amb menys volum d'actors. És a dir, intentem fer una proposta molt diferent. Crec que també l'hem mirat de cuidar perquè puguem mantenir una mica el nivell que s'espera de nosaltres després del que vam plantejar l'any passat, i a veure si també, doncs, captiva el públic de la mateixa manera.
0: A les darreres setmanes havien aparegut pintades a terra que no eren més que senyals que la brigada municipal de l'Ajuntament de Tordera havia preparat per fer una reparació del ferm i reposició de panots al centre urbà per millorar la seguretat i la comoditat dels vianants i conductors en punts que s'havien deteriorat de la via pública.
1: Tot i així es feia ballar una mica el cap aquests pintats a terra, no?
0: Sí, pensaves que hi havia alguna performance, sí, alguna actuació, sí, sí. Com que hi havia allò de les formigues, doncs ara hi havia això.
1: Sí, però què deu passar? Doncs ara que... ho sabem. Així ho ha explicat la regidora d'Obres i Serveis, la Bàrbara Vergés, qui ha detallat que les actuacions s'han iniciat al centre del municipi, tot i que també s'estan atenent diferents punts del terme municipal.
4: Doncs aquests dies la brigada està fent el canvi i reposició de panots o peces malmeses aquí a la via pública. Sobretot ara hem fet aquesta zona més al centre, però també hi ha diferents punts al municipi que anem canviant. És una de les feines rutinàries que fa la brigada que li ocupa. I bé, i la idea és ara fer aquesta batuda pels carrers del centre i després, amb l'ajut d'una empresa externa, doncs acabar de fer altres zones, ja que, bueno, hi ha diferents punts on cal actuar.
0: Anem a l'esplai de la gent gran de Tordera, que ret homenatge als seus socis més grans amb una jornada festiva, la Maria Llurba, de 93 anys, i en Jaume Aresti, de 96.
1: L'acte va gaudir d'unes paraules de l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, com també del president de l'esplai de la gent gran.
5: Vam celebrar una festa que ja és tradicional, que és l'homenatge que fem als socis més grans. Aleshores, ahir vam tindre, doncs, homenatjats a la Maria Llurba, que té 93 anys, però el mes que ve ja en fa 94, i el Jaume Areste, que en té 96. Va ser una festa molt senzilla, com totes les que procurem fer per no atabalar gaire els avis.
0: Jo en Jaume no el conec, no sé si tu el coneixes,
1: Dolors. No, tampoc el conec, no.
0: Però la Maria Llurba sí que la conec.
1: Força.
0: I la veritat és que, vaja, qualsevol diria que té 93 cap a 94 perquè porta una energia vital bestial, eh?
1: La veritat és que fa enveja, la Maria.
0: I estic segur que devia gaudir a tope d'aquesta festa que feien a l'esplai, que abans feien per la festa major i que ara fan a la tarda.
1: Sí, segur que s'ho va passar molt bé.
0: Doncs bé, anem completant l'actualitat del dia al nostre poble amb una proposta per digitalitzar el comerç local amb una xerrada sobre l'ús del mòbil als negocis.
1: El Servei Local d'Ocupació organitza demà una sessió informativa per ajudar empreses, comerços i autònoms a treure més rendiment dels seus dispositius mòbils. En parla el regidor de Promoció Econòmica, Rafa Delgado.
6: Es tracta precisament un projecte d'inclusió digital en positiu. No parlem de bretxa, sinó d'incloure. Ja no tenim una bretxa d'edat ni de formació, és simplement que l'administració pública, la realitat, és digital, la forma de relacionar-se, i per tant hem d'acompanyar la gent. Per tant,
0: ens veiem obligats a entrar en la secció del personatge misteriós, perquè si heu estat atents, novament, haureu pogut conèixer la resposta del repte que us proposàvem avui, que era de descobrir a qui corresponia aquesta veu.
5: Vam celebrar una festa que ja és tradicional.
0: Que ens explicava que havien fet una festa tradicional.
5: Vam celebrar una festa que ja és tradicional, que és l'homenatge que fem als socis més grans. Aleshores, sí.
0: Doncs era en Jordi Catalán, sí, el president de l'Associació de Gent Gran de l'Esplai, que evidentment doncs, ens parlava d'aquesta festa, com dèiem, i de moltes altres habitualment que ens parlen, i d'activitats, evidentment, molt necessàries i que s'aprofiten bé en l'Esplai, que, si no vaig equivocat, és l'entitat que deu tenir més socis de Tordera.
1: Diria que sí. I que, a més, d'activitats, és que és un munt, si volíssim seguir tot. De fet, dona molta energia, això.
0: Doncs Jordi Catalán, el nostre personatge misteriós. 3 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Nosaltres, que seguim endavant, ho fem repassant més notícies d'actualitat. Avui és dilluns 5 d'octubre del 2026. Els esports són l'actualitat del dia. Avui tenim dues entrevistes que podreu escoltar àmpliament en els serveis informatius, també en els serveis esportius de Ràdio Tordera. De fet, ja la vau poder escoltar i si vau seguir les retransmissions, tant de futbol com també de futbol sala, i són les valoracions que feien els místers. Comencem escoltant el míster de futbol.
7: Polèmica i alguna potser de no tant, però en valoracions generals del partit, com l'has vist?
8: Un partit molt difícil, un partit molt dur, molt exigent, cada pilota era perill, tant per un costat com per un altre. Potser la sensació ara mateix potser és una mica més cap a ells, cap a nosaltres, tot i que la segona part crec que l'equip ha estat bastant millor, però sí que la primera part ens ha costat molt jugar. Cada vegada que jugàvem ens robaven, cada vegada que jugàvem lluny no teníem res, cada vegada que jugaven en lluny passaven coses. Hi ha hagut moltes accions a prop de l'àrea, que és el que volíem intentar evitar, però clar, al final si te la tiren a l'àrea cada vegada quan la bola està plantada allà, doncs que no pots evitar-ho d'una altra manera, no? I, bueno.
0: En Guillem, l'entrenador del Club Futbol Tordera, que ens parlava d'aquest empat que el Tordera doncs, va acabar rascant contra el Besalú, el tercer dels partits, i ha fet de tot. El Tordera ha guanyat, ha perdut i ha empatat. Esperem que el proper doncs, torni a tocar a guanyar. En aquest cas serà ja un desplaçament que farà fora. Qui s'estrenava a la Lliga era l'Atlètic Club Tordera. Ho feia lluny d'aquí, se n'anava fins a Vilafant, on al final no va aconseguir la victòria i va acabar perdent per 2-1. Ens ho explicava el seu entrenador.
9: Bé, perquè

0: Venim d'un cap de setmana complicat, on doncs, la circulació de mitjans de transport públics es va veure molt afectada. També es va veure els mitjans de transport locals i particulars. De fet, va haver-hi algun moment en què ahir a Tordera doncs, pràcticament totes les carreteres que passen per aquí estaven tallades o tenien alguna incidència des de la Nacional 2 fins a la carretera, doncs, la GI600 que va cap a Blanes, la BB-5122 que va cap a Fogars i per agafar l'autopista. Avui, en principi, pel que fa a la circulació per carretera, hi han incidències a la C32, a la zona de Vilassar, per circulació amb retencions. On hi ha més problemes és a la carretera que uneix Blanes amb Tossa de Mar, la GI682 i la GI681, que en alguns trams hi ha pas alternatiu i fins i tot encara ara mateix hi ha algun tram tallat d'un quilòmetre en el tram d'aquesta GI682 entre el quilòmetre 5 i el quilòmetre 6. Rebíem a les 8 i un minut un avís de Protecció Civil en què es demana precaució a les carreteres, en els desplaçaments, alerta sobretot si sabeu que heu de passar per una zona inundable o un gual on habitualment hi hagi aigua, també si heu de circular a prop de rius i de rieres, extremeu la precaució, reduïu la velocitat i estigueu atents al que pugui haver-hi perquè continua plovent. No ho fa, evidentment, amb la intensitat de tot el cap de setmana, però sí que pot haver-hi alguna pujada de nivell de rius i de rieres. No tenim constància d'endarreriments, però imaginem que també els horaris del transport per bus es deu veure afectat per aquestes incidències meteorològiques i també de trànsit. I com és habitual, doncs, les afectacions a l'entrada de Barcelona i també amb tren, sobretot, en què la R1 doncs, ha suspès el seu transport per via entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Això vol dir que si heu d'agafar el tren a l'estació de Tordera o heu de venir fins a Tordera, acabareu fent un tram per carretera en via de bus alternativa. També expliquen que hi ha problemes en el túnel de Plaça Catalunya, on doncs, hi ha problemes de circulació i de congestió. Això fa que doncs, el trànsit intern dintre de la ciutat de Barcelona amb tren també sigui lent. Per tant, si heu d'anar amb tren, preneu-vos-ho amb calma, perquè la cosa va per llarg.
1: I si es pot evitar, millor.
0: Exacte, anava a dir, si podeu posar alguna cita que teniu, feu-ho per un altre dia. Potser anava a dir que ni per demà, sinó que ho podeu posposar doncs, per més,
1: més
0: dies,
1: enllà.
0: Millor. Exacte. Patíem una mica també per l'entrada ara mateix a aquesta hora a l'accés a les escoles per la pluja, insistir doncs això, que hi ha aquesta alerta, que es tracta d'arribar, de fer-ho amb seguretat, amb tranquil·litat. Avui és un dia que si els alumnes doncs, no arriben a les 9 en punt a l'aula, els mestres estaran, vaja, no passarà absolutament res, estan conscienciats de que evidentment en situacions com aquesta, en què doncs això, la pluja i també doncs a vegades l'incertesa o els nervis del que ha produït aquest cap de setmana faci que doncs, hi hagi més cotxes del compte avui a l'hora de portar els nens a classe.
1: Ha estat un cap de setmana amb molta tensió i segueix havent aquesta tensió de veure què passarà, com seguirà el dia, com anirà el temps.
0: Doncs bé, les 8 i 48 minuts, nosaltres que seguim amb més actualitat del dia, hem repassat també el trànsit, anem novament a fer repàs a l'actualitat esportiva del nostre poble.

0: De fet, escoltàvem ara l'extracte de les entrevistes del dia. Parlàvem ahir, després de finalitzar els partits, amb els dos entrenadors dels diferents clubs que no han tingut molta sort aquest cap de setmana. El Club Futbol Tordera rascava un empat contra el Besalú i l'Atlètic queia contra el Vilafant per 2-1.
1: El partit del Club de Futbol Tordera, en aquest partit, els visitants s'han avançat amb un gol de falta a la primera meitat, però l'Àlex Sánchez ha igualat el marcador transformant un penal al minut 53. El tram final ha estat un intercanvi d'ocasions i ha acabat amb molta polèmica arbitral per un possible penal no xiulat i una expulsió perdonada en contra dels interessos del Tordera. Fets els quals el tècnic Guillem Ferrer ha restat importància i ho ha valorat així.
0: Sí, amb molta calma i tranquil·litat, l'hem pogut escoltar abans. Per la seva banda, l'Atlètic Club Tordera de Futbol Salà ha debutat amb una derrota per 2-1 a la pista del Vilafant, patint una remuntada a la segona meitat, tot i haver signat una gran primera part on s'havien avançat en el marcador. Al final, doncs, mal regust de boca per l'Atlètic Club Tordera, que enceta aquesta lliga amb una derrota. No és el mateix, el Tordera va començar amb una victòria... I l'Atlètic, doncs, ara té el repte, doncs, de buscar com a mínim aquesta primera victòria. Pel que fa a l'esport general, no diríem, no sé si és notícia o no, el Barça continua passant per sobre del Real Madrid femení i amb una

0: contundent victòria 7-0, que de fet ja a la mitja part, amb una gran actuació de Clàudia Pina, arribaven al descans amb un 5-0.
1: Doncs sí, a la represa, Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han completat l'enèsim bany de futbol a l'equip blanc. El partit no només ha reflectit la distància abismal sobre la gespa, sinó també a les grades i en l'aposta institucional. Amb un Barça fermament recolzat per la seva enorme massa social al seu estadi principal, a diferència d'un Madrid que segueix sense obrir el Bernabéu pel seu equip femení. El partit ha batut rècord d'assistència de la Lliga Femenina. Pere Romeu es va mostrar molt orgullós de les seves jugadores i va tenir bones paraules per les madrilistes.
0: Això està bé, eh? Això hauria de ser notícia.
1: Sí, hauria de ser la normalitat.
0: I em sembla que amb la selecció masculina no serà precisament així amb l'entrenador que hi ha, com a mínim, en el Madrid. Escoltem en Pere Romeu.
2: Hemos generado muchísimas ocasiones de gol, hemos tenido muchísima posesión, hemos dominado mucho el centro del campo, apenas nos han llegado, así que muy contento porque sigo pensando y sigo creyendo que el Real Madrid va a dar muchísimo que hablar esta temporada. Me parece un gran equipo, muy bien dirigido, buenos a nivel táctico.
0: I acabem aquest bloc d'esports fent un darrer apunt, novament insistint avui el que és notícia en el nostre poble és el temps. Pensàvem que avui seria un dia de balanç, de recopilar del que ha passat, que evidentment ho és i ho serà. Recordem que a les 9 del matí tindrem en directe l'alcaldessa de Tordera per explicar-nos la situació actual al nostre poble, tots aquests treballs que s'estan fent. Evidentment, aquests dies, doncs, tots els serveis d'emergència, de seguretat, estan fent més hores que el rellotge.
1: Sí.
0: Per poder, doncs, donar servei a totes les necessitats, que clar, que són moltes de la gent pel dia a dia i que, doncs bé, afecten també a la vida diària del nostre poble. Insistim, a les 9, l'alcaldessa Elisabet Mejía es visitarà els estudis de la ràdio per posar-nos al dia de quina és la situació aquest matí d'avui dilluns 5 d'octubre.
1: Estarem atents, però el que està clar és que no podem abaixar la guàrdia.
0: Exacte, hem rebut ja aquesta alerta a les 8:01, demanant precaució en els desplaçaments, també doncs, precaució a l'hora d'acostar-se a zones que ara mateix poden ser perilloses, com rieres i també passos inundats. Avui, més que mai, també seguim encara pendents del cel. Anem a escoltar aquesta previsió meteorològica que ens té a punt des del Consell Comarcal del Maresme, en Joaquim Serra. Joaquim, bon dia.
3: Hola, bon dia. Comencem setmana després d'un dissabte i un diumenge molt complicats des del punt de vista meteorològic, amb aiguats importants que ens van afectar sobretot la nit matinada del dissabte al diumenge i que van deixar registres espectaculars de precipitació que superaven els 200 litres per metre quadrat en alguns punts de la comarca. Tot això ha passat a la història, però encara no fa net del tot. De fet, avui comencem aquest matí amb xàfecs de distribució irregular, però que localment poden descarregar amb intensitat. Com que plou sobre mullat, doncs precaució en les immediates hores. Després, al llarg del dia, quedaran nuvolositat variable, estones d'abundant, encara aquesta tarda es podia escapar algun ruixat. Sembla que aquesta nit serà més tranquil·la i també demà al matí, però de cara demà a la tarda tornarem a tenir precipitacions i els mapes ens indiquen que la nit de demà passat podíem tornar a tenir doncs, precipitacions intenses.
0: Doncs pendents d'aquestes pluges que, doncs bé, una mica ho pensava, que tornen a ser aquelles llevantades de fa molts anys, que era allò que quan plovien llavants plovia no un dia, ni dos.
1: Deien que una llevantada durava una setmana abans, Les coses ara són diferents, a veure què passa.
0: Sí, són molt més intenses, diguéssim, sí, de moment.
1: Concentrades.
0: 8:53, publicitat.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
4: L'emissora que t'escolta. Tordera. 107.1 FM.
0: 6 minuts i seran les 9 del matí. I abans de tancar aquest bloc de notícies, obrim agenda per consultar el calendari i el santoral que ens hem d'apuntar aquesta setmana, Dolors.
1: Doncs aquesta setmana, que avui hi ha la primera sessió de MOFIT, que és una activitat esportiva extraescolar que es durà a terme dues tardes a la setmana de dilluns i dimecres fins a Nadal. I l'objectiu és introduir els joves a la pràctica esportiva i a uns hàbits de vida saludables.
0: Molt bé, a quina hora serà això?
1: A 6:15, i a més és gratuïta.
0: Molt bé, què més hi haurà aquesta setmana?
1: Doncs avui, de 9 a 11 del matí, es podrà fer tràmits a l'oficina d'atenció al ciutadà al carrer Emili Vendrell.
0: I demà hi haurà un taller sobre si la intel·ligència artificial val realment la pena per al negoci. És una xerrada que en parlàvem per a empreses, comerços i autònoms. Com ho hem de fer per apuntar-nos si estem interessats?
1: Doncs cal trucar al telèfon de promoció econòmica de l'Ajuntament o enviar un correu a promocioeconomica@tordera.cat.
0: Molt bé, aquí hem de felicitar. Qui és el sant avui?
1: Doncs Sant Froilà i Santa Faustina. Moltes felicitats a tothom que es digui així, que no conec gaire ningú, però vaja.
0: Jo tampoc tinc el gust bé d'en Froilà de les revistes del cor,
1: sí,
0: no? Que
1: sí,
0: hi ha un parent
1: sí,
0: o un net sí, o no sé què és del rei que
1: sí,
0: es diu
1: sí,
0: Froilà, no?
1: Sí, sí, és veritat. Va, però no el felicitarem pas.
0: No,
1: vaja,
0: no,
1: almenys jo.
0: Jo tampoc. Què diu la tradició? Va, si més no, ho coneguem.
1: Què diu la tradició? Doncs que Froilà, mentre vivia a les muntanyes fent penitència, un llop afamat se li va menjar el ruc que feia servir per carregar els estris. Froilà va renyar la fera amb tota autoritat i serenor que el llop, penedit, es va sotmetre i va acceptar carregar les arries de Froilà durant la resta dels seus dies. Per això sempre se'l representa amb un llop als seus peus carregat amb alforges.
0: Déu-n'hi-do, quines històries.
1: Sí,
0: Vinga, i acabem amb la programació de la ràdio. Avui, en l'àrea aquí, que és un dels programes que podreu escoltar dintre de breus instants, vam escoltar a la Sílvia Vendell, la nutricionista, que parlava sobre la publicitat enganyosa dels aliments sí. ultraprocessats.
1: Sí, sí.
0: És una cosa que sabem, però que continua allà present. A veure què ens explicava la Sílvia.
7: Com t'ho vulguin vendre. Tot aquest tipus de coses. Jo, per exemple, a vegades, quan algú em diu «Ai, em pots mirar, no sé, per exemple, si aquest sucre, aquest iogurt és sense sucres?»
1: Ah.
7: Dic, t'ho diré fàcil. Si és sense sucres, t'ho posaran gros. Si no, azúcares añadidos. Si no ho posa, és que porta sucre.
1: Clar.
7: Ja està.
1: Per què?
7: Perquè
1: ven.
7: Sí, però per què? Perquè ven. Clar. Igual que sense gluten. Ara sense gluten ven. Llavors, si una cosa sense gluten, normalment ja t'ho posaran en gros, sin gluten, o no sé què. Jo, quan va començar tot això del gluten, jo sempre flipava perquè a vegades tu veies una bossa de patates i posaves sin gluten. No, posava naturalmente sin gluten. I pensava, clar, que naturalmente és que no tenen gluten. Vull dir, era com una redundància, no?
1: De tota manera, quan anem al supermercat sempre hem d'anar a informar-nos de tots els lletrers. Si podem passar estona llegint tot el que porta cada producte, això és com un atabalament.
0: Molt complicat, tot plegat. Bé, doncs nosaltres que pràcticament ens acomiadem fent un repàs a la programació d'avui dilluns a Ràdio Tordera. Sapigueu que ara a les 9 tenim en directe l'alcaldessa de Tordera per actualitzar-nos sobre la situació del poble avui. Després, de 9 a 10, la revista L'Informatiu. L'Informatiu en parlarem de tota l'actualitat local, també l'actualitat esportiva. A partir de les 11 a més esports amb la tertúlia esportiva, ara que doncs, no hi ha lliga, sí que hi ha mundial i si més no hi ha els col·laborats habituals del món del futbol. Tindrem la repetició del show dels esports amb la tertúlia esportiva i el Bones Vibres amb la Mari Trini. A la tarda tenim l'Hora Maresma i la Rambla 54 i també, a partir de les tres bandes, avui, Dolors, què ens portes?
1: Doncs bé, una reflexió a partir de que vèiem l'aigua del Daró baixar tota negra, també en Josep Llorenç amb el Marge, escolteu-lo, una mica de filosofia i també un apunt de tecnologia.
0: Doncs molt bé, nosaltres que ens acomiadem ho fem amb una cançó que fa aniversaris avui. Estem parlant de la cantant britànica Adele. Amb ella arribarem a les 9 del matí. Que tinguis bon dia, Dolors.
1: Igualment.
0: Adéu-siau.
1: Per tothom.

0: Les 9 i 3 minuts del matí d'avui dilluns 5 d'octubre del 2026, com us dèiem, tenim edició especial dels serveis informatius amb l'actualització de la situació. Bon dia, Lluís.
1: Bon dia, doncs sí, seguim molt de prop tota la situació pel que fa a les pluges. Plou sobre mullat i agraïm que ens acompanyi aquesta hora l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Benvinguda, bon dia. Per intentar actualitzar doncs la situació, ahir doncs la van tenir també pràcticament tot el dia amb la última hora, torna a ploure. No sé, alcaldessa, quina és la situació a aquesta hora?
2: Mira, ara mateix, des de fa una horeta i escacs una mica més, ha tornat a fer una gran ploguda. D'aquestes que ens deien serà una inestabilitat i de possibles xàfecs, doncs ha estat més del que esperaven i de fet hem rebut un avís del CECAT que estiguem en alerta i en vigilància perquè aquests xàfecs es poden repetir durant les properes 3 hores i seran xàfecs forts i de caràcter local, que pot ser que ens toqui aquí com en qualsevol altre poble de la comarca. Aleshores estarem molt pendents. I des de primera hora també tenim tota la maquinària revisant les feines que es van fer ahir, perquè si bé les feines van ser de caràcter preventiu i com a mínim per garantir l'accessibilitat a les urbanitzacions amb aquesta ploguda que ens ha fet a primera hora, és fàcil que tot el que es va reposar ahir avui s'hagi de tornar a fer, perquè evidentment ahir no es van fer autopistes a l'entorn i per tant el que es va fer va ser adequar el terreny i per tant avui amb el que ens ha caigut a primera hora i el que segurament pot ser que acabi plovent al llarg del matí haurem de refer i treballar sobre el treballat fins que es puguin posar evidentment solucions definitives que no es posen en 12 hores com varen poder actuar ahir.
1: Pel que fa als accessos a urbanitzacions que hi comentava que s'estaven fent treballs, diem que es pot ja accedir de manera còmoda a aquestes urbanitzacions o com, quina és la situació?
2: Ahir a última hora de la nit, a l'entorn de les 10 de la nit, tots els accessos que s'havien complicat més durant el dia, com per exemple els de Sant Pere de Riu i les zones de Can Soler, de Cal Capità i també de Roca Rossa, varen quedar accessibles. Estem parlant d'ahir a la nit, varen quedar accessibles tant a Sant Pere de Riu per la banda de Pineda com per la de Tordera i també els camins de Roca Rossa. Varen quedar també accessibles ja des del migdia el carrer el carrer principal de Tordera Park i també es va actuar fins a última hora amb uns camins rurals de Sant Daniel. Aleshores, ara els que estan fent tant els tècnics com la gent de la brigada de Medi Rural és comprovar l'estat d'aquests camins i també comprovar l'estat de les rieres, que tot i que ahir havien baixat en gran mesura a la tarda, comparat amb la capacitat i amb el cabal que portaven al matí, sí que avui també estem fent una revisada de totes aquestes rieres.
1: Ahir ens alertava també que estan molt pendents de descalçament d'alguns murs que tenen controlats, que suposo que estan en mal estat, suposo que també un punt de tensió aquí, no?
2: Sí, es tractava de murs de vivendes particulars. La nostra arquitecta tècnica, la Rosa, molt amablement es va oferir, ha fet les visites que els bombers ens indicaven que implicaven perills de murs que havien descalçat o que implicaven perill de col·lapse entre vivendes o de murs a la via pública en cases a urbanitzacions. Es va actuar a Can Domènec sense haver d'evacuar, es va fer també informes a dues vivendes d'Agora Park, a dues de Sant Daniel, que sí que les famílies varen haver de ser evacuades. Una d'elles es va quedar amb familiars i una altra es va oferir un allotjament provisional perquè poguessin passar el dia i fins i tot tot avui mentre no es restituïa. I avui, clar, evidentment es fan tots els informes tècnics i els propis particulars s'hauran de refer la part dels murs que van caure o que corrien risc de caiguda.
1: Informaven des de l'Ajuntament a primera hora que s'ha suspès les classes a Orsa-Vinyà. Uh-huh. En principi la resta d'escoles estaran obertes, tot i que evidentment a potser els mestres la mobilitat també serà complicada per arribar. Quines són les recomanacions a nivell del dia a dia per aquestes properes hores?
2: De fet, mira, la gran ploguda ens ha començat a les 8 del matí, a les 8 menys 10 de fet del matí, quan els alumnes ja s'adreçaven als centres d'educació secundària, per tant tot aquest alumnat ja està a l'escola, com ho està també el de primària, que comencen les classes a les 9 del matí. Entenem que les escoles són entorns segurs. Ahir sí que Serra de Miralles va patir algunes goteres que a primera hora d'avui ja estaven resoltes perquè n'hem parlat amb la seva directora i per tant sí que en casos com aquests que et sonen les alertes a les 8 del matí, des de Generalitat no hi ha instruccions clares, et toca prendre decisions complexes consultant amb el radar Popular i amb els meteoròlegs de referència que tenim als consistoris. Per tant, s'entén que el que tindrem a partir d'ara són pluges, xàfecs intermitents i potser de localment forts, com el que ens ha passat a 7:45 del matí, però entenem que a les 8 organitzar les famílies a l'hora d'anar a escola o no a escola i poder deixar els nens, perquè la gent al final també treballa, les escoles són entorns segurs, segurament avui l'activitat acadèmica es veurà afectada perquè és fàcil que hi hagi professorat que no hagi arribat, perquè també em consta que hi havia col·lapse a la carretera Nacional 2 i en un moment puntual també a la GIC que ara ja estava restablert amb normalitat el trànsit. És evident que hi ha professorat que no podrà arribar, però sí que els centres estan oberts, excepte Orsavinyà, perquè no es podia garantir en aquell moment com estava l'estat dels camins i, per tant, per evitar el risc de les famílies per arribar a l'escola i els professors també per arribar a l'escola, sí que Orsavinyà s'ha decidit de tancar per avui.
1: Entenc, per tant, un missatge de prudència, que la gent sigui prudent, que estigui informada i que...
2: Exacte.
1: Que si no és obligatori, doncs que es quedi a casa millor, no?
2: Exacte, al final cal apel·lar a la responsabilitat ciutadana, no? I si consideres que tens possibilitats i que el nen creus que no ha d'anar a l'escola, nosaltres no som qui per obligar ningú. En qualsevol cas, sí que hem de marcar la directiu que l'escola està oberta i segurament l'activitat acadèmica avui, perquè hi hagi menys infants que hi vagin o perquè el professorat no hi pugui arribar pel motiu que sigui, bàsicament per l'estat de la mobilitat a l'entorn, doncs actuem d'aquesta manera i apel·lem a la responsabilitat i també a la comprensió ciutadana.
1: D'acord, alcaldessa, ho deixem aquí. Estarem molt pendents al llarg del dia de noves actualitzacions que anirem explicant. Entenc que aquest matí serà d'anar visitant estat d'això que em comentava, no? De
2: sí,
1: carreteres,
2: i sobretot
1: de rieres.
2: Fer seguiment de les rieres, que ara és una mica el que ens preocupa. L'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsavinyà, de Vallmaria, perquè quan trenquen ens provoquen afectacions a la part baixa i més inundable de Tordera, també a la banda de Sant Pere i a la GI-512 i fins i tot a la GI-600, com ens va passar ahir amb la riera de Gelpí i el torrent del Mas d'en Gall. Per tant, anirem seguint l'evolució de les rieres i també de la part més baixa de Tordera, que és on es concentra tota l'avinguda de grans plogudes de la banda de Sant Andreu i de la banda alta de Tordera.
1: Això en parlarem més endavant en properes entrevistes, perquè entenc que això serà un cost de reparació de rieres, vull dir que ja tindrem temps a parlar-ne, però entenc
2: sí,
1: que tot
2: ja,
1: això...
2: Sí, ahir ja ens avançaven des de la sotsdelegació del govern de l'Estat, que sembla que tenen intenció de declarar el que era antigament la zona catastròfica, que ara se'n diu zona de gran afectació, amb la qual tant administracions com també particulars i també empreses que s'hagin vist afectades per aquestes acumulacions d'aigua, aquestes inundacions, podran sol·licitar ajuda. Li comentava i en Genís també, de fet a partir d'avui ens volíem posar en l'organització de tota aquesta oficina d'atenció a l'afectat per aquests aiguats, perquè segurament el tràmit, coneixent com funciona l'administració i la burocràcia, no serà fàcil. Per tant, el que ens correspon com a administració local és posar les màximes facilitats per tots aquells que necessitin demanar aquestes ajudes, que no sabem en quin termini seran, ni quan es rebran, ni quan s'executaran. Per tant, avui el que volíem era recollir tota aquesta informació i posar-la a disposició de tots aquells que hagin patit danys.
1: I és que la notícia és que l'episodi no ha acabat, per tant, haurem de seguir molt atents a qualsevol actualització en les properes hores. Alcaldessa, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Nosaltres seguim a l'informatiu, com sempre, en tota l'actualitat de Tordera i seguint minut a minut tot el que vagi succeint en les properes hores. Fins a la propera.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
5: No! Primer has de fer la digestió!
4: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764

Dos minuts que passen d'un quart de deu del matí. Acabem d'escoltar l'alcaldessa Tordera, que ens posava l'actualitat del nostre poble arran d'aquest temporal que no acaba de marxar del nostre poble i que doncs, ha complicat l'entrada a les escoles a nivell d'accessibilitat, tant pel que fa a l'arribada d'alumnes com també de mestres. Mica en mica, però, es va reprenent la normalitat, excepte Orsavinyà, on l'escola està tancada. No acaba aquí l'actualitat del dia, no acaba aquí l'última hora, i és que llegim que Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades, serà el 29 de novembre. Estàvem pendents de que es pronunciés des de Madrid el president del govern, que en aquest cas ha anunciat una compareixença en directe per explicar-ho en un anunci d'eleccions anticipades que, insistim, seran el 29 de novembre, coincidint també amb fires al nostre poble. Per tant, doncs serà un cap de setmana força entretingut també al nostre poble i, evidentment, a la resta de l'estat espanyol, on aquesta crisi arran del decret de l'habitatge ha acabat desembocant en aquestes eleccions anticipades al Congrés del Govern espanyol. Un anunci que s'acabarà de, com deien, de confirmar amb una declaració institucional que farà el president del govern en breu. Nosaltres que seguim endavant en aquesta actualització del dia d'avui, dilluns 5 d'octubre 2026. Hem tingut, com dèiem, aquesta última hora informativa al nostre poble amb l'alcaldessa Tordera. Seguim ara visitant els quioscos avui amb les portades, evidentment, fora totalment de lloc, amb què s'han quedat doncs, a contrapeu arran d'aquest anunci del president del govern, Pedro Sánchez. Tot i així, les portades, moltes d'elles ja albiren aquesta possible convocatòria d'eleccions. És el cas de la portada del diari Ara, que titula Pendents de Sánchez. El PSOE diu es mostra preparat per anar a les eleccions amb el marc de l'habitatge. La plataforma Front Ampli es llançarà el 17 d'octubre a l'espera de Podem. Només aquesta setmana hi ha 90 desnonaments previstos a Barcelona. Imatge de portada per les xemeneies de Sant Adrià en un front marítim tèrbol, on veiem un home enfilat en un espígol fent fotografies. Diu dos morts i un desaparegut pel temporal. En clau internacional, el Brasil tria entre Lula i Flavio Bolsonaro. El candidat d'extrema dreta lidera el recompte, però no té assegurat superar el 50% dels vots en la primera volta. En esports, Pina lidera una altra pallissa del Barça al Real Madrid a l'imposar-se per 7-0. La Vanguardia diu que el 65% dels catalans suspenen la gestió del govern central a Ceuta. Un 75% dels consultats perceben molts o massa immigrants a Catalunya. La majoria dona suport a l'acollida de menors, però condicionada a un repartiment equitatiu. Fotografia pel Besòs, ple de gom a gom, amb persones observant-lo. Diu el temporal causa a Catalunya dos morts, un desaparegut i danys abundants. Sánchez s'inclina per avançar a les eleccions sense data encara. Data que ja sabem, s'ha anunciat fa pocs minuts, serà el 29 de novembre. 12 anys a la recerca d'un fill perdut amb l'Estat Islàmic. El recull d'un reportatge que avui presenta aquest diari. En esports, un Barça implacable destrossa el Real Madrid i s'imposa per 7-0. Veiem a Clàudia Pina celebrant un dels gols. El periòdico mostra l'imatge d'un cotxe cap per avall a sota d'una riera, titula Les ferides del temporal. La tempesta sense precedents que va escombrar Catalunya el cap de setmana provoca dos morts, un desaparegut i greus danys. El govern diu s'activa per l'abans de les eleccions. El PSOE diu que espera que Sánchez decideixi la data per anar a les urnes. Membres de l'executiu plantegen aprovar de nou els decrets d'habitatge i imposar-los amb les Corts dissoltes. El robatori de coure fa el salt als edificis i a les electrolinieres. Les sostraccions es disparen un 23% l'últim any. La demanda d'oficines a Barcelona puja i només en queden lliures l'11%. A Madrid, El Mundo diu que Sánchez s'apropa a l'avançament amb l'esquerra sota mínims. Imatge d'un sondeig encarregat per aquest diari. Fotografia per l'acampada a Sol. I en internacional també destaca que Bolsonaro sorprèn al derrotar amb claredat a Lula a la primera volta.
L'ABC diu que el trampolín comença a ser desallotjat més de 2 mesos després. Veiem imatge del cos de la Policia Nacional fent el desallotjament d'aquesta platja de Ceuta. I El País diu que tot a punt el PSOE a la Moncloa per un avançament de les eleccions. Sánchez decideix si dona avui el pas i fa una crida a les urnes. Insistim que serà el 29 de novembre. Imatge per cotxes enmig de l'aigua, diu 2 morts pel temporal a Catalunya. Bolsonaro i Lula es disputaran la presidència de Brasil. La policia desallotja els immigrants a la platja del Trampolín. Els ofereix tornar a Marroc o enregistrar-se en un centre de Ceuta. Brussel·les planteja treure el vot als nous països de la Unió Europea si incompleixen les normes. En esports, fotografia de Marc Márquez, que guanya a Japó i apreta encara més el Mundial de Motociclisme. 8 minuts que passen d'un quart de 10 del matí. Anem ara sí amb esports i economia. Imatge per Clàudia Pina. La portada de l'Esport diu golejada històrica. El Barça torna a passar per sobre del Madrid en un altre xoc de superioritat blaugrana. Clàudia Pina, autora de 4 gols, MVP del partit, Graham, Pejor i Sidney van arrodonir la victòria més avoltada en un clàssic. Mundo Deportivo parla de històric amb una T que es transforma en un 7 pels 7 gols. Diu que el Barça aconsegueix la més gran golejada de la seva història davant del Real Madrid en un Spotify, Camp Nou de rècord. Pina, que veiem somrient a la fotografia de portada, es va exhibir amb un pòquer de gols en un clàssic en el que també van marcar Graham, Pejor i Sidney. L'As, amb imatge de jugadors canterans del Real Madrid, diu la Fàbrica Nacional. 34 canterans del Madrid han jugat amb les diferents seleccions espanyoles en aquesta aturada. Víctor Muñoz, Fresneda i Fran García ho van fer a l'absoluta. Veiem els 3 jugadors del planter del Real Madrid. Per la seva banda, el Marca dedica la portada a Vinícius, diu el rescat de Vini. El brasiler torna sense donar símptomes de millora. Ancelotti no va poder recuperar el madridista i ara li toca a Mourinho enxufar-lo per un octubre decisiu. Hem de mirar molt la portada, tant de Marca com As, per trobar alguna referència a la victòria del Barça. El Marca ho posa potser una mica més gran i diu que el Barça torna a arrasar el Madrid. En economia, els diaris i l'Economista diu que el govern alenta la vaga malgrat els seus davant la dubtosa legalitat. La majoria de l'executiu demana a Sánchez convocar eleccions i Feijó es rearma amb la vivenda. Expansió diu que Iberdrola busca una aliança per vendre assegurances. Vol col·locar pòlisses als seus 11 milions de clients. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui dilluns, com dèiem, amb actualització pendent en l'anunci que ha fet Pedro Sánchez fa uns minuts de les eleccions generals pel 29 de novembre. Nosaltres, evidentment, aquí estarem pendents també d'aquesta pluja que no acaba de fer net. A les 8 del matí hem rebut una alerta de Protecció Civil demanant precaució en els desplaçaments i també a l'hora d'apropar-se a les zones inundables i també rius i rieres. Ens actualitzem a 9:15 del matí. Ara, de moment, música. Amb Louis Armstrong.

0: Avui dilluns 5 d'octubre del 2026 ens llevem novament mirant al cel. A les 8 del matí hem rebut una alerta de Protecció Civil en què es demanava precaució en els desplaçaments i també precaució a l'hora d'apropar-se a zones inundables com rieres i rius. Hem tingut l'alcaldessa Tordera que ens ha posat el dia a les 9 del matí amb les principals informacions. Destaca la suspensió de les classes d'Orsavinyà i també aquests treballs que continuen i que doncs, també es compliquen en certa manera perquè hi van començar bona part dels treballs i també amb aquesta pluja que ha caigut entre les 7 i ara a les 9 del matí, doncs es compliquen també aquests treballs de recuperació d'alguns dels punts que hi van quedar afectats. Tota aquesta informació, també aquestes declaracions, les tindreu ampliades al punt de les 10 del matí a l'informatiu. De moment, ara el que també destaca pel que fa a l'actualització d'informació és la previsió meteorològica pel dia d'avui, que ens arriba des del Consell Comarcal del Maresme, amb el meteoròleg Joaquim Serra. Joaquim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Comencem setmana després d'un dissabte i un diumenge molt complicats des del punt de vista meteorològic, amb aiguats importants que ens van afectar sobretot la nit matinada del dissabte al diumenge i que van deixar registres espectaculars de precipitació que superaven els 200 litres per metre quadrat en alguns punts de la comarca. Tot això ha passat a la història, però encara no fa net del tot. De fet, avui comencem aquest matí amb xàfecs de distribució irregular però que localment poden descarregar amb intensitat. Com que plou sobre mullat, doncs precaució en les immediates hores. Després, al llarg del dia, quedarà nuvolositat variable, estones d'abundant, encara aquesta tarda es podia escapar algun ruixat. Sembla que aquesta nit serà més tranquil·la i també demà al matí, però de cara a demà a la tarda tornarem a tenir precipitacions i els mapes ens indiquen que la nit de demà passat podíem tornar a tenir doncs, precipitacions intenses.
0: A banda de pluges, també parlem de vacunes. El Cap Tordera realitza la campanya d'immunització contra la bronquiolitis amb nadons.
2: Llavors, què fem? Els hi posem aquest anticòs per evitar que arribin a fer la malaltia. Que ho agafen i agafen un constipat de moquitos aquí al nas? Bueno, farem el rentatge, vindreu, farem el que hàgim de fer, vale? Però si no se'ns complica amb una bronquiolitis, que vol dir que ens baixa cap al pit, no passa res.
0: En cultura, és notícia que l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot presentarà el nom en el Teatre Claver el 10 i 11 d'octubre a les 7 de la tarda.
3: Ens distanciem una mica d'aquesta proposta doncs, més densa per fer una comèdia també amb menys volum d'actors. És a dir, intentem fer una proposta molt diferent. Crec que també l'hem mirat de cuidar perquè puguem mantenir una mica el nivell que s'espera de nosaltres després del que vam plantejar l'any passat.
0: La brigada municipal fa reparació del ferm i reposició de panots al centre urbà.
4: Doncs aquests dies la brigada està fent el canvi i reposició de panots o peces malmeses aquí a la via pública. Sobretot ara hem fet aquesta zona més al centre, però també hi ha diferents punts del municipi que anem canviant. És una de les feines rutinàries que fa la brigada que li ocupa.
0: L'esplai de la gent gran de Tordera ret homenatge als seus socis més grans en una jornada festiva.
5: Vam celebrar una festa que ja és tradicional, que és l'homenatge que fem als socis més grans. Aleshores, ahir vam tindre doncs, homenatjats a la Maria Llurba, que té 93 anys, però el mes que ve ja en fa 94, i el Jaume Areste, que en té 96. Va ser una festa molt senzilla, com totes les que procurem fer per no...
0: I s'impulsa la digitalització del comerç local amb una xerrada sobre l'ús del mòbil als negocis. Una xerrada que serà informativa a les empreses i que avui us hi podeu apuntar. L'encara teniu i sou a temps, ens en parlava el regidor. Una xerrada que es farà demà.
6: Es tracta precisament un projecte d'inclusió digital en positiu. No parlem de bretxa, sinó d'incloure. Ja no tenim una bretxa d'edat ni de formació, és simplement que l'administració pública, la realitat és digital, la forma de relacionar-se i, per tant, hem d'acompanyar la gent. Per tant...
0: En esports, ahir el Tordera de futbol va rascar un empat davant del Besalú. Ens en parlava Guillem Ferrer.
7: El Besalú crec que té bons jugadors, però també ens trobarem en situacions de joc lluny, situacions de joc directe, situacions de segona jugada, i crec que en això doncs, hem de fer un pas endavant, perquè ens hi trobarem molts dies i hem de ser capaços de competir-lo bé fins al final.
0: No va haver-hi sort tampoc amb l'inici de l'estrena a la Lliga de l'Atlètic Club Tordera a Futbol Sala, concretament davant del Vilafant. Van perdre per 2-1.
8: Bé, partit complicat per ser la primera jornada, ens toca un rival dur. Molt bona primera part, tenim control, anem guanyant el marcador i bueno, sortim, començant a fer rotacions ens fan l'1-1, el 2-1 en una jugada d'un xut aïllat.
0: 5 minuts que passen de 9:45 del matí. Tindreu més informació actualitzada a les 10 del matí, sobretot avui, pendents del temps, d'aquesta evolució d'aquest temporal, que sobretot doncs, ha reixat registres històrics al llarg del cap de setmana, afectacions i, el més lamentable de tot, un mort que ahir doncs, es va produir en el caravàning de la Costa Brava, en el terme municipal de Tordera, quan a un home de 75 anys, en Manel, li va caure el mur a sobre i va perdre la vida. Continuen encara les tasques a la cerca d'un jove a Pineda. Nosaltres que seguim a la revista de l'informatiu, ho fem ara, però, amb música.

0: Ràdio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
0: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Instalzar, més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
4: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
3: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
4: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
3: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.

0: fat på nu efter Emma.
1: Dos minuts i arribarem a 3:15 del matí d'avui, dilluns 5 d'octubre del 2026. Ens hem actualitzat a 2:15, tornem a actualitzar-nos a 3:15 ara també per conèixer la situació viària avui especialment complicada. Ara mateix, segons el Servei Català de Trànsit, la carretera que uneix Tordera amb Blanes té problemes de congestió. Ja ens ho explicava l'alcaldessa de Tordera, que a primera hora del matí, arran també d'aquestes pluges, s'ha produït cua. Encara existeix aquest avís. Concretament parla dels quilòmetres 0 fins al quilòmetre 3, en direcció nord, a l'enllaç amb la Nacional 2. També hi ha circulació amb retencions a la C32, a l'alçada de l'Ella, de Vilassar, i també a la C35, a l'alçada de Vidreres, en els dos sentits de la marxa. Continua tallada la carretera GI-682 en el quilòmetre 5-6 a Blanes. És la carretera que uneix Blanes amb Tossa, on al llarg del seu recorregut hi ha circulació amb retencions i fins i tot hi ha pas alternatiu en algun tram. També surten noves actualitzacions, concretament de la Nacional 2. En el quilòmetre 4, entre Palafolls i Malgrat de Mar, hi ha circulació amb retencions. Estem parlant dels quilòmetres 680 i 676. A Rodalies, directament ja, el tren no circula entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. El servei de Rodalies ofereix servei alternatiu per carretera per a totes aquelles persones que s'hagin de desplaçar, com dèiem, des de Tordera o hagin d'arribar a Tordera entre Arenys

Avui és el Dia Mundial dels Docents, una data impulsada per la UNESCO per retre homenatge al paper fonamental que tenen els mestres i professors en la transformació de la societat. Avui a Sant Fruilà de Lleó, la llegenda diu que mentre vivia com a ermità a la muntanya, un llop se li va menjar el ruc. Fruilà, amb molta paciència i serenor, va parlar amb el llop i el va convèncer per carregar ell mateix els fardells, acompanyant-lo des d'aleshores pacíficament per tots els seus viatges. Avui fa anys l'actriu britànica Kate Winslet, famosa per la seva interpretació a Titanic, Eternal Sunshine o Mar of Easttown, fa 51 anys. Queden 20 dies pel canvi horari i en queden 7 per la Filarica. Avui molt pendents de la previsió meteorològica. Hem tingut pluges intenses que, de fet, segons l'estació meteorològica situada al nostre poble, ha recollit un total de 32 litres. Ho repassarem també a partir de les 11 del matí en el magazín Ara i Aquí amb les diferents estacions meteorològiques que tenen els nostres col·laboradors meteoròlegs. Avui pendents d'aquesta pluja que ens anirà acompanyant al llarg de tot el dia i segurament al llarg d'aquesta setmana de manera menys destacada a mesura que vagin passant les hores. Avui llegim que aquests dies s'ha presentat, o es volia presentar, millor dit, al Petit Liceu, una versió adaptable de Daida, de Verdi, ambientada dins l'univers d'un videojoc dissenyada per apropar l'òpera al públic més jove d'una manera sorprenent i interactiva. El calendari del pagès diu que a l'octubre la darrera calor i la primera fredor. Moment per sembrar faves, pèsols, espinacs i alls i per recollir carbasses, raves o escaroles. La farmàcia de guàrdia avui al llarg d'aquesta setmana és la farmàcia Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Avui hi ha recollida de voluminosos a Mas Mora i a la zona de Can Fosques, Can Tió i Can Manresa. El riu presenta ara mateix un cabal moderat, segons dades de l'estació de Fogars. Concretament, hi ha 83 centímetres de fondària i un cabal de 24 metres cúbics per segon. Val a dir que cal estar pendents d'aquestes pluges que poden fer augmentar el cabal i també, sobretot, estar pendents a les rieres que poden desbordar, com també ho han fet aquest cap de setmana. Hem de lamentar la mort avui de Toñi Vázquez València, de 75 anys. La cerimònia es farà avui a les 12 del migdia al tanatori de Tordera. Avui ho recomanem a la web i a les xarxes que recupereu la darrera versió de l'alcaldessa Respon, on, com és habitual, el divendres l'alcaldessa Tordera respon a diferents preguntes que fan arribar l'audiència a l'alcaldessa. I acabem aquest bloc amb una frase cèlebre, la d'avui de John Dewey. Diu: l'educació no és la preparació per la vida, l'educació és la vida mateixa.

8 minuts i serà les 10 del matí. Escoltàvem a Ela Figueral amb aquest Blue Moon i anem a repassar què tenim avui, que us oferim des de Ràdio Tordera al llarg d'aquesta jornada radiofònica. Ja sabeu que podeu escoltar qualsevol programa d'avui o de la setmana passada o del cap de setmana o de quan vulgueu a través de la nostra pàgina web, on en el servei a la carta podeu buscar els programes que us vingui de gust escoltar. Nosaltres, en la programació en directe, us proposem que a partir de les 10 us actualitzeu de tota l'última hora informativa. Aquests dies val més que mai la pena perquè és informació de servei d'utilitat per al vostre dia a dia, sobretot arran d'aquest temporal i de les diferents restriccions que hi ha de mobilitat i els efectes que ha tingut. En parlarem arran d'aquesta entrevista que hem tingut amb l'alcaldessa Tordera a partir de les 9 del matí, que ha visitat els estudis d'aquesta casa. Parlarem també de bronquiolitis, d'obres, de tallers d'intel·ligència artificial i de teatre. Als esports farem repàs al que ha sigut aquest cap de setmana esportiu, sense victòria per part dels primers equips, ni de futbol ni de futbol sala, empat del Club Futbol Tordera, derrota de l'Atlètic Club Tordera. Així doncs, a la segona part de l'informatiu escoltarem les entrevistes a peu de gespa que feien els nostres companys de retransmissions d'aquests partits, que podeu tornar a veure, si voleu, en els nostres dos canals de YouTube. Eren dos partits simultanis, el partit del futbol el podeu veure des del primer canal, el partit de futbol sala el podeu recuperar en el segon canal de Ràdio Tordera. Més esports avui dilluns a l'Ara i Aquí, amb tertúlia esportiva fins a les 12 i a partir de les 12 els espais d'òpera, també de cultura i de música, amb la Maria Antònia Soler, Antonio López i la Rosa Maria Ruscalleda. A la 1, la repetició del Show dels Esports. De 2 a 3, la repetició del Bones Vibres, amb bona música amb la Maritrini Hernández. De 3 a 4, l'Hora Maresma, amb l'actualitat i l'entreteniment de la comarca. Avui, evidentment, parlarem també d'aquest temporal. I seguidament tindrem ja el Rambla 54, el programa, una coproducció de la xarxa i 54 emissores més, una d'elles nosaltres. El Bones Vibres, i a partir de les 6, la Tres Bandes, amb la Dolors Pinatelli, que, com sempre, ens porta tres bandes ben interessants, avui destacant també la part cultural i filosòfica que ens portarà en Josep Llorenç. A les 8, anàlisi del cap de setmana esportiu amb el Show dels Esports, amb en Jordi Duran, amb tertúlia. I seguidament música amb en Joan Martín i La Tornada. La tornada dels dilluns, sempre més agradable, musicalment, amb els èxits i també alguna pinzellada del record amb aquesta hora de ràdio que també podreu escoltar demà dimarts. Sentim de fons el telèfon mòbil perquè hi ha una nova alerta de protecció civil. En aquest cas parla de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. Per tant, demana evitar desplaçaments innecessaris, evitar acostar-se a rius, rieres i barrancs i, evidentment, no baixar a soterranis. En tot cas, també es demana pujar a pisos superiors si veieu que entra casa aigua a casa vostra. Doncs, per tant, nova situació de risc. Rebíem una alerta a les 8 del matí. Ara, pràcticament a 5 minuts per les 10 del matí, en rebem una altra, insistint en aquesta situació d'avís de pluges torrencials que continuen presents en el nostre cel. Acabarem també, doncs, aquest apartat recordant-vos que la programació en directe acabarà de 10 a 11 amb els minuts musicals. Recuperarem un dels programes enregistrats de la nostra companya Maria Dolors Oliveres amb històries i també amb música. Tot plegat, com dèiem, pendents, molt pendents, de fet, de l'actualitat informativa, concretament del que pugui passar meteorològicament parlant, pendents de l'estat del riu. Ara mateix es troba en situació moderada, però sí arran d'aquesta pluja que, novament, doncs, es preveu que visiti el nostre poble, com ja ho ha fet a primera hora del matí, però encara amb un nou avís que s'allarga fins a les 2 del migdia. 4 minuts i arribem a les 10 del matí. Nosaltres, que ja pràcticament anirem acabant, ho farem amb una darrera proposta musical que ve vinculada al dia d'avui.
I ho farem amb la efemèride que té a veure amb la banda nord-americana REM, que en un dia com el d'avui, de ja fa uns quants anys, de fet del segle passat, publicava un dels seus grans àlbums. Parlem de l'any 1992, dia en què publicava l'àlbum Automatic for the People, amb grans cançons com aquesta, amb la que ens acomiadem, Everybody Hurts.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Comencem l'informatiu amb un nou S-Alert que ha arribat fa breus minuts a tots els telèfons mòbils dels tordencs i tordarenques de Protecció Civil, anunciant pluges torrencials fins a les 2 de la tarda d'aquest dilluns. En aquest sentit, s'insta a evitar desplaçaments innecessaris i no acostar-se a rius, rieres, barrancs ni baixar a soterranis. Pujar a pisos superiors, si entra aigua, en cas de risc, contactar el 112. Informació que ha arribat als mòbils dels tordarencs i tordarenques fa breus minuts. Nova alarma respecte a la previsió meteorològica de cara a les properes hores, i és que la pluja, la tempesta, les precipitacions han tornat a fer acte de presència a Tordera des de primera hora d'aquest matí de dilluns, 5 d'octubre. Comencem l'informatiu explicant que Tordera manté la vigilància sobre rieres i camins després de noves pluges intenses. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejía, informa que els accessos a les urbanitzacions ja estan restablerts, però alerta que les rieres de Vallmanya, Orsavinyà, Vall de Maria i Gelpí són els punts de preocupació a aquesta hora.
2: Fer seguiment de les rieres, que ara és una mica el que ens preocupa, l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsavinyà, de Vallmaria, perquè quan trenquen ens provoquen afectacions a la part baixa i més inundable de Tordera, també a la banda de Sant Pere i a la GI-512 i fins i tot a la GI-600, com ens va passar ahir.
1: El cap de Tordera realitza la campanya d'immunització contra la bronquiolitis als nadons. La referent de vacunació a Tordera, Meritxell Pérez, explica que la vacuna contra el virus ha reduït un 80% els ingressos hospitalaris.
3: Fa com 3 anys que ha reduït, et diria que ha reduït un 80% de casos d'ingressos d'una bronquiolitis. Els hospitals a l'octubre ja estaven plens d'ingressos, ara no.
1: La brigada municipal fa reparació del ferm i reposició de panots al centre urbà. Amb aquests treballs, el consistori busca millorar l'estat del ferm i garantir la seguretat i comoditat dels vianants i conductors en els punts més deteriorats de la via pública. Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis.
4: Doncs aquests dies la brigada està fent el canvi i reposició de panots o peces malmeses aquí a la via pública. Sobretot ara hem fet aquesta zona més al centre, però també hi ha diferents punts al municipi que anem canviant. És una de les feines rutinàries que fa la brigada que li ocupa.
1: I l'esplai de la gent gran de Tordera ret homenatge als seus socis més grans en una jornada festiva. L'entitat va reunir prop de 130 persones en una celebració ja tradicional. Els homenatjats van ser Maria Llurba i Jaume Ereste. Escoltem el president de l'esplai, en aquest cas, en Jordi Catalán.
5: Vam tindre, doncs, homenatjats a la Maria Llurba, que té 93 anys, però el mes que ve en fa 94, i el Jaume Ereste, que en té 96.
1: S'impulsa la digitalització del comerç local amb una xerrada sobre l'ús del mòbil als negocis. El Servei Local d'Ocupació organitza demà una sessió informativa per ajudar empreses, comerços i autònoms a treure més rendiment dels seus dispositius mòbils. Escoltem el regidor de Promoció Econòmica, Rafa Delgado.
6: Es tracta precisament un projecte d'inclusió digital en positiu. No parlem de bretxa, sinó d'incloure. Ja no tenim una bretxa d'edat ni de formació. És simplement que l'administració pública, la realitat, és digital, la forma de relacionar-se, i per tant hem d'acompanyar la gent. Per tant,
1: Pere Cot presentarà El Nom al Teatre Clavé el proper cap de setmana a les 7 de la tarda, una comèdia adaptada de Jordi Galzeran i dirigida per la Carla Barceló. L'escoltem.
7: Els personatges són un tant diferents i tracta sobre 5 amics que protagonitzen un sopar un tant, podríem dir, enrevessat, no?
1: En esports, el Club Futbol Tordera rasca un empat contra el Besalú, empat a 1, i l'Atlètic cau a Vilafant per 2-1. En futbol, els de Guillem Ferrer salven un punt en un duel exigent i amb polèmica a l'afegit. Escoltem l'entrenador tordarenc.
8: Bueno, un partit molt difícil, un partit molt dur, molt exigent. Cada pilota era perill, tant per un costat com per un altre. Jo, la primera part ens ha costat molt jugar, cada vegada que jugàvem ens robaven, cada vegada que jugàvem lluny no teníem res, cada vegada que jugàvem en lluny passaven coses.
1: Mentre en el futbol sala, l'equip de l'Atlètic no pot mantenir l'avantatge inicial, tot i firmar una gran primera part, així ho valorava el tècnic Cristian Romero.
9: Bé, partit complicat per ser la primera jornada, ens toca un rival dur, però bueno, bones sensacions a la primera part i a continuar treballant.
1: Previsió del temps amb en Quim Serra.
10: Comencem setmana després d'un dissabte i un diumenge molt complicats des del punt de vista meteorològic, amb aiguats importants que ens van afectar sobretot la nit matinada del dissabte al diumenge i que van deixar registres espectaculars de precipitació que superaven els 200 litres per metre quadrat en alguns punts de la comarca. Tot això ha passat a la història, però encara no fa net del tot. De fet, avui comencem aquest matí amb xàfec de distribució irregular, però que localment poden descarregar amb intensitat. Com que plou sobre mullat, doncs precaució en les immediates hores. Després, al llarg del dia, quedaran nuvolositat variable, estones d'abundant, encara aquesta tarda es podia escapar algun ruixat. Sembla que aquesta nit serà més tranquil·la i també demà al matí, però de cara a demà a la tarda tornarem a tenir precipitacions i els mapes ens indiquen que la nit de demà passat podíem tornar a tenir doncs precipitacions intenses aquí al Maresme. Després, de cara a dimecres, el temps ja milloraria de forma més clara. Tot això amb unes temperatures que doncs es mantenen relativament suaus pel que és l'època de l'any, amb una xafogor encara força marcada. Unes temperatures, però, que aniran a la baixa durant la recta final d'aquesta setmana.
1: Informatiu que completarem amb espais habituals, plana comarcal, l'opinió, així com també les entrevistes amb les entitats, que avui, com ja hem avançat, amb l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'episodi de pluges intenses continua afectant Tordera després d'una nova tongada d'aigua. A primera hora del matí, l'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías, ha actualitzat la situació en una entrevista als serveis informatius, on ha destacat que l'estat de les rieres i els camins rurals concentra ara mateix tota l'atenció dels serveis municipals. Mejías ha estat especialment contundent en assenyalar que el seguiment de les rieres és una mica el que els preocupa en aquests moments. En concret, els tècnics municipals estan revisant l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Or-Savinyà i de Vall de Maria i de Gelpí, juntament amb el torrent de Mas d'en Gall, ja que quan aquestes es trenquen, provoquen afectacions greus a la part baixa i més inundable de Tordera, així com a la banda de Sant Pere i a les carreteres Girona 512 i Girona 600. Tot i que ahir la tarda les rieres havien baixat considerablement el seu cabal respecte al matí, la nova ploguda d'aquesta matinada ha obligat a tornar a fer una revisió completa de tots aquests cursos d'aigua. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
1: Fer seguiment de les rieres, que ara és una mica el que ens preocupa, l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Or-Savinyà, de Vallmaria, perquè quan trenquen ens provoquen afectacions a la part baixa i més inundable de Tordera, també a la banda de Sant Pere i a la GI 512 i fins i tot a la GI 600, com ens va passar ahir amb la riera de Gelpí i el torrent del Mas d'en Gall. Per tant, anirem seguint l'evolució de les rieres i també de la part més baixa de Tordera, que és on es concentra tota l'avinguda de grans plogudes de la banda de Sant Andreu i de la banda alta de Tordera.
0: Pel que fa als camins, l'alcaldessa ha confirmat que tots els accessos a les urbanitzacions que s'havien complicat durant el dia d'ahir van quedar restablerts al voltant de les 10 de la nit. És el cas de Sant Pere de Riu, tant per la banda de Pineda com per la de Tordera. Les zones de Can Soler, Cal Capità i Roca Rossa, així com el carrer principal de Tordera Parc i diversos camins rurals de Sant Daniel. No obstant això, Mejías ha advertit que les feines fetes ahir eren de caràcter preventiu i no solucions definitives.
1: Ahir, a última hora de la nit, a l'entorn de les 10 de la nit, tots els accessos que s'havien complicat més durant el dia, com per exemple els de Sant Pere de Riu i les zones de Can Soler, de Cal Capità i també de Roca Rossa, varen quedar accessibles. Estem parlant d'ahir a la nit, varen quedar accessibles tant a Sant Pere de Riu per la banda de Pineda com per la de Tordera i també els camins de Roca Rossa. Varen quedar també accessibles ja des del migdia el carrer principal de Tordera Park i també es va actuar fins a última hora amb uns camins rurals de Sant Daniel. Aleshores, ara els que estan fent tant els tècnics com la gent de la Brigada de Medi Rural és comprovar l'estat d'aquests camins i també comprovar l'estat de les rieres, que tot i que ahir havien baixat en gran mesura a la tarda, comparat amb la capacitat i amb el cabal que portaven al matí, sí que avui també estem fent una revisada de totes aquestes rieres.
0: Durant la jornada d'ahir també es van detectar murs descalçats en perill de col·lapse en diverses vivendes particulars. L'arquitecte municipal va fer les visites indicades pels bombers i es va actuar a Can Domènec sense necessitat d'evacuar. En canvi, a Àgora Park i Sant Daniel es van haver d'evacuar dues famílies. Una es va quedar amb familiars i l'altra se li va oferir allotjament provisional. Aquests informes tècnics s'han de refer ara des de l'Ajuntament. L'única escola tancada avui és a Or-Savinyà, perquè no es podia garantir la seguretat de les famílies i el professorat per arribar-hi. La resta de centres educatius estan oberts i es consideren entorns segurs, tot i que es preveu que l'activitat acadèmica es vegi afectada per la dificultat de mobilitat d'alguns docents. Us informen també a aquesta hora des de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva. Ens informen que el servei d'urgències a l'Hospital de Blanes ja està plenament operatiu i ha recuperat la totalitat de la seva activitat. Pel que fa al servei de diagnòstic per la imatge, va recuperant progressivament la normalitat i l'activitat a mesura que es van fent les comprovacions tècniques dels aparells. I recordem, com obríem aquest informatiu, que a l'última hora ens porta aquest nou avís, aquest nou SLR que hem rebut a pocs minuts abans de les 10 del matí per part de Protecció Civil i el CECAT, avisant de pluges torrencials fins a les 2 del migdia d'avui dilluns. En aquest sentit, informen que cal evitar desplaçaments innecessaris i no acostar-se a rius, rieres, barrancs ni baixar soterranis. Pugeu a pisos superiors si entra aigua. En cas de risc, cal contactar al 112. Una jornada on també és notícia que el Cap Tordera ja està immunitzant contra la bronquiolitis als nadons. La campanya contra el virus respiratori sincical s'administra a tots els nadons nascuts entre l'abril d'aquest any i el setembre. La referent de vacunació del Cap, Meritxell Pérez, ha destacat l'eficàcia d'aquesta mesura, que ja fa 3 anys que s'aplica. La professional assegura que han reduït un 80% de casos d'ingressos de bronquiolitis en els darrers 3 anys.
2: Llavors, què fem? Els hi posem aquest anticòs per evitar que arribin a fer la malaltia. Que ho agafen i agafen un constipat de moquitos aquí al nas? Bueno, farem el rentatge, vindreu, farem el que hàgim de fer, vale? Però si no se'ns complica amb una bronquiolitis, que vol dir que ens baixa cap al pit, no passa res, anem bé. Què passava fins ara? Tots aquests nens acabaven ingressats, la majoria. Per què? Perquè com no tens un tractament, el nen no sap treure el moc, fas rentats amb el nas, però segueix estossegant, i els costa respirar. És ingressos hospitalaris. Amb la vacuna aquesta que posem, ens hem estalviat això, i fa com 3 anys que ha reduït, et diria que ha reduït un 80% de casos d'ingressos d'una bronquiolitis. Els hospitals a l'octubre ja estaven plens d'ingressos, ara no.
0: Des del CAP recorden que la bronquiolitis és una malaltia viral per la qual no existeix tractament específic més enllà del simptomàtic. I la Brigada Municipal de Tordera està duent a terme aquests dies treballs de manteniment a la via pública, centrats en el canvi i la reposició de panots i peces malmeses. Així ho ha explicat la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés, qui ha detallat que les actuacions s'han iniciat a la zona més cèntrica del municipi, tot i que també s'està atenent diferents punts del terme municipal. Segons Vergés, es tracta d'una de les feines rutinàries que assumeix la Brigada Municipal, i l'objectiu ara és fer aquesta batuda pels carrers del centre. Un cop completada aquesta primera fase, està previst que una empresa externa s'incorpori per acabar d'actuar a altres zones també on cal intervenir.
3: Doncs aquests dies la brigada està fent el canvi i reposició de panots o peces malmeses aquí a la via pública. Sobretot ara hem fet aquesta zona més al centre, però també hi ha diferents punts al municipi que anem canviant. És una de les feines rutinàries que fa la brigada que li ocupa. I bé, i la idea és ara fer aquesta batuda pels carrers del centre i després, amb l'ajut d'una empresa externa, doncs acabar de fer altres zones, ja que bueno, hi ha diferents punts on cal actuar.
0: Amb aquests treballs, el consistori busca millorar l'estat del ferm i garantir la seguretat i la comoditat dels vianants i conductors en els punts més deteriorats de la via pública.

0: L'esplai de la gent gran de Tordera va celebrar el passat divendres el seu tradicional homenatge als dos socis de més edat de l'entitat en un acte senzill que va reunir prop de 130 persones. En aquesta edició, els homenatjats van ser Maria Llurba, que el mes que ve celebrarà el seu 94è aniversari, i en Jaume Ereste, amb 96 anys. L'acte principal va tenir una durada aproximada de 3/4 d'hora, va comptar amb les paraules de l'alcaldessa Elisabet Mejías, com també del president de l'esplai, Jordi Catalán, encarregat de fer la presentació dels homenatjats. Seguidament, els assistents van gaudir d'una hora i mitja de concert a càrrec de l'orquestra Calidae, que van interpretar un repertori de música tradicional molt apreciat per la gent gran. Escoltem el president de l'esplai, Jordi Catalán.
1: Vam celebrar una festa que ja és tradicional, que és l'homenatge que fem als socis més grans. Aleshores, ahir vam tindre homenatjats a la Maria Llurba, que té 93 anys, però el mes que ve en fa 94, i el Jaume Ereste, que en té 96. Va ser una festa molt senzilla, com totes les que procurem fer per no atabalar gaire els avis.
0: Una activitat que va acabar amb un berenar, que van compartir a l'esplai els homenatjats, a les seves famílies i també als membres de les persones assistents a l'acte. Demà dimarts, 6 d'octubre, el teixit econòmic de Tordera té una cita ineludible. Sota el lema La IA, vella, valla pena pel meu negoci, l'Ajuntament, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ha convocat una xerrada dirigida específicament a empreses, comerços i persones autònomes. L'objectiu principal d'aquesta sessió és explorar com la intel·ligència artificial i les noves tecnologies aplicades als dispositius mòbils poden esdevenir eines claus per millorar la competitivitat i la gestió diària dels petits negocis. El regidor de Promoció Econòmica, Rafael Delgado, recorda que el compromís de l'administració és acompanyar la societat amb les noves eines digitals.
2: Es tracta precisament un projecte d'inclusió digital en positiu. No parlem de bretxa, sinó d'incloure. Ja no tenim una bretxa d'edat ni de formació, és simplement que l'administració pública, la realitat és digital, la forma de relacionar-se, i per tant hem d'acompanyar la gent. Per tant,
0: la xerrada serà demà 10:45 al local del Servei Local d'Ocupació, el camí Ral 174. Els interessats a assistir-hi o demanar més informació poden posar-se en contacte amb el correu electrònic promocioeconomica@tordera.cat o bé trucant al 93 765 0414. I l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot ja té a punt la seva nova producció, que s'estrenarà al Teatre Clavé el dissabte 10 i el diumenge 11 d'octubre a les 7 de la tarda. Es tracta de la comèdia El Nom, una adaptació de l'autor Jordi Galceran a partir del text original francès, que té una durada d'una hora i mitja. Aquesta producció suposa el debut de Carla Barceló, secretari de la Junta de l'entitat, com a directora d'una obra de teatre completa, després d'haver dirigit anteriorment petites escenes i fragments dels musicals d'anys anteriors. L'argument de l'obra gira al voltant d'un sopar entre 5 amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets. La trama combina la pròpia comèdia amb caràcter marcat i amb un gran ventall de sentiments que posaran a prova la relació entre els protagonistes. Escoltem a Carla Barceló.
3: Ens distanciem una mica d'aquesta proposta, doncs, més densa, per fer una comèdia també amb menys volum d'actors. És a dir, intentem fer una proposta molt diferent. Crec que també l'hem mirat de cuidar perquè puguem mantenir una mica el nivell que s'espera de nosaltres després del que vam plantejar l'any passat, i a veure si també, doncs, captiva el públic de la mateixa manera.
0: Després de propostes anteriors, la companyia aposta per, en aquesta ocasió, per un format més fresc i amb un repartiment més reduït. Les entrades ja són disponibles a la web del Teatre Clavé al preu de 8 € per persona.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Anem a fer el repàs esportiu del cap de setmana. El Club Futbol Tordera ha sumat un punt al Camp Municipal d'Esports en la tercera jornada després d'empatar un contra el Besalú. En un partit condicionat per la pluja, l'equip visitant va colpejar primer a la mitja hora de joc. Van executar un gran llançament de falta directa des de la frontal que va netejar l'escaire. A la represa, els homes de Guillem Ferrer van fer un pas endavant, guanyant possessió i intensitat. La insistència va donar els seus fruits al minut 53, quan Àlex Sánchez va transformar amb seguretat un penal per situar l'empat al marcador. L'enfrontament va entrar en una fase de joc vertical i trencat en tots dos conjunts que van tenir opcions d'endur-se la victòria. Tanmateix, el tram final va estar marcat per una forta indignació a la graderia i a la banqueta tordarenca a causa de les decisions arbitrals. L'equip local va reclamar una possible targeta vermella perdonada a un defensor del Besalú, sent l'últim home, i un penal clamorós sobre Adrià Casanovas en temps afegit que el col·legiat va ometre. Tot i això, Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, li va treure importància i valorava d'aquesta manera el partit.
2: Bueno, un partit molt difícil, un partit molt dur, molt exigent. Cada pilota era perill, tant per un costat com per un altre. Jo, la primera part ens ha costat molt jugar, cada vegada que jugàvem ens robaven, cada vegada que jugàvem lluny no teníem res, cada vegada que jugaven en lluny no passaven coses. La segona part, doncs, crec que l'equip ha fet un pas endavant, ells potser un pas enrere perquè guanyaven el partit, i després ens hem trobat amb el penal, i bueno, crec que després del partit ja s'ha convertit en corre-calles i d'això. Bueno, un partit de segona catalana, i crec que ens està costant una mica.
1: Amb aquest empat, el Club Futbol Tordera suma 4 punts de 9 possibles abans de visitar el camp del Bescanó la pròxima jornada. D'altra banda, l'Atlètic Club Tordera no va poder puntuar en el seu primer partit oficial a la Lliga Preferent de Futbol Sala, caient per la mínima, 2-1, a la pista del Vilafant. L'equip dirigit per Cristian Romero va signar una primera meitat excel·lent, mostrant-se molt sòlid en defensa i efectiu en la pressió. Aquesta bona dinàmica es va traduir amb un 0-1 al minut 10, obra de Pau Bou, després d'una gran rematada a la sortida d'un córner. A la segona part, l'escenari va canviar radicalment. El Vilafant va prémer l'accelerador, augmentant el ritme i trobant les esquerdes en la defensa tordarenca. Després d'igualar el partit, els locals van aprofitar el seu moment per consumar la remuntada amb un gol a les acaballes de l'enfrontament. Tal com va explicar el tècnic Cristian Romero, al final del partit es queda amb un domini de la primera part.
3: Bé, partit complicat per ser la primera jornada, ens toca un rival dur. Molt bona primera part, tenim control, anem guanyant el marcador i bueno, sortim, comencem a fer rotacions, ens fan l'1-1, el 2-1 en una jugada d'un xut aïllat, però bueno, bones sensacions a la primera part i a continuar treballant.
1: Malgrat la derrota, els tordarencs deixen bones sensacions competitives de cara a la pròxima jornada, on rebran el Fontcoberta a casa. Podeu recuperar el partit del Club Futbol Tordera al canal principal de YouTube de Ràdio Tordera i el partit de l'Atlètic Club Tordera en el segon canal. I tota la informació esportiva, com cada dia, ampliada a partir de les 8 de la tarda dins el show diari de Ràdio Tordera.

0: Anem per més notícies. La Generalitat preveu activar a principis del 2027 la compra conjunta d'habitatges amb ciutadans de més de 40 anys. Aquest nou mecanisme té una dotació de 100 milions d'euros ampliables i calcula adquirir uns 2.000 pisos. La mesura s'afegeix a l'ampliació dels préstecs d'emancipació per a joves i la creació d'un fons de 25 milions d'euros per comprar pisos en cas de desnonaments. Ens ho amplia en la següent notícia, Esther Minguell.
1: Un de cada quatre habitatges protegits del Pla 50.000 ja estan fets. Són 12.500 i 2.000 hi arriben a través dels préstecs d'emancipació al primer habitatge per a joves, que ara s'amplien i inclouran també obres de rehabilitació per ajudar a comprar construccions antigues. I pels més de 40 anys, aquesta nova opció, compartir hipoteca amb el govern i viure-hi com a propietari durant 50 anys. Sílvia Panec és consellera de Territori i Habitatge.
2: Estem activant aquestes classes mitges treballadores perquè siguin propietàries i tinguin l'estabilitat i la tranquil·litat d'aquest pis i ens ajudin d'alguna manera a aquest treball que estem fent des de la Generalitat de tanteig i retracte. Jo m'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
1: Aquesta eina s'afegeix a la compra preferent d'habitatge a unes operacions en què el govern ha invertit ja 400 milions d'euros.
0: El mes de setembre ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions i els desocupats van créixer fins als 330.000 persones. David Navarro ens ho explica.
3: Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
4: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior, també la majoria són provinents del procés de regularització.
3: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
5: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
3: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
0: Anem a parlar del temps, de la previsió meteorològica de cara a les properes hores i jornades. Els detalls d'en Joaquim Serrà.
6: Després d'un cap de setmana marcat per les fortes precipitacions i molt abundants que vam tenir, sobretot la nit de dissabte a diumenge, ahir ja la situació va començar a millorar una mica, però no del tot. De fet, encara queden restes d'inestabilitat que fa que en aquestes primeres hores del matí els núvols siguin abundants i haguem de parlar de nous xàfecs que afecten la nostra comarca. En condicions normals serien xàfecs poc significatius, però com que ha plogut molt i, per tant, plou sobremullat, alguna d'aquestes precipitacions pot provocar algun petit problema. Precaució, per tant, en les immediates hores. Després hauria d'anar millorant i cap a aquesta tarda s'esperaran més clarianes, però sense fer net del tot. De fet, cap al vespre, propera nit, podria tornar a caure alguna gotellada. Sembla, però, que demà començaríem el dia amb una situació doncs, molt més tranquil·la, més assolellada, però cap a la tarda altre cop arribaran núvols i algunes precipitacions. Fins i tot, els models ens indiquen que la nit de demà passat, la nit de dimarts a dimecres, tornaríem a tenir aiguats, alguns d'ells intensos, importants, aquí a la comarca. Per tant, ho haurem d'anar seguint. Una situació típicament de tardor que de moment no ens vol abandonar del tot. A partir de dimecres sí que la situació ja millora de forma més clara, amb obertura de grans clarianes i amb unes temperatures que de nit baixarien una mica, però de dia es tornarien a fer força suaus. Dintre, però, de la normalitat per l'època de l'any. El vent de les properes hores, en general, feble, vent que bufarà de mar cap a terra, també de cara a demà, i dimecres entraria vent de garbí del sud-oest, que serà moderat i que serà l'encarregat de fer que es netegi força el cel de nuvolositat a mesura que avanci el dia, i això després dels aiguats que esperem la nit de dimarts a dimecres. Les temperatures, com ja hem dit, avui i demà sense grans canvis, en general amb un ambient suau i amb força xafogor, malgrat els núvols i les precipitacions. De cara a la recta final d'aquesta setmana, tot apunta que les temperatures baixaran de forma més clara.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Són 10:45 del matí. Anem a actualitzar informació referent a les pluges de les darreres hores que continuen afectant el nostre municipi després d'un diumenge amb diverses alertes i que vam seguir en directe des de la nostra sintonia. A aquesta hora del matí us podem ampliar informació anunciant que aquesta tarda s'espera la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, a Tordera. En concret, està previst que les autoritats locals ensenyin al president de la Generalitat el que és la zona d'afectació del trencament de Vallmanya a la zona del parc de bombers de Tordera. Ho seguirem, per tant, en directe i ho seguirem de manera molt propera aquesta visita, com dèiem, aquesta tarda del president de la Generalitat, Salvador Illa, per veure les afectacions de la pluja també aquí a Tordera. Recordem que el nostre poble manté a aquesta hora la vigilància sobre rieres i camins després de les noves pluges intenses de les darreres hores. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, informava a la nostra emissora que els accessos a les urbanitzacions ja estan restablerts i en aquest sentit s'estan alerta sobretot per aquestes rieres de Vallmanya, d'Orsavinyà, de Vall de Maria i de Gelpí. En aquests moments, a aquesta hora, són els principals punts d'atenció. Escoltem Elisabet Mejías.
2: De les rieres, que ara és una mica el que ens preocupa, l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsavinyà, de Vallmaria, perquè quan trenquen ens provoquen afectacions a la part baixa i més inundable de Tordera, també a la banda de Sant Pere i a la GI-512 i fins i tot a la GI-600, com ens va passar ahir.
1: Per tant, aquesta és l'última hora en aquests moments, molt pendents de les pluges. Recordem que també fa pocs minuts abans de les 10 del matí, rebíem un nou es alert, el segon del dia, on Protecció Civil anuncia pluges torrencials fins a les 2 del migdia a la nostra zona. Es demana evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-vos ni a rius, ni rieres, ni barrancs. En cas de risc, contacteu amb el 112. Nosaltres que anirem actualitzant tota la informació en els propers minuts a la sintonia de Ràdio Tordera.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 7:45 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres una nova convidada. Tenim la secretària de la Junta de Peracot, la Carla Barceló. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Aprofitem per parlar amb ella perquè d'aquí poquet tindrem una nova representació d'aquesta entitat on Peracot doncs, ens presentarà una novetat. En parlarem amb ella tots els detalls. Abans, però, hem de comentar també que, a més de secretària, seràs directora d'aquesta nova producció.
2: Exacte, sí, aquest any lidero el projecte de l'octubre i em fa especial il·lusió.
1: Doncs parlem, sense perdre més temps, sobre aquesta obra. Què ens podrem trobar? De què tractarà una miqueta el que podem trobar?
2: Bé, la proposta és una mica distant a la que vam veure l'any passat. Recordo que vam fer Carpe Diem, que era l'adaptació del Club dels Poetes Morts. Veníem d'una dramaturgia dramàtica, de fet, i crec que va ser molt potent i la proposta era realment encisadora i crec que el públic així ho va rebre. I aquest any ens distanciem una mica d'aquesta proposta doncs, més densa per fer una comèdia també amb menys volum d'actors. És a dir, intentem fer una proposta molt diferent. Crec que també l'hem mirat de cuidar perquè puguem mantenir una mica el nivell que s'espera de nosaltres després del que vam plantejar l'any passat i a veure si també doncs, captiva el públic de la mateixa manera.
1: És una adaptació, per tant, em deies abans, de Jordi Galzeran?
2: Exacte, sí, és una adaptació d'una obra francesa que era... és això, l'han adaptat, els personatges són un tant diferents i és una comèdia que es diu El nom, adaptada per en Jordi, exactament, i tracta de sobre cinc amics que protagonitzen un sopar un tant, podríem dir, enrevessat, no?
1: Uh-huh. Per tant, per això comentaves això de que potser no sou tants actors i es cuidarà una mica més el detall amb aquest petit grup de persones.
2: Exactament. Ens trobem que l'escenari no canvia tampoc. La situació sempre és el menjador d'una casa al Born de Barcelona i hi ha dos protagonistes. Bé, de fet, els cinc actors principals són protagonistes, però hi ha una parella que convida a tres amics de casa i això desencadena un sopar un tant distret.
1: No parlarem més per no fer avenços de l'obra. Et volia preguntar per això, has estat directora d'aquesta producció, no sé si és la primera vegada que ho ets, però en tot cas, com ha anat una mica aquest procés?
2: Bé, sí que havia fet algun projecte, Pastorets, anys anteriors, siguent professora de l'escola de formació de Set de Dansa, havia tingut l'oportunitat de liderar escenes i aspectes diversos durant els musicals i així, però tenir la responsabilitat de tota una obra d'aquest caire no ho havia fet i des d'aquí vull donar les gràcies de fet a la Junta de Peracot, a la Gisela i en Xevi que van ser ells qui em van animar a fer-ho. Suposo que algú com jo, que des de ben petita s'estima tant la cultura, té respecte a que aquestes coses no surtin bé i jo sentia molta responsabilitat al principi de fer-ho i la segueixo sentint, però m'he sentit molt ben acompanyada, en tot moment molt recolzada i crec que ha sigut un projecte molt bonic per començar a endinsar-me en aquest aspecte de direcció, no? Que al final normalment jo em sento més còmoda dalt de l'escenari sentint-me guiada per unes directrius ja esmentades anteriorment.
1: Deies que sereu un grupet reduït en comparació a altres produccions. Tu com a directora, com ha estat portar aquest grupet? Perquè entenc que potser no és el mateix portar menys gent com una gran representació.
2: Exacte, és una cosa molt diferent als musicals que ens trobem que dalt de l'escenari hi participa un volum tan gran de gent. És això, cinc actors que tota l'estona estan dalt de l'escenari pràcticament i suposo que també és això el que m'ha fet confiar en el projecte des d'un principi, poder saber que estava treballant amb un grup reduït de persones, que tot era molt més tranquil, quedava a casa i tot això m'ha ajudat també a desenvolupar-me una mica més. Ha sigut fàcil, tot i que hem hagut de liderar una altra vegada, com sempre, amb els grups amateurs, amb situacions familiars, laborals, socials, i això sempre passa, però és una cosa que tu saps prèviament, així que t'hi adaptes des d'un inici. Crec que ha sigut molt bonic, en tot moment tots hem entès molt la situació de tothom, tenim persones com en Xavi Mercader que venen des de Barcelona per fer-ho, llavors s'agraeix moltíssim que vulguin participar en un projecte així i en tot moment hem intentat respectar els horaris de tothom i les situacions de tothom perquè això pogués sortir i tothom sobretot no es desencantés del projecte. A vegades passa que com que has de dedicar més hores de les que pots o has de fer més esforços dels que tens, et desencantes una mica i de cop i volta perds la motivació, i en tot moment era el que jo no volia que passés. Llavors hem intentat potser anar més tranquils, fer menys assajos dels que una altra producció podria assumir, però fer-ho d'alguna manera que tothom es sentís còmode.
1: Parlant d'aquesta mateixa obra, el nom, comentaves precisament, quan podrem veure el nom i on, sobretot?
2: El nom es representarà els dies 10 i 11 d'octubre, el dissabte i el diumenge d'aquesta setmana, al Teatre Claver, a les 7 de la tarda. I ara a partir de dilluns podrem començar els assajos generals, que en tenim moltes ganes per començar a situar-nos i nosaltres també veure com funciona l'escenografia que hem preparat.
1: I les entrades estan ja disponibles? O...
2: Les entrades estan disponibles a la web del Teatre Claver, també es poden comprar presencialment una hora abans, també abans de la funció. Nosaltres recomanem, també perquè nosaltres ens fem una idea del públic que tindrem, que es comprin prèviament per la web del Teatre Claver, repeteixo, i es poden comprar dels dos dies, i crec que les entrades tenen un cost de 8 euros els dos dies també.
1: Molt bé, hem parlat d'aquesta obra també, també et volia preguntar sobre què passarà després d'aquesta 10 i 11 d'octubre, deies?
2: Exacte.
1: Doncs què passarà després d'aquest 10 i 11 d'octubre, si hi ha alguna cosa preparada, més enllà d'obres de teatre també, com la resta d'activitats?
2: Bé, Pere Cot sempre ha sigut una entitat molt arrelada al poble i a tot el que té a veure amb la cultura de la vila. Els pròxims projectes que tenim en ment són Pastorets, que aquest any és una representació un tant diferent. No em vull avançar per no vull fer cap spoiler, però dirigeix una altra persona, una figura molt jove de l'entitat, cosa que em fa especialment feliç, de que els joves comencem a liderar aquest tipus de projectes. És l'Eva Sala, i les representacions tampoc em vull avançar, però crec que són el dia 27 i el 6 de gener, tot i així ja ho comentaran, i suposo que ens trobareu també en el campament reial, que sempre intentem també ajudar les majestats a que tot surti bonic i màgic, i després començarem a preparar les fires del Ram i etcètera per agafar amb forces aquest estiu un nou musical.
1: Doncs presència a diferents llocs i moments d'aquests propers mesos. Ja per acabar, també volia parlar d'aquests 10 anys de Set de Dansa, que es va celebrar ara fa poquets dies. No sé com es va viure també aquesta jornada de celebració, si va haver-hi bona assistència, si us ho vau passar bé, com va anar una mica?
2: Bé, en tot moment va ser un acte molt màgic, molt bonic, de recordar que portem 10 anys mirant de que les generacions es formin de la millor manera. El projecte de Set de Dansa és fruit de la Gisela, que és una persona que estima i cuida moltíssim les arts escèniques, i crec que això és el que nosaltres intentarem transmetre des de l'equip de formació. Crec que el més important, a part d'intentar transmetre doncs, els coneixements que nosaltres sabem sobre les arts escèniques, és transmetre aquest amor que nosaltres sentim per la cultura, i crec que d'això es nodreix Set de Dansa, i per això crec que 10 anys són tan sols el mer inici d'aquest recorregut. Va ser una jornada molt bonica, vam poder gaudir a Masterclass per veure noves cares, noves idees del projecte. Després, a la tarda,

0: entitats que sense ànim de lucre intentem dia a dia que la cultura no es perdi, que la cultura sigui bonica. Crec que l'obra és una proposta realment encisadora, és una comèdia. Si tenim ganes de desconnectar un dissabte a la tarda, un diumenge a la tarda, crec que és la millor opció. Al final no cal pensar en res més, és seure's a la butaca, riure i deixar-nos gaudir pels 5 actors que tenim, que són realment molt bons, i això, i gaudir plegats.
1: Doncs, Carles, esperem que acabin d'anar molt bé aquests assajos generals ara ja sí al Teatre Clavé, i ens veurem doncs el proper 10 i 11 d'octubre al Teatre Clavé.
0: Moltíssimes gràcies, ens veiem al teatre.
1: I a vosaltres també, que us agraïm una setmana més, i ens trobem la propera setmana amb una altra entitat per conèixer.
2: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: 10 i 47 minuts del matí, seguim a la part final d'aquest informatiu, avui parlant d'esports amb les valoracions que feien els tècnics del Club Futbol Tordera com també de l'Atlètic Club Tordera en els seus encontres del darrer cap de setmana esportiu que hem explicat a la sintonia de Ràdio Tordera. Us deixem amb els dos tècnics dels esports locals. Recordin que a les 11, nou contacte informatiu i una nova edició del programa Ara i Aquí, de Ràdio Tordera.
1: Polèmica i alguna potser de no tant, però en valoracions generals del partit, com l'has vist?
2: Un partit molt difícil, un partit molt dur, molt exigent. Cada pilota era perill, tant per un costat com per un altre. Potser la sensació ara mateix potser és una mica més cap a ells, cap a nosaltres, tot i que la segona part crec que l'equip ha estat bastant millor, però sí que la primera part ens ha costat, molt jugar. Cada vegada que jugàvem ens robaven, cada vegada que jugàvem lluny no teníem res, cada vegada que jugaven en lluny passaven coses. Hi ha hagut moltes accions a prop de l'àrea, que és el que volíem intentar evitar, però clar, al final si te la tiren a l'àrea cada vegada, quan la bola està plantada allà, pues, que no pots evitar-ho d'una altra manera, no? I bueno, la segona part, pues, crec que l'equip ha fet un pas endavant, ells potser un pas enrere perquè guanyaven el partit, i després ens hem trobat amb el penal, i bueno, crec que després el partit ja s'ha convertit en correcalles i d'això, bueno, un partit de segona catalana, com similar de la setmana passada, de duels, de segones accions, de segones boles, de recuperar endavant, de no perdre pilotes, i crec que ens està costant una mica.
1: Et volia preguntar també, entrant en detall en aquestes accions, el penal que sí que s'ha xiulat a favor del Club Futbol Tordera, aquesta possible falta per últim home que no s'ha acabat xiulant perquè hi havia un anterior, si no m'equivoco, i un possible penal final que no s'ha xiulat a favor del Club Futbol Tordera. Com has vist potser aquestes tres accions, o quina és potser la que t'ha semblat, doncs, que no s'ha xiulat correctament, o que s'hauria d'haver canviat d'una altra manera la jugada?
2: Si pitar és difícil, pitar un partit d'aquests es multiplica, perquè al final cada vegada, al final l'Ixam, l'àrbitre avui, ha ficat el llistó en que cada acció era falta. Per mi, tant la falta del gol com hi ha hagut una altra falta aquí davant, que són d'en Badó, crec que l'ha fet, que són accions de futbol, l'únic que el llistó avui estava en això, i per això després ha pitat el penal, perquè era la mateixa bola, el jugador li ha ficat el colze aquí a l'Adri. Jo sincerament no hagués pitat el penal en directe, no sé, quan ho vegi després a la B o a la vostra càmera, doncs potser ho serà diferent, però al final per mi això és futbol, perquè si un penal per mi ha de ser algú més. Igual la falta aquella última que toca el travesser ja, no sé, sincerament no sé ben bé, però bueno, al final són interpretacions i ja està. Sí que és cert que l'Àlex ens ha comentat que ell arribava en aquesta bola, l'acció ha d'estar parada perquè un jugador seu està amb un dolor al cap, o sigui, amb un cop al cap de la falta, que no ho veu i després la segueix, el nostre jugador se paren, corren i d'això, si no hi hagués l'Àlex segurament, i crec que la pilota també se li anava una mica cap a fora, no sé si hagués arribat o no sé, però bueno, són decisions que no ens pertoquen i per un costat estem a favor i per un altre, doncs, al contrari, no?
1: Doncs ja per acabar, una victòria, una derrota i un empat, ara mateix doncs, que ens hi trobem 4 punts, a la propera setmana, què ens trobarem?
2: Pues juguem a casa meva, o sigui que bueno, moltíssimes ganes de jugar-hi, la veritat, crec que en Lliga no hi ha de jugar mai, i és un partit totalment diferent aquest. El Bescanó és un equip que m'emballo i molts anys enrere són molt diferents tant el Begú com a el Besalú, i haurem de d'adaptar-nos a això. Ens vindran a pressionar, segur, nosaltres haurem d'intentar sortir, quan ells la tinguin els haurem de pressionar perquè ells no puguin sortir. Crec que serà bueno, un altre partit, la nit i el dia, amb aquests dos partits que acabem de jugar, no? Begú i aquí

0: casa. Per tant, adaptar-nos a això, preparar bé això durant la setmana. Ells crec que és un equip molt interessant. Igual el Begur, igual el Besalú.
1: Bé, bé, partit complicat per ser la primera jornada. Ens toca un rival dur. Molt bona primera part, tenim control, anem guanyant el marcador i bueno, sortim, començant a fer rotacions, ens fan l'1-1, el 2-1 en una jugada d'un xut aïllat, tenim una mica de mala sort, sí, és veritat que bueno, tenim alguna falta de més o que no ens piten i també condiciona, però bueno, això és indiferent, però bueno, bones sensacions a la primera part i a continuar treballant.
2: Sí, el que dèiem, la primera part, amb un ritme vertiginós, amb una pressió molt intensa. Hem recuperat moltes pilotes a camp contrari, que és la teva idea, més o menys, el que vas comentar. I bé, moltes gràcies. També podria comentar, per exemple, una teva pregunta, i és que amb el marcador en contra, amb el rival apretant-te molt, per què no seria el porter jugador?
1: Bueno, avui teníem un hàndicap, i és que només tenim un porter. No teníem ningú que sapigués jugar en aquesta circumstància. Tenim que dir que tenim molts jugadors que encara no coneixen el jugar de 5 perquè venen del futbol camp. Llavors és un hàndicap que tenim, hem d'anar...
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
4: Sabies que...
5: Hi ha una gamba capaç de produir un soroll tan potent que pot arribar a atordir els seus rivals. És la gamba pistola, un crustaci marí amb una de les armes més sorprenents del món animal. Una de les seves pinces és molt més gran que l'altra i funciona com una mena de pistola biològica. Quan tanca la pinça a una velocitat extraordinària, crea un raig d'aigua tan ràpid que es forma una bombolla de decapitació. Aquesta bombolla col·lapsa gairebé immediatament i produeix una ona de xoc intensa. El més sorprenent és que la temperatura dins de la bombolla pot arribar a ser extremadament alta durant un instant. Però el tret no és només espectacular. El soroll produït pot superar els 200 decibels a poca distància, convertint aquestes gambetes en algun dels animals més sorollosos del planeta. La pinça també serveix per caçar. La gambeta pot utilitzar l'ona de xoc per deixar temporalment atordit a un peix o una altra presa i després aprofitar el moment per capturar-la. I encara hi ha una altra curiositat. En algunes zones, les colònies de gambetes pistola poden generar tant soroll que interfereixen amb sistemes de detecció submarina.

0: Sabies que...
1: A Venus passa una cosa que sembla impossible. El planeta tarda més a fer una volta sobre si mateix que a completar una volta al voltant del Sol. Venus necessita aproximadament 243 dies terrestres per fer una rotació completa sobre el seu eix. En canvi, només necessita uns 225 dies per completar la seva òrbita al voltant del Sol. Això significa que si visquéssim a Venus, un dia sideral seria més llarg que tot un any. I encara hi ha una peculiaritat. Venus gira sobre el seu eix en sentit contrari al de la majoria de planetes del sistema solar. Per això, des de la superfície venusiana, el Sol sortiria per l'oest i es pondria per l'est. Però hi ha un matís important. Si parlem del temps entre dues sortides de Sol consecutives, el dia solar de Venus dura aproximadament 117 dies terrestres. Això passa perquè la rotació del planeta i el seu moviment orbital es combinen.
2: Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou és alert a 8 comarques per risc de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. Són a l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva i el Maresme. De fet, la situació és especialment complicada també al Vallès Oriental, on també s'ha enviat un altre alert específic per risc de desbordament de rieres. Anem ara per saber com s'està vivint aquesta situació al Maresme, una d'aquestes comarques afectades i que ha rebut aquest alert fa una estona. Allà hi tenim a la Clara Sánchez. Clara, quina és la situació? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs a Mataró l'alarma ha sonat dues vegades durant aquest matí a les 8 i també la darrera a les 10 del matí. Aquesta darrera per allargar l'alerta fins les 2 del migdia per aquest risc de fortes pluges. La indicació és evitar desplaçaments que no siguin necessaris i també es demana no passar per passos soterrats que a hores d'ara alguns d'ells encara estan plens d'aigua pel temporal d'aquest cap de setmana. La situació és, la circulació és complicada especialment a l'Alt Maresme, a municipis com Pineda, Calella i a Mataró ha començat també complicada a primera hora del matí perquè a Rodalies no es podia circular fins a Barcelona, només fins a Badalona, i des d'Arenys de Mar s'havia d'anar amb transport per carretera, servei alternatiu per carretera fins a Maçanet Massanes.
2: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el temporal, de fet, ja ha deixat dues víctimes mortals i una de desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers encara continuen buscant un home, un jove, que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, després d'informar el rei i de convocar un Consell de Ministres extraordinari per dissoldre les Corts. En una declaració institucional aquest matí a la Moncloa, Sánchez ha justificat la decisió per la necessitat de renovar el suport ciutadà i aconseguir una majoria progressista més àmplia. A banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat l'avançament i ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme.
4: Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
2: El president dels Populars ha advertit també que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar residents en residències majors de 80 anys, embarassades i infants de 6 a 4 anys.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, són les 11 i 3 minuts d'avui dilluns. Deixeu-me mirar, que no sé ni quin dia som. 5 d'octubre del 2026. Tenim nova edició del magazín Ara aquí, des d'ara i fins al punt de la 1 del migdia, com sempre, al vostre costat. Començarem fent un repàs a les temperatures i també totes les dades meteorològiques. Avui, evidentment, ja us podeu pensar que farem especial atenció amb els litres caiguts. En principi, l'estació meteorològica de Fibra Color havia recollit les darreres 24 hores, és a dir, la nit d'avui fins ara a aquesta hora, gairebé 30 litres per metre quadrat, que podem sumar als centenars que van caure durant la jornada d'ahir, durant la matinada d'ahir, i que ara n'estàvem parlant, de fet, a micròfon tancat amb els nostres tertulians, que és estrany que entrem a la tertúlia sense parlar de res d'esports, estàvem parlant de litres, de temps. Alerta, perquè fins a les 2 del migdia hi ha missatges de Protecció Civil demanant precaució a l'hora de fer desplaçaments i sobretot d'apropar-se a rius i rieres. Ja sabeu que a Tordera tenim moltes rieres, tenim molta tradició d'anar a veure el riu, s'ha de fer però des d'un lloc segur i evidentment extremant les precaucions si hem de travessar alguna riera o d'anar per alguna carretera que estigui a prop d'alguna riera i que pogués desbordar. En principi l'alerta que tenim és fins a les 2 del migdia i avui, com a curiositat, explicava el nostre company Lluís Sabater, que hem sabut d'última hora que està previst que aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, visiti el nostre poble, ho faci en el parc de bombers de Tordera per conèixer i interessar-se per la situació. Intentarem, si és possible, també desplaçar-nos fins allà i parlar amb el president de la Generalitat, que avui doncs, entrem a donar suport al poble de Tordera en aquesta situació, com dèiem, complicada. I és que sempre que en passa alguna a Tordera, no sabem per què, però sempre que rebem fort, no? Fa 4 dies teníem l'Esclafit, avui amb aquestes inundacions hem de lamentar una mort en el caravàning de Costa Brava per la caiguda d'un mur. Bé, actualitzant la informació, nosaltres, com dèiem, pendents del temps, comencem aquest Ara i aquí fent un repàs de temperatures amb els nostres col·laboradors. Tindrem tertúlia, tindrem infopodcast i també tindrem els apartats habituals amb la Maria Antònia Soler, amb música clàssica, amb el català com a protagonista o la cultura catalana amb Antonio López i acabant amb la música recomanada per la Rosa Maria. Anem primer de tot a connectar. Primer de tot imagino que al carrer Sant Jordi, que estem intentant parlar amb la Paquita a veure on té els seus ajudants, sembla que no els té localitzats. Ens anem a Marreixac, amb en Joan González, que sempre ens té les dades a punt, a l'estació de casa seva, Marreixac. Joan, bon dia.
1: Bon dia. A Marreixac, aquest cap de setmana, tinc les seves temperatures. El divendres vam tenir una màxima de 24 graus 7 dècimes. La mínima va ser de 19 graus, amb un 66% d'humitat, i el màxim de vent de 16,1 km/h. I la pluja de divendres, 2 dècimes. El dissabte, la màxima va ser de 25 graus, 1 dècima. La mínima, de 15 graus i 8 dècimes, un 78% d'humitat. I el màxim de vent, de 24,1 km/h. I la pluja de dissabte, 15 litres i 6 dècimes. Ahir diumenge, la màxima va pujar a 21 graus. La mínima va ser de 17 graus, 7 dècimes. L'humitat, un 99%. I el màxim de vent de 37 km/h. I la pluja de diumenge, 136 litres i 4 dècimes. I avui dilluns, la mínima ha sigut de 17 graus 8 dècimes. Ara, 3:15, estem a 16 graus 6 dècimes. Amb una humitat al 100%. Una temperatura de sensació que representa 18 graus 4 dècimes. A Marreixac, la mitjana de la setmana del 28 de setembre al 4 d'octubre, la mitjana d'aquesta setmana va ser de 25 graus 4 dècimes, mentre que l'any passat era de 24 graus. Això representa 1 grau 4 dècimes més alta. La mínima aquesta setmana ha sigut de 18 graus 2 dècimes i l'any passat va ser de 14 graus 2 dècimes. Això també són 4 graus més alta. En quant a la pluja, aquesta setmana ha caigut 165 litres i 2 dècimes i l'any passat no va caure cap gota. En quant al vent, aquesta setmana el màxim de vent va ser el dia 4, que vam arribar a 37 km/h. I l'any passat va ser el dia 29, a 25,7 km/h. La mitjana del mes, de l'1 al 30 de setembre, la màxima d'aquest mes va ser de 29 graus. I l'any passat, de 25 graus 3 dècimes. Això són 3 graus i 7 dècimes més alta. La mínima, aquest mes ha sigut de 16 graus 7 dècimes, i l'any passat a 15 graus i 9 dècimes. Això també són 8 dècimes més alta. quan a la pluja, que més han caigut 28 litres i 6 dècimes, i l'any passat 119 litres i 8 dècimes. Això són 91 litres i 2 dècimes menys. La pluja que ha caigut de gener fins a setembre, el que portem d'any, són 366 litres una dècima. I l'any passat 534 litres i 8 dècimes. Això són 168 litres i 7 dècimes menys. La temperatura màxima va ser el dia 6, en 33 graus 2 dècimes. La mínima va ser el dia 10, amb 12 graus i 6 dècimes. El màxim de pluja va ser el dia 16, amb 13 litres i 2 dècimes. I el màxim de vent va ser el dia 9 i 10, amb 30,6 km hora. I la mitjana d'aquest mes és de 22 graus i 8 dècimes. Això tot és amarxat. Que tingueu bon dia. Adéu-siau.
0: Gràcies, Joan. Doncs actualitzant també dades des de Fibra Color, l'estació meteorològica marca 32 litres ara mateix recollits des d'aquesta matinada i fins ara. I evidentment insistim, fins a les dues, pot ser que tornin a haver-hi pluges intenses, per tant, precaució si heu de sortir de casa. Nosaltres que comencem el programa. Avui que hem llegit que Marc Márquez ha guanyat novament el Gran Premi del Japó i, de fet, en un dia com el d'avui, de l'any 2019, també havia aconseguit a Tailàndia el seu darrer títol mundial d'aquell, bé, el títol mundial d'aquell any. També llegim que en un dia com el d'avui, de l'any 1957, això no sé si se'n recorda els nostres tertulians, el Barça gairebé acabava d'inaugurar el Camp Nou i va guanyar per 6-1 el Jaén. I justament doncs, en un dia en què hem conegut que el femení del Barça s'ha imposat per 7-0 en aquest mateix camp. Ja no sé si és el nou, nou Camp Nou, en tot cas és l'Spotify Camp Nou, en què també doncs, una golejada ha estat protagonista. Nosaltres avui la tertúlia, però, volem sortir una miqueta d'estudi i volem parlar d'en Cristiano Ronaldo, que ha estat notícia darrerament perquè, doncs, bé, s'ha enfadat i ha marxat de la selecció portuguesa. Nosaltres us preguntem si n'hi ha per tant. Si penseu que Cristiano Ronaldo té, entre cometes, raó, o enteneu la seva reacció de parlar d'una estrella que doncs, l'han assegut a la banqueta. Volem que ens ho digueu. Podeu participar en el Facebook, també podeu trucar al 93-764-2893. Mentrestant, nosaltres saludem i preguntem als nostres tertulians. Josep Pou, bon dia.
2: Bon dia.
0: N'hi ha per tant?
2: Per tant de què?
0: D'en Cristiano Ronaldo, de marxar...
2: Ah, del CR7.
0: I... Del CR7.
2: Bueno, no, ho dic com... Perquè, clar, això és molt de parlar i molt d'això. El CR7, quan parlaves de més enllà de l'Ebro, era el millor jugador, el més bonito, el més millonario, el que tenia les nòvies més maques i tot. I, per tant, el que és més, arriba un moment que aquest senyor deixa de ser deportista i passa a ser un segon... diria Florentino, jo, solamente jo i nada más que jo. Per tant, aquest senyor fa ja 4 o 5 anys, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o aniríem sumant,
0: ostres,
2: que de deportista no n'ha tingut mai res, solament com va deixar el Manchester United, llavors era un deportista, com va arribar a Madrid,
0: ui,
2: fer pujar a dalt de los altares, i era el més bonito, el més caro, el més rico i el més d'això, deixa ser un deportista i actua com un senyor que no és un deportista, com un dèspota, perquè el que sí que ha de tenir respecte no solament pel seu entrenador, sinó pel seu país. I ell ha abandonat el país. I si els hi fas veure als portuguesos que us ha abandonat, ara ja perquè no té res a fer, perquè no ho feia abans. Aquesta és la pregunta.
0: Molt bé, clar i català. Ramon Melisaliu, bon dia.
3: Bon dia. Aviam, jo no estic massa d'acord amb el que ha dit en Josep, eh? Ho sento. Perquè, aviam, en Cristiano Ronaldo té 41 anys. Ja és una edat, eh? Ja no és un nano que comença. En Cristiano Ronaldo ha sigut molt bon jugador, encara que en Josep digui tot això, però ell sap que ha sigut un gran golejador, per dir-ho d'alguna manera. Si tu te l'emportes, l'has de fer jugar. Per no fer-ho jugar, no ho convoquis. Parlo amb ell i dius, mira, noi, no, ja ha passat de la teva hora i ja està. Però un tio que té 41 anys, que el fas calentar mitja hora allà a la banda i que després no el treus, ho sento, jo aquest entrenador no el veig massa No. Per mi, amb una figura com ha sigut en Cristiano Ronaldo, que ens agradi o no ens agradi, ha sigut una figura i un dels millors jugadors que ha donat al futbol, jo no veig en Cristiano Ronaldo amb 41 anys per calentar mitja hora allà a la banda i que no et diguin ni ase ni bèstia i resulta que no et fan sortir ni un minut. No, no, no, no tots els jugadors són iguals. No és el mateix en Cristiano Ronaldo amb 41 anys amb tot el que ha sigut que un nano de 20 anys que comença i si ho fas calentar mitja hora i després no surt, doncs mira, noi, això és el futbol professional i t'aguantes, no? O però... sigui que jo, amb aquest tema, dono una mica de culpa a l'entrenador que no ho ha sabut portar bé.
0: Però n'hi ha per marxar?
3: Això ja és una mica més... Per marxar poder gestionar-ho d'una altra manera. Poder gestionar-ho marxant igual...
0: L'entens, però no acabes de compartir.
3: Sí, no? Però poder gestionar d'una altra manera. Parlant-ne, i un dia parlant amb l'entrenador, i sortint tots dos en allà, i pues, mira, pel que sigui, pues, ara jo ja m'he fet gran, i ara deixo la selecció, i tothom ho hagués entès, perquè amb 41 anys també ja és hora que deixi pas amb algun altre, no?
2: Ramon, només una cosa. Ell té que entendre-ho, i... Els aficionats de Portugal, si mal no vaig entès, sense ell ha guanyat els tres partits.
3: Sí, a més amb
2: un... Qui té la raó? Perquè quan els ha ficat en el Mundial, aquest senyor no va decidir partits. En Messi decidia encara partits.
0: Després ja entrem amb això, si voleu. Sí, però d'avui parlem de Cristiano.
3: A més amb un jugador que ha posat ara que fa un gol cada partit.
2: No sé, jo només te faig aquesta observació.
0: Miquel Soler, bon dia. Miquel, bon dia. Què penses tu?
4: Bueno, és molt... Estic bastant d'acord amb ells. El que passa és que aquest senyor, jo no tinc res contra ell, però ha sigut bo, perquè no, però està acostumat, em sembla, a fer una mica sempre el que ha volgut ell. I potser li han dit alguna cosa que no hi anava bé, i dic, doncs aneu a fer punyetes. Jo diria que és exactament el seu forma de ser, el seu caràcter, sí que més hi vols dir, si en aquesta edat, si vol plegar, que plegui, però, esclar, a vegades es pot plegar d'una altra manera, no? Jo crec que es podria, i més un home com ell, que és un veterà de tants anys, podria plegar d'una altra manera.
0: Tomàs Vega, bon dia.
5: Hola, bon dia. Pues jo signo al 100% tot el que ha dit en Ramon. Estic 100% d'acord amb el que ha dit en Ramon. De totes formes, ahir, quan va acabar el partit de Portugal a Noruega, l'entrenador de Portugal va dir que el tornaria a cridar, que parlarien amb ell i que en Ronaldo encara tornarà a la selecció. Jo crec que s'hauria de retirar, però un partit d'homenatge amb la selecció sí que l'haurien de fer.
0: Però pinta malament això ara, no? O què?
5: No, bueno, ja va dir ahir que ho volen arreglar i volen que torni a la selecció, i llavors ell hauria de dir, bueno, jo torno, faig un últim partit i deixo la selecció, no? Jo crec que això hauria d'acabar així. Però de totes maneres, jo ja et dic, estic d'acord 100% amb el que diu en Ramon. Tots els jugadors no són iguals. I, per tant, amb un jugador que ha sigut tot, pilota d'or i ha sigut de tot, no pots tindre mitja hora o 40 minuts escalfant i després no el treus. Això, home, però això vosaltres... ho pots fer amb un nano de 20 anys, que és el que dèiem.
0: Però vosaltres sou entrenadors, un partit pot canviar també, no? Que tu poses un jugador a escalfar i el partit canvia d'una manera que potser llavors aquell no és el jugador que et convé, no?
5: Si tu tens clar que l'has de posar, el poses a escalfar 10 minuts, un quart d'hora, però no 40 minuts. I això és el que no pot ser amb un jugador d'aquest nivell. Ara, amb un nano de 20 anys, bueno, que s'aguanti i ja tindrà temps, però amb un jugador de 41 anys i tot el que ha sigut en Cristiano Ronaldo, no li pots fer això.
0: I n'hi ha per marxar o no, també?
5: Eh?
0: Per marxar n'hi ha o no?
5: No, home, no està bé, però bueno, jo recordo que en Messi el va canviar a Valladolid a Luis Enrique i a partir d'aquí no el va canviar més, perquè no tots els jugadors són iguals, i ja està, i punto. Us en recordeu, no?
0: Sí, sí, sí.
5: Pues ja està.
0: Blas Escolano, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Què dius tu?
6: Aquesta setmana hi ha una reunió, president de la Federació Portuguesa, Cristiano, i seleccionador i entrenador.
3: Sí, clar, el farà que deia.
6: Farà una explicació i li demanarà el que espera la gent, perquè a veure què en surt de tot això. I hem d'esperar el resultat de l'entrevista aquesta perquè va marxar. I l'altre perquè no el va posar. I quedem així. Està tot una nube de com en el temps.
0: Sí que està tormenta com sobre el temps, la cosa, Què dius que no, Josep? Per què?
2: Perquè no, aviam, si estem parlant de sentiments i de què... Sí, qui és que no té los cataplines, i ara us faré la història del que és realment el futbol, qui és que té, per què? Perquè té 41 anys i l'entrenador no el pot tocar?
7: perquè té 41 anys.
5: No, no, sigut... perquè té 41 anys no, perquè ha sigut el
7: si
5: que ha sigut.
7: Sigut si ha sigut, abans a Tordera hi havia un pont de ferro que se'n va anar, se'n va endur l'aigua i se'n va fer un altre. I no anem recordant l'altre.
5: No, va tenim caure dues vegades, va caure.
7: Tenim un pilar. I jo te diré una cosa, perquè... jo segurament que estic equivocat, però recapaciteu. Hi va haver un entrenador, seleccionador espanyol, que estan en pleno apogeo, no amb 35 anys siquiera, que va fotre fora en Raúl González.
5: No, no el va fotre fora. No, és molt diferent. És molt diferent. No el va convocar.
7: Perdona,
5: és molt diferent.
7: No el convoca, perquè és l'únic que té els nassos de dir-li no. Conseqüència, Espanya campiona d'Europa, sense el senyor Raúl. Un, tirem enrere i no anem de lluny. El que teniu ara, que és tan famós, que estava aquí a París, allà amb les barques, arriba en Luis Enrique i li diu, tu, sense tu guanyarem més. Curiosament, allà guanyen dues Champions i aquí no.
5: Encara que hagués estat un altre entrenador que no sigués en Luis Enrique, hagués marxat igual, perquè ja ho tenia clar.
7: Hagués marxat, però el París senzillament no hagués guanyat.
5: Això ja no sabem, depèn de l'entrenador que hagués agafat.
7: Segur. I el Barça, quan manaven els que tenien que manar, pataplam. I el futbol, tens un home que té 41 anys, que ell tenia que donar exemple i sebre el que és, primerament, un vestidor, no la seva soberbia, se la menja, i quan s'acaba el partit, això en petit comitè, se discuteixen allà, però això és un despreixo, i ara et parlo de política, a la seva nació, als seus companys i a el que representa. Vale?
0: Un moment, i pel que dius, podríem deduir que en el Barça li convenia que marxés Messi?
7: En aquell moment sí, però segur. I si anem una mica enrere, abans, fins que el que ha dit ell, en Luis Enrique va agafar el petit que va dir que no el deixó, el va fotre al banquillo i van tenir una reunió i li va dir, hasta aquí llegas conmigo. I el petit va saber el que volia, ¿vale? I en Guardiola diu, me'n vaig perquè ajuria molt mal, farien molt mal. Perquè no fotre fora l'altre. I el president que té ara va tenir els nassos no d'augmentar la fitxa, sinó de dir, va, aquest ja no li podem... Ja ho tenien tot preparat i de no, que això, aquest mos porta pel pedregal. I aquesta és la història del futbol. La realitat. Després hi ha els sentiments, que es pot fer, que no es pot fer, que hi hauríem de fer, que si un homenatge... A en Messi, si li volen fer una estàtua o un túnel al Barça que sigui d'en Messi. Perfecte. Però en Messi en aquell moment ja no. Ja no. I són coses que passen, però què és el futbol? O sigui, està sempre el club per sobre, està a la nació, i ell ha fet un... O sigui, imagineu-vos un general que té el millor comandant i li diu, tu només estàs aquí perquè els contraris te vagilin aquí i tu no ataquis. Et tinc aquí sentat perquè et vagilin. I llavors ell diu, com que tinc que ser, agafa les tropes i se'n va. I per allà entra... què li passaria militarment? Vale? Pues això, el futbol també és una mica així. I el que ha fet aquest entrenador és tenir molts de nassos i l'altre tenia que aguantar-se. Si ha estat, quants jugadors han estat escalfats i no han entrat? Molts. Però ell, és diferent ell? Pues llavors s'acaba el partit.
5: I tant, que és diferent, i molt diferent.
7: En aquell moment és un jugador seleccionat per Portugal, perquè no ho fan els altres? Pues en aquell moment, quan s'acaba el partit i s'ha refredat, si es tanquen allà 10 hores en una habitació, discuteixen.
5: No, perquè...
7: Oye, si no me pones más, yo cojo y me voy con mi barco a mi casa en materia. Perfecte. Llavors, ha abandonat, cap problema. Però en allà, davant de tothom, agafo i me'n vaig. Això ho va fer en Griezmann amb els del Barça, quan en Griezmann era una institució.
5: Hem de conèixer la història. En Cristiano, el partit anterior, aquest d'ahir, l'entrenador li va dir, avui no jugaràs, però jugaràs el següent. I ell va dir, bueno, pues vale, no. Diu, te dosifico, tu, aquest president jugarà el següent. I ell va veure la cosa com l'home va veure, i diu, bueno, escalfa que sortiràs. I va ser quan ja es va dir això. Perquè
7: partit...
5: si amb ell, ja li va dir, i ell estava d'acord en no jugar aquell partit, o el deixes al banquet de tot el partit, no hagués passat res.
7: Però basta que li digui, i l'entrenador en aquell moment veu sobre el seu criteri, que no té que fer aquell canvi, com que tu et poso.
5: No, però...
7: Creus que és normal? Llavors se perd el partit.
5: Però com que la cosa es va arreglar, com portava un quart d'hora, li va dir, no, torna a seure, que al final això s'ha arreglat i no sortiràs, ja està.
7: Però no, sí, això ho dius tu aquí, però allà no devia ser així. Devia dir, que m'has dit això, doncs pues jo me voy. A davant de tota la gent i de l'espectacle. Aquest tio no pot estar ni en un vestidor, ni un minomer.
5: Hi ha jugadors que tenen una estàtua que estan molt per sobre dels entrenadors. Ronaldo, Messi, Pelé, Cruyff, Beckenbauer... Aquests jugadors són, és una altra cosa. Bueno, tu no, pues... no, no són els altres 23
7: mira,
5: de cada
7: el Barça equip. Funciona. Al moment que el petit aquest que fa gols per tot arreu li donguin un marge que d'això destruirà el Barça.
5: Pues el 90% dels culers, quan va marxar amb Messi, no volien que marxés.
0: A veure, anem a fer una enquesta aquí.
7: Estàvem parlant d'una altra cosa.
0: Anem a fer una enquesta. Ramon, tu volies que marxés amb Messi quan va marxar?
6: No.
3: Jo crec que podia haver donat un parell d'anys més encara.
5: Tres,
3: a tota pastilla amb el Barça.
0: I tu, Miquel, creies que Messi sí, havia de marxar o no?
4: El fallo de la porta.
0: Sí?
4: Sí.
0: Doncs mira, 100% aquí.
4: A mi la porta m'agrada bastant, però crec que aquí va dir un fallo. En Messi... conyés o que conyés, no era cart, per el que donava. Tot se mereix, per mi, perquè jo disfrutant tant amb Messi, el camp que, com Messi o Kubala, vosaltres no us recordeu gaire, però tenen Kubala, però són jugadors que tenen un sobrenatural dels altres de jugar a futbol.
0: I ho compares amb en Cristiano Ronaldo? El compararies amb en Cristiano Ronaldo, el que estàs explicant de Messi, del paper i la importància com a jugador, o no?
4: Sí,
0: o està a un altre nivell, Cristiano?
4: Cristiano Ronaldo també era un gran jugador, però era un jugador diferent de Messi. Messi, per mi, era un jugador estimat, bé, normal, no allò. I en Cristiano Ronaldo era... O sigui, Déu-n'hi-do,
0: Una vedet, no?, que deia en Josep, una miqueta. Molt bé, 5 minuts per 2:15, fem una pausa per la publicitat i anem a repassar una miqueta com ha anat aquest cap de setmana.
8: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
9: Escolta. L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.
5: Tres minuts, arribem a 11:45. Reprenem el fil de l'actualitat. Cap de setmana no hi ha hagut competició a la Lliga, primera divisió, però sí que hi ha hagut segona i també hi ha hagut aquesta Lliga de Nacions. Ramon, no sé si has seguit una miqueta com anava la cosa.
6: Sí, home, sobretot el tema nacional, sí. O Sabadell, que va empatar a casa amb Andorra, 0-0, tots són 0-0.
5: Una mica avorrit,
6: o sí. O Mallorca va empatar, no, Girona va empatar amb Mallorca, també 0-0. I després el tema de la National League aquesta no segueixo massa, eh? La veritat és que no. Veig Espanya un rato, sí que és veritat. Veig que Noamí va fent gols, tothom el té com un déu, tothom vota d'or, al final potser sí que arribaran a donar la vota d'or. Encara que aquests partits no comptin perquè són d'aquest any i això representa que la vota d'or és del que van fer l'any passat, no?
5: Pilota d'or, eh?
6: Ai, perdó, pilota d'or.
5: Vota d'or és per gols, em sembla, no? Vota d'or és per número gols. Qui ha marcat més gols, eh?
6: Sí.
5: Mbappé
6: és pilota. Mbappé diu que també la vol, també fa propaganda que és el millor. Sí. I en Yamal diu que també ell és el millor.
7: Però ja s'ha acabat, les votacions,
6: sí,
7: ja no compta.
6: Ara el tema està d'allò, està això. I després, doncs, el Tordera, que va guanyar, va empatar 1-1 a casa amb el Besalú. Va ser un partit molta intensitat, sí que és veritat, però podia no massa futbol. El Besalú a la primera part hi va anar molt, sobretot. Van fer un gol de falta, després nosaltres vam fer l'empat de penal, que hòstia, aquell noi en... Va bé, que aquest no em falla mai cap, vull dir, tenim una gran...
7: Penaltito.
6: Teníem una gran...
7: Jo era un penaltito.
5: Oi, una... que ho diguis tu, tu vas.
6: Després hi va haver un altre, poder una mica més
7: clar. El de l'últim minut era com una catedral, però el que va xiular... Penaltito.
6: Però
7: jo crec que ho va voler compensar. Es va donar compte que s'havia equivocat i ho va voler compensar.
6: Però aquell jo vaig veure penal.
7: Sí, era claríssim. Aquell era claríssim.
6: No vaig veure tant des d'allà.
7: Era l'altre penaltito.
5: L'altre no, ja no. El primer era penaltito.
7: El primer era penaltito.
5: I el segon
7: el que va... Com una catedral.
5: Vale.
6: I tenim un especialista allà que és veritat que sobretot penals i faltes els ha fotut tots a dintre pràcticament. I això és important en un equip tenir un jugador així, eh? I, bueno, vam empatar 1-1 i aquí està, Bueno, un de guanyat, un d'empatat i un de perdut. Hem tingut una mica de tot, no?
7: Bueno, si cada 3 partits fem 4 punts, sí, no anem gaire malament, no?
6: Sí, no, tampoc estaria malament. Jo sempre dic, hòstia, sumar. Un punt, el que vam comentar, punt menys...
7: Com vam comentar al final del... Diu, un punt menys per la salvació.
6: Ja falta un punt menys, exacte, això és veritat. I pràcticament aquesta setmana...
5: Hi ha el futbol sala, no sé si el vau seguir, que el vam fer en directe per la ràdio.
7: 2-1, jo sí que ho vaig veure.
5: Que van jugar a Vilafant.
7: 2-1 va perdre.
5: I vam començar perdent.
7: Va començar guanyant.
5: Ah, no, bueno, dic que va començar la Lliga perdent, però va començar el partit guanyant, sí.
7: I després van remuntar els altres 2-1. Que semblava que havien guanyat la Champions, aquell també, com va acabar el partit, tu.
5: Bé, és una categoria també que el Tordera no hi ha jugat mai, el preferent de futbol sala, que en principi ja veurem també com...
7: Serà complicat.
5: Com anirà. Molt bé, doncs hem repassat l'actualitat del dia i bé, de seleccions no heu nomenat res, sí, però que parlàvem del cas de Lamine Yamal, que està darrerament, si més no sé si es pensa això que dius tu, Ramon, que és l'aparador per treure la pilota d'or, però està intractable. No sé si recordeu un jugador que la selecció espanyola faci un joc com el que fa ell, però és molt espectacular.
6: Sí, la veritat, és que és així.
7: Ningú dubta la qualitat que té en Lamine Yamal. Però jo crec que, i penso que ho porten bé, aquest en De La Fuente i en Flick Li estan dient que els peus a terra, que no l'estan portant bé, perquè si no, no seria el primer jugador que s'ha espatllat, perquè se creuen, i jo crec que ha agafat dos entrenadors que li fan tindre els peus a terra, i això és molt important per ell. Perquè si li fa molt de cas al pare, que va anar malament, Ell ha de fer cas en Flick i en De La Fuente, que li diu, tu t'has de quedar a la banqueta, tu t'has de canviar, i l'estan fent com ha de ser, perquè arribi a ser el que s'espera que sigui, no? Perquè si el deixen a la seva bola, es pensarà que és Déu ja, i això... hi ha molts jugadors que s'han espatllat per aquestes coses.
0: Mm-hmm. Però saps el que el fa valdre? Que els seus companys estan amb ell. El dia que ell vulgui mandar més i que d'això, els companys treballaran. No ho sentiran com el que està passant. Perquè ara saben que, ja com fa un gol, els companys diuen la mare que com ho ha fet. O sigui, els que estan allà amb ell, que estan treballant, se n'adonen del que pot fer. Al moment que ell, en vez de tornar a abraçar-los i d'això, es comenci a dir, abraceu-me. No jo vinc, abraceu-me i vulgui ser més... se canviarà.
7: Jo el que trobo a faltar, que jo crec que en el Barça, en el camp, falta un tio. Per exemple, si estigués en Pujol, li diria, ei, tu, para, tranquil, Però ara en el Barça no hi ha cap que ell li pugui fer cas al 100%. No hi ha cap que tingui aquesta personalitat,
5: tu.
7: No?
5: En Rodri, potser,
7: no? Ho creus
5: no?
7: tu? Però en Rodri acaba d'arribar.
0: Això, ho creus tu?
7: En Rodri acaba d'arribar.
0: No, si ho creus.
5: Creus que ja hi és?
7: Qui li pot dir?
0: Clar que hi és.
7: Qui li pot dir? En Covarsí li pot dir, per exemple?
0: No.
7: En De Jong?
6: Rodri pot dir.
0: En Rodri li pot anar ensenyant coses.
7: No, però en Rodri acaba d'arribar.
0: És el Rafinha, que li diu... Txé.
7: En Rafinha podria ser
0: el
7: mica.
0: I el que ja maneja els tinglaus sapiguent molt on està, és el que és més del Barça, que és l'Eric García. Cuidado.
5: Ostres, aquest sí que m'ha sortit ara de sorpresa, sí?
0: Sí, i tant, que li diu, nene. Vale? Nene.
6: No, de moment es porta bé, per això.
0: Sí, i es fa estimar perquè ell lluita, com l'altre. Aquest dia va perdre una pilota, perquè jo miro futbol, i la va anar lluitant de la seva banda, que ell està a la dreta, i la va anar a recuperar de lateral esquerra, quasi ben al bandrín de corna, això, de l'altra banda.
6: Això els altres ho veuen.
0: Si jo tinc que fer això, la pregunta és, per què no ho fan els blancs?
7: No, en Vinícius, jo això li trobo...
5: Ara ja parlarem de Vinícius.
0: Vinícius, ja Miquel, en Mbappé, i tots... Per què no ho fa? O sigui, són 70 metres o 80 que la teva figura perd a la seva posició i de cop i cop... mos van fer un gol als xecs o els croats aquests, que us van fer gol.
6: Xecs, sí.
0: Quan l'extrem del Bilbao, que, amb Williams aquell... no va tenir nassos de poder recuperar la pilota i això que va perdre a dintre l'àrea d'atac. I, en canvi, allò que aquella pèrdua va ser un gol en contra. Si hagués sigut en Lamin, t'asseguro que ell hagués fet suficient sprints per treure-li. I els altres això li haguessin agraït.
5: I assistències que fa, no?
0: I va ser una relliscada, però la conseqüència va ser gol a l'altra banda.
5: I assistències, dic que Lamin també fa moltes assistències, no?
0: I fa moltes assistències. Per tant, sabre que els teus companys saben El Niño... o el nen, o com li vulguin dir, li diuen, ojo, que això està... Ningú parla d'en Covarsí. Quan en Covarsí està allà... Sí, el partit que va fer Espanya aquest dia que va guanyar 3-1, va ser... quan van treure amb ell, va ser un partit que veies dues seleccions que no...
7: Sí, no era el mateix.
0: No era el mateix, però que quan ell agafa, la gent, hi ha un foco, i els seus companys saben que si ells desmarquen, ell els hi posarà la pilota, mentre que els altres fan els mateixos passes, però per arribar als mateixos passes en necessiten quatre. I no els hi desbloqueja com ell desbloqueja la d'això. Ja està. Ja. No fa el mateix el de l'Atlètic de Madrid, aquell que era del Villarreal, que jo amb els noms jo...
7: En Baena.
0: Fa el mateix quan hi ha l'altre? No. I aquestes coses, ell no fa el mateix quan té en Porro, com ara li han ficat un lateral, o l'extrem aquest que vam canviar amb ell, que era de l'Osasuna o això. Va córrer tres vegades més aquell de l'Osasuna, el de l'Espanyol va córrer,
7: va trencar el camp,
0: i el vas veure? No, però es va trencar les banyes. Pues això són jugadors que els que treballen no es diu, aquest només surt per la foto com fan els polítics. Només sortint a la foto ja en tenim prou. No. Aquests se posen al mono i treballen, i els altres saben el que realment fa aquell jugador. Treballar. I és el que fa el Barça. Treballen tots pressionen, tots estan... Però tots.
5: Molt bé, parlant de noms propis, d'en Lamine Yamal, no sé si vols dir alguna cosa, Miquel. Si no, canviem. Tinc a punt aquí en Vinícius. que està... No sé, què li passa a Vinícius Tomàs?
7: No, Vinícius, ell és el primer que reconeix que no està bé. L'Ancelot també ho ha dit.
5: Però no està bé de què?
7: No, no, de físicament...
8: Realment.
7: Mentalment no està bé, ell ho ha reconegut i l'Ancelot ho ha dit, però mica en mica jo penso que es posarà com s'ha de posar, però ell ho ha reconegut i l'Ancelot també ho va dir, que mentalment i físicament no està bé. Llavors jo dic, aquesta setmana juga el Madrid contra el Villarreal, en Mourinho no el posis, posa aquest en Diamandé i no el posis i deixa 15 dies o 20 dies o un mes que es recuperi físicament i mentalment, i llavors el poses.
5: Però quin és el mal que té? D'on li ve?
7: Hòstia, no ho sabem. Això... No
5: què, sé. Però què sospites,
7: jo,
5: tu?
7: Jo crec que tot li ve... És molt arriscat dir-ho. És molt arriscat. Jo penso que li ve des de la pilota d'or. Jo penso que li ve d'aquí.
5: Des de la pilota d'or?
7: És molt arriscat dir-ho, però des de llavors no dona peu en bola, i jo penso que pot... Ara, no, això és una cosa que no es pot saber al 100%, no?
6: Heu de portar el psicòleg.
7: Sí, sí, sí. Home, suposo que deu estar anant, no? Deu, perquè aquesta gent... especialistes, metges, tots tenen el que vulguin, o sigui que...
5: Però l'Ancelotti el mimava molt, no? S'estava molt pendent d'ell.
7: Sí, però l'Ancelotti va reconèixer que no està bé, de pes també es veu que està més pes del que hauria de tindre. Bueno, són una sèrie de coses que jo crec que l'haurien de deixar un mes sense jugar... I més ara que tenen un Diamandé, dius que ha de jugar perquè no hi ha un altre, però ara sí que hi ha un altre. Per tant, deixa'l un mes, que es recuperi bé, que entreni bé, que es netegi el cap i llavors a jugar.
0: I, com ho sabran que es netegi bé?
7: Home, perquè hi ha gent especialista, no?
0: No, la pregunta és... Perquè...
7: Hi ha psicòlegs, hi ha psiquiatres, aquests clubs tenen de tot per saber que un jugador té aquest problema o té l'altre. Per això estan, no?
0: Bueno, exactament. Però com ho sabran?
5: Però la banqueta creus que es recuperarà bé un jugador com ell?
7: Home, jo crec que si parlen amb ell, i a més, és que ell, no, però l'important és que per arreglar una cosa tu has de reconèixer-la, aquesta cosa, si no, no la pots arreglar. I ell reconeix que no està bé, i això és el primer pas. Perquè si tu no reconeixes, si tu penses que està perfecte i no està perfecte, costa molt. Però si tu mateix reconeixes que no estàs bé, pues, ja comencem bé. Ja, és el camí.
0: Però tu, Tomàs, tu creus que ell no està bé perquè no està bé? Saps quan estaria bé? Quan agafessis en Mbappé aquest, estés en un altre club, estés aquest que han demandat que han agafat, i ell fos...
8: La figura.
0: Ell. Que ell tot giria cosa d'ell. Però ara, per més bé que ho faci ell, Vinícius Júnior ha hecho un buen partido, però Mbappé ha metido dos goles. I dos goles gràcies a dos goles. A Mbappé també, perquè físicament... Tu estàs dient, segurament que si fas les proves, el que la gent tècnicament diu, en Vini... Estem parlant de futbol professional. Amb 100 metres, 6 segons. I amb l'any passat, o quan era d'això, quan feia? I deia, 100 metres, 7 segons. Guita, corria menys abans, corria més lent que això. No és físic. I tu, l'excusa és física. Perquè els metges sí que diuen...
7: No, és que física no. Que diuen que té més pes del que hauria de tindre.
0: És igual.
7: I ells però, ho saben. Paro, aquest jugador, amb l'edat que té i la constitució que té, han de saber el pes.
0: Subjectivament no és el mateix que objectivament. Si tu a les proves que fas físiques estàs millor... amb totes les proves que dones, llavors és el cap que et diu al motor dona-li gas o no dona-li gas, i a vegades dic, no corro tant, per això però no es veuen al cap.
7: Els clubs professionals saben, aquest jugador per jugador, aquest jugador per l'alçada, per la constitució, ha de pesar tant, aquest ha de pesar tant, això ho saben.
0: Explica'ls als del col·legi que n'hi va haver un que era el rei del mambo i es va treure la camiseta i es va ensenyar el Michelin.
7: El Ronaldinho.
0: Ah, és aquest, doncs. Doncs aquest, als dos anys que el van portar com una safata, corria més que mai. I llavors, quan la gent va dir aquest, que ho van assenyalar, ja no va córrer i tenia menys Michelins que quan corria.
7: Però els metges dels clubs saben el pes ideal de cada jugador.
0: Però ja l'excusa és l'altra.
5: El rendiment, no? Diguéssim, és el que acaba...
0: És el rendiment. El sabre ell que ets...
7: Pues mira, això és una cosa que li han de treballar al cap. Que ell ha de jugar pel club, no per la seva... Que
0: el però ell ha renovat aquest any, no? Ell ha renovat aquest any, no? Ha renovat aquest any,
7: sí,
0: no?
7: Sí, sí, sí.
0: Vale, i tu renoves per aquest any i te'n fitxen un del Leganés per 123 milions.
7: No, però l'han fitxat per la banda dreta, en
0: teoria.
7: I ell juga per la banda esquerra i en Mbappé davant de centre.
0: Ell sap que han canviat la peça, que ja no és el Maserati que té allà en el graig per sortir, a presumir. Ell ja és una peça.
8: La trajectòria de Vinícius al Madrid es va acabar i el Madrid s'ha equivocat a renovar. Amb el Follens que ha portat i el prorrogat i no... i demana tants milions.
7: No, perquè se'n anava gratis, per tant...
8: És igual, fora, i un altre. És que no li fan falta al Madrid els calés, i ja està demostrant, tu.
7: Bueno, però si ara li interessa vendre, com que té 4 o 5 anys, hauran de pagar el que vulgui el Madrid.
8: Si ningú te'l comprarà ja. Està caducat.
7: A l'Arsenal estava boig per ell.
8: Bueno, perquè veurem d'aquí 4 o 5 anys, si ho voldrà.
7: El que passa que Mourinho li va dir, tio, mira, tu vas venir del Brasil al Madrid. Aquí estàs a casa teva, aquí estàs, coneixes tot. Ara te'n vas a un altre puesto, li va dir... acabaràs el futbol i llavors va dir pues,
8: haver sigut l'estrella, un altre club que el Madrid ja no
7: a Mourinho li va dir que si marxava del Madrid s'equivocava i ell va dir pues,
8: un tio que
7: guanyant menys calés però es va quedar
8: però un tio que va pels camps d'Espanya i estan fotent xiulades i tot com ha d'estar
7: bueno, ara també, en Lamine Yamal també comença així no sé però si no, Ramon ho va dir al camp del Sevilla va ser
6: un gran de Sevilla
7: sí, també es va embolicar una mica
6: sí, i ell es va embolicar
7: s'ha de parar, això s'ha de parar
8: aquesta la selecció va canviant això al marcar primer gol que sigui el que de rendiment que don tothom la mira la mà aquí dalt
0: en el mateix camp
8: sí senyor
7: Sí, però els mateixos que quan m'invocava el seu equip que ja els hi va fer crideu ara que he fet el gol els hi va dir així i sense canvi quan 8 dies després, els hi dic, crideu, avient! Aquell dia hi havia afició del Sevilla. Aquest dia hi havia del Sevilla i del Betis. Era la selecció espanyola.
0: Tomàs, un 10%, ja et diria molt, un 10% bètics, a veure la selecció. En el camp, és com dir que els hi en el del Barça que juga la selecció espanyola i que vagin a camp de l'Espanyol o els de l'Espanyol que vagin a veure la selecció en el camp del Barça, iran a Montjuïc però no aniran al camp del Veí amb el que es porta allà
7: però
0: tu veus així, pues segur que tens raó
7: quan juga la selecció espanyola és un camp no és de cap club
9: el concepte sí
7: però la realitat el camp és de la selecció, no és ni del Barça ni del Madrid
0: el concepte sí, la realitat no
7: igual estan parlant del final del Mundial, diu, no és que jugui el Bernabéu, vol que es jugui a Espanya, no representa que sigui perquè és el camp del Madrid, no, és el camp
0: regalen els socis del Barça 10 entrades perquè vagi a veure la final de la selecció espanyola a Santiago Bernabéu. En el camp de l'Atlètic de Madrid i aniran, en el camp del Real Madrid, si en regales 10, 2...
6: Això tens raó.
0: I aniran.
6: Tot a barro.
0: Però clar, ells ho puc pintar la seva... Jo et parlo de realitat.
7: És que jo crec que si al Camp Nou juga un partit de la selecció espanyola, de socis del Barça no va ni un 1%.
0: Bueno, sí que també hi ha que també s'ha
7: sentit espanyols.
0: Ni el 1%.
7: Sí, la família del Covar, sí, i prou.
0: Tu mira les vegades que Espanya ha jugat al Camp Nou, bueno, al Spotify aquest, quantes vegades... La selecció juga al camp de l'Espanyol.
7: Ha jugat alguna vegada al camp del Barça.
0: Quantes? Alguna? Quantes? La final de les Olimpiades.
6: Sí.
0: Però allò eren les Olimpiades de Barcelona, no eren les Olimpiades d'Espanya.
7: Em penso que va ser l'any 79, que jo hi vaig anar, una Espanya-Anglaterra, al Camp Nou, que va perdre Espanya 0-2 contra Anglaterra. En l'any 79, penso que va ser 78.
0: Jo et dic que...
7: Jo hi vaig anar aquell dia allà.
9: És l'excepció.
7: Al Camp Nou. I era un Espanya-Anglaterra, ja ho miraré exactament. I Espanya, me'n recordo perfectament, perquè jo estava allà, va perdre 0-2.
0: Ja t'he dit que...
6: Jo tornant una mica amb el tema d'en Vinícius, ben bé que 2-2 amb el futbol mai són 4, perquè tens en Vinícius i dius, ara fitxo un Mbappé, un per cada banda, un bon davant de centre, això és imparable.
9: Jo tinc la imatge teva, Ramon, de quan va fitxar el Madrid a l'Mbappé i ja teníem la temporada per davant i t'ho veies ja...
6: Sí, ho veiem
9: impossible, o sigui, res a fer.
7: Espera la travessia del
9: desert. Exacte, travessia del desert, totalment, eh?
6: Perquè és que, esclar, que són dos jugadors extraordinaris i veus i no funciona. Per què?
8: Ego.
6: És futbol.
7: No.
8: Ego.
6: O el que dius tu una mica.
8: Sí, l'ego.
0: Quan tu tens la pilota, que ets el que... Ara imagina't, jo ara fem una mica de disbauxa. Tens dues taules, dues senyoretes impressionants. I tu portes la bandeja. A qui serviràs?
7: A les dues? Una per cada una?
0: Qui primer?
8: Ara.
0: I en dècimes de segon tens que decidir qui primer. Sí. Quan ne tens una, dius, vaig a per aquella noia que vull fer festival. Aniràs, pom, a aquella noia. I servita ràpida. Aquell que dubta tothom que serveixen aquells...
6: A més que n'hi ha una de lleig i una de guapa. Ah,
0: i quan li passis aquell i no vagi bé, l'altre, el segon cop, dirà... Ja està liada. Ja està liada.
6: Sí, sí, algú hi deu bé d'això.
0: No, algú no, la proves. Amb AP, amb
6: proves me remito, no?
0: Els del París. No, és que tu m'has mirat...
7: Però jo estic segur que això amb en Kroos i en Modric no passaria, encara que siguessin tots dos. Això amb en Kroos i en Modric no passaria.

0: pensava que en Bellingham...
1: Això del futbol, de tots perdona, mateixos.
0: Perdona, jo t'anava a dir que en Bellingham pensava que faria aquest paper. En Jude Bellingham, dona la sensació,
2: en
0: perquè a vegades...
2: En Bellingham és mitja punta i ell no vol jugar...
0: No, el paper de posar ordre dintre el vestidor i de ser un tio carismàtic.
2: No, jo penso que no té caràcter per això tampoc. No, passa com en Pedri, per exemple, és un grandíssim jugador, però jo crec que té carisma perquè vaig al vestidor i digui una cosa i tothom digui, sí, Moana. Pues no hi ha, i el Madrid tampoc hi és, aquest jugador.
0: Miquel, digues.
1: No, res, vull dir, això del futbol, de tots modos, és un avantatge, perquè tots hi entenem, tots ho sabem. I és tan difícil d'una persona o altra... Jo tinc un amic de col·legit que viu a Madrid, i jo fa uns anys darrere era una mica del president del Madrid, us ho trobareu raro, però era una mica, ell no, fatal. I, bueno, i era així. Si aquesta setmana he llegit una cosa del president... que he vist que ell tenia raó, no jo. Diu, a Barcelona, que gane. Cuando más gane, más golpe, más fuerte le daremos. Collons, tu. No sé com dir-ho. No sé com ho veig, el golpe. Em sembla que hem donat 7-0. Doncs, el tio és... No és tonto, això està clar, Però sempre que el meu amic deia... Perquè li regalen tot, perquè li fan tot... Home, suposo que algú sí, però tonto tampoc ho és, Les coses com siguin. Puc jo agradar-me o no agradar-me, o ser del meu costat, o no ser-ho. Però tonto no és. Ara, això que s'ha tornat, inclús aquesta setmana he parlat amb ell, però s'ha tornat d'una manera o fer-se gran que això, i és clar, això en aquest món no existeix, potser sí, ja ho existeix, però quatre persones poden fer-ho millor que pas un sol, no? I això és el que li passa ara amb Florentino, molt bé, però és clar, l'edat no perdona.
0: Home, hi ha certa oposició, cada vegada més hi ha un rum-rum en el Bernabéu, sí. Hi ha un candidat alternatiu, si més no, que era una cosa que no existia fins ara.
2: En el Bernabéu, en el camp, hi ha gent que no ha paït que guanyi les eleccions, i ja està. Jo també m'hauria agradat que hagués sortit, però jo crec que el Madrid necessita un canvi, és el que diu en Soler. Ja arriba una edat que dius, bueno, tu, això s'ha de donar pas a gent més jove. Però, bueno, ell ha volgut continuar i ara hi ha un renunció al Bernabéu cada partit i això no és bo per l'equip.
3: Vosaltres esteu dient ara. I jo us podria dir que fa 15 anys, hi ha una conversa amb en Ramon Llivit, que a Madrid, la Federació Madrilenya de Futbol, que no és l'espanyola, ningú podia veure el senyor Florentino.
2: I l'espanyola tampoc.
3: I ningú podia veure aquest senyor. Però no hi ha més... extrapolant-ho, en Francisco ningú el podia veure i va durar 40 anys. Pues aquest senyor és el mateix. La Federació Madrilenya, perquè vaig anar per assumptes particulars, va dir, es que no hi ha qui l'aguante, no hi ha qui l'aguante. Què feu? Ah, però és que no podem entrar, no ens deixa nada. A la Federació Madrilenya, com si quinessis el senyor Saperes o Saperes aquest de la Catalana, que t'ho digui aquell senyor.
2: Tenim Florentino per molts anys, jo diria 30, 40, 50, perquè ell, com marxi, que podria ser les últimes eleccions que hi ha estat, posarà un de la seva corda.
3: Vale.
2: I llavors continuarà sent
3: el mateix. Però ja hi ha hagut una esquerda amb aquest noi que s'ha presentat.
2: Bueno, però posar un dels seus.
4: Una esquerda important,
3: Però ja hi ha l'esquerda.
4: Sí.
3: No es podia cantar l'estaca i al final se va cantar l'estaca i va ser una esquerda que la cantaven a Madrid i la cantaven a Sevilla, en català, l'estaca. I et parlo
2: tomba, de... tomba, no?
3: I tot va canviant les coses. Al Madrid, bueno, la prova la tens, si volen fer un canvi no, i aquest senyor diu, por aquí, buena, por allá, buena. I no pot ser. I al Madrid, ojalà... Tu creus que el Madrid ha fitxat, que tu deies que sí, a Mourinho?
2: No, és que jo no vull a Mourinho, no l'he volgut mai, jo. Ara però no. Bueno, jo...
3: No, però és que crec que és el que jo, ficarà...
2: Però mira, si jo anés al Bernabéu, jo no volia que guanyés en Florentino, i jo no volia Mourinho, però jo, si estic descontent perquè estan aquests, però jo en el partit haig d'animar el meu jugador. I quan acabi el partit, critico el president, el Mourinho, qui vulgui. Però durant el partit no pot haver-hi aquest rum-rum, perquè perjudiques el club, a l'equip. I si tu ets del Madrid, no pots ser això. Ara, un cop acabi el partit, posa't amb Florentino, amb allò. Jo no sé de

0: a cap dels dos, però jo no faria aquest ronron. Jo animaria a l'equip i un cop s'ha guanyat el partit i ha acabat el partit, llavors faig penyolada, el que vulguis, ara en Florentino i ara en Mourinho.
1: Però quan tu acaba el partit i fas la penyolada, en Florentino està dintre fent el 4G.
0: Bueno, això és una altra cosa.
1: Clar, però és que estarà allà esperant que li fotis el mocador.
0: Està dintre
1: allà amb les safates allà.
0: No, amb els canapés.
1: Una mica, canapé aquest de cava.
2: M'ha tornat a estar pàtic, sí, Blas.
1: Jo volia dir una cosa, amb aquests equips que tenen jugadors veteranos, hi ha un cos tècnic. Quan tenen uns 38 o 39 anys, que falta 2 o 3 anys per jubilar-se, no poden buscar amb temps un jugador per fer el relleu semblant a Messi o
0: el del
1: Madrid,
0: és
1: aquests.
0: És molt difícil.
1: Home, tenen temps de fer-ho, no esperar l'última hora com el Madrid, que es troba sense mitja.
0: Això sí, això és més fàcil.
1: El Barça ha tingut la sort de trobar el jovent amb el Barcelona.
0: Trobar un tio al Madrid al mig del camp que mogui l'equip, això sí que falta.
3: I qui l'acceptarà?
0: I l'havien d'haver buscat.
3: I qui l'acceptarà amb la colla que té?
0: Depèn per qui porti.
3: Este que viene aquí, qui me l'acceptarà?
0: Mira, volien fer fora en Camavinga i no ha volgut marxar. Pues un altre per en Camavinga.
3: Veus? El volia fer fora, però ell no ha volgut. Sí. El jugador abans que el club. Ja està. Si
0: és que, però és que tu, jugador, què vols? Si queden 3 o 4 anys, el fas fora i li pagues 4 anys? No, pues, no pot ser això. Són molts diners.
3: L'eslògan és: nosotros ganamos y tenemos 15 Champions.
0: Sí. Això és veritat. Això és mentida.
3: No, és veritat.
0: Ah, vale.
3: I dius, com l'hem ganat? És que com l'hem ganat?
4: A meitat regalades, però bueno.
3: No, com s'ha ganat? Sense un planning, agafeu un entrenador que els hagués portat amb 3 anys de deixar fer-li un equip a guanyar-ho tot, i no li deixeu fer per Nadal i el foten al carrer. Sí. Perquè ara, digue'm al senyor Mourinho, que agafa el currículum vitae això que es diu ara, i digui, a què es juga? Cap. Ara tenen un problema, que el Barça està jugant a una fórmula, que la selecció espanyola juga a la mateixa fórmula, i que se passen per tot. I el Madrid a què juga? Quan li paren els dos que corren, que se li rebenta una roda, no hi ha ningú que vagi
0: darrere. Tu, entrenador, hauries de saber que el Madrid no té jugadors per jugar com juga el Barça, com juga la selecció espanyola.
3: Pues que els busqui per fer un equip, una orquestra, que tingui 25 trompetes i no tingui cap violí.
0: 7 jugadors has de buscar per jugar d'aquesta fórmula? No pot ser això. I tenir jugadors com Mbappé i Vinícius no pot ser aquest joc.
4: Per què no?
0: Perquè no.
3: Bueno, treus els jugadors, busques per fer un equip, per fer una orquestra, cony?
0: I fa fora 7 jugadors i porta 7.
3: Ah, doncs seguixis.
1: La selecció va canviar 5, eh?
0: Aquesta lliga no s'ha acabat encara, eh?
3: Ja ho sé. I que possiblement tingui molts de números per guanyar-la.
0: Ah, vale.
3: Jo no dic pas que no. Però tu veus, jo vaig a veure a la tele i veig un que disfruto, veus com juguen, i veig els altres que li foten castanya i ja corre i juguen i bum, i fan gols, i quan l'agafen se'n diplarà 3 i farà gol. Sí, aquí, ara. Gol, hemos ganado, 2-1, eh? Però no hem vist aquell joc que la toca 25 vegades i la pilota passa amb dos pams per mig de les càmeres de tot i va amb avantatge en el seu company. Això...
4: Però totes les coses...
3: Impossible, gros.
0: Quants equips de primera divisió juguen com el Barça?
3: Bastants, ho intenten.
0: Ah, ho intenten. Però el Madrid no pot...
3: Toca més pilotes al Betis que al Madrid. Vale? Toca més pilotes, fixa't el que dic, al Rayo que al Madrid. Perquè el Madrid és robotó i pilota llarga i ja corre els dos davant.
0: I el Real també toca més pilotes.
3: Ah, bueno, si no es dic que cons, doncs mira, me'n vas dient.
0: Sí, però no aquest...
3: Perquè no tenen la qualitat, però ho intenten.
0: Pues no pots jugar així. Perquè vols sortir darrere tocant, te la roben i tracatrà, veus? Perquè no tens la qualitat d'encobercir de l'altre i de l'altre i de l'altre.
3: Però ho intenten.
4: Però com el... bueno, a Masia del Barça pocs puestos hi ha. Hi ha una dona aquí que té un noi de França, diu, el millor era tal, però em va dir a Barcelona, aquesta canalla fan el joc, la tarda des de casa, tenen els mestres que s'hi fan fer que vagin. Sí. Saps que em va dir una senyora que n'hi té un, o n'hi tenia? Diu, el meu fill no provava mai. I tenia negre. Diu, ha estat 3 anys allà i ho ha provat tot. Ara ha marxat ja d'aquella manera, perquè el sistema aquest, tant físic com del cap, funciona molt bé. Això ja fa anys que funciona. El Madrid això no ho fa.
3: No ho fa. Saps per què? I te diré una cosa. El Madrid té el millor delantercentro que hi ha a les últimes fornades. El millor.
4: El millor?
3: El millor delantercentro, aquest nano que els ha fet els gols de camp de l'Espanyol.
4: Ah, sí.
3: Si hagués sigut a Can Barça, amb la mentalitat que hi ha a Can Barça, no estaria jugant ni en Mbappé, ni l'altre, ni l'altre. Estaria jugant aquest nano pel que els hi ha demostrat.
0: Ja l'ha portat a la selecció, ja l'ha cridat.
3: Sí, sí, mira, l'ha portat a la selecció, però en el Madrid no. Llavors, els que pugen a darrere, que és el que passava abans a Can Barça, que per debutar a Can Barça tenies que tenir 25 anys, perquè si no era, ja era massa tendre, doncs aquest nano estaria jugant de davanter en el Real Madrid. I com juga el Real Madrid, faria gols
0: però,
3: com fa...
0: Però és el que parlem, és el que parlem de l'estatus de jugadors. Que ara, tu treus en paper per posar l'espin, no, no pot passar això.
3: Ja en veuràs els partits... Ja veuràs els partits que juga el senyor holandès, quan torni.
2: En De Jong.
3: Ara ningú parla, però no,
2: quan torna en De Jong?
0: Si no juga, Merder. Ja veuràs.
3: Merder, sí.
0: Ja veuràs.
3: Segur que sí.
4: Un dia aquest cursiu que juga amb el Barça ara, em va fer gràcia i em preguntar, diu, i tu on te vius? Diu, home, jo soc de Girona, però visco a Masia. Diu, estàs bé, a Masia? Diu, perfecte. El dematí entreno, la tarda estudio, i què estudies? Diu, batxiller. Diu, ah, vale, i què vols fer? Diu, home, podré fer alguna carrera. Diu, bueno, i ara... Em fa gràcia a mi, perquè... Però com diu, i ara també faig el del carret de conduir, perquè d'aquí 15 dies faig 18 anys i vull estudiar. Això és important, com l'Imel, si no s'esquiva... L'Imel viu a 30 metres d'una escola que jo digui de Mataró. O pares, ara no ho sé. Però si no se canvia... ha anat al col·legi d'així i ho han format perfecte.
0: Sí, però...
4: Això, aquesta canalla, formals d'així, jo crec que és vital.
0: Sí, però vital. Diuen que el que no vol per estudiar o no vol estudiar el fan fora de la Masia. En Messi no va voler estudiar, no el van fer fora. Ah.
5: Home, és que si a tot arreu hi ha excepció.
2: Era una excepció.
0: És més, encara no parla ni català.
5: A tot arreu hi ha excepció.
0: Tu no parles ni català. I quants anys d'estar aquí?
5: Ni bon dia.
4: Però la normalitat és la normalitat.
2: 2 minuts i arribem als 12. Parlàveu d'en De Jong per situar-nos una miqueta. Com està la situació? Ho sabeu? Jo és que ara he acabat d'aterrar. Encara està lesionat.
5: Però està millor. Diu que està millor i està per entrenar.
0: Sí, sí. Penso que ja està
3: lesionat. Per què voleu entrar? Està lesionat.
5: Ai, jo, que
3: i quan estigui lesionat i ojalà no, jo, no, ojalà, bueno,
0: i estigui tota aquí, la temporada
3: hi ha una finestra que en diuen de Windows en anglès al final d'aquí al desembre o al gener el de Windows si paguen 40 o 50 milions el de Windows la primera liga
0: ell no vol perquè marxar, sap, no vol marxar.
3: Doncs es quedarà allà i se quedarà tan tranquil
0: bueno,
3: però
0: ja està.
3: La Masia surten molts jugadors i no ho estàs dient, però el Villarreal sempre ha portat molts jugadors el que li han fotut de seguida als jugadors, el Betis té molta d'això, que hi ha molta d'això, i el Bilbao també té pedrera.
2: I
3: el que
2: passa també,
3: aquí,
2: no?
3: Aquí se parla molt només de la Masia.
2: Però Valdebebas també, de jugadors,
5: jo, Madrid,
2: no?
5: També, jo, sí, jo sí. Madrid, em nego a pensar.
2: No ho crec,
5: jo. Madrid surten bons jugadors, igual que el Barça.
0: És que el Madrid ha fet 170 milions d'euros amb el Castilla, aquest any.
3: Sí, clar.
2: Vinga, va, que són els senyals horaris. Ah. Tornem dilluns vinent. Gràcies, Blas, bon Tomàs, Miquel, Ramon, Josep. Bé, dilluns vinent no, si no ets equivocat,
5: ah, no,
2: és festa. Doncs vinga, dilluns? Fins aquí. La Pilarica, home, en Blas ens hauria de posar el dia.
3: La patrona de la raça.
2: Ah,
3: doncs
2: vinga.
3: Ah, bueno, doncs anirem cap a
2: fins
3: de los maños.
2: Fins aquí, 15 dies.
6: Adéu-siau. Infopodcast Tordera.
7: Hola, dilluns 5 d'octubre. Les tres paraules del dia són vigilància, panots, digitalització. Vigilància. Tordera manté la vigilància sobre rieres i camins després de les noves pluges intenses i el CAP Tordera realitza la campanya d'immunització contra la bronquiolitis als nadons. Panots. La brigada municipal fa reparació del ferm i reposició de panots al centre urbà i l'esplai de la gent gran ret homenatge als socis més grans en una jornada festiva. Digitalització. S'impulsa la digitalització del comerç local amb una xerrada sobre l'ús del mòbil als negocis de cara a demà. Pere Cot representarà l'obra El Nom al Teatre Clavé el proper cap de setmana i el Club Futbol Tordera rasca un empat contra el Besalú, empat a 1, i l'Atlètic Tordera cau a Vilafant per 2-1. Molt pendents a Tordera de les pluges de les darreres hores, l'alcaldessa Elisabet Mejías informava a primera hora d'aquest matí que els accessos a les urbanitzacions ja estan restablerts, però alerta que les rieres de Vallmanyà, Orsavinyà, Vall de Maria i Gelpí són els principals punts de preocupació.
8: Fer seguiment de les rieres, que ara és una mica el que ens preocupa, l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsavinyà, de Vallmaria, perquè quan trenquen ens provoquen afectacions a la part baixa i més inundable de Tordera, també a la banda de Sant Pere i a la GI-512 i fins i tot a la GI-600, com ens va passar ahir.
7: Avui, 5 d'octubre, és el Dia Mundial dels Docents, avui a Sant Froilà de Lleó. Falten 20 dies per al canvi d'horari i un total de 7 dies per al proper festiu a Catalunya del 12 d'octubre. Avui esperem un dia amb nuvolositat, amb pluges encara insistents, sobretot a primera hora d'aquesta jornada. De cara a la tarda podria millorar una mica el temps. Demà s'espera un matí radiant, però amb nuvolositat que augmentarà de cara a la tarda. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el Veïnat de Sant Pere, recollida de por de voluminosos a Mas Mora, Can Fosques, Can Manresa, trucant prèviament al 93 765 31 51, enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Informar de la mort de la senyora Toñi Vázquez València, als 75 anys. La cerimònia serà a les 12 del migdia al tanatori de Tordera. Fa un any explicàvem d'un incendi en pocs dies a l'urbanització de Niagara Park. Fa 5 anys explicàvem que el programa 5 bandes de Ràdio Tordera estrenava un podcast de música de cinema americà, i fa 10 anys el Consell Comarcal del Maresme oferia diversos cursos per afavorir l'acollida de persones nouvingudes.
6: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
10: Sí, sí.
9: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
11: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

Hola a tothom! Una setmana més seguim amb la recopilació de conceptes bàsics per a aquells que van trigar a incorporar-se a la temporada passada i per a aquells que ja hi eren, però no se'n recorden. Avui repassarem els diferents gèneres operístics.

L'òpera va néixer en el segle XVII a Venècia, Itàlia. En aquella època, l'òpera era un gènere relativament nou que s'havia anat desenvolupant a Florència uns anys abans. En un primer moment, la intenció de l'òpera era recuperar la tradició de l'antiga Grècia de representar obres teatrals, sobretot tragèdies, però també algunes comèdies, parcialment cantades. A l'arribar al segle XVIII, els gèneres operístics ja estaven definits i ben consolidats, fins i tot amb una clara distinció pel que fa a qüestions geogràfiques. La masque a Anglaterra, la tragédie lyrique i la comédie ballet a França i l'òpera sèria i l'òpera bufa a Itàlia. Sense cap mena de dubte, aquests dos últims van ser els que més furor van despertar i els que, d'alguna manera, es van exportar arreu de l'Europa del moment. Escoltarem l'obertura de l'òpera sèria L'Olimpiade, de Giovanni Battista Pergolesi, amb llibret de Pietro Trapassi, més conegut com Metastasio, que va ser el primer llibretista d'òperes. L'Olimpiade està considerada una de les obres mestres de l'òpera sèria de la primera meitat del segle XVIII.

0: Els arguments de l'òpera sèria poden ser de tema clàssic, històric o mitològic grecollatí, o bé amb romanços de tipus cavalleresc, novel·les adaptades o històries creades expressament per una obra determinada. El drama operístic es presenta usant elements típics del teatre, com l'escenografia, els vestuaris i l'actuació, però el text, conegut com a llibret, es canta en lloc de ser recitat com en una obra de teatre. Els protagonistes poden ser acompanyats per altres cantants, cors, ballarins i o extres, a més d'un grup musical que en determinades òperes pot significar una orquestra simfònica completa. Aquest seria el cas de l'òpera La Bohème de Giacomo Puccini, de la que escoltarem al final del segon acte.
1: Faro! Fuori il danaro! Colline! Rodolfo, e tu, Marcello?
2: Si chiama l'asciutto!
1: Come?
2: Ho 30 soldi in tutto!
1: Come? Non ce n'è più!

Les òperes, per més serioses i tràgiques que siguin, han produït moltes situacions còmiques i curioses. Algunes estan ben documentades, altres formen part de la llegenda. Aquí en teniu una, protagonitzada per un tenor, del que no s'ha volgut fer conèixer el nom, en una representació de l'òpera Tosca en un teatre italià. Sembla ser que la seva actuació va ser tan lamentable que quan a l'últim acte el seu personatge va ser afusellat, el públic va aplaudir a l'escamot d'execució. Veritat o no, qui lo sa? Però, com diuen els italians, se non è vero, è ben trovato. Si no és veritat, almenys té la seva gràcia. Tancarem el programa d'avui amb l'espectacular cavalcada de les Valquíries de l'òpera La Valquíria de Richard Wagner.

0: Això és tot per avui, però tenim encara moltes coses per explicar-vos i molta música per oferir-vos. Fins la setmana que ve. Adéu-siau i visca l'òpera!
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
2: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.

Bon dia, sóc Antoni López i avui a l'Ara i Aquí es toca l'espai Himnes, Fets i Símbols de Catalunya. Avui parlarem d'un símbol, les quatre barres, d'escut personal, emblema nacional. La llegenda historiogràfica, i no pas popular, relativa a Grifé el Pilós, es remunta, possiblement, a la segona meitat del segle XI i ens la presenten per primer cop a la Gesta Cognitum Barquinonensium, escrites a finals del segle XII. El jove Guifré, que per la mort del seu pare a mans d'uns oficials del rei de França havia quedat orfe, és criat pel comte de Flandes. D'amagat, torna a la seva terra per recuperar el comtat, i és conegut per la seva mare a causa d'una peculiaritat del seu físic que el text no explica. Un cop escollit comte, defensa dels seus dominis d'una invasió musulmana. Davant la impossibilitat de fer-ho per part del rei de França i per aquesta gesta, rep el comtat per a ell i la seva família com a herència. Així formulada, la llegenda no veurà cap canvi significatiu fins a la meitat del segle XVI. És, aleshores, quan altre cop la historiografia crea la llegenda de les quatre barres. Apareix publicada per primer cop, i no n'hi ha rastre abans, a la Crònica General d'Espanya, bàsicament una història de Catalunya, València i Mallorca, de l'historiador valencià Pere Antoni Beuter, i la llegenda tindrà notable èxit i recorregut fins almenys al segle XIX poètic. Amb diferències d'una versió a l'altra, la llegenda explica que el comte Guifré hauria intervingut a la junta del rei Lluís II el Tartamut. Alternativament, es tracta de Carles II el Cap o de Lluís I el Pietós. Per repel·lir una invasió de normands, el rei o l'emperador visita el comte ferit i, per recompensar-lo pel seu valor, mulla la mà en la sang vessada. Dibuixa quatre barres o pals al seu escut i li diu que aquesta serà la seva ensenya. Ja els historiadors més solvents de l'època, talment Jerónimo Zurita, que publica el primer volum dels seus Anales de Aragón, el 1562, no va creure aquesta història. Però no és aquesta la qüestió, sinó que per què es va inventar justament a mitjans del segle XVI l'origen tan remot de l'escut reial? I sobretot, quina és la història real i documentable de l'escut? I quines repercussions i debats historiogràfics amb un fort contingut polític va engendrar? El context és de la pèrdua de consciència autònoma de la corona d'Aragó, ajuntada a la monarquia hispànica dels Àustries i lluny dels centres de poder. L'acció de reivindicar l'antiguitat de l'escut real s'ha de veure en paral·lel a la publicació de les cròniques de Jaume I, 1557, i de Montaner, 1558, sempre a la ciutat de València, que és el territori més reivindicatiu des d'aquest punt de vista. D'altra banda, a quan es remunten les primeres notícies segures sobre l'existència històrica de l'escut reial, la crítica coincideix a dir que el primer testimoni segur és un segell del 1150 del comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, 1131-1162, representant amb aquestes armes quadribarrades també en altres fonts iconogràfiques. La crítica també està d'acord a assenyalar que en aquesta època l'escut és una ensenya personal que esdevindrà familiar i dinàstica amb els reis de la corona d'Aragó a partir d'Alfons I el Cast, 1162-1196. La coincidència de dates entre la primera aparició de l'escut i el matrimoni entre el comte i Peronella, filla del rei Ramir II el Monjo, pot ser una casualitat o no. La discussió sobre si ja existia abans aquest escut i, sobretot, de quina família procedeix, si de la reial aragonesa o de la comtal barcelonesa, es dona i és molt marcada per qüestions polítiques. Tots els arguments que han intentat vincular l'escut de les quatre barres o bé de la dignitat reial aragonesa o bé a la comtal barcelonesa no són creïbles. El fet que esdevingui l'escut reial i que els mateixos reis
i els seus familiars es definissin de la Casa d'Aragó, el terme Casal de Barcelona és contemporani, ja que el títol reial aragonès és el primer que es va adquirir i és el primer de la llista de títols dels monarques de la Corona d'Aragó. No pot ser utilitzat com un argument per defensar que l'escut anava lligat al llinatge aragonès. L'escut és personal de Ramon Berenguer i esdevé escut familiar en el moment que passa de pare a fill, i el trobem emprat també en branques col·laterals, com les dels comtes de Provença o reis de Mallorca i de Sicília. Allò que sí que mostra la tradició i la llegenda de Pere Antoni Beuter n'és un capítol final. És que sempre que Guifré el Pilós es representat, du l'escut d'armes de les quatre barres, assenyalant així, tot i que d'una forma poc històrica, sinó mitològica, que era considerat patrimoni de la família comtal barcelonesa i no de la reial aragonesa. I això és així en la consideració dels mateixos membres de la família reial. El significat de l'escut de quatre pals evoluciona al llarg del temps. En un primer moment, emblema propi de la persona del rei de la seva família i més tard, de la dignitat i el càrrec reial. Finalment, a mesura que la monarquia anava perdent el sentit patrimonial dels estats que la formaven, veu modificada la seva aplicació amb una distinció entre el rei i el regne, és a dir, el conjunt de territoris que formaven la Corona d'Aragó. Això va permetre, de vegades amb consentiment directe i documentat del monarca, que al llarg de la segona meitat del segle XIV, l'escut reial dels quatre pals fos també l'escut territorial d'Aragó, València, Mallorca i Catalunya, i que fos presentat també a escuts de ciutats o d'institucions. En alguns casos, juntament amb la Creu de Sant Jordi, que ja es trobava present a l'escut de la ciutat de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Per la seva banda, el Regne d'Aragó ajuntava a l'escut també la denominada Creu de Íñigo Arista, i cap a finals del segle XV, també l'arbre amb el creu sobreposada de Sobrarb, fet que queda reflectit a l'actual bandera de la comunitat autònoma, mentre que el Regne de València feia seu el de la ciutat, amb una banda blava amb corona a l'esquerra. La franja morada amb un castell de la Mallorca és moderna. L'escut amb els pals verticals o la bandera amb les barres horitzontals és mantingut com a distintiu de la monarquia hispànica dels Àustries i, malgrat la pèrdua de qualsevol autonomia, també amb l'adveniment de la dinastia dels Borbons, finalment avui dia, la senyera de Catalunya és l'única que manté les quatre barres horitzontals originàries sense l'afegit del cap altre senyal heràldic. Hem de dir que Guifré el Pilós, Història i llegenda, la podeu trobar a la pàgina 120, les llegendes històriques de les narracions mítiques de Catalunya, a la pàgina 176, la llegenda de la Sant Jordi i el Princesa i el Drac, a la pàgina 183, del llibre La memòria dels catalans. Bé, per avui hem acabat. Escoltarem, per finalitzar aquest espai, la cançó de la formació musical Sau, que porta pel títol Encara que siguin de bar. Vull quatre barres encara que siguin de bar. Soc Toni López, aquest ha estat l'espai de himnes, mites i fets de Catalunya.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

www.radiotordera.cat. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. www.radiotordera.cat. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Doncs bé, aquí estem encetant programa. Començant setmana i més que tot doncs, donant una cordial salutació a totes aquestes persones que tenen confiança en aquesta casa. Estiguis allà on t'estiguis, facis el que passis, deixa't embolcallar allà per els bons temes musicals que tenim preparats per l'edició del dia d'avui. Doncs bé, recorda que el magazín comença des d'aquests moments i fins al punt de la una t'estarà acompanyant, però no sempre amb música. Tenim dos diferents apartats que poden aportar doncs, més saviesa, que poden acompanyar i que no, disfrutaràs, de veritat que sí. Nosaltres, per la nostra part, que comencem i ho farem amb una versió, d'una gran veu d'una dona realment interessant catalana, com és la Núria Feliu.
1: Escolta, Núria, t'estimo. Tot pot tornar a ser com la primera.
0: I anem a escoltar aquestes paraules.
2: Tu sempre igual, tu sempre igual, tu sempre igual.
1: No em deixes que parli.
2: Ets sempre igual. No tens remei, no tens remei, no tens remei.
1: Tu m'has pres tots els sentits.

0: por mi no son res.
1: Deixa'm dir-te amor, parlar-te com la primera vegada.
0: Parles en va, parles en va, parles en va.
1: No, no sóc jo, és la nit que parla.
0: Ets sempre igual.
1: La romàntica nit.
0: No tens remei, no tens remei, no tens remei.
1: Ets com un somni real.
0: Ets sempre igual.
1: La meva esperança.

0: paraules, paraules, paraules, paraules, paraules, paraules, paraules, paraules.
1: Doncs bé, una versió en la que la Núria Feliu es deixa portar per aquestes paraules.
0: Paraules per mi no són res.
1: Doncs bé, amb molta atenció nosaltres que deixem sonar mitjançant les ones de la ràdio aquesta versió radiofònica un tant en forma de remix de la Núria Feliu, una persona i una dona que no ens té massa acostumats doncs a aquest tipus de rimes. Doncs bé, ella sí que és una senyoreta en la que ha marcat una trajectòria. És una cantautora, actriu, pianista, activista, empresària estadounidenca. Lady Gaga.

Doncs bé, una senyora, senyoreta, senyoressa, perquè ja veiem de quina manera s'està movent en el món comercial. Des de bons temes musicals aconseguint diferents Grammys i també dintre el món empresarial. Ella és Lady Gaga, amb aquest remix promoció i que nosaltres doncs l'hem oferit per posar-hi ritme també en aquest matí de dilluns. I doncs bé, anirem a rebre el que ens proporciona escoltar aquesta gran veu. Ell és Luis Miguel, considerat com un dels artistes més reeixits d'Amèrica Llatina per la seva àmplia gamma d'estils musicals. Balades, boleros, tango, jazz, bim-bam... També és reconegut com l'únic cantant llatí de la seva generació que no es creua amb el mercat anglosaxó. Serà que no me amas. Aquesta és la versió que nosaltres escoltarem des d'aquest moment. I un d'aquests temes que l'ha portat a primers llocs de les llistes discogràfiques.

0: Doncs bé, tu aquí. Un tema realment, doncs, que, a veure, es busca les excuses i es busca responsabilitats a qui sigui. En aquest cas sí que Luis Miguel està donant la culpa a la platja, al mar... Però veig aquí que si no l'estima, no l'estima, ni a volta de fulla. Doncs bé, un ritme d'aquest cantant llatí en el que ha inclòs dintre del seu repertori diferents estils musicals. Será, será, será que no me amas.
1: Ràdio Tordera, 107.1 FM.
2: Pensa que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica.

Mundo Beat. Un tema que ens ha interpretat la formació Icona Pop i que nosaltres hem recollit des dels principals èxits de la dècada dels 80. Un ritme que realment doncs, sol·licitat principalment a el que és les pistes de ball i que nosaltres l'hem recuperat en aquests moments del repertori amb l'edició del dia d'avui. Perquè visquis el dia, perquè disfrutis i perquè no moguis una miqueta el cos. Molt bon dia, molt benvinguts a aquesta estona de ràdio en la que el repertori n'és el protagonista.

Doncs bé, si es pregunten qui és aquesta interpretació, qui és aquest cantant, és ni més que el senyor Bruno Mars, que és cantant, compositor i productor musical. Bé, ja vegem doncs que en la seva discografia marca doncs aquesta producció. La música de Bruno es caracteritza per una àmplia varietat d'estils i el contingut de diversos gèneres musicals.

Una de les seves últimes aparicions en el que són escenaris va ser l'octubre del 2010. Va aparèixer en un programa televisiu i va presentar diferents cançons com la de Just the Way You Are.

i ve del gran productor com és el senyor Bruno Mars, ens n'anem directament cap a una veu femenina. Ella és la Mina. I que bé, ens porta una d'aquestes versions musicals per poder celebrar quelcom que se'ns presenti el dia a dia.

0: Doncs bé, amb aquestes versions que ens van aportar...
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble manté la vigilància sobre rieres i camins després de noves pluges intenses. L'alcaldessa Elisabet Mejías informa que els accessos a les urbanitzacions ja estan restablerts, però alerta que les rieres de Vallmanya, Orsebenyà i Vall de Maria, així com la de Gelpí, són el punt principal de preocupació.
3: Fer seguiment de les rieres, que ara és una mica el que ens preocupa, l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsavinyà, de Vallmaria, perquè quan trenquen ens provoquen afectacions a la part baixa i més inundable de Tordera, també a la banda de Sant Pere i a la GI-512 i fins i tot a la GI-600, com ens va passar ahir.
2: El Cap Tordera realitza la campanya d'immunització contra la bronquiolitis als nadons. La referent de vacunació, Meritxell Pérez, explica que la vacuna contra el virus ha reduït un 80% els ingressos hospitalaris.
4: Fa com 3 anys que ha reduït, et diria que ha reduït un 80% de casos d'ingressos d'una bronquiolitis. Els hospitals a l'octubre ja estaven plens d'ingressos, ara no.
2: La brigada municipal fa reparació del ferm i reposició de panots al centre urbà. En aquests treballs, el consistori busca millorar l'estat del ferm i garantir la seguretat i comoditat dels vianants i conductors en els punts més deteriorats de la via pública. Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis.
5: Doncs aquests dies la brigada està fent el canvi i reposició de panots o peces malmeses aquí a la via pública. Sobretot ara hem fet aquesta zona més al centre, però també hi ha diferents punts al municipi que anem canviant. És una de les feines rutinàries que fa la brigada que li ocupa.
2: L'esplai de la gent gran de Tordera ret homenatge als seus socis més grans en una jornada festiva. L'entitat va reunir prop de 130 persones en una celebració tradicional que va incloure parlaments, actes musicals i també berenar per als assistents. Escoltem el president de l'associació, Jordi Catalán.
6: Vam tindre doncs, homenatjats a la Maria Llurba, que té 93 anys, però el mes que ve en fa 94, i el Jaume Areste, que en té 96.
2: I s'impulsa la digitalització del comerç local amb una xerrada sobre l'ús del mòbil als negocis. El Servei Local d'Ocupació organitza demà una sessió informativa per ajudar empreses, comerços i autònoms a treure més rendiment dels seus dispositius mòbils. Rafa Delgado, regidor de Promoció de l'Activitat Econòmica.
7: Es tracta precisament un projecte d'inclusió digital en positiu. No parlem de bretxa, sinó d'incloure. Ja no tenim una bretxa d'edat ni de formació, és simplement que l'administració pública, la realitat és digital, la forma de relacionar-se, i per tant hem d'acompanyar la gent. Per tant,
2: Pere Cot presentarà El Nom al Teatre Claver aquest proper cap de setmana, 10 i 11 d'octubre, a les 7 de la tarda. La comèdia adaptada per Jordi Galzeran serà l'estrena com a directora de Carla a Barceló. L'escoltem.
8: Els personatges són un tant diferents i tracta sobre 5 amics que protagonitzen un sopar un tant, podríem dir, enrevessat, no? Uh-huh.
2: En esports, el Club Futbol Tordera rasca un empat contra el Besalú, empat a 1, i l'Atlètic cau a Vilafant per 2-1. Els de Guillem Ferrer salven un punt en un duel exigent i amb polèmica a l'afegit. Escoltem l'entrenador tordarenc.
9: Bueno, un partit molt difícil, un partit molt dur, molt, molt, molt exigent. Cada pilota era perill, tant per un costat com per un altre. Jo la primera part ens ha costat molt jugar, cada vegada que jugàvem ens robaven, cada vegada que jugàvem lluny no teníem res, cada vegada que jugàvem en lluny no passaven coses.
2: I en futbol sala, el Tordera no pot mantenir l'avantatge inicial, tot i firmar una gran primera part. Així ho valorava l'entrenador tordarenc Cristian Romero.
10: Bé, partit complicat per ser la primera jornada, ens toca un rival dur, però bueno, bones sensacions a la primera part i a continuar treballant.
2: Anem per al temps, previsió d'en Joaquim Serra.
11: Comencem setmana després d'un dissabte i un diumenge molt complicats des del punt de vista meteorològic, amb aiguats importants que ens van afectar sobretot la nit matinada del dissabte al diumenge i que van deixar registres espectaculars de precipitació que superaven els 200 litres per metre quadrat en alguns punts de la comarca. Tot això ha passat a la història, però encara no fa net del tot. De fet, avui comencem aquest matí amb xàfecs de distribució irregular, però però que localment poden descarregar amb intensitat, com que plou sobre mullat, doncs precaució en les immediates hores. Després, al llarg del dia, quedaran nuvolositat variable, estones d'abundant, encara aquesta tarda es podia escapar algun ruixat, sembla que aquesta nit serà més tranquil·la i també demà al matí, però de cara a demà a la tarda tornarem a tenir precipitacions i els mapes ens indiquen que la nit de demà passat podíem tornar a tenir doncs precipitacions intenses aquí al Maresme. Després, de cara a dimecres, el temps ja milloraria de forma més clara. Tot això amb unes temperatures que doncs es mantenen relativament suaus pel que és l'època de l'any, amb una xafogor encara força marcada. Unes temperatures, però, que aniran a la baixa durant la recta final d'aquesta setmana.
2: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Radio Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: En 107.1 FM.

0: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
2: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

Anem-hi a gaudir. Amb la nostra sintonia, la sintonia que hem començat, doncs, que hem estrenat, volia dir, aquesta temporada tardor-hivern 2026. Alguna vegada he parlat d'aquesta sintonia? En tenia moltes ganes de posar el bamboler com a sintonia del Bones Vibres. I bé, tu aquí, que ara és l'ocasió. Ja la vam estrenar la setmana passada, eh? Quines ganes de continuar gaudint amb tu i per tu aquesta primera nit d'un nou cap de setmana. 2 d'octubre del 2026, primer cap de setmana del mes d'octubre, el desè mes de l'any. El número 10, el número 10 té molta potència, és el número de la fortuna. I tu diràs, per què és el número de la fortuna? Vine aquí que t'ho explico. Ens anem a la numerologia. El número 1 és la màgia, són els inicis. El número 0 és l'empenta. És començar sense motxilles, un nou cicle de vida. I ens anem a la part més esotèrica de la numerologia. Com podria ser el número que posa símbols? La simbologia del tarot. I quina carta pertany al número 10? La roda de la fortuna. És a dir, és un número 10 de moviment, d'intentar estar a dalt. Perquè, clar, el que ningú ens explica de la roda de la fortuna és que no sempre és fortuna. A vegades estem a dalt, a vegades a baix, a vegades a l'esquerra, a la dreta. Uf, quin agòbio, no? El més important de tot és que estiguem a dalt i que ens mantinguem. I si estem, doncs, cap a caiguda, tornem-hi a dalt. Si estem a baix, intentem pujar-hi. Sempre cap amunt, amb moviment. Moviment. Quan surt la roda de la fortuna, i si les cartes del després ben acompanyades de coses guapes, vol dir que el moviment és afortunat. Ve tu aquí quines coses aprenem avui, eh?

2 d'octubre del 2026, el que ens fa recordar que tenim 90 dies, 3 mesos, 90 dies. 90 dies per continuar gaudint aquest 2026. 90 dies per fer moltes coses, molts projectes, moltes coses que van quedar enrere. Complir molts desitjos. Donar les gràcies sempre, sempre amb gratitud. Tenir molta, molta fe. 90 dies, fins i tot també per cridar la justícia divina i la justícia dels homes. 90 dies per potenciar encara més la pau, la felicitat, l'amor, la salut, els diners i la bona companyia. Dos d'octubre, avui es celebra, es commemora i cal tenir molt present el Dia Internacional de la No Violència. Avui també és el Dia Internacional de l'Educació Social.

Actitud positiva, actitud magnètica. Ai, ai, que aquí tenim poca vergonya, eh? Vinga, va, amb tu, fins a les 11 de la nit. Salutacions d'una servidora, em dic Maritrini Hernández. I com cada divendres t'acompanyo en viu i en directe de les 9 a les 11. Tot i que me pots escoltar qualsevol dia de l'any, en qualsevol moment, a les plataformes d'internet de Ràdio Tordera i també plataformes musicals. Actitud magnètica. Que aquest divendres nit encengui la teva llum més sensual i salvatge. Aquí anem sense manies, eh? Atracció pura i dura. Avui és divendres, el dia perfecte per deixar-se portar pel desig i la passió. Ja que parlem de passió, a la ràdio, els logotips de la ràdio són de color vermell, el color de la passió, el color de la força, el color del foc. I quina casualitat, jo porto una jaqueteta de color vermell, sí, de mitja màniga, de color vermell, així, la dona vermella, no? Ai, no, la dona de vermell, no. Però la jaqueta, sí. Més coses xules, més coses en potència, més coses sensuals. Què hi ha més sensual que la bona música? Mmm...

Només imaginar-m'ho ja m'emociono. He imaginat aquests sons tocats en els primers instants, en els primers moments, per iniciar el concert el dia 19 d'octubre al Palau Sant Jordi. Sí, aquesta joveníssima banda de metal, de rock dur, tan joves, joveníssims, perquè ho demostren a la seva actitud, a la seva sang i a la seva energia, actuaran amb aquesta força i encara molt més al Palau Sant Jordi de Barcelona aquest 19 d'octubre. Afortunats tots i totes les que escoltareu en viu i en directe aquest so tan magnífic, tan electritzant. La banda que es va formar l'any 1968, en viu i en directe a Barcelona. Una banda que no s'ha retirat mai, Deep Purple, al costat de bandes com els Zeppelin o Black Sabbath. Van ser pioneres del heavy metal i del hard rock modern. Joveníssims, amb aquella força. La banda britànica torna a la ciutat comtal. Ho va fer l'última vegada l'any 2024 dins el Festival Rockfest 2024 de Barcelona. I dos anys després tornen un altre cop a la ciutat comtal. Serà, com et deia, el 19 d'octubre. A veure què cau el 19. Ah, 19, un dilluns. Sis dècades, es diu aviat, 60 anys, 60, més dels anys que tinc jo, 60 anys damunt dels escenaris, Deep Purple.

0: Són únics, són únics, i nosaltres gaudim també a través de la seva música. 2 minuts sobre 11:15 de la nit.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: M'he anat a la pàgina oficial del Palau Sant Jordi i encara hi ha entrades per poder gaudir del concert de Deep Purple. Encara pots anar a les pàgines oficials a comprar entrades. Més cançons, més música. Un dels darrers temes d'aquest 2026 és protagonitzat per Álvaro de Luna, el qual et pregunta on ets que no et troba.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als municipis de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró per alertar del risc d'increment del riu Ridaura i barrancs propers. El missatge demana a la població que es protegeixi l'interior d'edificis i eviti desplaçaments soterranis i zones baixes en cas de perill. Recordem-ho per tothom que ens escolta. El telèfon d'emergències és el 112. Mentre recordem, hi ha trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. Els bombers han fet 35 salvaments. La majoria de vehicles han barrancat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
3: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
2: I el ministre Jordi Hereu serà candidat al PSC a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El fins ara titular de les carteres d'Indústria i Turisme, el govern espanyol serà el cap de llista dels socialistes a Barcelona. El PSC ha convocat una reunió executiva per demà dimarts on proposarà l'exalcalde de Barcelona com a candidat. Avui, Pedro Sánchez ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
2: I arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. La regió central, els centres d'atenció primària, ja fa hores que funcionen a ple rendiment aquest any amb més de 1.000 unitats, de 100.000 unitats per repartir. I continuem parlant, en certa manera, dels efectes de la pluja, d'aquestes pluges torrencials de les darreres hores. El concert d'Oques Grasses previst per avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona es posposa fins al dia 8 d'octubre a la mateixa hora. La decisió ha estat presa conjuntament d'Oques Grasses i l'Oficina de Management de donades les afectacions que està provocant a la mobilitat i les condicions de seguretat per les persones que hi vulguin assistir.
1: Hora Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresma, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Comencem.
1: Hora Maresma, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: Aquest dilluns 5 d'octubre de 2026 ens hem tornat a despertar mirant el cel i sobretot també mirant les rieres. El Maresme intenta recuperar-se d'un cap de setmana marcat per un episodi de pluges extraordinari amb inundacions, carreteres tallades, afectacions ferroviàries, rescats, una víctima mortal a Tordera i una persona que continua desapareguda a Pineda de Mar. I l'episodi encara no es pot donar per acabat. Aquest matí, poc després de les 8, els telèfons mòbils del Maresme i del Vallès Oriental han tornat a rebre un missatge d'alerta de Protecció Civil per la previsió de pluges localment intenses. L'avís demanava extremar les precaucions en els desplaçaments i, sobretot, no acostar-se a rieres, barrancs ni zones inundables. Al Vallès Oriental la situació s'ha complicat encara més i cap a 9:45 del matí s'ha enviat un segon alert, en aquest cas, demanant el confinament davant el risc de desbordament de rius i rieres. Durant diumenge, recordem, es va desplegar un ampli dispositiu de recerca amb bombers, Mossos d'Esquadra, policia local, Guàrdia Civil, Creu Roja i Salvament Marítim. Per mar es van mobilitzar un helicòpter, una embarcació de salvament marítim i altres efectius. La recerca es va suspendre amb la caiguda de la nit i també s'ha represa aquest dilluns, aquesta recerca d'aquesta persona desapareguda a Pineda de Mar. El temporal ha deixat també una víctima mortal al Maresme. A Tordera, un home de 75 anys va morir diumenge després que un mur de contenció cedís i caigués sobre el bungalow on es trobava el càmping internacional Costa Brava, que està situat entre Blanes i Tordera. Tordera, de fet, ha estat un dels municipis més castigats. Les pluges han provocat inundacions a les zones baixes, talls de carreteres esllavissades i també problemes en diversos accessos. Els bombers també van rescatar dues persones que viatjaven en vehicle a la zona de les Ferreres. El riu Tordera va experimentar una crescuda molt important. Diumenge, poc abans de les 10 del matí, l'estació de Can Simó registrava un cabal de 259 metres cúbics per segon. I les conseqüències continuen aquest dilluns. Una de les afectacions més importants és a la carretera de Sant Pere de Riu, que connecta la zona de Pineda amb Sant Pere de Riu per Tordera. L'aigua ha descalçat bona part de la via i s'hi ha hagut d'arranjar el camí de Vallmanya com a alternativa per als veïns de la zona. La matinada de diumenge també va ser especialment complicada entre Pineda, Santa Susanna i Malgrat de Mar. A Santa Susanna, l'acumulació d'aigua va arribar a inundar completament la N2 i es van haver de fer diversos rescats a persones atrapades en vehicles, especialment a l'altura de la zona del Carrefour. A Malgrat de Mar es van registrar acumulacions de pluja també molt importants. Ràdio Marina situava el registre en uns 157 litres per metre quadrat durant l'episodi. A Calella, el temporal va deixar uns 185 litres per metre quadrat. Es van tallar l'accés a la C32, la Riera Capaspre, el Riarany dels Frares i diversos carrers, especialment a l'entorn d'Anselm Clavé. També es van registrar inundacions en baixos, filtracions, la caiguda d'un arbre a l'aparcament de l'hospital i el despreniment d'una part d'una façana. Diumenge, a més, una dona va resultar ferida lleu després que li caigués a sobre part del fals sostre de casa seva al carrer de les Ànimes. Els bombers havien rebut una desena d'avisos a Calella fins al migdia, principalment per entrades d'aigua i filtracions. I una altra de les conseqüències visibles d'aquest temporal que ha sacsejat fortament la comarca va ser la cancel·lació de l'Ironman Calella-Barcelona, que s'havia de celebrar ahir diumenge. El Baix Maresme, Premià de Mar, també ha registrat unes quantitats extraordinàries d'aigua. Segons aquest mitjà, Premià Mèdia, durant l'episodi s'han acumulat 259 litres per metre quadrat, dels quals 171 van caure durant la nit i matinada de dissabte a diumenge. Hi ha hagut inundacions a carrers, domicilis i passos soterrats, especialment a la part baixa del municipi. També s'han registrat dos arbres caiguts i dos punts del clavegueram que han rebentat. El temporal també ha provocat problemes amb el subministrament elèctric. Diumenge hi van arribar a haver 840 abonats afectats i aquest dilluns al matí encara n'hi havia 286 sense llum, segons les dades recollides per Premià Mèdia. La dimensió de l'episodi també es veu en les dades d'emergència. Fins a les 10 del matí d'aquest dilluns, el 112 havia rebut, atenció, 8.914 trucades a tot Catalunya que tenien relació amb aquest episodi de pluges. El Maresme és la segona comarca amb més trucades, amb 1.628, només per darrere del Barcelonès. I un altre dels grans problemes també ha estat la mobilitat ferroviària. Aquest dilluns la R1 continua funcionant de manera molt limitada. Segons la informació oficial de Rodalies, els trens circulen entre Arenys de Mar i Badalona, mentre que entre Arenys de Mar i Maçanet-Massana s'ha habilitat transport alternatiu per carretera. Entre Badalona i Barcelona tampoc no funciona amb normalitat el servei de la R1. Entre altres afectacions derivades del temporal i els usuaris han de buscar alternatives de transport. Adif continua treballant per comprovar i adequar la infraestructura. Abans de recuperar els diferents trams, s'estan fent circulacions exploratòries amb trens buits per comprovar que les vies són segures. Per tant, el temporal ens deixa un balanç molt important al Maresme, una víctima mortal a Tordera, una persona desapareguda a Pineda de Mar, rescats, inundacions, desperfectes, carreteres afectades i una xarxa ferroviària que aquest dilluns encara està lluny de la normalitat. I sobretot una situació que obliga a mantenir la prudència perquè avui ha tornat a ploure sobre mullat. El terreny està saturat i Protecció Civil manté activat el pla Inuncat. La principal recomanació continua sent molt clara: evitar rieres, torrents, passos soterrats i qualsevol zona inundable i no travessar mai amb el vehicle una acumulació d'aigua. Seguirem pendents, especialment de Pineda de Mar, on continua la recerca d'aquesta persona desapareguda i també de l'evolució de les pluges durant aquest dilluns. Doncs segons les últimes dades que ens han arribat, hem d'informar que la R1 de moment no funciona amb cap tipus de normalitat. De fet, doncs, no funciona de forma normal. Per tant, doncs, rectifiquem aquesta informació i si tenim novetats els informarem de nou.

0: Doncs bé, us hem explicat la situació general de la comarca passant per diverses poblacions i també repassant el més destacat del que ha passat a cadascuna d'elles. Ara ens desplacem a Arenys de Mar, on la tempesta ha deixat 166,4 litres per metre quadrat el cap de setmana, amb també diverses incidències. Així que connectem amb Ràdio Arenys i saludem a l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Jo la veritat és que no parlaré tant com tu, perquè per sort, d'incidències aquí a Arenys n'hi han hagut, però ens hem salvat bastant, com va dir l'alcalde Stanisfors a les xarxes. Mira, entre les incidències destacades hi ha l'afectació a tres habitatges de l'urbanització de Portinyol-Portimar, que han obligat a desallotjar una família després del despreniment d'unes roques al mur d'una casa. En declaracions al programa dominical d'aquesta casa, el regidor Domènec Massuet va argumentar diumenge que el desallotjament era una mesura necessària. Ho podem escoltar.
2: La solució constructiva que vam fer, que era un mur de bloc parcialment armat que sostenia unes terres així bastant argiloses, i sobre aquestes terres, sense cap mena de fonament, es van fer dues línies de rocalla amb unes alçades de superiors a 3 metres. Què ha passat? La pressió de l'aigua ha tombat el mur, ha caigut el mur cap al carrer, el de formigó, el prefabricat, sí, diguéssim, el de mur de bloc, i ara, clar, hi ha baixat bastanta sorra. I això, hi ha un risc moderat de caure. Si no plou, no passarà. Crec que no passarà res, però si plogués podries llevissar.
1: També s'ha registrat l'aparició d'una esquerda al mur del pàrquing residencial d'Estela Maris amb els pisos de Jaume Balmes, un incident sobre el qual els tècnics municipals n'han de fer una valoració. Altres afectacions destacades han estat la inundació dels passos subterranis, així com de locals i habitatges a la zona del Rial del Bereu, tapes de clavegram aixecades, talls de subministrament elèctric en diversos punts o l'accés dels veïns del camí de Caldes impracticable, així com la caiguda d'arbres a la via pública. Juan José Martínez Urtigosa és el cap de la policia local.
3: En el col·le de Joan Maragall va caure l'arbre, però també s'ha de mirar la resta, per això aquella zona queda una mica tancada, vol dir, el branca de caiguda sobre dos cotxes, havia vingut als pins, aquesta sí que va produir danys als cotxes, un arbre caigut davant residencial Estrella i a la zona nacional, també una branca caiguda dintre del parc de Lourdes, que també s'han de revisar alguns arbres, han caigut dos arbres a l'interior de la zona privada del bloc de Sagrada Família. Teníem també afectació de subministre de llum a la zona de Canalies, Pompeu Fabra, també als semàfors de la zona de la Riera, ara se van inundar alguns patis i garatges a la zona de Pau Costa, i hi ha una afectació important als veïns de la Musclera, perquè...
1: Pel que fa a la carretera nacional 2, es va retirar al voral un tronc i diverses pedres grans davant de la zona residencial Estrella, entre altres punts. Finalment també es va produir una esllavissada a la pujada del mal temps. El risc de tempesta també va alertar bona part de l'activitat esportiva, va alterar, dèiem, bona part de l'activitat esportiva i cultural del cap de setmana, va obligar la policia local a instar els cinemes Ocine, el de la Movisa, a aturar les projeccions davant del perill d'inundació de l'aparcament. Durant tot l'episodi de pluja, la policia i brigada municipal han estat treballant per dur a terme les diferents tasques de prevenció de situacions de risc i també netejar els carrers i emborrar-los després del temporal, però com deies, pendents de la situació, perquè van passant capítols, però del tot no s'ha acabat.
0: Molt bé, Oriol, doncs moltes gràcies per informar-nos a com us està afectant concretament el temporal de pluges a Arenys de Mar. I bé, doncs si hi ha qualsevol novetat, ens ho fa saber i connectem ràpidament amb vosaltres. Fins ara.
1: Fins ara.

0: I després de passar per Arenys de Mar, no marxem gaire lluny, també ens volem fixar doncs, en altres municipis de la comarca perquè ens expliquin doncs, la situació que s'ha viscut de pluges aquest cap de setmana i també doncs, aquestes pluges que continuen aquest dilluns sacsejant fortament la comarca. Anem cap a Canet de Mar amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs, Gemma. De moment avui, doncs, tranquil·litat, ha plogut, però molta menys intensitat, res, vull dir, carrers mullats, però no baixant rieres, per tant, i el cap de setmana han caigut, sobretot diumenge, evidentment, 154 litres per metre quadrat, però han caigut bé, sense gaire incidències. Només cal destacar la caiguda d'un arbre al Pla de les Fonts, a la zona alta, tocada a l'Institut de Domènec i Muntaner, i algunes, diguéssim, inundacions amb passos soterranis, però sense més problemes. En aquest sentit, l'Ajuntament ha demanat que, fent una bona intenció, alguns veïns han aixecat embornals perquè l'aigua tragués més, i això és una imprudència, i ha demanat que quan es torni a haver-hi un altre episodi d'aquestes crítiques no es toquin els embornals. Precisament, doncs, coincidint amb l'episodi de pluges, l'Ajuntament havia posat en marxa una neteja intensiva dels embornals que, evidentment, ara doncs, ja no serà tan intensiva perquè l'aigua, diguéssim, ho ha enviat tot cap avall. També s'han concentrat els treballs de la brigada, bàsicament, entre altres punts, el tanatori, als voltants del tanatori municipal de la plaça 11 de setembre i de l'escola Misericòrdia. Al mateix temps, els equips de neteja han estat retirant fulles acumulades als embornals i sorra arrossegada per la pluja en aquestes zones, perquè hi ha zones, diguéssim, de sorra. Per tant, la sorra doncs, ha fet xiricais i ha provocat doncs, que alguns embornals d'aquestes zones, del tanatori municipal i de l'escola Misericòrdia i de la plaça de setembre, s'hagin vist obturats de manera seriosa, en podríem dir. A mesura que avança el matí, es van detectar incidències i afectacions derivades de la pluja. La brigada municipal va continuar desplegant pel municipi i resolent-les progressivament. No van ser gaire importants. No cal lamentar, diguéssim, actuacions a l'interior de domicili, ni, diguéssim, l'aigua va caure a les rieres, a la superfície de les rieres, tot i que hi havia cotxes com que estan soterrades, tant la Buscarons com la Riera Gavarra, no hi van haver-hi perill per cotxes, i tampoc la que no està soterrada, la Riera Petita, la Riera Lledoners. Alguns veïns van deixar el cotxe fora, tot i que no estava soterrada. La pluja va ser intensa, però va caure bé i va moure algun cotxe, però no el va moure del tot, i no el veí el va poder recuperar sense problemes i no el va tenir que anar a buscar al final de la riera. Ha fet una destrossa absoluta. Per tant, no gaire incidència, 154 litres per metre quadrat. Durant la nit jo encara era despert a les dues, i el cobert de casa meva picava molt fort, però va tragar tot, va caure força bé, tot i que la intensitat va ser bastant elevada. Doncs a Canet no gaire cosa més, Gemma.
0: Perfecte, molt bé, Dani. Doncs moltes gràcies per les dades i també per la informació. Fins ara. I de Canet ara ens desplacem cap a l'altre extrem de la comarca, marxem fins a Tordera, on també ha caigut un bon aiguat. I avui al matí, aquest dilluns també, després de la pluja de la nit de dissabte i d'avui al matí, però el que hem de lamentar, doncs, malauradament, és que ha mort una persona, ja ho hem explicat al principi del programa. Marc Tresserres, què més en sabem d'aquesta qüestió?
2: Doncs bé, Gemma, bona tarda. Doncs sobre el fet d'aquesta persona, aquest senyor de 75 anys que va perdre la vida, lamentablement, ahir a la matinada, de dissabte a diumenge, per culpa dels aiguats, en sabem poqueta més coses. Sí que es va poder parlar amb una de les veïnes d'aquest home, la qual no va voler ser gravada, però va explicar doncs, el que més o menys ja s'ha anat explicant, que és que mentre intentava treure aigua del lloc on ell estava allotjat, li va caure al mur. A sobre en desconeixem encara a dia d'avui com ha sigut possible aquest fet, però el que està clar és que el pitjor de tot va acabar passant. D'altra banda, també situada aquest càmping, que és el Caravaning International Costa Brava, direcció a Blanes, entre Tordera i Blanes, moltes de les urbanitzacions, com per exemple Sant Daniel, van quedar també força col·lapsades. De fet, un parell de veïns van haver de ser desallotjats de casa seva, per si de cas, per la infraestructura de l'immoble feia patir els equips de rescat i van preferir prevenir. Llavors, per tant, no va passar res més. D'altra banda, una zona més cèntrica, però direcció a Ursavinyà, una zona que està entre boscos. Dos veïns estaven en un cotxe també i allà van haver de ser rescatats pels bombers perquè van quedar atrapats per un dels camins de la carretera que estava ple d'aigua. Tot i així, van sortir il·lesos a la urbanització, com dèiem, de Les Ferreres. D'altra banda, parlant també dels bombers, que van tenir moltíssima feina a tot arreu, a Tordera, justament on estan ubicats, que és al final de l'avinguda dels Països Catalans, allà van tenir dificultats també per poder sortir i treballar de forma àgil, perquè tenien un pam d'aigua ben bo al matí a les instal·lacions dels bombers, i justament un dels locals que queda pràcticament enganxat, que és el bar al Jota, anomenat per tots els tordarencs i tordarenques, i també on tenen els Diables el seu material per fer les activitats, va quedar molt afectat també tant el parquet com algunes parts del material, i encara, però, a dia d'avui s'han d'acabar d'ajustar què s'ha acabat perdent i què no. Tot i així, podran seguir amb la normalitat del seu servei d'aquí uns dies. D'altra banda, el cabal del riu Tordera, Gemma, cal destacar que va arribar a registrar un pic de 260 metres cúbics d'aigua per segon, una autèntica borrada, ahir cap a les 10 del matí, després dels aiguats que van caure, com a tot arreu aquí al Maresme, sobretot a la matinada. I d'altra banda, ja avui, amb la pluja que hi ha hagut al matí, s'ha tallat algun tram de carretera, les sortides direcció, per exemple, cap a la Selva o direcció a Girona, i s'ha registrat més de 150 litres de pluja des de que va començar a caure aquest aiguat, des de dissabte a la matinada fins avui al matí, que hi ha hagut un petit aiguat a les 9 i un altre ruixat intens a les 12.
0: Molt bé, Marc, moltes gràcies, com sempre, també per explicar-nos la situació que heu viscut a Tordera. Precisament parlant de litres que han caigut, ens fixem ara també en la situació del temps per veure com evoluciona aquest temporal, si aquest dilluns començarà a afluixar i si la situació començarà a millorar al llarg de la setmana. Amb en Quim Serra.
3: Estem veient l'evolució de la situació meteorològica, que aquest matí tornava a deixar alguns aiguats importants, sobretot a la zona del Maresme Nord, i posteriorment també ha començat a descarregar cap al sud de la comarca. De tota manera, esperem que la pertorbació, aquesta que ens està afectant ara mateix, es vagi reomplint i que, per tant, vagi perdent activitat a mesura que avancin les hores. Concretament, cap a la 1-2 del migdia hauria ja de ploure poquet i, per tant, ja no estaríem en una situació de perill. Pel que fa a aquesta tarda, doncs s'espera una tarda més tranquil·la, sense descartar algun ruixat, però ja serien fenòmens més puntuals, i ja aquesta nit no esperem precipitació i demà al matí tampoc. Ara bé, demà a la tarda tot apunta que tornarien a arrencar els xàfecs, que es podien fer localment molt intensos la nit de demà passat, i seria una mica la traca final d'aquest episodi de precipitacions, perquè després, el mateix dimecres, ja el temps s'estabilitzarà clarament. Per tant, de moment encara tenim per unes quantes hores estan amatents amb l'evolució del temps, però després la situació ja començaria a millorar.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Doncs bé, deixem de costat a tot el tema de les pluges i del temporal. Si hi ha qualsevol novetat, els informarem de seguida. En tinguem nova informació, com per exemple si doncs troben aquesta persona desapareguda a Pineda o si es registra algun incident més destacable a la comarca. De moment, fins que no tinguem nova informació, el que farem com cada dia a aquesta hora és el repàs a les xarxes socials. Avui de la mà d'Arenys amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
5: Bona tarda de nou, Gemma.
0: Bona tarda, doncs comencem pel Maresme, com sempre, que és important avui conèixer la comarca.
5: Doncs mira, avui ha costat trobar alguna cosa del Maresme que no siguin les conseqüències dels aiguats, però vaja, mira, podem explicar que hi ha una vinya a l'Ella, la vinya testimonial de Can Magarola, que han fet un itinerari accessible que permet apropar a tots els públics el patrimoni vitivinícola vinculat a la DO de l'Ella, un nou itinerari circular que té uns 150 metres de longitud i una amplada útil de metre i mig i uns pendents inferiors al 3%. Per tant, unes característiques que permeten l'ús per part de persones amb mobilitat reduïda. El recorregut s'ha construït amb un paviment estable, de formigó acolorit, integrat en l'entorn agrícola. També incorpora un espai de descans, amb bancs de fusta, que està pensat per facilitar l'observació del paisatge vitivinícola per conèixer les vinyes.
0: Perfecte, això pel que fa a la comarca. Si mirem més enllà del Maresme, en clau internacional, què podem destacar aquest dilluns?
5: Doncs avui ens hem de fixar en les eleccions al Brasil, eh? Bolsonaro fill ha superat a Lula da Silva a les presidencials del Brasil, però caldrà una segona volta. Els sondejos auguraven una victòria de l'actual president, que ha rebut el 45% dels vots en la primera volta, mentre que Flavio Bolsonaro n'ha aconseguit el 47%. A la segona volta, prevista per d'aquí 20 dies, el dia 25 d'octubre, caldrà veure què fan els 9 milions de votants que han optat per altres candidats. En la nit electoral, Bolsonaro ha dit que té la intenció d'intensificar la campanya fins aquell dia perquè està preocupat pel Brasil, diu. Aquest diumenge també hi havia eleccions legislatives i estatals a Brasil, i el Partit Liberal de Bolsonaro també ha ampliat la representació al Senat, on ha doblat els escons. Ara en tindrà 28.
0: Doncs eleccions a Brasil i també pròximament eleccions aquí a Espanya, eh, Oriol?
5: També, sí, sí. I això tampoc no... Ja ho sentirem a dir, això, també.
0: I tant. I el tema curiós del dia, quin és?
5: Doncs uns robots obsolets que s'autodestrueixen llançant-se a un forn de fondre acer. És de la tecnologia nord-americana Figure, està especialitzada en la creació de robots humanoides amb intel·ligència artificial i ha destruït els robots obsolets i ho ha fet ensenyant-los a llançar-se en un forn de fondre acer. I el més curiós del cas, que això ja ho és, de curiós, doncs que aquesta idea la va proposar l'actor Arnold Schwarzenegger i això ha donat lloc a un espectacular vídeo promocional. Aquesta empresa de robòtica va explicar a través de xarxes que volia destruir bona part de la seva flota de robots humanoides, els F-02, per protegir la seva propietat intel·lectual i accelerar la producció del proper model. Però, clar, desmuntar-los els hauria portat massa temps i van demanar idees als internautes. La millor resposta es veu que va arribar d'una font inesperada d'Arnold Schwarzenegger, que va suggerir fondre'ls. La companyia va contactar amb diferents siderúrgies dels Estats Units, també de Mèxic, però es veu que cap ho va acceptar perquè aquests robots estan equipats amb bateries de liti i això suposava un risc per les seves instal·lacions. Finalment, van trobar una fosa disposada a assumir aquest repte a Imatra, això és a Finlàndia. Llavors, què van fer? En comptes d'apagar-los i tirar-los a l'olla com seria normal, doncs no, els van entrenar les intel·ligències artificials d'aquests robots perquè aprenguessin a llançar-se fent salts espectaculars, eh? Com qui es llença en una piscina olímpica des del trampolí. Doncs així es llencen aquests robots encesos i ells sols decideixen tirar-se en aquesta olla de ser fos i de tot plegat n'han fet un vídeo promocional que es pot trobar a les xarxes.
0: Perfecte, doncs Oriol, ja està tot dit, així que ara anem a conèixer la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
5: Doncs mira, avui preguntarem, amb la pluja, les alarmes, el temporal, us preguntem, teniu més por del temps ara, amb les previsions i les alarmes que es fan, o abans, quan també baixaven rierades, però amb el sentit comú en teníem prou per estar segurs?
0: Interessant, no? Si la gent, doncs, si s'ha creat aquesta sensació més de pànic, no? Més d'alarma amb els ses alerts que sonen tan fort i tot això, no?
5: Una mica va per aquí, sí, perquè jo sóc d'Arenys de Munt, de tota la vida, fill d'Arenys de Munt, i de petit, doncs, evidentment, per cada pluja que feia tenies rierada, no podies creuar, no podies anar a l'escola si no era fent una volta per tot el poble. Realment tenies por del temps, però tenies sentit comú, sabies com havies d'actuar, si havia de ploure no deixaves el cotxe a la riera. I ara, doncs, estem en una etapa on crec que aquestes alarmes, a més d'un, poden haver-li fet agafar por del temps, també, perquè cada vegada que ha de ploure sembla que mig s'hagi d'acabar el món. Bé, en qualsevol cas, deixem aquí la pregunta.
0: Molt bé, Oriol, moltes gràcies.
5: Fins ara.
0: Vinga, va, estem a punt d'arribar a 3:45 de la tarda d'aquest dilluns 5 d'octubre del 2026 i ara ens posem còmodes i també col·loquem les agendes sobre la taula per començar a omplir-les amb en Martí Capçada, que ens proposa diferents activitats i diferents plans. Martí, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Què tal? Com estem?
0: Molt bé. Avui et truquem, perquè et tenim teletreballant, o com bé dius tu, ràdio treballant.
6: Sí, avui m'ha tocat ràdio treballar perquè tu portem una ratxa amb els aiguats aquests, que jo ja ho he dit algun cop que sóc de Barcelona, i bueno, avui feia terror haver d'agafar el cotxe i tot, i mira, per les precaucions que esperem que tothom estigui prenent aquests dies, doncs hem decidit fer-ho des de casa, però bueno, amb la mateixa qualitat, Gemma.
0: I tant, doncs... Tenint en compte que estàs segur i confortable i doncs no et passarà res dolent, Martí, anem a fer l'agenda.
6: Doncs sí, comencem amb la primera proposta que us porto aquesta setmana i començarem per divendres a Llavaneres, ja que el Museu de Llavaneres acollirà l'exposició anomenada Camins de l'artista Mia Llauder. La mostra s'inaugurarà, com he dit, el divendres de 7:45 del vespre, a partir de 7:45 del vespre, i proposa un recorregut per les possibilitats de la ceràmica amb obres que aboquen paisatges, memòria i també transformació. Aquesta exposició, com he dit, el primer dia, el dia inaugural i el dia que animem a tothom que vagi, és el divendres, però estarà oberta fins l'1 de novembre a Can Caral. Així que, si pel que sigui no us va bé anar aquest cap de setmana, doncs us ho podeu anar apuntant a l'agenda perquè tindreu tot aquest mes d'octubre per anar-hi.
0: Molt bé, més coses. Tenim aquesta activitat a Llavaneres. On podem anar més al Maresme?
6: Doncs el cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, Cabrera de Mar tornarà a viure el Reviu Il Turó, que es tracta del Festival Cultural Iberoromà, que convida el públic a descobrir i experimentar una miqueta el passat del municipi. Com a prèvia del festival, aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, Can Benet acollirà la projecció de 3 documentals arqueològics. Però el que és l'edició d'aquest 2026, bàsicament, perquè us feu una idea, es centrarà en la vida quotidiana dels ibers i els romans, com vivien, treballaven, s'alimentaven, es relacionaven i també com s'organitzaven les comunitats de fa més de 2.000 anys. La programació, Gemma, combinarà recreacions històriques, visites als jaciments arqueològics, activitats divulgatives, tallers familiars, monòlegs històrics i també alguna que una altra experiència gastronòmica. Així que us animem a tothom qui vulgui saber horaris de cada activitat que entri a la seva pàgina web i pugui doncs, gaudir d'un cap de setmana doncs, cultural, Gemma, i de repassar una mica de la història del municipi de Cabrera.
0: Més coses?
6: Vinga, ens anem a dissabte a Calella, a una d'aquelles activitats que m'agrada portar a l'agenda perquè trobo molt peculiar, o si més no, des del meu parer. Ara potser si m'està escoltant algú que li agradi, doncs es tirant dels cabells. Però tenim una activitat que s'anomena La meva Worry Stone i Mindfulness amb cavalls. A veure, què és? Ara, perquè estareu tots una
0: la
6: mica...
0: La meva Worry?
6: Worry Stone.
0: Stone.
6: Que he buscat imatges del que era per poder-ho explicar en ràdio. I la veritat és que és d'aquells cops, Gemma, que inclús havent-ho mirat, no et sé acabar de dir què és. O sigui, és una espècie com de manualitat, d'una peça de ceràmica que es podrà fer i la pots decorar una mica de la manera que tu vulguis, que jo crec que serveix de una mica de decoració. No sé si els experts em diran que també té algun significat. Però t'explicaré el que diu la pàgina web, i és que diu que la meva Worry Stone tracta, a més d'aquesta peça, d'una experiència que combina el mindfulness amb cavalls i creativitat per poder-nos ajudar a nosaltres mateixos a cultivar, la presència i també trobar espais de calma enmig d'aquest ritme quotidià del nostre dia a dia. El Mas Salvador, que és on es farà aquesta experiència, es descobrirà com els cavalls poden convertir-se en grans mestres de l'atenció plena, ajudant-nos a connectar amb el present d'una manera natural i també conscient. I després, un cop haguem acabat doncs, aquesta experiència, l'anomeno jo, donarem forma al que us he intentat explicar, aquesta Worry Stone, utilitzant la natura com a motlle, que es tracta d'una petita peça que ens acompanyarà més enllà de l'experiència i també ens farà recordar que sempre podem tornar en el moment present. Així que, bueno, no sé si ha quedat molt clar, però ja és una miqueta la gràcia, d'aquestes activitats, anar a descobrir un món que potser no coneixem, no és tan comú per nosaltres, i qui sap, qui, potser algú s'hi aficiona, això.
0: Doncs sí, qui sap. Martí, què més? Tenim alguna cosa? Tenim alguna cosa més? O alguna Worry Stone més que destacar?
6: No, de Worry Stone ja no us fotrem més xapes, que he volgut intentar fer aquí una explicació, però bueno, s'ha fet el que s'ha pogut. Bueno, tenim una altra activitat que sí, que s'hi pot anar, a Calella també, desconec, ara potser és d'aquells cops que algú d'un altre municipi i també s'hi farà i potser em ratllaran, eh? Però parlo de l'Oktoberfest, que ja aquí, per exemple, a Barcelona, jo ja hi vaig anar aquest cap de setmana, però el de Calella concretament, que és en el que ens centrem avui, s'hi pot anar des del dia 10, per tant aquest dissabte, fins al 18 d'octubre a l'embalat de la platja i també a la plaça de l'Església. I és que Calella és coneguda per l'hospitalitat amb què rep els seus visitants. Tant és així que molts alemanys que un dia hi van arribar de pas s'hi han acabat establint, enriquint la vida social i també aportant-hi noves tradicions. I una d'aquestes, doncs, és l'Oktoberfest, que no només a Calella, sinó que ja s'està convertint en una festa que pràcticament, com he dit, en molts llocs s'hi pot disfrutar i que jo recomano, perquè m'ho vaig passar molt bé a la d'aquí.
0: Sí, l'Oktoberfest és un bon plan, és una bona activitat, mai falla, podríem dir.
6: Sí, sempre anar amb els amics, també hi ha un escenari amb músics, espectacles, concursos, o sigui, no només és el anar a beure cervesa, que està molt bé, però bueno, que també t'acompanya una experiència completa, que és com anar a un bar, jo et diria, o un bar musical, però de moltíssima gent, amb moltíssim ambient i d'això, o sigui que superbé.
0: Molt bé, Martí, doncs moltes gràcies com sempre per portar-nos l'agenda cada dilluns i et deixem doncs seguir a casa, calentet, segurament estàs en pijama, no ho sabem.
6: No, estic ja aposentat, perquè semblarà una performance, però estic fent feina, per tant,
0: molt bé.
6: Estic aquí que si no, malament.
0: Perfecte, Martí, fins ara, gràcies.
6: Molt bé, a tu.

0: I de seguida parlarem amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubio, però abans, doncs, deixeu-me que us recordem del que estem parlant durant el programa d'avui. Recordem que estem parlant del temporal, de rieres desbordades, de carrers inundats, problemes a les carreteres i també afectacions a Rodalies. La R1, doncs, no funciona com és habitual, però avui, amb més motiu, doncs, per les pluges. I bé, doncs, ja tenim amb nosaltres Marçal, és rapidíssim, perquè ja té connectada a la Txell, ja la tenim per trucada, i en Marc Tres Serres també el tenim preparat. Així que, companys, bona tarda.
1: Hola, bona tarda de nou, Gemma, i evidentment saludem també a la nostra xef de menjar saludable i coach alimentària, Txell Rubio, que la setmana passada no va ser-hi, ens va venir la seva companya, la Mònica, a parlar de les emocions, però avui, Txell, tornem amb les receptes. Bona tarda.
2: Bona tarda, sí, amb emocions i amb molta energia.
1: Escolta'm, abans de començar, has viscut amb tranquil·litat? L'aiguat t'ha afectat d'alguna manera o vas poder estar tranquil·la?
2: Tranquil·la, i espero que tots vosaltres també.
1: Molt bé.
2: Gràcies.
1: Perfecte, doncs ens n'alegrem per això, per un altre membre de l'Hora Maresme que estigués bé. I ara, escolta, la majoria de gent ha acabat de dinar, amb 3:45 passats de la tarda, però nosaltres igualment oferim, com sempre a aquesta hora, cada dilluns, una recepta. Què ens portes avui?
2: Molt interessant aquesta recepta, carregada d'energia, com moltes vegades em pregunten: Txell, com t'ho fas per tenir tanta energia? Doncs, amb veu baixeta, amb fluixet i petit comitè, us explico què faig.
1: Vinga, doncs som-hi, a veure, que m'has creat misteri ara, eh?
2: Ah, anem a veure. Facilíssim, però pel matí us dic els ingredients i després com ho fem. Cacau pur necessitem, natural, a més d'aquest que no està alcalinitzat, molt important, i així tindrem tots els nutrients. Beguda de cibada, un toc de cafè i una mica d'aigua, fruits secs al tanto, que siguin torradets sense sal ni additius. Dàtil natural, millor la varietat que no és la Metjul. Per què? Perquè té massa sucres aquesta. I canyella en pols, així per tant. Què fem ara? Doncs amb un batedor ho posem tot amb un got americà i a remoure. I després a beure i a gaudir. I així, energia a tope. Si tenim algú que no vol posar cacau, podem optar per farina de garrofa, supermediterrània.
1: Carai, i vols dir que és això, quin gust té? Perquè jo no l'he provat mai, personalment.
2: Boníssim.
1: Boníssim. A qui ens podria recordar el sabor? Perquè me'n pugui fer una idea.
2: Us he perdut.
1: Què ens podria recordar el sabor d'aquesta garrofa que dius que és
2: Hola,
1: tan bona?
2: Estem reconnectant perquè degut, suposo que a les... Us he perdut, eh?
1: Doncs t'estem escoltant nosaltres, Txell, a veure si podem solventar-ho, això. Ara m'escoltes?
2: Sí, fantàstic, ara sí. Deia que els més atrevits poden optar per aquesta farina de garrofa tan mediterrània, perquè, clar, el cacau ve de fora.
1: Clar.
2: Encara no l'hem pogut aconseguir nosaltres. Per tant, així tenim una recepta de proximitat, però, en aquest cas, també amb energia. Però això sí, la farina de garrofa amb més sucres.
1: Ah, té més sucres. Val, per tant, pots canviar certs ingredients per si en vols unes miques més, unes miques menys de sucres, no?
2: Correcte. Si no li poses cacau i li poses farina de garrofa, crec que en aquests moments hauríem de prescindir del dàtil. Per què? Perquè si no seria massa sucre.
1: Clar, exacte, el dàtil sempre li dona aquest puntet dolç. No sé si hi ha alguna altra cosa que hem de tenir en compte. Això, normalment, que és de bon matí, en quin moment ho recomanes prendre-ho?
2: De bon matí, i si he fet exercici, també. De vegades, si faig exercici o a la tarda vaig al gym, després de dinar, com ara, amb aquesta hora tan estupenda amb el cafè, també faig aquesta beguda i entrenar. Per què? Perquè hi ha proteïnes i hi ha greixos, i és... són aliments essencials i nutrients per tenir energia.
1: Clar, ja, exacte, i això és molt important per si, sobretot, en aquest cas, com tu dius, tens un dia llarg o has de fer esport, on has fet, perquè és independent, no?, si el prens abans o després o et fan amb la panxa una mica plena.
2: Molt important, abans de fer exercici tenim que deixar entre una hora i dues hores. Àpat i exercici, depèn del que fem, doncs clar, podem sentir molèsties, si fem força, si fem cardio, clar. Hem d'intentar, de fet, arriba una edat que ja sabem el que ens convé i el que no, i que ens senta bé i que no ens senta bé.
1: Sí. Uh-huh. D'altra banda, no sé si voldries explicar alguna de les propietats que té algun d'aquests aliments en concret, no en si la beguda proteica, sinó algun d'aquests aliments.
2: Fruits secs. Estem parlant de proteïnes i de greixos saludables. El cacau, com hem dit, és una font d'antioxidants. A més, sempre que no estigui alcalinitzat, perquè si no perdrem aquestes propietats. Després, què més dir? El metjol és una font de sucres natural, són sucres intrínsecs fabulosos, després de la civada, amb aquesta fibra estupenda i que també té sucres. El fan una beguda fabulosa. De la canyella, també, que direm, que també té propietats antiinflamatòries, antioxidants i li dona aquest toc també dolç. Aleshores, què puc dir? Que us teniu que animar a fer aquesta beguda.
1: I digues.
2: Més dir... Perdona, Marc, no? Digues tu, només faltaria.
1: No, que dues coses. La primera, que la canyella té aquest component de ser antiinflamatòria. M'acabo d'enterar ara mateix, no en tenia ni idea. I m'ha semblat molt curiós. I d'altra banda, has dit, animeu-vos a fer aquesta beguda. I a més, és que és facilíssima de fer.
2: Sí, doncs el que tu dius, sí, té poder, en aquest cas, antiinflamatori. I és molt senzilla, és molt saludable. I aleshores tenim una beguda energètica que no és ultraprocessada, que la podem fer a casa. La podeu prendre dues versions, calenta o freda, així que i a l'estiu amb glaçons i ara ja més calentona, tèbia, us donem moltes opcions. I així em permeteu, en un futur ens agradarà poder-la oferir, si em permeteu que pugui fer el comentari.
1: Home, i tant. Oferir en quin sentit? A nosaltres, als locutors, en general? Què vols dir amb això?
2: Doncs, en general, estem realment, ja estem amb el nostre obrador inclusiu dintre del projecte
1: molt bé.
2: De la Terra al Plat. Sí, moltes gràcies. Formem part d'una economia social i solidària i volem donar feina a persones amb diversitat funcional i col·lectius vulnerables, especialment a les dones. I aleshores, des d'aquí fem una crida. Si ets un inversor, si vols col·laborar, si ets una empresa interessada i vols formar part d'aquest canvi, doncs truca'ns i ens pots trucar, pots contactar a la ràdio i escriure'ns a les xarxes i serà meravellós. I així, entre d'altres, podrem fer aquesta beguda per tots, per compartir. A més, serà una beguda doncs, de caire social per poder impulsar aquest projecte d'economia social.
1: Doncs que estaria molt bé que vagi bé, que funcionés, perquè, evidentment, tot el que sigui de caire social per ajudar a les persones sempre és bo. I, a més, el tema alimentari encara també fa que sigui un punt més important per a tothom, perquè, de fet, tots necessitem alimentar-nos de la millor manera possible i tu, Txell, per exemple, ens ajudes molt a cuidar la nostra dieta amb receptes fàcils i que moltes vegades no coneixíem i que podem aplicar pel nostre dia a dia. Txell Rubió, moltíssimes gràcies, com cada dilluns, i ens retrobem la setmana que ve.
2: Gràcies a vosaltres, una abraçada.

0: Vinga, arribem a la part final del programa i com cada dilluns tenim la tertúlia esportiva conduïda per Marc Tresserres, així que no acomiadem en Marc, sinó que deixem que continuï, Marc, tu mateix.
1: Gràcies, gràcies per deixar-me continuar més minuts d'avui d'antena com els dilluns. Va, a veure, tertúlia esportiva, som-hi. Comencem saludant primer, com sempre, els nostres companys. Dani Grau, bona tarda. Ai, en Dani, que no l'escoltem ara. Martí Capçada, bona tarda. Tampoc, caram. O sóc jo qui he perdut la connexió, Gemma. No sé si em rebeu bé vosaltres.
0: Sí, de moment et rebem bé. Deixa'ns que doncs ens mirem
1: amb
0: clau tècnica que ha pogut passar. Esperem en Dani i en Martí perquè puguin participar aquesta tertúlia. En Martí doncs potser està doncs ja preparat per poder entrar. No ho sabem, però ho descobrirem en breus. Ja tenim en Martí. Martí!
2: Hola, hola!
1: Ara hola, sí!
2: Com anem?
0: Molt bé, i en Dani, a veure si podem localitzar en Dani. Martí també, doncs que estem aquí intentant parlar amb els companys.
1: Mira, mentrestant, si no tenim, veure, Gemma...
2: Sergi, crec que...
0: Ui.
1: Sí, sí, estem
0: tots
1: a tots...
0: No,
1: que anàvem a dir el mateix, que en Sergi Ferrer està disponible amb nosaltres. Sergi.
3: Fet un sprint ràpid cap al micròfon. Què tal, com esteu, companys?
1: Molt bé, bona tarda. Ja ho hem parlat, nosaltres, per als oients que no ho sàpiguen, hem tingut alguns problemes tècnics, també amb els companys de l'Hora Maresme, dels diferents ràdios, bé, el que té el temporal. Nois, vosaltres, escolta, com vau viure ahir i com vau sentir el...

0: Al principi del partit, i de cop, quan vam començar a veure que no donava temps ni a la repetició dels gols, que en venia un altre, doncs vam dir, què estem fent aquí jugant a cartes? Anem al sofà i anem a veure aquest partit. I al final un 7-0, doncs que, bueno, el Madrid sé que va dir abans que és nuestro día, no? Hoy sí,
1: sí, eh?
0: Pues,
1: gairebé.
0: No.
1: Doncs
0: al final no.
1: No va ser el dia. De fet, a la mitja part, 5-0, i això reflexa encara a dia d'avui, tot i els canvis, el comiat, per exemple, ha sonat aquest estiu d'Alexia Putella, es va plegar una batlla, Salma Parayuelo, i l'equip continua guanyant 6-6 a la Lliga, a la Champions Barça també la primera jornada. No sé si, companys, creieu que Pere Romeu va dir que seria molt disputat el partit, com ha dit en Sergi, doncs va estar equivocat tant l'entrenador del Barça com el tècnic del Madrid, i... si veieu, altra vegada el Barça favoritíssim i sense cap mena de discussió per tornar a endur-se la Lliga Femenina, companys.
0: No, a veure, el partit va estar disputat els primers 3 minuts, però després ja no. No, sí, guanyarà tot, jo crec. És que el Barça... Bàsicament, el Barça femení, jo crec que està en un nivell molt alt, sobretot Clàudia Pina, que dir de Graham també, però sobretot Clàudia Pina, que se'n va endur el partit amb 5 gols, crec, 5? 5 gols,
1: 4, sí. Pòquer va fer.
0: 4. Pòquer, doncs jo crec que sí, amb Clàudia Pina a la davantera, que xuta millor que alguns del Barça que hi havia abans, que no diré noms, però...
1: Ui, la pollita l'ha deixat caure. Martí, escolta'm, tu què opines d'aquest Barça femení? Perquè segueix l'hegemonia, sembla.
2: Sí, és que és el que comentàvem abans. Sembla que aquest equip realment no baixa mai el nivell, van sortint, se'n van jugadores com les que has citat tu, Marc, i en tornen a sortir de noves, i és que no hi ha manera, o sigui, no hi ha manera de no només deixar de ser les favorites, que ho són clarament, vull dir, el debat ja no és si es guanyarà la Lliga o no, perquè això ningú en té cap dubte, però és que jo crec que la guanyaran imbatudes, és a dir, de guanyar tots els... És que no veig cap equip que s'hi pugui ni competir, perquè el Real Madrid, actualment, parlo ara de la Lliga Espanyola, han aconseguit ser el segon millor equip, més o menys, segon, tercer millor equip, i les vam guanyar 7-0, és a dir, és que crec que no tenim rival actualment.
1: No, la veritat és que... I menys, exacte, almenys a la Lliga Estatal. Nois, canviem de tema, tenim una mica més de temps avui. Seguim en futbol, després canviarem ja d'esport. Ahir, duel d'equips catalans, va jugar al vespre tant el Girona com el Sabadell, van empatar a 0, però això no els impedeix ni a un ni a l'altre desenganxar-se de la part alta de la taula. Girona, quart classificat, tot i empatar amb el Mallorca. De fet, a la classificació també van iguals, amb 14 punts, exactament amb els mateixos resultats. 4 victòries, 2 empats i 2 derrotes. I pel Sabadell, tot i ascendir de categoria aquesta temporada, que feia uns quants anys que no era a segona divisió, una derrota amb només en 8 partits. Us està sorprenent la temporada d'ambdós equips?
0: Sorprèn la del Sabadell, sobretot perquè és el que comentem, no? Acaba de pujar. Mencionar també, com a simple detall, el Castellón, que també, doncs, sorpresa que estigui segon, doncs, perquè a més està jugant molt bons partits.
1: Sense haver perdut cap partit, Girona... a més a més.
0: Exacte, a més a més. I jo crec que el Girona sí que, per molt que vagi quart, i a més, segueixo defensant que des de que van perdre aquella relació, podríem dir, amb Manchester City Foundation, crec que es diu així, on es cedien jugadors entre diferents equips, doncs el Girona ha perdut molt des d'aquell Euro-Girona, com l'Euromàlaga de fa uns anys. Doncs jo crec que ha perdut molt, però tot i així segueixo confiant en Mitchell, jo crec, perquè puguin tornar a primera, sí senyor.
1: Has dit Mitchell, ja no hi és Mitchell.
0: Perdó, pues el Castillo.
1: Mitchell està...
2: Confiem en el relleu de Mitchell.
1: Ah, exacte, això
0: sí,
1: mateix.
0: Exacte. Saps què passa? No, jo tinc un problema amb el Girona. M'emprenya molt la gent que s'ha fet del Girona, que és del Barça i s'ha fet del Girona perquè va pujar a primera i va entrar a Europa. Llavors, bueno, com a detall, simplement, per fer una mica més interessant la tertúlia, no?
2: Bàsicament. No, ja, això sempre. Jo estic amb en Sergi, Marc, perquè sí que és veritat que els dos equips estan en posicions bones, però crec que el Sabadell va una mica amb el que es diu, amb la fletxeta cap amunt d'un equip que acaba d'ascendir amb una dinàmica boníssima, els aficionats supercontents i il·lusionats, i un projecte esportiu que sembla que per al que pot optar el Sabadell, amb tots els respectes del món, que em trec el barret, però que estan superant-se, I el Girona, doncs, una mica al contrari. Van quarts perquè

0: que no deixen de tenir una plantilla d'un nivell molt elevat per estar a segona divisió, però precisament et diria que la fatxeta està completament cap avall, també a nivell d'il·lusió, de club i de tot això que heu estat dient. Per tant, bueno, veurem com avança i veurem si ni que sigui un dels dos equips catalans pot pujar de categoria, però no ho sé, no ho sé.
1: Sí, la Lliga de Segona Divisió és molt llarga i totalment d'acord amb el que has comentat, Martí, sobre això, del nivell que té aquest Sabadell en quant a clau de confiança i el Girona aprofitar encara els jugadors que tenen amb experiència de primera divisió. Fem canvi d'esport, anem al bàsquet, ens queden encara un minut i escaig per parlar-ne. Repàs breu dels resultats dels equips catalans. El Manresa va tornar a perdre el segon partit de la temporada, ajustat contra un Breogán, que un altre equip, com diria Martí, fletxa cap amunt, perquè estan fent un inici brutal de temporada. Sí, sí. Més de 100 punts als dos partits, va guanyar de 6 al Nou Congost. D'altra banda, la Penya té el partit a passat, aquest no el comentarem perquè evidentment pels aiguats doncs es va suspendre contra l'Andorra, i ahir al vespre va passar la derrota del Barça contra el Múrcia en un autèntic partidàs, i atenció, el bàsquet Girona va perdre per 40 punts de diferència a la pista del Baskonia. Nois, amb quin voleu començar a comentar?
2: Jo no tinc paraules. Ja ho sabeu, sempre que em parlo del Barça de bàsquet em costa, i més quan, em perdonareu, però no, encara no he arrencat amb el Barça de bàsquet. Masses coses al cap i masses canvis de jugadors per poder centrar-me en el Barça de bàsquet, que sempre cada any és el mateix, jo ho repetiré sempre, des de l'època de l'Orbeck, bueno, no aniré més enrere cap a Epi, però des de l'Orbeck, Fran Vázquez, Endong, que no veiem un Barça de bàsquet en condicions, des de Ricky Rubio...
1: Des de l'última Eurolliga, va. Bàsicament. Sí,
2: exacte,
1: sí. Ja fa, sí, d'això ha plogut molt, més de 10 anys. Sí, sí.
0: Jo he de dir... Digues, perdó, Marc, digues.
1: No, al contrari, Martí, endavant.
0: Deia que per tenir una opinió així, fer una miqueta de tertúlia i contradir una mica el punt d'en Sergi, he de dir que, bueno, sí que és veritat que estic d'acord amb el tema aquest de l'equip, però... Li veig algo diferent, no sé, potser m'equivoco, però li veig algo diferent a aquest nou Barça.
3: Hem d'anar acabant,
0: El dels últims anys. Crec que té jugadors que si agafen ritme poden arribar a aspirar a algun títol, cosa que l'any passat, per exemple,
3: companys, tanquem, impossible. Tanquem, disculpa, Martí, em sap greu.
1: Doncs gràcies, companys. Gemma, tanca el programa, endavant.
3: Molt bé, gràcies a tu també. Doncs demà tornem amb un nou tema. Adéu, fins demà, que vagi molt bé.
4: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Sordera.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
4: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
7: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
6: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera.
8: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa.
10: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Interior ha aixecat que emigui el confinament al Vallès Oriental ordenat al matí a causa de la millora de la situació i la previsió meteorològica. No obstant, Protecció Civil farà un seguiment a la tarda dels possibles xàfecs aïllats i dispersos que encara poden provocar, recordem-ho, problemes, sobretot al Vallès Oriental, Maresme, Selva i Baix Empordà. Des d'aquest matí els bombers han fet 44 salvaments i els SEM ha atès 58 persones. I l'altra cara també de les pluges és que provoquen afectacions a diverses línies del metro de Barcelona. Segons la darrera actualització de TMB, des de 3:45 la L3 continua sense servei entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i l'estació de Liceu està fora de servei. També es mantenen els talls a l'L9N entre 11 de setembre i Bon Pastor i la L10N entre 11 de setembre i Llefià. La principal novetat és que l'L4 recupera la normalitat. Pel que fa a l'L2, continua fora de servei l'andana direcció Badalona Pompeu Fabra de l'estació de Sant Roc. La resta de línies i també els ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat. Canviant de tema, les reaccions a la convocatòria d'eleccions generals no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Escoltem Alberto Núñez Feijóo.
11: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
10: Qui també n'ha parlat és la presidenta de Madrid, que ha tiat el fantasma d'una possible dominada electoral per part del PSOE. Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
12: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
10: El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis Podem Catalunya. Hem sabut que ha convocat primàries el 14 i el 15 d'octubre. I l'Audiència de Barcelona absol els consellers de Salut Alba Vergés i Joan Maria Argimon, a més d'altres càrrecs del Departament de Salut, pel retard en la vacunació contra la Covid a policies nacionals i guàrdies civils el 2021. També ha quedat absol Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut. I després de guanyar el millor concurs de castells de la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria perquè van guanyar un concurs després de gairebé 7 hores i en un intensíssim frec amb la colla vella.

0: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amano Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Ja no Amano Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és l'Ambla 54 a Domens Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, el Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així, i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i per tant pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i per tant doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors, i simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca, i Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta, molta part agrícola i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte, en aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció, per tant és un grup que es dedica entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica, i en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geben col·labora amb altres entitats del municipi i és o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geben ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori. Tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de Mussol i de Òliva aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per Òliva i tenim 8 per Mussol Comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres irem fent doncs el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els agrada l'espai o no els agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres des d'aquí, des del Rambla 54, doncs intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geben, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades, i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlives.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies, i Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia, moltes gràcies a tots tres per explicar-nos-la avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte, si escolteu mussols, si escolteu òlives, Laia, enregistrament a mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So, what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el Pantomaca. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits, i nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent, és a dir, la cosa va ser molt ràpida, perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 55.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius, i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia, i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble, i bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet ells han penjat un reel a Instagram explicant la història, i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat, bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això, han decidit efectivament dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure, vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el puntcat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al puntcat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu tant, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... L'ideal seria que tothom arribés al puntcat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al puntcat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja... Hem creat un tió, que per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió, que dius, no, és un tió, no és un cagatió, a veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tots dos usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí, la veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord, han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament, és perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el puntcat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini .doc. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera i la segona. Es veu que, diria concretament, que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello, sempre pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adeu.
5: Doncs...
6: M'he de trobar molt, o no m'he de trobar?
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material. I, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions. Perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, per lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: Infàs...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any en 6. Hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més. I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença el febrer, cada any.
0: Vale. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
0: I des de febrer hi ha intensiu? O...
1: Sí.
0: Hi ha intensiu. A l'estiu heu estat aquí amb l'aire condicionat?
1: Sí. Una setmana pues... només a l'agost.
0: Bueno, una setmana de vacances. Una setmana de vacances
1: s'ha de tenir, home. Sí. Però pues... bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats, i claro... Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que els tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, els fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
2: Ahora aquella, ahora yo, luego va otra, después va otra...
0: Trabajo en cadena.
2: Y la última, la maestra.
0: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
3: Y hay para una.
1: Hay para una, pero son 6 piezas.
3: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
3: Sí. Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, sí, 3 más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
3: Hay que hacer...
1: Para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces... No, 6, me sembla dir. 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
3: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí, 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora. Fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors vaig descobrir que hi havia uns taladros que hi havia marxes. Si proves amb un taladro, ficarem la marxa més baixeta, perquè no... Llavors, a partir d'aquí, vam començar amb el taladro. Ja tot arreu hi ha amb el taladro. De primer era marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
4: Ara ja anem amb la marxa a tope.
0: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits del guaire competeixen en les diferents modalitats del certamen: la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte: confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
1: Després també fa el del dissenyador cada any.
4: Que és una altra categoria a part.
1: Sí, bueno, aquell no entra.
4: No entra categoria, és com d'exposició.
1: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
4: De museu, totalment.
1: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquell.
4: Sempre
1: vestit.
4: Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
1: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fan grans, de jovens no vol començar perquè totes són... tenen feina i no volen estar... Però bueno, aquí pues el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes, i les d'almenar igual.
0: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
1: I mentre elles aguanten, jo ja ho puga jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant. Perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc ja triats per l'any que ve.
4: Ja estan pensats d'aquesta edició de l'any.
1: Quan veig algo que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
0: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà, caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que bueno, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menà, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparats 500 avui, per exemple, que bueno, jo crec que això és... dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, pues, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no? El que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no? Etc. Però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, més rimes, estructures, etc. però jo en el meu cas almenys faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma no et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així com a raig, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh?
3: Mm-hmm.
4: Però jo cas
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. A mi està lo típic que te agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè no te'n recordes, no?
3: Clar, clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, al teu chat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà a ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment lo que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea, i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final si algo té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou, perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou, perquè si no podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps o com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare, que ell, sí, ell va morir el 2017, i jo en aquella època doncs tenia com en aquella època, just després de la mort, va passar un temps, però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar, i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, pues ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa

0: la quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivim, no, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'amb ell, no, és a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que la, després, a partir d'aleshores, no, sempre que la veia pels camps, no, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no? Que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no? Aquest títol. I a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva, crec jo, eh?
1: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
0: Sí,
1: és una
0: sí,
1: cosa
0: sí.
1: Que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, sí. Se'm feia com estrany, però sí. És perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
0: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català, o sigui, fora de casa parlava sempre en català, però a casa, com a la família, no? Sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, a la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà perquè, clar, és com el llenguatge, no? I és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
1: Clar, tot el vincle és en castellà.
0: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
1: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
0: No, jo el tema de relats, almenys fins que no sé, no crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no? En el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dintre d'uns mesos mirar a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
1: I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
0: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no? Des dels balcons, és a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no? Que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo, no és només això, sinó és veure quin tarannà, no? Quina família, quin caràcter, no? Tenen les persones que viuen en aquelles cases, no? En aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
1: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... no?
0: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que sí. Ho mire, ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que te vull dir?
1: Ja. Yeah.
0: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
1: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància

0: Sí, tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
1: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi a la poesia li passa més o menys el mateix i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
0: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
1: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors jo crec que la poesia és molt bonica per això, no?, perquè no...
0: Per viure-la, no?, cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
1: I tant, Anna, que vagi molt bé.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
3: La xarxa de comunicació local.
4: 107.1 FM.
5: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
6: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
7: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis a Prema Play. Ràdio Tordera. La teva música, la teva.

0: 107.1 FM. Bona tarda a tothom des de Ràdio Tordera. Avui és dilluns 5 d'octubre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Els trens de la línia del Maresme deixen de funcionar i afecten a l'estació de Tordera. Segon titular. L'Ajuntament de Tordera vigila les rieres per les fortes pluges i demana molta precaució. Tercer titular. El cap de Tordera comença a vacunar els nadons per protegir-los de la bronquiolitis. Ara explicarem les notícies. Notícia 1. Aquest matí s'ha aturat el servei de trens a tota la línia R1 per diverses avaries degut al fort temporal d'aquest cap de setmana i avui al matí. Aquesta incidència deixa sense trens els veïns i veïnes del poble i de molts altres. Tot i que el servei s'havia començat a arreglar, a mig matí s'ha tornat a parar tots ells. Així que de moment ningú pot circular-hi. Notícia 2. Les fortes pluges a Tordera fan que l'Ajuntament vigili de prop les rieres perquè porten molta aigua i podrien inundar alguns carrers. Tots els camins cap a les urbanitzacions ja estan oberts, però dues famílies han hagut de marxar de casa seva per seguretat. Les escoles del poble han funcionat amb normalitat durant el matí, menys la d'Ursavinyà, que avui s'ha mantingut tancada per precaució. Notícia 3. El Centre de Salut de Tordera ja posa la vacuna de la bronquiolitis als nadons nascuts entre l'abril i el setembre d'aquest any 2026. Aquesta protecció és molt important perquè evita que els més petits es posin malalts dels pulmons. Gràcies a aquesta campanya han baixat molt els nadons dels hospitals que estaven ingressats per aquesta malaltia. I ara fem el repàs final dels titulars d'avui. Primer titular. Els trens de la línia del Maresme deixen de funcionar i afecten també a l'estació de Tordera. No es pot utilitzar. Segon titular. L'Ajuntament de Tordera vigila les rieres per les fortes pluges i demana a tots els ciutadans molta precaució i no acostar-s'hi. I tercer titular. El cap de Tordera comença a vacunar els nadons per protegir-los de la bronquiolitis. I això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos. Tercer.
1: Ràdio Tordera. Repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
3: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

Anem i a gaudir amb la nostra sintonia, la sintonia que hem començat, doncs, que hem estrenat, volia dir, aquesta temporada tardor-hivern 2026. Alguna vegada he parlat d'aquesta sintonia, en tenia moltes ganes de posar el bamboler com a sintonia del Bones Vibres. I bé, tu aquí, que ara és l'ocasió. Ja la vam estrenar la setmana passada, eh? Quines ganes de continuar gaudint amb tu i per tu aquesta primera nit d'un nou cap de setmana. 2 d'octubre del 2026, primer cap de setmana del mes d'octubre, el desè mes de l'any. El número 10, el número 10 té molta potència, és el número de la fortuna. I tu diràs, per què és el número de la fortuna? Vine aquí que t'ho explico. Ens anem a la numerologia. El número 1 és la màgia, són els inicis. El número 0 és l'empenta. És començar sense motxilles, un nou cicle de vida. I ens anem a la part més esotèrica de la numerologia. Com podria ser el número que posa símbols? La simbologia del tarot. I quina carta pertany al número 10? La roda de la fortuna. És a dir, és un número 10 de moviment, d'intentar estar a dalt. Perquè, clar, el que ningú ens explica de la roda de la fortuna és que no sempre és fortuna. A vegades estem a dalt, a vegades a baix, a vegades a l'esquerra, a la dreta. Uf, quin agobio, no? El més important de tot és que estiguem a dalt i que ens mantinguem. I si estem, doncs, cap a caiguda, tornem-hi a dalt. Si estem a baix, intentem pujar-hi. Sempre cap amunt, amb moviment. Moviment. Quan surt la roda de la fortuna, i si les cartes del després venen acompanyades de coses guapes, vol dir que el moviment és afortunat. Ve tu aquí quines coses aprenem avui, eh?

2 d'octubre del 2026, el que ens fa recordar que tenim 90 dies, 3 mesos, 90 dies. 90 dies per continuar gaudint aquest 2026. 90 dies per fer moltes coses, molts projectes, moltes coses que van quedar enrere. Complir molts desitjos. Donar les gràcies sempre, sempre amb gratitud. Tenir molta, molta fe. 90 dies, fins i tot també per cridar la justícia divina i la justícia dels homes. 90 dies per potenciar encara més la pau, la felicitat, l'amor, la salut, els diners i la bona companyia. Va, va, va, va, va. 2 d'octubre, avui es celebra, es commemora i cal tenir molt present el Dia Internacional de la No Violència. Avui també és el Dia Internacional de l'Educació Social.

Actitud positiva, actitud magnètica. Ai, ai, que aquí tenim poca vergonya, eh? Vinga, va, amb tu fins a les 11 de la nit. Salutacions d'una servidora, em dic Maritrini Hernández. I com cada divendres t'acompanyo en viu i en directe de les 9 a les 11, tot i que me pots escoltar qualsevol dia de l'any, en qualsevol moment, a les plataformes d'internet de Ràdio Tordera i també plataformes musicals. Actitud magnètica. Que aquest divendres nit encengui la teva llum més sensual i salvatge. Aquí anem sense manies, eh? Atracció pura i dura. Avui és divendres, el dia perfecte per deixar-se portar pel desig i la passió. Ja que parlem de passió, a la ràdio, els logotips de la ràdio són de color vermell, el color de la passió, el color de la força, el color del foc. I quina casualitat, jo porto una jaqueteta de color vermell, sí, de mitja màniga. De color vermell, així, la dona vermella, no? Ai, no, la dona de vermell, no. Però la jaqueta, sí. Més coses xules, més coses en potència, més coses sensuals. Què hi ha més sensual que la bona música? Mmm...

Només imaginar-m'ho ja m'emociono. Imagina't aquests sons tocats en els primers instants, en els primers moments, per iniciar el concert el dia 19 d'octubre al Palau Sant Jordi. Sí, aquesta joveníssima banda de metal, de rock dur, tan joves, joveníssims, perquè ho demostren a la seva actitud, a la seva sang i a la seva energia, actuaran amb aquesta força i encara molt més al Palau Sant Jordi de Barcelona aquest 19 d'octubre. Afortunats tots i totes les que escoltareu en viu i en directe aquest so tan magnífic, tan electritzant. La banda que es va formar l'any 1968, en viu i en directe a Barcelona. Una banda que no s'ha retirat mai, Deep Purple, al costat de bandes com els Zeppelin o Black Sabbath. Van ser pioneres del heavy metal i del hard rock modern. Joveníssims, amb aquella força. La banda britànica torna a la ciutat comtal. Ho va fer l'última vegada l'any 2024 dins el Festival Rockfest 2024 de Barcelona. I dos anys després tornen un altre cop a la ciutat comtal. Serà, com et deia, el 19 d'octubre. A veure què cau el 19. Ah, 19, un dilluns. Sis dècades, es diu aviat, 60 anys, 60, més dels anys que tinc jo, 60 anys damunt dels escenaris, Deep Purple.

0: són únics i nosaltres gaudim també a través de la seva música. 2 minuts sobre 1:15 de la nit.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: M'he anat a la pàgina oficial del Palau Sant Jordi i encara hi ha entrades per poder gaudir del concert de Deep Purple. Encara pots anar a les pàgines oficials a comprar entrades. Més cançons, més música. Un dels darrers temes d'aquest 2026 és protagonitzat per Álvaro de Luna, el qual et pregunta on ets que no et troba.

Ai, ai, ai, tota la nit com koalas. I què tal si dormim abraçats tu i jo tota la nit com koalas? Potser pot ser divertit, eh? O potser també divertit i perillós. Pura temptació. Possiblement el cos avui demana més que mai carícies, petons i molts de riures a cau d'orella. Són elegants, són sexy, són divertits, són pura energia. Es vesteixen sempre amb la seva millor actitud i conquisten les nostres ànimes, els nostres cors i els nostres somriures. Són sensuals. Són únics, són molt, molt grans. Són la banda catalana La Fúmiga. I ve tu aquí, que La Fúmiga també l'està petant, eh? Estan fent història. Diuen a la seva pàgina oficial i també a la pàgina oficial del Palau Sant Jordi que les entrades estan exhaurides. T'explico un secret. Possiblement els últims dies posaran alguna a la venda. Déu meu, Déu meu, quin mes d'octubre de grans cantants nacionals i internacionals estan de concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. Hem fet un repàs enorme, perquè aquest 2026 és un any de caliu musical. Demà, els Hombres G, eh? Demà, Disbauxa, Poca Vergonya, Paraulotes. Perquè els Hombres G diuen paraulotes, a qui no li agradi que marxi tu. Perquè els Hombres G són divertits i de tant en quant s'ha de dir paraulotes. Clar que sí. Perquè demà que no li agradi les paraulotes ja pot marxar, del Palau Sant Jordi, o s'haurà de posar taps a les orelles. I a més, amb aquesta nova cançó titulada Gilipolles, imagina't. Demà tota l'energia amb els Hombres G. I durant els diversos dies, diverses setmanes, molta música al Palau Sant Jordi. Hem recordat, per exemple, que la joveníssima banda de l'any 1968, fundada l'any 1968, sí, joves perquè són joves de cos, d'ànima i d'esperit, Deep Purple, també a Barcelona. Quin luxe, eh? I si vols escoltar aquesta cançó, Koalas, o qualsevol altra de la banda, La Fúmiga, vine, que t'explico els concerts que hi ha. El divendres, dia 16 d'octubre, el dissabte, dia 17 d'octubre, i el diumenge, dia 18 d'octubre, al Sant Jordi Club, és a dir, al Palau Sant Jordi, La Fúmiga. Entrades exaurides, o bé, posen entrades una mica més a la venda, que el Palau Sant Jordi crec que seran molt poquetes les que podran posar, o bé amplien els dies de concerts. És una banda molt collonuda, eh? M'encanta La Fúmiga. Disbauxa, alegria. I després La Fúmiga marxa cap a València, a Roig Arena, actuaran el 30 d'octubre. I també a València el 31 d'octubre. De moment, diuen que s'ha venut tot. També a València, mare meva, estan fent història, La Fúmiga. I La Fúmiga continuaran fent concerts i es queden. Tot i que el seu tour fa una mica que ens amoïnem, a veure si continuaran o no, però jo diria que sí. El tour de La Fúmiga s'anomena Tot s'acaba. Doncs mira, si s'acaba quelcom, que comenci millor. Ella ho està aconseguint, ha fet això. S'acaba una època, comença una altra. De fet, ara està en concert, a Madrid, a l'estadi que du el seu nom. Ha fet història. Ha pujat al Guinness dels rècords.

Sempre, sempre sorprèn i sempre es transforma, i de fet, es transforma contínuament. La tenim a Madrid a la seva residència. Pocs artistes poden tenir una residència en nom propi, la residència de Shakira, Estadi de Shakira. 12 són els concerts que ofereix aquesta gran, gran cantant, i sobretot, gran, gran en tot, eh? El que no pugui fer ella, difícil, difícil. Va començar el seu primer concert el dia 18 de setembre, i ja hi han hagut més concerts i grans artistes que els ha portat així de sorpresa, entre ells Alejandro Sanz. El 18, 19, 20, 25, 26 i 27 de setembre van estar a Barcelona, a Madrid. Tothom esperava que algun concert es faria a Barcelona, però no, tots són a Madrid. A l'estadi anomenat com ella, Estadi Shakira. I avui, dia 2 d'octubre, també hi ha concert. En aquests moments s'està fent concert. També tindrem concert demà, dia 3, demà passat, dia 4, el 9, 10 i 11 d'octubre. L'11 d'octubre s'espera que sigui l'últim dia dels concerts que ofereix Shakira. 12 concerts en total per celebrar els seus 30 anys a la món de la música i fent aquest tour internacional anomenat Las Mujeres Ya No Lloran. Com a dada curiosa et diré que Shakira ha batut tots els rècords en Rècords Guinness per la història. Rècord Guinness per la gira hispana més taquillera de la història amb el tour Las Mujeres Ya No Lloran. De moment ha recaudat un total de 421,6 milions de dòlars, es diu aviat, eh? Entrades venudes de moment 3,3 milions amb 87 espectacles. Aquest Rècord Guinness no superava des de l'any 2023 amb el tour que va oferir Luis Miguel. Doncs vinga, més Shakira, i ara amb La Fuerte dins el seu nou àlbum i la seva gira mundial. Ens aproximem mica en mica, pas a passet, a les 11 de la nit.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Una de les cançons que encara és molt, molt protagonista aquest 2026, doncs és actual i a més encara fa concerts la Rosalía amb aquesta gran peça, com sempre, triomfant. Més concerts, més grans artistes, una fèmina que també està fent rècords. Ella demostra la seva força. Ella és una gran deessa del món de la música i s'ha plantat en una residència a una ciutat espectacular, la seva ciutat estimada, París. 26 concerts des d'aquest 2026 fins al 2027. De qui et parlo? D'ella, única, Céline Dion. Moltes són les cançons que s'esperen escoltar en els seus concerts. Céline Dion està il·lusionadíssima i sobretot diu que té molta responsabilitat amb aquests concerts, concerts que ja es porten a terme des de finals de setembre i que estan programats, que passen el mes de maig del 2027. De moment hi ha 26 concerts, 26, i mica en mica ja s'aniran ampliant les dades i les dates dels concerts. Avui ja s'esperen més de 30.000 espectadors i es preveu que la podran veure i la podran gaudir més de 800.000 persones. Escoltem una cançó que Céline Dion en va fer la seva versió, un pop dance electrònic, que ella va dir, mira, ho farem una miqueta diferent. Una versió després de la conegudíssima versió de Cyndi Lauper, cançó original de Roy Orbison, I Drove All Night, és a dir, he conduït tota la nit. Céline Dion, única, increïble. Ella és unió, força, voluntat.

No sé, Anna, tu, però a mi m'ha posat la pell de gallina quan l'escolto, i més sabent la seva història personal, personal, a part de professional. Una dona increïble, amb una força sobrehumana, i que possiblement, si parlem del sentit de la vida d'ella, diríem que el seu sentit de viure és la música. Ella estima la música, estima la vida, és forta i és imparable. Celine Dion, que travessa doncs una situació personal molt forta, però ella la demostra també a les xarxes socials. Diu, mira, em passa això, tingueu paciència que em milloraré. Ho va prometre i ho està fent amb una responsabilitat i, sobretot, amb una humanitat impressionant. Amb molta, molta humanitat i molta humilitat, començant a ser responsable. Ella ho diu, he de ser responsable per dur a terme tots aquests concerts a la meva residència a París. De moment, 26 concerts. I farà uns mesos molta gent es pensava que ja mai més la podríem veure a dalt d'un escenari. Doncs vet aquí. Qui té la força interior pot estar adormit, entre cometes, durant un cert temps, però qui té força, qui té llum, la torna a treure. Celine Dion, una de les figures més admirades de la música global pel seu, sobretot, virtuosisme vocal i la seva increïble resiliència personal. Després d'anys de lluita contra una malaltia molt dura, la qual a vegades no es podia ni moure, no sabeu el que és a vegades no poder bellugar-se i quedar-se rígid. Doncs ella pateix aquesta malaltia i a més la demostra per dir hi ha superació. Totes les malalties d'una manera o una altra tenen la seva superació personal i ella creu en allò. Resiliència, això se'n diu resiliència. La diva ha protagonitzat un dels retors més impactants. Sí, de ben segur que sí. I ella deu estar molt, molt orgullosa. Jo, com a persona normal i corrent, n'estic molt orgullosa d'ella. L'admiro. Admiro molt les persones com Celine Dion. Un dels retors més impactants del món de la història. Una gira monstruosa per tot el que representa.

Doncs, com et deia, la seva resiliència davant de l'adversitat, l'any 2022 se li van diagnosticar la síndrome de persona rígida i ella continua endavant, lluitant i dir, vinga, va, que jo puc, que jo puc, que jo puc, i mira, ho està aconseguint.

Una determinació absoluta. Lluny de rendir-se, de tant en quant ha tingut que descansar, normal, perquè quan s'ha de descansar sigui un, dos o deu anys. I ha tornat, perquè ja té una força, una llum increïble. Té una màgia especial. Si parlem de números màgics, seria com el número 17. El número 17 representa la representació de les cartes mítiques de l'esoterisme, l'estrella. L'estrella és la bondat, la bondat, la bondat, la resiliència, els somnis que tard o d'hora es fan realitat. Amb Celine Dion hem connectat, hem tingut una connexió emocional única. 4 minuts i arribem ja a les 11 de la nit, punt i final d'aquest Bones Vibres d'aquest primer divendres del desembre de l'any, primer divendres del mes d'octubre. El Bones Vibres que comença aquesta nova temporada tardor-hivern de Ràdio Tordera i, com sempre, molt il·lusionats i, sobretot, amb molta responsabilitat envers a vosaltres i a qui ho passeu bé. Intentem posar millor humor, millor sentit de l'humor, evidentment, millor música, millor comunicació, millor veu, millor ambient, sobretot un ambient amigable, un ambient empàtic, un ambient bo, un ambient per tu, per gaudir moments, intensitat. Sobretot amb molt poca vergonya, perquè aquí la vergonya no la tenim. Uns dies estem pitjor, altres encara estem pitjor. Avui ha estat un dia normalet, eh? Avui ens hem comportat bé, eh? Avui hauran dit els de direcció que li passa, que ha estat molt formaleta. Doncs mira, que avui he tingut que dir molta informació de molts concerts a Barcelona i valia la pena, paga la pena. Avui, a través de la música, hem recordat el dia que se celebra el dia com avui i que s'hauria de celebrar i tenir consciència, valors positius, no qualsevol tipus de valors, no. El valor positiu és dir no consentir, no a la no violència. Avui és el Dia Internacional de la No Violència. I la millor manera de prevenir-ho és la prevenció. Prevenció primària, secundària i terciària, un dia et parlo d'això. Vinga, va, et parlo ara, que si no... La primària és dir no, ensenyar que la violència no du a cap camí. La prevenció secundària és quan ja s'ha produït la violència, saber rectificar a temps, escoltar la víctima, eh? I la tercera, doncs, ja és actuar després del risc i fer bona intervenció a la víctima i també, doncs, als victimaris, no? Són importants totes les prevencions. Dia Internacional de la No Violència i per poder combatre és la prevenció i també se celebra el Dia Internacional de l'educació social. L'educació és importantíssima en qualsevol moment de la nostra vida. Un minut i escaig, ens anem directament a les 11. Vinga, va, que jo m'agafo els gelats, que tinc el congelador, he posat uns gelats que m'he comprat al congelador, d'aquí de la nevereta de la ràdio. M'he donat compte que el congelador era molt petit, no sé si cabran i si estaran desfets o no, però jo m'enduc els meus gelats. El meu cafè, això sí, el meu tallat. I res, cap a casa, a gaudir del cap de setmana. Que tu passis bé, que siguis feliç, que siguis feliça, que ens quedem amb l'amor, amb el poder de l'amor, amb el poder de conduir sempre les bones vibracions. Recorda que queden 90 dies per continuar complint somnis, fer fites i fer coses importants durant aquest 2026. 90 dies, 90, per finalitzar el 2026. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom és Maritrini Hernández. Un petonet, mac, que siguin dos, mac. Una abraçada molt forta, que t'ho passis molt, molt bé. Ens veiem divendres vinent.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble manté la vigilància sobre rieres i camins després de noves pluges intenses. L'alcaldessa Elisabet Mejías informa que els accessos a les urbanitzacions ja estan restablerts, però alerta que les rieres de Vallmanya, Orsebenyà i Vall de Maria, així com de Deixalpí, són el punt principal de preocupació.
2: Fer seguiment de les rieres, que ara és una mica el que ens preocupa, l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsavinyà, de Vallmaria, perquè quan trenquen ens provoquen afectacions a la part baixa i més inundable de Tordera, també a la banda de Sant Pere i a la GI-512 i fins i tot a la GI-600, com ens va passar ahir.
1: El CAP Tordera realitza la campanya d'immunització contra la bronquiolitis als nadons. La referent de vacunació, Meritxell Pérez, explica que la vacuna contra el virus ha reduït un 80% els ingressos hospitalaris.
3: Fa com 3 anys que ha reduït, et diria que ha reduït un 80% de casos d'ingressos d'una bronquiolitis. Els hospitals a l'octubre ja estaven plens d'ingressos, ara no.
1: La brigada municipal fa reparació del ferm i reposició de panots al centre urbà. En aquests treballs, el consistori busca millorar l'estat del ferm i garantir la seguretat i comoditat dels vianants i conductors en els punts més deteriorats de la via pública. Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis.
4: Doncs aquests dies la brigada està fent el canvi i reposició de panots o peces malmeses aquí a la via pública. Sobretot ara hem fet aquesta zona més al centre, però també hi ha diferents punts al municipi que anem canviant. És una de les feines rutinàries que fa la brigada que li ocupa.
1: L'esplai de la gent gran de Tordera ret homenatge als seus socis més grans en una jornada festiva. L'entitat va reunir prop de 130 persones en una celebració tradicional que va incloure parlaments, actes musicals i també berenar per als assistents. Escoltem el president de l'associació, Jordi Catalán.
5: Vam tindre homenatjats a la Maria Llurba, que té 93 anys, però el mes que ve en fa 94, i el Jaume Areste, que en té 96.
1: I s'impulsa la digitalització del comerç local amb una xerrada sobre l'ús del mòbil als negocis. El Servei Local d'Ocupació organitza demà una sessió informativa per ajudar empreses, comerços i autònoms a treure més rendiment dels seus dispositius mòbils. Rafa Delgado, regidor de Promoció de l'Activitat Econòmica.
6: Es tracta precisament un projecte d'inclusió digital en positiu. No parlem de bretxa, sinó d'incloure. Ja no tenim una bretxa d'edat ni de formació, és simplement que l'administració pública, la realitat és digital, la forma de relacionar-se, i per tant hem d'acompanyar la gent. Per tant,
1: Pere Cot presentarà El Nom al Teatre Claver aquest proper cap de setmana, 10 i 11 d'octubre, a les 7 de la tarda. La comèdia adaptada per Jordi Galzeran serà l'estrena com a directora de Carla a Barceló. L'escoltem.
7: Els personatges són un tant diferents i tracta de sobre 5 amics que protagonitzen un sopar un tant, podríem dir, enrevessat, no?
1: Uh-huh. En esports, el Club Futbol Tordera rasca un empat contra el Besalú, empat a 1, i l'Atlètic cau a Vilafant per 2-1. Els de Guillem Ferrer salven un punt en un duel exigent i amb polèmica a l'afegit. Escoltem l'entrenador tordarenc.
8: Bueno, un partit molt difícil, un partit molt dur, molt, molt, molt exigent. Cada pilota era perill, tant per un costat com per un altre. I la primera part ens ha costat molt jugar, cada vegada que jugàvem ens robaven, cada vegada que jugàvem lluny no teníem res, cada vegada que jugàvem en lluny passaven coses.
1: I en futbol sala, el Tordera no pot mantenir l'avantatge inicial, tot i firmar una gran primera part. Així ho valorava l'entrenador tordarenc Cristian Romero.
9: Bé, partit complicat per ser la primera jornada, ens toca un rival dur, però bueno, bones sensacions a la primera part i a continuar treballant.
1: Anem per al temps, previsió d'en Joaquim Serra.
10: Comencem setmana després d'un dissabte i un diumenge molt complicats des del punt de vista meteorològic, amb aiguats importants que ens van afectar sobretot la nit matinada del dissabte al diumenge i que van deixar registres espectaculars de precipitació que superaven els 200 litres per metre quadrat en alguns punts de la comarca. Tot això ha passat a la història, però encara no fa net del tot. De fet, avui comencem aquest matí amb xàfecs de distribució irregular però que localment poden descarregar amb intensitat. Com que plou sobre mullat, doncs precaució en les immediates hores. Després, al llarg del dia, quedaran nuvolositat variable, estones d'abundant, encara aquesta tarda es podia escapar algun ruixat. Sembla que aquesta nit serà més tranquil·la i també demà al matí, però de cara demà a la tarda tornarem a tenir precipitacions i els mapes ens indiquen que la nit de demà passat podien tornar a tenir doncs precipitacions intenses aquí al Maresme. Després, de cara a dimecres, el temps ja milloraria de forma més clara. Tot això amb unes temperatures que doncs es mantenen relativament suaus pel que és l'època de l'any, amb una xafogor encara força marcada. Unes temperatures, però, que aniran a la baixa durant la recta final d'aquesta setmana.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Bon dia, comencem la tarda de Tres Bandes del dilluns dia 5 d'octubre, un dilluns després d'un cap de setmana amb molta incertesa, molta tensió, molt pendents de veure què passava. Hem començat també aquesta setmana de la mateixa manera i a veure com seguirà amb aquestes alertes, amb aquests canvis i girs inesperats del temps. De tota manera, intentem fer el programa amb tota normalitat i intentem tocar els nostres tres temes que sempre portem el dilluns a la tarda des de Tres Bandes, com són la natura, com és natura i medi ambient i ciència, la cultura, que també sempre tenim molt present, molt en compte, i acabarem, com sempre, amb els apunts d'informàtica. Tindrem aquests tres temes i anem de seguida a natura.

Natura, ja és que tenim molt, molt a dir aquests, en aquests moments. Parlar de la natura és gairebé inevitable, no? De les pluges, del temps del canvi climàtic, de com es pot prevenir tot això, si hi ha algun efecte realment que està canviant el clima o si és una llevantada normal. Bé, anem parlant sense acabar de trobar la resposta concreta. Però sí que podem fer una reflexió sobre unes imatges que vam veure ahir, unes imatges força impactants del... En vam veure moltes, no? I bé, com també val la pena destacar, malauradament hi va haver les notícies de pèrdues de vides, però una altra imatge que impressiona molt és veure a la Bisbal el riu Daró baixant negre de les cendres dels incendis d'aquest estiu. També el mar, a la zona davant de Calonge, també negre. Això impacta i fa pensar. Estem amb aquestes aiguats, aquestes rierades, però que s'enllacen d'alguna manera amb aquests incendis tan forts, aquests incendis tan angoixants que hem tingut aquest estiu passat. Què passa? Doncs que ho hem de tenir present tot. No vol dir que ara plou, ara ja no cal, ara ja ens oblidem dels incendis. En aquesta aigua que baixava negra veiem que no ens podem oblidar. Ens recordava què hi ha hagut aquest estiu, ens recordava que no podem deixar de banda, encara que plogui, encara que les notícies es vagin com atropellant unes amb les altres, no podem oblidar tot el tema dels incendis que, malauradament, aquest estiu ha estat molt present i que no els podem oblidar, igual que no els obliden totes les persones que viuen als entorns de on s'han produït aquests incendis i que, per tant, tenen present constantment aquest paisatge cremat, aquest paisatge que encongeix el cor i que entristeix tant. Ells ho tenen present. Nosaltres, sortosament aquí a Tordera, no hem patit de prop cap incendi greu, però no podem oblidar que aquesta situació continua. Continuen els boscos molt, per dir-ho així, deixats de la mà de Déu. Doncs hi ha molts, molts factors, hi ha molts... és per molts motius, perquè l'estil de vida ha canviat, perquè ara mateix tot el que es pot destruir del bosc pràcticament no té valor, perquè tampoc les administracions, sobretot, com en tants altres temes, no s'ha previst el que podia passar, no s'ha previst que la massa forestal podia ocupar tant, que pogués ser tan densa, que no s'esponja en el territori amb el estil mosaic, que normalment és el que s'aconsellaria, no? Que hi hagués zones de bosc, però també zones de conreu, com era abans, no? Que llavors els incendis no tenen tanta capacitat d'avançar. Tot això doncs, ha sortit doncs, del control, igual com dèiem en molts altres temes. Aquest tampoc s'ha previst, tampoc s'hi ha treballat. Ara estem, com també dèiem en molts altres casos, amb una mena de situació d'emergència que tampoc es pot revertir així d'un dia per l'altre. Sí que s'ha d'anar, però tinguent en compte, com dèiem, no perquè ara plou i ja està, sinó que amb el bosc totes les tasques s'han de fer a llarg termini. El bosc segueix el ritme de la natura, un arbre triga en créixer 40 anys, i depèn de l'espècie, no? Però que no és una cosa que pots plantar i cada any canviar, sinó que s'ha de respectar aquest procés de la natura, s'ha de tenir en compte que les actuacions en el bosc són a llarg termini i, bé, és un tema que s'ha de tenir en compte, que potser tampoc nosaltres hi podem fer tant, però que sí que des de les administracions s'ha de comptar això, no? Els propietaris o els boscos públics, és igual, doncs no són rendibles, les tasques que s'hi han de fer superen de llarg els costos moltes vegades, els costos superen moltes vegades de llarg els beneficis que se'n poden treure, però, doncs, s'hi ha de treballar, no és el tema d'anar a apagar focs corrents, com està passant últimament, sinó de fer una mica de previsió i de posar-nos-hi, sobretot les administracions, de part nostra farem el que podrem, no? Però que s'ha de tenir molt en compte. Com ja ho tenen des d'uns quants
associacions, entitats, administracions també, com el Centre de la Propietat Forestal, que ahir mateix que va ser Sant Francesc també ho van celebrar, però que fan xerrades, fan informacions, es mouen perquè tot això doncs, es pugui anar millorant i puguem tenir uns boscos sans, uns boscos que a més produeixen, dèiem ara, els beneficis que poden portar econòmics serien uns, que no són pràcticament viables, però que sí que hi ha tots els intangibles, com seria el paisatge o com seria també doncs el pulmó, no? que absorbeix CO2, que neteja l'aire. Hi ha tots aquests beneficis que no aporten econòmicament directament res, però que són molt importants. O sigui que hi ha des del Centre de la Propietat Forestal, des de... aquí a la nostra zona, l'Associació de Propietaris de Montnegre Corredor, també tenim, que aquesta setmana hem tingut les informacions i en el Tordera en directe també es va parlar, el Consorci Forestal amb el seu president, que és en Rosendo Castelló, que està treballant moltíssim per això, per donar un valor al bosc, per esponjar-lo, per veure vies per poder prevenir tots aquests incendis. I bé, com hem sentit aquí a Ràdio Tordera, doncs, per exemple, una de les propostes, n'ha fet moltes, però la que s'està provant ara últimament, que és això de fer parcel·les, doncs, plantar-hi aquests plançons amb les llavors de les tòfones perquè els inassoreres puguin produir tòfones. Això no és gens fàcil, eh? És un pla pilot que a veure com anirà, perquè no és gens fàcil. Ha de ser un sòl determinat, que el d'aquí Tordera no és massa l'adequat, o sigui, s'hauria de tractar primer el sòl, que aquí és massa àcid. S'hauria també de cuidar molt tots aquests plançons inoculats amb la tòfona i, com dèiem, els rendiments dels boscos no són d'un any per l'altre, sinó es planten les alzines sureres abans, no puguin produir, doncs han de passar força anys. I bé, és difícil, o sigui que s'hi ha d'abocar molta energia, s'hi ha d'abocar moltes ganes perquè es pugui mantenir aquest paisatge, aquest bosc, aquest pulmó aquí a Catalunya. També parlàvem d'aquesta iniciativa del centre de la... Perdó, en aquest cas era del Consorci Forestal de Catalunya i que el seu president, en Rosendo Castelló, tira endavant en aquest àmbit, aquesta prova pilot, però també en molts altres. Però també ara ja parlem d'una altra iniciativa que també val la pena tenir en compte i és tota la tasca que fa el Gremi de la Fusta i Moble. Per què no podem tornar a valorar la fusta que tenim aquí als nostres boscos, encara que sigui difícil d'extreure, encara que no sigui d'una qualitat òptima, li podem donar un valor. I des del Gremi de la Fusta i Moble això s'està intentant. I ara, d'aquí poc, doncs, justament els dies 21, bé, ara a final d'octubre, hi haurà el Saló d'Ocupació i aquest gremi que, a part de tirar endavant tot això, de voler revaloritzar la fusta que tenim als nostres boscos, també fa aquestes altres accions tan necessàries de formar professionals de la fusta, d'unes feines que sembla que ara mateix no estan gaire a primera línia, però ells estan fent moltes accions per tornar a donar doncs aquesta professió, a la de fuster, un valor. I ara també ho fan des d'una altra mirada, perquè des de la mirada femenina, la indústria de la fusta i el moble està en plena transformació, ara impulsada per la tecnologia, el disseny i la fabricació digital i també la sostenibilitat. En aquest nou escenari, de poder fer treballar amb màquines, obre la porta a perfils professionals diversos i a noves oportunitats laborals. I hi haurà la ponència de la fusta, una tria femenina que vol donar visibilitat al talent femení dins del sector i mostrar especialment als joves que la fusta pot ser una opció formativa i professional amb molt de futur. Aquesta sessió comptarà amb Maria Jesús Minyana, professora de formació professional i cap del seminari a l'Institut d'Escola del Treball de Barcelona, que es diu Xènia Angarilli Romero i és estudiant de segon
de segon grau, de segon grau superior de disseny, i és alumne també d'aquest centre de la Fusta i Moble. Dues generacions i dues experiències que permetran parlar de formació, vocació, nous referents femenins i de la possibilitat de les possibilitats que ofereix avui el sector. Com dèiem, la trobada tindrà lloc el 21 d'octubre, de les 5, dos quarts de 6 de la tarda, a l'Àgora de Formació del Saló d'Ocupació a la Fira de Barcelona. També en aquest Saló de l'Ocupació, aquest gremi de la Fusta i Moble participarà en el Saló de l'Ocupació 2026 amb una proposta d'activitats pràctiques que permetrà descobrir de prop diferents oficis vinculats al món de la fusta, des de la tapisseria fins a la restauració i els acabats. I els dies 21 i 22 d'octubre, al Palau del Recinte de Montjuïc, de la Fira de Barcelona, professionals del sector compartiran coneixements, tècniques i experiència a través de demostracions pensades per apropar aquests oficis al públic. Doncs, com veiem, des de diferents sectors, com hem parlat de centre de propietat forestal, hem parlat del Consorci, de l'Associació de Propietaris, i també des d'aquesta altra iniciativa d'aquest gremi de la Fusta i Moble, doncs tot això, bé, d'alguna manera són accions positives que ajuden a tornar a confiar en que tot això, mica en mica, pot tornar-se a equilibrar. I ara escoltarem un tema musical, un tema de la Gossa Sorda, que ens parla justament d'això, del canvi climàtic. Escoltem Calitxa.

Bé, i amb aquest tema, quina calitja de la gossa sorda, acabem a la primera banda, acabem la banda de medi ambient, i de seguida anirem a la segona banda, que és cultura, i hem d'estar ben atents perquè tenim el nostre col·laborador, en Josep Llorenç, que ens porta al marge.

Bona tarda de nou a tothom. Tornem a ser al marge per mirar la cultura d'una altra manera i recordar-vos que en el primer programa del marge ens preguntàvem què és la cultura. I acabàvem el programa amb una altra pregunta. Si ens preguntàvem si cal ser conscient que estem fent cultura perquè allò que fem esdevingui finalment cultura. Avui, per tant, si us sembla, ho podem reprendre i comencem per aquí. L'escriptor italià Gramsci creu que la cultura implica consciència, que no és la conseqüència automàtica de viure en societat, i vincula la cultura a l'organització, la disciplina interior i l'adquisició d'una consciència del propi lloc en la història. En canvi, per altra banda, el filòsof i pedagog estadounidenc John Dewey ens diu que l'art no és una illa separada de la vida. Qüestiona que l'art sigui una activitat excepcional, que no està separat del dia a dia. Per tant, ja veieu que n'hi ha per tots els gustos. Però si la cultura és allò que fem, allò que aprenem, allò que transmetem, potser també ens hauríem de preguntar quantes maneres hi ha de viure. Perquè no tothom menja de la mateixa manera, ni estima de la mateixa manera, ni saluda de la mateixa manera, ni celebra de la mateixa manera, ni acomiada els morts de la mateixa manera, ni posa noms als seus fills de la mateixa manera, ni entén el temps de la mateixa manera. I moltes d'aquestes coses, que nosaltres considerem absolutament normals, potser només són normals perquè les hem après en un lloc i en un entorn concrets. I això també és cultura.

Imaginem-nos que un dia entra a casa nostra una persona que ve de l'altra punta del món. No sap res de nosaltres. Mira la taula, mira la cuina, obre la nevera, mira el sofà, les fotografies, la manera com tenim distribuïdes les habitacions, i comencen les preguntes. Per què mengeu a aquesta hora? Per què primer el primer plat i després el segon? Per què mengeu asseguts? Per què feu servir forquilla i ganivet? Per què el pa és aquí? Per què us asseieu sempre al mateix lloc? I nosaltres, molt probablement, respondrem: perquè és així. Però aquest és així amaga moltes coses, perquè gairebé res del que fem cada dia és tan natural com ens sembla. Ho hem après. Ho hem après a casa, ho hem après a l'escola, al carrer, mirant els altres, imitant, repetint, i amb el temps deixem de pensar-hi. I allò que hem après acaba semblant-nos natural. Així construïm una bona part del nostre paisatge cultural.

Potser un dels llocs on millor es veu tot això és a la taula. Quan parlem del patrimoni cultural i material, no parlem només de conservar una recepta. Parlem dels coneixements. Parlem de les tècniques, de les maneres de preparar els aliments. Però també parlem dels rituals, dels moments i de les formes de compartir-los, perquè un aliment pot ser molt més que un aliment. Un cafè, per exemple. Pot ser, evidentment, una beguda, però en determinats llocs també pot ser una forma d'hospitalitat, per exemple, una manera de rebre algú, de compartir una estona, de dir-li «ets benvingut». I aquí apareix una idea que potser ja us sonarà una mica si vau escoltar l'anterior secció del programa. La cultura no es troba només en allò extraordinari. De vegades, és exactament el contrari. Es troba en allò que fem cada dia. En allò que fem sense pensar-hi. En allò que, precisament perquè és tan habitual, ja ni tan sols ho veiem. Però això també pot esdevenir cultura.

Pata Pata va néixer com una cançó per ballar, sense la pretensió de fer una gran obra cultural. I tanmateix, aquell ball popular nascut a Johannesburg va acabar convertint-se en cultura i portant una manera de viure i de sentir a tot el món. Per tant, és un exemple d'aquelles coses que no neixen expressament o amb consciència de voler fer cultura, però, en canvi, ho acaben sent. Un altre exemple, per exemple, és el koshari, que és un plat egipci fet entre altres ingredients amb arròs, pasta, llenties, ceba fregida, all, vinagre i salsa picant. És un menjar popular, és un menjar quotidià. El podem trobar tant a les cases com als carrers. I això és interessant perquè quan pensem en patrimoni cultural tendim a imaginar-nos coses antigues, monuments, obres d'art, cançons tradicionals, però també pot ser patrimoni allò que una comunitat fa cada dia, com prepara un plat, com el transmet, com l'explica, com el comparteix. I probablement la persona que està preparant koshari no pensa: ara mateix vull fer cultura, vull deixar una empremta que perduri en el temps. Simplement cuina, i menja, i comparteix. I potser precisament per això és cultura. No cal ser conscient de formar part d'una tradició perquè aquesta tradició es generi i existeixi.

Més exemples. Pensem ara en una cosa tan senzilla com saludar. Nosaltres, habitualment, podem donar la mà, o fer dos petons, o fer una abraçada, però en d'altres llocs del món es pot fer una inclinació, un gest amb el cap, un contacte diferent, o fins i tot mantenir una determinada distància. Quina és la manera correcta de saludar? Probablement no n'hi ha cap, o probablement ho són totes. Hi ha maneres apreses de fer-ho, i nosaltres no hi pensem. Quan arribem a un lloc, saludem, quan marxem, ens acomiadem. Ho fem de manera absolutament automàtica. Però si algú de fora ens observés, aquell antropòleg d'abans, potser hi veuria tot un sistema de normes, de convencions, de significats. En canvi, nosaltres hi veiem simplement una salutació. I amb el temps passa una cosa semblant. Nosaltres tenim rellotges, tenim agendes, horaris, calendaris, les 8, les 9, les 10, hem de ser puntuals, hem quedat a les 6, ens veiem després de dinar. Però no totes les societats han organitzat el temps de la mateixa manera. Hi ha cultures en què el temps s'ha viscut i encara es viu en determinats contextos més relacionat amb els esdeveniments que amb l'hora exacta. Quan arribi algú, quan acabi una determinada activitat, quan passi alguna cosa, per nosaltres això pot semblar estrany, però només perquè hem après una altra manera d'ordenar el temps. El rellotge mesura el temps, però la cultura li dona significat.

Time, de Pink Floyd, ens recorda que la vida passa mentre vivim, sovint sense adonar-nos-en. I potser la cultura és precisament això, aturar-nos, mirar el que ens envolta i donar-li una forma, una veu, donar-li un sentit. Seguim en aquesta línia i amb més exemples. En aquest cas, pensem en la casa. Per què tenim les habitacions que tenim? Per què la cuina és un lloc és en un lloc determinat? Per què mengem en una taula? Per què tenim un sofà? Per què hi ha portes, finestres, passadissos? Per què en algunes cases ens traiem les sabates abans d'entrar i per què en d'altres cases no ho fem? La manera com construïm i habitem una casa també explica una manera d'entendre la família, d'entendre la intimitat o la convivència o l'espai personal, la relació entre la casa i el carrer, entre nosaltres i els veïns. La casa també és una forma de cultura. I com passa amb tantes altres coses, sovint no la veiem perquè la tenim massa a la vora.

Però arribats a aquest punt, vull que siguem molt curosos, perquè parlar de cultures diferents pot portar-nos fàcilment a simplificar. Els japonesos són així, els africans són aixà, els europeus fan això, els catalans fem allò... Fins i tot ens pot portar a perdre'ns en un món de clichés, en un món de perjudicis, perquè les cultures no són caixes tancades. No hi ha una única manera de ser japonès, ni africà, ni europeu, ni català. Hi ha generacions, hi ha classes socials, hi ha ciutats, hi ha pobles, hi ha famílies, hi ha persones, i sobretot hi ha canvi. Les cultures canvien constantment. Per això, una cultura no és una fotografia. És més aviat una pel·lícula que s'allargassa en el temps.

I, de fet, les cultures gairebé mai han estat completament aïllades. La història de la cultura també és la història dels contactes, de les migracions, del comerç, dels viatges, de les conquestes, de les guerres, de les persones que arriben i de les persones que marxen. Pensem en coses tan quotidianes com els tomàquets, les patates, els pebrots o el cacau. Avui formen part, evidentment, de la nostra cuina, però no formaven part de les cuines europees abans dels contactes amb Amèrica. La cultura viatja, incorpora, transforma, oblida unes coses, en conserva unes altres i en crea de noves.

Per això és tan difícil dir exactament d'on ve la cultura o d'on ve una cultura. Una cançó pot tenir moltes capes, una recepta també. Una paraula, una festa, una ciutat, una llengua poden tenir moltes capes. Podem trobar influències de molts llocs i de moltes èpoques. El flamenc, el jazz, el rock, el hip-hop, la cuina mediterrània, les llengües que parlem... Tot això també és el resultat de diferents contactes, de contactes que s'han anat donant durant els anys. Potser, per tant, l'autenticitat no vol dir necessàriament que una cosa no hagi canviat mai i que no hagi de canviar mai en el futur. Pot voler dir també que ha estat capaç de transformar-se. La cultura no és només herència, també és contacte.

Chan Chan, de Buena Vista Social Club, que és una cançó que també està nascuda de la, és nascuda de la vida quotidiana, dels records, de les barreges, de les històries que passen de boca en boca. Compay Segundo va convertir una petita història popular en una cançó que avui és patrimoni de molta gent. Per tant, com dèiem, la cultura també està feta, o moltes vegades, o essencialment, gairebé està feta també de barreges. Quantes llengües, per exemple, sentim avui pels carrers? Quantes maneres diferents hi ha de cuinar, de celebrar, d'entendre la família? Quantes músiques? Quantes paraules que venen de lluny i que avui ja formen part de la nostra manera de parlar? Quantes persones han arribat a Tordera amb una història cultural diferent? I quantes coses d'aquestes històries ja formen part, sense que gairebé ens n'adonem, del nostre paisatge habitual? A les escoles, als bars, als mercats, als carrers, a les cases, als mòbils. La cultura no és una cosa que passa lluny. Està passant ara mateix, també aquí. I tornem una altra vegada a la pregunta que ens fèiem al començament. Cal ser conscient que estem fent cultura perquè allò que fem esdevingui, finalment, cultura? Doncs potser no, almenys potser no necessàriament. Potser la cultura també és el resultat de moltes coses que fem sense pensar, o almenys sense pensar amb aquesta perspectiva de futur. Quan ensenyem una recepta, quan expliquem una història, quan inventem una paraula, quan cantem una cançó a un nen, quan celebrem una festa, o quan deixem de celebrar-la, quan canviem una tradició, quan en creem una de nova, no cal dir, no cal pensar, no cal ser conscient de si estem fent cultura. Per fer cultura, de la mateixa manera que no cal dir ara estic fent història per formar part de la història.

I aquí hi ha potser la clau d'aquesta secció, del marge, no tant en allò que fem, sinó en com ens ho mirem. Una àvia que ensenya una recepta pot pensar simplement que està cuinant, el nostre antropòleg de confiança, i pot veure una forma de transmissió cultural. Algú que ve de fora i pot veure una tradició. I d'aquí a 100 anys, un historiador pot veure-hi un document sobre una manera de viure. La mateixa acció, 3 o 4 mirades diferents. Potser això és el marge. Mirar-nos allò que tenim tan a prop i que justament per això, massa sovint, ens passa desapercebut.

La cultura també és això. Un paisatge que construïm mentre vivim, fet de paraules, de gestos, de menjars, de cançons, de memòria, de silencis, de maneres d'estimar, de maneres de celebrar, de coses que repetim i de coses que canviem. La cultura no és només allò que ens diferencia dels altres, també és allò que ens permet reconèixer-nos. I potser mirar com viuen els altres ens pot ajudar a veure per primera vegada com vivim nosaltres. Potser aquest és el veritable viatge. No anar a buscar cultures diferents, sinó descobrir que nosaltres també vivim i formem part d'una cultura. I d'aquí ens surt la pregunta pel proper programa. Si la cultura canvia constantment, què passa amb allò que decidim conservar? Quan una tradició deixa de ser una cosa que simplement fem i passa a ser una cosa que decidim conservar, qui ho decideix? I què passa amb allò que decidim no conservar, per tant, amb allò que deixem enrere? D'aquí 15 dies us esperem de nou al marge per seguir fent-nos preguntes i qui sap si respondran alguna.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
2: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
1: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
2: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
1: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
4: No! Primer has de fer la digestió!
3: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
6: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: 107.1 FM.
7: I després d'aquesta visió des del marge que ens porta en Josep Llorenç i que ens fa reflexionar i que ens permet veure-ho tot d'una manera més àmplia, seguirem amb més cultura i ara amb el bocí de saviesa que ens porta Antoni López i que ens explica com veien el món els pensadors antics, els filòsofs de tota la vida, els clàssics, i podem també comprovar que moltes de les seves, dels seus pensaments, doncs, encara són vigents avui en dia. Anem cap a filosofia amb el bocí de saviesa d'Antoni López.

Bona tarda, Dolors. Bona tarda, Josep Llorenç. Bona tarda, Carla. Avui, a l'espai d'altres bandes, cultura, un bussi de saviesa, soc Toni López i portem el problema dels universals, que el va plantejar, el va portar a la palestra, el va fer palès Porfiri. Porfiri és un filòsof nascut al 234 després de Crist i traspassat al 305 després de Crist. Deia Porfiri: com hem de considerar termes o conceptes que tenen usos genèrics com vermell, tigre o número? Això és el que els filòsofs anomenen el problema dels universals. El primer filòsof que va plantejar directament aquest problema fou el neoplatònic Porfiri. El nom real de Porfiri era Malcus, rei, però l'anomenaven Porfiri, vestit de púrpura, per procedir de la ciutat fenícia de Tir, famosa pels seus tints púrpures. Estudià a l'Acadèmia de Plató, a Atenes, i més tard a Roma, amb el gran filòsof del seu temps, Plotí, fundador del neoplatonisme. Porfiri fou un neoplatònic entregat. Escrigué una biografia de Plotí i edità la seva obra més important, les Eneides. També fou un gran admirador d'Aristòtil i escrigué una introducció a la lògica aristotèlica anomenada Isagoge, introducció, que dos segles més tard el filòsof romà Boècia va traduir al llatí i es convertí en un llibre de text universal durant 1000 anys. Ja en el primer pàrraf de Isagoge plantejar el problema dels universals d'una manera que es convertia en el cànon de futurs debats. Preguntar: els universals, ja han dit que són la idea de vermell, la idea de tigre o de número, o són idees o són coses, no ho sabem, cal estudiar-ho. Diu: els universals existeixen fora de la ment o són només conceptes? Si existeixen, són materials o immaterials? Si són immaterials, existeixen en els objectes físics o se separen d'ells? Porfiri plantejà aquesta

formes de Plató a la ment de Déu. Altres filòsofs donaren diferents solucions. Els anomenats nominalistes, com George Berkeley, nascut al 1685 i traspassat al 1753, i Joan Stuart Mill, 1806-1873, negaren que els conceptes generals o universals existien. Segons Mill, no hi ha res general excepte els noms. Altres filòsofs, els ultrarealistes, donen suport a la realitat dels universals com substàncies que existien fora de la ment. La majoria dels filòsofs, realistes moderats o conceptualistes, han sostingut idees a mig camí entre les dues posicions. Bé, doncs aquest és el tema d'avui. En què consisteix els universals? Estan fora de la ment? Són estructures de la nostra ment per entendre les coses? Són la manera de veure les coses que tenim els humans sobre el fenomen? I aquest és un debat que no s'acabarà mai i que espero que us hagi agradat. Preguntem-nos, conceptes com veritat, justícia, existeixen fora de la nostra ment? A reveure!

Bé, doncs ja anem a la tercera banda, arribem a la tercera banda de la tarda, de tres bandes, hem fet el medi ambient, sobretot avui, hem anat a Cultura amb en Josep Llorenç i amb en Toni López, i ara toca tecnologia, i portarem notícies curioses. Tenim algunes, com per exemple, que ja suposem que a aquestes alçades tothom haurà trobat ja el catàleg d'IKEA a la seva bústia, o no, però d'alguna manera potser hi hem pogut accedir. Però la notícia és que va acompanyat de IKEA Place, una app de realitat augmentada perquè puguem veure com quedaria el sofà en aquella paret o l'armari en aquell racó. Ja el 2013, IKEA va fer algunes proves de realitat augmentada amb el seu catàleg, però només funcionava en alguns dels mobles i el funcionament era molt complicat. Ara, gràcies al lligam que han fet amb Apple, només caldrà enfocar el mòbil al lloc on es voldria posar el moble, triar-lo i posicionar-lo dins de l'habitació per veure'n l'efecte. El vídeo mostra com és de senzill. Per ara, només funcionarà en mòbil iOS, però s'espera que hi hagi una versió per Android. Doncs bé, de moment, això, ens ho posen molt i molt fàcil els d'IKEA. Anem a una altra curiositat. El 12 de setembre, el robot Yumi va dirigir la Filarmònica de Lucca, Itàlia, amb el tenor Andrea Bocelli al Teatre Verdi de Pisa. Va ser la inauguració del Festival de Robòtica de la ciutat italiana. Segons Andrea Colombini, el director de l'orquestra, treballar amb el robot, o més aviat, amb els tècnics que el programaven, va ser un plaer. I la primera dificultat d'entendre els seus moviments es va resoldre fàcilment quan els músics es van acostumar a seguir-lo. El robot estava programat seguint la direcció de Colombini i durant la vetllada l'orquestra va tocar 18 temes, inclosa la Donem Mobile de Rigoletto, i els músics van comentar que l'experiència va ser interessant, però la direcció va ser, com dir-ho, un tant robòtica, impossible d'improvisar.

I Apple ha fet la seva tradicional presentació de novetats. I enguany, les novetats no eren només dispositius, sinó la mateixa seu de la companyia. Inauguraven l'auditori Steve Jobs amb una cerimònia de rècord al creador de la companyia de Cupertino. A més, van presentar, esclar, les novetats.

els iPhone, el Plus, el 8 Plus, i el X, creat per commemorar els 10 anys de la creació del primer iPhone, l'Apple Watch i l'Apple TV. Els titulars van anar, és clar, cap als nous iPhones, amb comentaris diversos en referència a la desaparició del botó d'inici, ja que el mòbil es desbloqueja amb un reconeixement de la cara de l'usuari. Aquesta tecnologia va fallar a la presentació i ha donat molt de joc a bromes i memes, i la preocupació per un mòbil que costarà més de 1.000 euros. Bé, doncs ens hi pensarem si el comprem, aquest mòbil. Aquí deixem, doncs, la nostra banda de tecnologia i també el programa. Esperem que hagueu passat una bona estona amb nosaltres i ens tornem a trobar la setmana que ve. Adéu-siau!

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Comencem l'informatiu explicant que Tordera manté la vigilància sobre rieres i camins després de noves pluges intenses. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, informa que els accessos a les urbanitzacions ja estan restablerts, però alerta que les rieres de Vallmanya, Orsavinyà, Vall de Maria i Gelpí són els punts de preocupació a aquesta hora.
2: Fer seguiment de les rieres, que ara és una mica el que ens preocupa, l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsavinyà, de Vallmaria, perquè quan trenquen ens provoquen afectacions a la part baixa i més inundable de Tordera, també a la banda de Sant Pere i a la GI-512 i fins i tot a la GI-600, com ens va passar ahir.
1: El cap de Tordera realitza la campanya d'immunització contra la bronquiolitis als nadons. La referent de vacunació a Tordera, Meritxell Pérez, explica que la vacuna contra el virus ha reduït un 80% els ingressos hospitalaris.
3: Fa com 3 anys que ha reduït, et diria que ha reduït un 80% de casos d'ingressos de una bronquiolitis. Els hospitals a l'octubre ja estaven plens d'ingressos, ara no.
1: La brigada municipal fa reparació del ferm i reposició de panots al centre urbà. Amb aquests treballs, el consistori busca millorar l'estat del ferm i garantir la seguretat i comoditat dels vianants i conductors en els punts més deteriorats de la via pública. Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis.
4: Doncs aquests dies la brigada està fent el canvi i reposició de panots o peces malmeses aquí a la via pública. Sobretot ara hem fet aquesta zona més al centre, però també hi ha diferents punts al municipi que anem canviant. És una de les feines rutinàries que fa la brigada que li ocupa.
1: I l'esplai de la gent gran de Tordera ret homenatge als seus socis més grans en una jornada festiva. L'entitat va reunir prop de 130 persones en una celebració ja tradicional. Els homenatjats van ser Maria Llurba i Jaume Ereste. Escoltem el president de l'esplai, en aquest cas, en Jordi Catalán.
5: Vam tindre, doncs, homenatjats a la Maria Llurba, que té 93 anys, però el mes que ve en fa 94, i el Jaume Ereste, que en té 96.
1: S'impulsa la digitalització del comerç local amb una xerrada sobre l'ús del mòbil als negocis. El Servei Local d'Ocupació organitza demà una sessió informativa per ajudar empreses, comerços i autònoms a treure més rendiment dels seus dispositius mòbils. Escoltem el regidor de Promoció Econòmica, Rafa Delgado.
6: Es tracta precisament un projecte d'inclusió digital en positiu. No parlem de bretxa, sinó d'incloure. Ja no tenim una bretxa d'edat ni de formació. És simplement que l'administració pública, la realitat, és digital, la forma de relacionar-se, i per tant hem d'acompanyar la gent. Per tant,
1: Pere Cot presentarà El Nom al Teatre Clavé el proper cap de setmana a les 7 de la tarda, una comèdia adaptada de Jordi Galzeran i dirigida per la Carla Barceló. L'escoltem.
7: Els personatges són un tant diferents i tracta sobre 5 amics que protagonitzen un sopar un tant, podríem dir, enrevessat, no? Mm-hmm.
1: En esports, el Club Futbol Tordera rasca un empat contra el Besalú, empat a 1, i l'Atlètic cau a Vilafant per 2-1. En futbol, els de Guillem Ferrer salven un punt en un duel exigent i amb polèmica a l'afegit. Escoltem l'entrenador tordarenc.
8: Bueno, un partit molt difícil, un partit molt dur, molt exigent. Cada pilota era perill, tant per un costat com per un altre. Jo, la primera part ens ha costat molt jugar, cada vegada que jugàvem ens robaven, cada vegada que jugàvem lluny no teníem res, cada vegada que jugàvem en lluny no passaven coses.
1: Mentre en el futbol sala, l'equip de l'Atlètic no pot mantenir l'avantatge inicial, tot i firmar una gran primera part, així ho valorava el tècnic Cristian Romero.
9: Bé, partit complicat per ser la primera jornada, ens toca un rival dur, però bueno, bones sensacions a la primera part i a continuar treballant.
1: Previsió del temps amb en Quim Serra.
10: Encara aquesta tarda es podia escapar algun ruixat, sembla que aquesta nit serà més tranquil·la i també demà al matí, però de cara a demà a la tarda tornarem a tenir precipitacions i els mapes ens indiquen que la nit de demà passat podíem tornar a tenir, doncs, precipitacions intenses aquí al Maresme. Després, de cara a dimecres, el temps ja milloraria de forma més clara. Tot això amb unes temperatures que, doncs, es mantenen relativament suaus pel que és l'època de l'any, amb una xafogor encara força marcada. Unes temperatures, però, que aniran a la baixa durant la recta final d'aquesta setmana.
1: informatiu que completarem amb espais habituals, plana comarcal, l'opinió, així com també les entrevistes amb les entitats, que avui, com ja hem avançat, amb l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'episodi de pluges intenses continua afectant Tordera després d'una nova tongada d'aigua. A primera hora del matí, l'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías, ha actualitzat la situació en una entrevista als serveis informatius, on ha destacat que l'estat de les rieres i els camins rurals concentra ara mateix tota l'atenció dels serveis municipals. Mejías ha estat especialment contundent en assenyalar que el seguiment de les rieres és una mica el que els preocupa en aquests moments. En concret, els tècnics municipals estan revisant l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsa-Vinyà i de Vall de Maria i de Gelpí, juntament amb el torrent de Mas d'en Gall, ja que quan aquestes es trenquen, provoquen afectacions greus a la part baixa i més inundable de Tordera, així com a la banda de Sant Pere i a les carreteres Girona 512 i Girona 600. Tot i que ahir la tarda les rieres havien baixat considerablement el seu cabal respecte al matí, la nova ploguda d'aquesta matinada ha obligat a tornar a fer una revisió completa de tots aquests cursos d'aigua. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
1: Fer seguiment de les rieres, que ara és una mica el que ens preocupa, l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsa-Vinyà, de Vallmaria, perquè quan trenquen ens provoquen afectacions a la part baixa i més inundable de Tordera, també a la banda de Sant Pere i a la GI 512 i fins i tot a la GI 600, com ens va passar ahir amb la riera de Gelpí i el torrent del Mas d'en Gall. Per tant, anirem seguint l'evolució de les rieres i també de la part més baixa de Tordera, que és on es concentra tota l'avinguda de grans plogudes de la banda de Sant Andreu i de la banda alta de Tordera.
0: Pel que fa als camins, l'alcaldessa ha confirmat que tots els accessos a les urbanitzacions que s'havien complicat durant el dia d'ahir van quedar restablerts al voltant de les 10 de la nit. És el cas de Sant Pere de Riu, tant per la banda de Pineda com per la de Tordera. Les zones de Can Soler, Cal Capità i Roca Rossa, així com el carrer principal de Tordera Parc i diversos camins rurals de Sant Daniel. No obstant això, Mejías ha advertit que les feines fetes ahir eren de caràcter preventiu i no solucions definitives.
1: Ahir, a última hora de la nit, a l'entorn de les 10 de la nit, tots els accessos que s'havien complicat més durant el dia, com per exemple els de Sant Pere de Riu i les zones de Can Soler, de Cal Capità i també de Roca Rossa, varen quedar accessibles. Estem parlant d'ahir a la nit, varen quedar accessibles tant a Sant Pere de Riu per la banda de Pineda com per la de Tordera i també els camins de Roca Rossa. Varen quedar també accessibles ja des del migdia el carrer el carrer principal de Tordera Parc i també es va actuar fins a última hora amb uns camins rurals de Sant Daniel. Aleshores, ara els que estan fent tant els tècnics com la gent de la brigada de Medi Rural és comprovar l'estat d'aquests camins i també comprovar l'estat de les rieres, que tot i que ahir havien baixat en gran mesura a la tarda, comparat amb la capacitat i amb el cabal que portaven al matí, sí que avui també estem fent una revisada de totes aquestes rieres.
0: Durant la jornada d'ahir també es van detectar murs descalçats en perill de col·lapse en diverses vivendes particulars. L'arquitecte municipal va fer les visites indicades pels bombers i es va actuar a Can Domènec sense necessitat d'evacuar. En canvi, a Àgora Parc i Sant Daniel es van haver d'evacuar dues famílies. Una es va quedar amb familiars i l'altra se li va oferir allotjament provisional. Aquests informes tècnics s'han de refer ara des de l'Ajuntament. L'única escola tancada avui és a Orsa-Vinyà, perquè no es podia garantir la seguretat de les famílies i el professorat per arribar-hi. La resta de centres educatius estan oberts i es consideren entorns segurs, tot i que es preveu que l'activitat acadèmica es vegi afectada per la dificultat de mobilitat d'alguns docents. Us informen també a aquesta hora des de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva. Ens informen que el servei d'urgències a l'Hospital de Blanes ja està plenament operatiu i ha recuperat la totalitat de la seva activitat. Pel que fa al servei de diagnòstic per la imatge, va recuperant progressivament la normalitat i l'activitat a mesura que es van fent les comprovacions tècniques dels aparells. I recordem, com obríem aquest informatiu, que a l'última hora ens porta aquest nou avís, aquest nou S-alert que hem rebut a pocs minuts abans de les 10 del matí per part de Protecció Civil i el CECAT, avisant de pluges torrencials fins a les 2 del migdia d'avui dilluns. En aquest sentit, informen que cal evitar desplaçaments innecessaris i no acostar-se a rius, rieres, barrancs ni baixar soterranis. Pugeu a pisos superiors si entra aigua. En cas de risc, cal contactar al 112. Una jornada on també és notícia que el Cap Tordera ja està immunitzant contra la bronquiolitis als nadons. La campanya contra el virus respiratori sincical s'administra a tots els nadons nascuts entre l'abril d'aquest any i el setembre. La referent de vacunació del Cap, Meritxell Pérez, ha destacat l'eficàcia d'aquesta mesura que ja fa 3 anys que s'aplica. La professional assegura que han reduït un 80% de casos d'ingressos de bronquiolitis en els darrers 3 anys.
2: Llavors, què fem? Els hi posem aquest anticòs per evitar que arribin a fer la malaltia. Que ho agafen i agafen un constipat de moquitos aquí al nas? Bueno, farem el rentatge, vindreu, farem el que hàgim de fer, vale? Però si no se'ns complica amb una bronquiolitis, que vol dir que ens baixa cap al pit, no passa res, anem bé. Què passava fins ara? Tots aquests nens acabaven ingressats, la majoria. Per què? Perquè com no tens un tractament, el nen no sap treure el moc, fas rentats amb el nas, però segueix estossegant i els costa respirar. És ingressos hospitalaris. Amb la vacuna aquesta que posem, ens hem estalviat això. I fa com 3 anys que ha reduït, et diria que ha reduït un 80% de casos d'ingressos d'una bronquiolitis. Els hospitals a l'octubre ja estaven plens d'ingressos, ara no.
0: Des del CAP recorden que la bronquiolitis és una malaltia viral per la qual no existeix tractament específic més enllà del simptomàtic. I la Brigada Municipal de Tordera està duent a terme aquests dies treballs de manteniment a la via pública, centrats en el canvi i la reposició de panots i peces malmeses. Així ho ha explicat la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés, qui ha detallat que les actuacions s'han iniciat a la zona més cèntrica del municipi, tot i que també s'està atenent diferents punts del terme municipal. Segons Vergés, es tracta d'una de les feines rutinàries que assumeix la Brigada Municipal i l'objectiu ara és fer aquesta batuda pels carrers del centre. Un cop completada aquesta primera fase, està previst que una empresa externa s'incorpori per acabar d'actuar a altres zones també on cal intervenir.
3: Doncs aquests dies la brigada està fent el canvi i reposició de panots o peces malmeses aquí a la via pública. Sobretot ara hem fet aquesta zona més al centre, però també hi ha diferents punts al municipi que anem canviant. És una de les feines rutinàries que fa la brigada que li ocupa. I bé, i la idea és ara fer aquesta batuda pels carrers del centre i després amb l'ajut d'una empresa externa doncs acabar de fer altres zones, ja que bueno, hi ha diferents punts on cal actuar.
0: Amb aquests treballs, el consistori busca millorar l'estat del ferm i garantir la seguretat i la comoditat dels vianants i conductors en els punts més deteriorats de la via pública.

0: L'esplai de la gent gran de Tordera va celebrar el passat divendres el seu tradicional homenatge als dos socis de més edat de l'entitat en un acte senzill que va reunir prop de 130 persones. En aquesta edició, els homenatjats van ser Maria Llurba, que el mes que ve celebrarà el seu 94è aniversari, i en Jaume Ereste, amb 96 anys. L'acte principal va tenir una durada aproximada de 3/4 d'hora, va comptar amb les paraules de l'alcaldessa Elisabet Mejías, com també del president de l'esplai, Jordi Catalán, encarregat de fer la presentació dels homenatjats. Seguidament, els assistents van gaudir d'una hora i mitja de concert a càrrec de l'orquestra Calidae, que van interpretar un repertori de música tradicional molt apreciat per la gent gran. Escoltem el president de l'esplai, Jordi Catalán.
1: Vam celebrar una festa que ja és tradicional, que és l'homenatge que fem als socis més grans. Aleshores, ahir vam tindre, doncs, homenatjats a la Maria Llurba, que té 93 anys, però el mes que ve en fa 94, i el Jaume Ereste, que en té 96. Va ser una festa molt senzilla, com totes les que procurem fer per no atabalar gaire els avis.
0: Una activitat que va acabar amb un berenar, que van compartir a l'esplai els homenatjats, a les seves famílies i també als membres de les persones assistents a l'acte. Demà dimarts, 6 d'octubre, el teixit econòmic de Tordera té una cita ineludible. Sota el lema "La IA, vella, valla pena pel meu negoci", l'Ajuntament, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ha convocat una xerrada dirigida específicament a empreses, comerços i persones autònomes. L'objectiu principal d'aquesta sessió és explorar com la intel·ligència artificial i les noves tecnologies aplicades als dispositius mòbils poden esdevenir eines claus per millorar la competitivitat i la gestió diària dels petits negocis. El regidor de Promoció Econòmica, Rafa Delgado, recorda que el compromís de l'administració és acompanyar la societat amb les noves eines digitals.
2: Es tracta precisament un projecte d'inclusió digital en positiu. No parlem de bretxa, sinó d'incloure. Ja no tenim una bretxa d'edat ni de formació, és simplement que l'administració pública, la realitat és digital, la forma de relacionar-se, i per tant hem d'acompanyar la gent. Per tant,
0: la xerrada serà demà a 10:45 al local del Servei Local d'Ocupació, al camí Ral 174. Els interessats a assistir-hi o demanar més informació poden posar-se en contacte amb el correu electrònic promocioeconomica@tordera.cat o bé trucant al 93 765 0414. I l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot ja té a punt la seva nova producció, que s'estrenarà al Teatre Claver el dissabte 10 i el diumenge 11 d'octubre a les 7 de la tarda. Es tracta de la comèdia El Nom, una adaptació de l'autor Jordi Galceran a partir del text original francès, que té una durada d'una hora i mitja. Aquesta producció suposa el debut de Carla Barceló, secretari de la Junta de l'entitat, com a directora d'una obra de teatre completa, després d'haver dirigit anteriorment petites escenes i fragments dels musicals d'anys anteriors. L'argument de l'obra gira al voltant d'un sopar entre 5 amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets. La trama combina la pròpia comèdia amb caràcter marcat i amb un gran ventall de sentiments que posaran a prova la relació entre els protagonistes. Escoltem a Carla Barceló.
3: Ens distanciem una mica d'aquesta proposta, doncs, més densa, per fer una comèdia també amb menys volum d'actors. És a dir, intentem fer una proposta molt diferent. Crec que també l'hem mirat de cuidar perquè puguem mantenir una mica el nivell que s'espera de nosaltres després del que vam plantejar l'any passat, i a veure si també, doncs, captiva el públic de la mateixa manera.
0: Després de propostes anteriors, la companyia aposta per, en aquesta ocasió, per un format més fresc i amb un repartiment més reduït. Les entrades ja són disponibles a la web del Teatre Claver al preu de 8 € per persona.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Anem a fer el repàs esportiu del cap de setmana. El Club Futbol Tordera ha sumat un punt al Camp Municipal d'Esports en la tercera jornada després d'empatar un contra el Besalú. En un partit condicionat per la pluja, l'equip visitant va colpejar primer. A la mitja hora de joc van executar un gran llançament de falta directa des de la frontal que va netejar l'escaire. A la represa, els homes de Guillem Ferrer van fer un pas endavant guanyant possessió i intensitat. La insistència va donar els seus fruits al minut 53, quan Àlex Sánchez va transformar amb seguretat un penal per situar l'empat al marcador. L'enfrontament va entrar en una fase de joc vertical i trencat en tots dos conjunts que van tenir opcions d'endur-se la victòria. Tanmateix, el tram final va estar marcat per una forta indignació a la graderia i a la banqueta tordarenca a causa de les decisions arbitrals. L'equip local va reclamar una possible targeta vermella perdonada a un defensor del Besalú sent l'últim home, i un penal clamorós sobre Adrià Casanovas en temps afegit que el col·legiat va ometre. Tot i això, Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, li va treure importància i valorava d'aquesta manera el partit.
2: Bueno, un partit molt difícil, un partit molt dur, molt exigent. Cada pilota era perill, tant per un costat com per un altre. La primera part ens ha costat, molt jugar, cada vegada que jugàvem ens robaven, cada vegada que jugàvem lluny no teníem res, cada vegada que jugàvem en lluny no passaven coses. La segona part, doncs, crec que l'equip ha fet un pas endavant, ells potser un pas enrere perquè guanyaven el partit, i després ens hem trobat amb el penal, i bueno, crec que després el partit ja s'ha convertit en corre-calles i d'això. Bueno, un partit de segona catalana, i crec que ens està costant una mica.
1: Amb aquest empat, el Club Futbol Tordera suma 4 punts de 9 possibles abans de visitar el camp del Bescanó la pròxima jornada. D'altra banda, l'Atlètic Club Tordera no va poder puntuar en el seu primer partit oficial a la Lliga Preferent de Futbol Sala, caient per la mínima, 2-1 a la pista del Vilafant. L'equip dirigit per Cristian Romero va signar una primera meitat excel·lent, mostrant-se molt sòlid en defensa i efectiu en la pressió. Aquesta bona dinàmica es va traduir amb un 0-1 al minut 10, obra de Pau Bou, després d'una gran rematada a la sortida d'un córner. A la segona part, l'escenari va canviar radicalment. El Vilafant va prémer l'accelerador, augmentant el ritme i trobant les esquerdes en la defensa tordarenca. Després d'igualar el partit, els locals van aprofitar el seu moment per consumar la remuntada amb un gol a les acaballes de l'enfrontament. Tal com va explicar el tècnic Cristian Romero, al final del partit es queda amb un domini de la primera part.
3: Bé, partit complicat per ser la primera jornada, ens toca un rival dur. Molt bona primera part, tenim control, anem guanyant el marcador i bueno, sortim, comencem a fer rotacions, ens fan l'1-1, el 2-1 en una jugada d'un xut aïllat, però bueno, bones sensacions a la primera part i a continuar treballant.
1: Malgrat la derrota, els tordarencs deixen bones sensacions competitives de cara a la pròxima jornada, on rebran el Font Coberta a casa. Podeu recuperar el partit del Club Futbol Tordera al canal principal de YouTube de Ràdio Tordera i el partit de l'Atlètic Club Tordera en el segon canal. I tota la informació esportiva, com cada dia, ampliada a partir de les 8 de la tarda dins el show diari de Ràdio Tordera.

0: Anem per més notícies. La Generalitat preveu activar a principis del 2027 la compra conjunta d'habitatges amb ciutadans de més de 40 anys. Aquest nou mecanisme té una dotació de 100 milions d'euros ampliables i calcula adquirir uns 2.000 pisos. La mesura s'afegeix a l'ampliació dels préstecs d'emancipació per a joves i la creació d'un fons de 25 milions d'euros per comprar pisos en cas de desnonaments. Ens ho amplia en la següent notícia, Esther Minguell.
1: Un de cada quatre habitatges protegits del Pla 50.000 ja estan fets. Són 12.500 i 2.000 hi arriben a través dels préstecs d'emancipació al primer habitatge per a joves, que ara s'amplien i inclouran també obres de rehabilitació per ajudar a comprar construccions antigues. I pels més de 40 anys, aquesta nova opció, compartir hipoteca amb el govern i viure-hi com a propietari durant 50 anys. Sílvia Paner, que és consellera de Territori i Habitatge.
2: Què estem és activant aquestes classes mitges treballadores perquè siguin propietàries i tinguin l'estabilitat i la tranquil·litat d'aquest pis i ens ajudin d'alguna manera a aquest treball que estem fent des de la Generalitat de tanteig i retracte. Jo m'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
1: Aquesta eina s'afegeix a la compra preferent d'habitatge a unes operacions en què el govern ha invertit ja 400 milions d'euros.
0: El mes de setembre ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions i els desocupats van créixer fins als 330.000 persones. David Navarro ens ho explica.
3: Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
4: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provinents del procés de regularització.
3: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
5: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
3: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
0: Anem a parlar del temps, de la previsió meteorològica de cara a les properes hores i jornades. Els detalls d'en Joaquim Serrà.
6: De fet, cap al vespre, propera nit, podia tornar a caure alguna gotellada. Sembla, però, que demà començaríem el dia amb una situació doncs, molt més tranquil·la, més assolellada, però cap a la tarda, altre cop, arribaran núvols i algunes precipitacions. Fins i tot, els models ens indiquen que la nit de demà passat, la nit de dimarts a dimecres, tornaríem a tenir aiguats, alguns d'ells intensos, importants, aquí a la comarca. Per tant, ho haurem d'anar seguint. Una situació típicament de tardor que de moment no ens vol abandonar del tot. A partir de dimecres sí que la situació ja millora de forma més clara, amb obertura de grans clarianes i amb unes temperatures que de nit baixarien una mica, però de dia es tornarien a fer força suaus, dintre però de la normalitat per l'època de l'any. El vent de les properes hores en general, feble, vent que bufarà de mar cap a terra, també de cara a demà, i dimecres entraria vent de garbí del sud-oest, que serà molt moderat i que serà l'encarregat de fer que es netegi força el cel de nuvolositat a mesura que avanci el dia, i això després dels aiguats que esperem la nit de dimarts a dimecres. Les temperatures, com ja hem dit, avui i demà sense grans canvis, en general amb un ambient suau i amb força xafogor, malgrat els núvols i les precipitacions. De cara a la recta final d'aquesta setmana, tot apunta que les temperatures baixaran de forma més clara.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres una nova convidada. Tenim la secretària de la Junta de Peracot, la Carla Barceló. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Aprofitem per parlar amb ella perquè d'aquí poquet tindrem una nova representació d'aquesta entitat on Peracot doncs, ens presentarà una novetat. En parlarem amb ella tots els detalls. Abans, però, hem de comentar també que, a més de secretària, seràs directora d'aquesta nova producció.
2: Exacte, sí, aquest any lidero el projecte de l'octubre i em fa especial il·lusió.
1: Doncs parlem, sense perdre més temps, sobre aquesta obra. Què ens podrem trobar? De què tractarà una miqueta el que podem trobar?
2: Bé, la proposta és una mica distant a la que vam veure l'any passat. Recordo que vam fer Carpe Diem, que era l'adaptació del Club dels Poetes Morts. Veníem d'una dramaturgia dramàtica, de fet, i crec que va ser molt potent i la proposta era realment encisadora i crec que el públic així ho va rebre. I aquest any ens distanciem una mica d'aquesta proposta doncs, més densa per fer una comèdia també amb menys volum d'actors. És a dir, intentem fer una proposta molt diferent. Crec que també l'hem mirat de cuidar perquè puguem mantenir una mica el nivell que s'espera de nosaltres després del que vam plantejar l'any passat i a veure si també doncs, captiva el públic de la mateixa manera.
1: És una adaptació, per tant, em deies abans, de Jordi Galzeran?
2: Exacte, sí, és una adaptació d'una obra francesa que era... és això, l'han adaptat, els personatges són un tant diferents i és una comèdia que es diu El nom, adaptada per en Jordi, exactament, i tracta sobre cinc amics que protagonitzen un sopar un tant, podríem dir, enrevessat, no?
1: Per tant, per això comentaves això de que potser no sou tants actors i es cuida una mica més el detall amb aquesta... petit grup de persones.
2: Exactament, ens trobem que l'escenari no canvia tampoc, la situació sempre és el menjador d'una casa al Born de Barcelona i hi ha dos protagonistes, bé, de fet els cinc actors principals són protagonistes, però hi ha una parella que convida a tres amics a casa i això desencadena un sopar tan distret.
1: No parlarem més per no fer avenços de l'obra. Et volia preguntar per això, has estat directora d'aquesta producció, no sé si és la primera vegada que ho ets, però en tot cas, com ha anat una mica aquest procés?
2: Bé, sí que havia fet algun projecte, Pastorets, anys anteriors, siguent professora de l'escola de formació de set de dansa, havia tingut l'oportunitat de liderar escenes i aspectes diversos durant els musicals i així, però tenir la responsabilitat de tota una obra d'aquest caire no ho havia fet i des d'aquí vull donar les gràcies de fet a la Junta de Peracot, a la Gisela i en Xavi que van ser ells qui em van animar a fer-ho. Suposo que algú com jo, que des de ben petita s'estima tant la cultura, té respecte a que aquestes coses no surtin bé i jo sentia molta responsabilitat al principi de fer-ho i la segueixo sentint, però m'he sentit molt ben acompanyada, en tot moment molt recolzada i crec que ha sigut un projecte molt bonic per començar a endinsar-me en aquest aspecte de direcció, no? Que al final normalment jo em sento més còmoda dalt de l'escenari sentint-me guiada per unes directrius ja esmentades anteriorment.
1: Deies que això, que sereu un grupet reduït en comparació a altres produccions. Tu com a directora, com ha estat portar aquest grupet? Perquè entenc que potser no és el mateix portar menys gent com una gran representació.
2: Exacte, és una cosa molt diferent als musicals que ens trobem cada dalt de l'escenari i participa un volum tan gran de gent. És això, cinc actors que tota l'estona estan dalt de l'escenari pràcticament i suposo que també és això el que m'ha fet confiar en el projecte des d'un principi, poder saber que estava treballant amb un grup reduït de persones, que tot era molt més tranquil, quedava a casa i tot això m'ha ajudat també a desenvolupar-me una mica més. Ha sigut fàcil, tot i que hem hagut de liderar una altra vegada, com sempre, amb els grups amateurs, amb situacions familiars, laborals, socials, i això sempre passa, però és una cosa que tu saps prèviament, així que t'hi adaptes des d'un inici. Crec que ha sigut molt bonic, en tot moment tots hem entès molt la situació de tothom, tenim persones com en Xavi Mercader, que venen des de Barcelona per fer-ho. Llavors s'agraeix moltíssim que vulguin participar en un projecte així, i en tot moment hem intentat respectar els horaris de tothom i les situacions de tothom perquè això pogués sortir i tothom sobretot no es desencantés del projecte. A vegades passa que com que has de dedicar més hores de les que pots o has de fer més esforços dels que tens, et desencantes una mica i de cop i volta perds la motivació, i en tot moment era el que jo no volia que passés. Llavors hem intentat potser anar més tranquils, fer menys assajos dels que una altra producció podria assumir, però fer-ho d'alguna manera que tothom es sentís còmode.
1: Parlant d'aquesta mateixa obra, el nom, comentaves precisament, quan podrem veure el nom i on, sobretot?
2: El nom es representarà els dies 10 i 11 d'octubre, el dissabte i el diumenge d'aquesta setmana, al Teatre Claver, a les 7 de la tarda. I ara a partir de dilluns podrem començar els assajos generals, que en tenim moltes ganes per començar a situar-nos i nosaltres també veure com funciona l'escenografia que hem preparat.
1: I les entrades estan ja disponibles? O...
2: Les entrades estan disponibles a la web del Teatre Claver, també es poden comprar presencialment una hora abans, també abans de la funció. Nosaltres recomanem, també perquè nosaltres ens fem una idea del públic que tindrem, que es comprin prèviament per la web del Teatre Claver, repeteixo, i es poden comprar dels dos dies, i crec que les entrades tenen un cost de 8 euros els dos dies també.
1: Molt bé, hem parlat d'aquesta obra també, també et volia preguntar sobre què passarà després d'aquesta 10 i 11 d'octubre, deies?
2: Exacte.
1: Doncs què passarà després d'aquest 10 i 11 d'octubre, si hi ha alguna cosa preparada, més enllà d'obres de teatre també, com la resta d'activitats?
2: Bé, Pere Cot sempre ha sigut una entitat molt arrelada al poble i a tot el que té a veure amb la cultura de la vila. Els pròxims projectes que tenim en ment són Pastorets, que aquest any és una representació un tant diferent. No em vull avançar per no vull fer cap spoiler, però dirigeix una altra persona, una figura molt jove de l'entitat, cosa que em fa especialment feliç, de que els joves comencem a liderar aquest tipus de projectes. És l'Eva Sala, i les representacions tampoc em vull avançar, però crec que són el dia 27 i el 6 de gener, tot i així ja ho comentaran, i suposo que ens trobareu també en el campament reial, que sempre intentem també ajudar les majestats a que tot surti bonic i màgic, i després començarem a preparar les fires del Ram i etc. per agafar amb forces aquest estiu un nou musical.
1: Doncs presència a diferents llocs i moments d'aquests propers mesos. Ja per acabar, també volia parlar d'aquests 10 anys de Set de Dansa, que es va celebrar ara fa poquets dies. No sé com es va viure també aquesta jornada de celebració, si va haver-hi bona assistència, si us ho vau passar bé, com va anar una mica?
2: Bé, en tot moment va ser un acte molt màgic, molt bonic, de recordar que portem 10 anys mirant de que les generacions es formin de la millor manera. El projecte de Set de Dansa és fruit de la Gisela, que és una persona que estima i cuida moltíssim les arts escèniques, i crec que això és el que nosaltres intentarem transmetre des de l'equip de formació. Crec que el més important, a part d'intentar transmetre doncs, els coneixements que nosaltres sabem sobre les arts escèniques, és transmetre aquest amor que nosaltres sentim per la cultura, i crec que d'això es nodreix Set de Dansa, i per això crec que 10 anys són tan sols el mer inici d'aquest recorregut. Va ser una jornada molt bonica, vam poder gaudir a Masterclass per veure noves cares, noves idees del projecte. Després, a la tarda, vam poder gaudir d'activitats pels més menuts, poder riure tots plegats, fer una cosa molt més desenfadada per agafar amb forces el sopar, que ens vam trobar doncs, gent de totes les generacions que han anat passant durant aquests 10 anys, i gaudir tots plegats, que és el que més de gust ens venia.
1: Doncs felicitem també des de Ràdio Tordera a Set de Dansa. I ja per acabar, no sé quin missatge voldries donar a la gent perquè vingui a veure aquesta obra de teatre, El Nom, aquest 10 i 11 d'octubre.
2: Jo crec que recolzar la cultura sempre ha de ser un motiu de pes perquè la gent s'apropi al teatre. Crec que hem de gaudir de que tenim un teatre preciós al nostre poble, recolzar les entitats que sense ànim de lucre intentem dia a dia que la cultura no es perdi, que la cultura sigui bonica. Crec que l'obra és una proposta realment encisadora, és una comèdia. Si tenim ganes de desconnectar un dissabte a la tarda, un diumenge a la tarda, crec que és la millor opció. Al final no cal pensar en res més, és seure's a la butaca, riure i deixar-nos gaudir pels 5 actors que tenim, que són realment molt bons, i això, i gaudir plegats.
1: Doncs, Carles, esperem que acabin d'anar molt bé aquests assajos generals ara ja sí al Teatre Clavé, i ens veurem doncs el proper 10 i 11 d'octubre al Teatre Clavé.
2: Moltíssimes gràcies, ens veiem al teatre.
1: I a vosaltres també, que us agraïm una setmana més, i ens trobem la propera setmana amb una altra entitat per conèixer.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. La vaga reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció d'ambdues formacions. La data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. De fet, milers de persones han sortit al carrer aquesta tarda després que el Congrés tombés els secrets Mari Carmen i que Pedro Sánchez hagi convocat eleccions. Tot i les fortes pluges que han afectat intensament l'entorn metropolità, milers de persones es manifesten a Barcelona pel dret a l'habitatge. La mobilització, que dissabte va ser jornada pel temporal, ha arrencat a la plaça Urquina, on des d'on els manifestants ha tornat a cridar a l'organització aquesta vaga general. I Salvador Illa ha alertat que demà dimarts a la tarda i dimecres pot haver pluges intenses a Catalunya i no ha descartat nous avisos a la població. Els mapes, ha dit, no anticipen un episodi com el del cap de setmana, però preveuen pertorbacions atlàntiques de naturalesa meteorològica diferent que també poden provocar pluja. El president de la Generalitat també ha parlat de les afectacions a la mobilitat i ha explicat que s'han pogut recuperar dues infraestructures clau pel funcionament del servei de Rodalies: el túnel de la plaça Catalunya de Barcelona, infraestructura que presta molt de servei a tot moltes línies, i que els tècnics de DIF han garantit que es pot circular amb seguretat pel túnel sobre el Besòs de la R1. A més, ha dit que a les 8, ara, en breu, podran tenir notícies de com queda el servei per demà. Escoltem Salvador Illa.
3: S'ha recuperat el túnel de plaça Catalunya, que és una infraestructura, un túnel clau per prestar el servei de Rodalies, perquè és un túnel passant de moltes de les línies de Rodalies. S'ha pogut recuperar, insisteixo, després de treballs per evacuar l'aigua que s'hi havia acumulat, i el pont sobre el riu Besòs de la R1 també és un pont que en aquest moment ens diuen que està en condicions de seguretat per poder ser utilitzat i, per tant, permet que en aquest tram la línia R1 funcioni.
2: Ha explicat Salvador Illa que encara hi ha 10.000 abonats sense subministrament elèctric. I el Festival Som Cinema de Lleida celebra del 21 al 25 d'octubre la 17a edició, que inclou la projecció de 57 pel·lícules, de les quals 31 a concurs, i amb dues estrenes absolutes. Els films que s'estrenaran són el llargmetratge Cos de vida, de Marc Comabella, i el documental Àngela, del lleidatà David Casals Roma.
0: A Ràdio Tordera.
4: A Ràdio Tordera.
0: El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts. D'avui dilluns 5 d'octubre comencem la setmana amb energia. Comencem per la setmana per explicar-vos tot el que ha passat els últims dies en el cap de setmana. Vinga, va! Jo sóc en Jordi Duran i acompanyeu-me durant aquest vespre, durant aquesta propera horeta, que com sabeu explicarem el que ha passat en el cap de setmana amb un també... bé, amb novetats de retransmissions, mai millor dit, perquè vam tenir la de l'Atlètic Club Tordera, que ja estem a que no va acabar en victòria. Però, vinga, va, anem a posar-nos una mica al dia, anem a entrar en continguts per explicar-vos realment què tindrem en el dia d'avui. Vinga, va!

Vinga, va, doncs us hem d'explicar que avui, com deia abans, comentarem una mica tot el que ha passat aquest cap de setmana en termes esportius. Comentarem, doncs, els dos partits, escoltarem els protagonistes, tant del Club Futbol Tordera, que els companys de les retransmissions van entrevistar tant el míster de l'equip visitant, el Besalú, com també el Guillem Ferrer. Òbviament, uns dos místers que tindrien les seves paraules davant de situacions polèmiques de l'àrbitre, que ja ho anirem a veure més tard, perquè també farem una mica d'aquest postpartit, us posarem el postpartit que vam fer. Com també escoltarem l'entrevista que va fer Joan Sabater, el locutor principal d'aquestes retransmissions de Futbol Sala de l'Atlètic Club Tordera, que el passat dissabte, coincidint amb horari del Club Futbol Tordera, van començar la Lliga, una Lliga de Futbol Sala preferent, una nova categoria que s'ha inventat la Federació, i el Tordera, doncs, està dins d'aquesta competició, una competició que va començar contra el Vilafant a casa seva, a domicili. El Tordera va començar guanyant, però va acabar perdent a part la mínima 1-2. Escoltarem les paraules del millor jugador del Tordera, també les de Cristian Romero, el tècnic del conjunt tordereny, i també el tècnic local, que també es va adreçar als micròfons de Ràdio Tordera amb en Joan, doncs, per valorar com havia anat el partit. Tot això i més en el dia d'avui, per tant, un programa ben complet i ben carregat d'informació, que no us despisteu en cap moment per saber de tot i més, per anar al cap de setmana amb tot el que hauries de saber en clau als esports torderencs. Vinga, va, nosaltres, que en primer lloc anem a passar a l'actualitat general. Llegirem una mica unes quantes notícies d'actualitat general. Després passarem a l'actualitat local, que ens ajudarà a entrar amb els continguts del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

Vinga, va. Ahir, tot i les pluges, es va jugar el clàssic del Barça femení, on l'equip culer va humillar les madridistes amb una golejada de rècord de 7-0. Claudia Pina m'ha marcat 4 gols de 7, gols d'un Barça que ha tornat a passar per sobre del Real Madrid. Per molt que Pere Romeu avisés que el clàssic d'aquest diumenge seria ultracompetit, la realitat sobre la gespa ha estat ben diferent. La diferència entre els dos clubs continua sent sideral i el Barça ha aconseguit la seva victòria més avoltada contra el Madrid, 7-0. Una Claudia Pina platòrica, ha firmat un pòquer i Graham Payor i Sidney també han marcat. Amb aquesta victòria, les blaugranes avantatgen a les blanques en 5 punts amb només 6 jornades. La maneta, abans del descans, i és que el Barça va començar el partit de la millor manera possible. En minut 4, Claudia Pina va estrenar el marcador amb un gol espectacular. Rodejada de futbolistes rivals, la catalana va ser capaç de desfer-se de la seva pressió i definir de forma magistral. Al quart d'hora de joc va arribar la jugada polèmica. Pere Romeu va demanar al VAR que revisés un possible penal per una clara agafada de samarreta sobre Sidney, però l'àrbitre ha mantingut la seva decisió després d'assistir a la pantalla. El Barça ha mantingut la intensitat i el segon gol ha arribat en el minut 28. Claudia Pina, molt atenta, ha aprofitat un rebot dins l'àrea per tornar a perforar la porteria contrària. I amb el Real Madrid encara estabornit, Pina ha firmat el seu hat-trick culminant a la perfecció una jugada iniciada per Esme Brooks des de la banda esquerra. Assistència de Traca i mocador de Patrick Guijarro. Huracà blaugrana, només un minut després el quart arribava al 4-0. Acció espectacular de Graham Hansen per sumar-se a una festa golejadora de la seva companya. El Barça no s'ha conformat amb els 4 gols d'avantatge de Pina i la platòrica ha aconseguit el pòquer amb un gol de Killer. Un 5-0, s'anaven al descans. Pajor, després de la segona meitat, tampoc podia faltar la seva cita amb el gol. La polonesa ha marcat el 6-0 amb una jugada també espectacular que feia. Pina ha estat ovacionada al Camp Nou quan ha sortit al camp en el minut 59. En el seu lloc ha entrat la 3 vegades pilota d'or Aitana Bonmatí. El Barça ha disposat d'ocasions per fer encara més gran la golejada i finalment Sidney, amb un xut increïble des de fora l'àrea, ha marcat el 7-0 definitiu. Més de 40.000 espectadors han gaudit d'aquest espectacle. Les blaugranes han guanyat 6 partits que han disputat a la Lliga i ja porten 5 punts d'avantatge sobre el Real Madrid en un partit en aquest clàssic que es va assolir el rècord d'assistència en un partit femení de la Lliga Femenina.

Aquesta és la notícia que ens arriba des de Barcelona, però és que les notícies de Real Madrid no en trobareu cap sobre aquest partit, perquè sobretot a Real Madrid Televisió, el Canal Blanc no va fer ni una referència al clàssic, en el seu informatiu. Un informatiu que sí que van haver-hi, òbviament, referències a la cantera, al bàsquet, al seu compromís, als compromisos internacionals dels madridistes, i on també va haver-hi un ampli reportatge per parlar dels àrbitres i concretament del cas Negreira del Barcelona. Però tot i això no va haver-hi ni un sol esment en el seu equip femení.

Comentar que també s'han fet ja el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei i uns emparellaments que ja han emparellat alguns equips catalans. Això sí, no ho ha fet el Real Madrid, el Barça, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid, que, com juguen la Supercopa d'Espanya, estan extens de competir fins a 700 de final. Anem a comentar els equips catalans, uns equips catalans que han costat de sortir les seves boles. El primer que ho ha fet ha sigut el Girona, que s'enfrontarà a un equip de tercera federació. Jugarà contra el Quarte. També, després, seguim amb aquests equips catalans, un espanyol que jugarà contra un equip de segona federació, Sestao River, i després seguirem amb el Sabadell de segona, de la Lliga Promotion, que s'enfrontarà un segona ref contra el Utebo. També el Sant Andreu contra el Manresa, aquest derbi català de primera ref contra segona ref. L'Europa, finalment, de primera federació, s'enfrontarà contra el Calamotxa de segona ref. Aquests són els enfrontaments d'aquests equips catalans i uns sortejos que estan fets amb criteri de proximitat geogràfica, amb quatre bombos, i que va estar una altra vegada amb aquest factor de camp per l'equip que menor categoria té. Uns partits que, amb clau reglament arbitral, no hi haurà VAR fins a la ronda d'octaus de final, i les suspensions d'amonestacions es portaran a terme amb tres cartolines grogues o una vermella.

Parlem ara una mica sobre el Barça i el Madrid, i és que ens arriben notícies del desafiament d'Mbappé al Madrid, deixa Mourinho a la intempèrie. Després de deixar-se veure en una discoteca durant la seva recuperació, el francès torna a l'acció amb un polèmic vídeo que han compartit a les seves xarxes socials. No és res nou aquesta temporada, sinó un capítol més de la sèrie més repetida al voltant del madridisme, i és que Kylian Mbappé ha tornat a ser protagonista negatiu per un vídeo que ell mateix ha compartit a les seves xarxes socials. Un vídeo que a priori no sembla rellevant, però que contradiu les línies vermelles que Mourinho va expressar per un futbolista fa menys de 10 dies. Va ser durant la gravació del podcast Bet i Drive quan l'entrenador portuguès va explicar algunes de les activitats que els futbolistes han d'evitar per la seva professió. Una d'elles, tot i que sembla surrealista, és anar amb bici. El motiu no és altre que la prohibició que alguns clubs posen als seus jugadors per evitar lesions fora dels terrenys de joc. Desafortunadament, un jugador de futbol no pot, i si ho fa, ha d'amagar-se del club. A mi no m'interessa el contracte que tinguin, m'interessa la forma com veus el teu treball. Si caus a la bici, potser et perds 3 partits, o potser et trenques una cama, o potser et fas un blau. Però aquest blau t'impedeix entrenar a un nivell top. Van ser les paraules del tècnic portuguès. Fa només no fa ni 10 dies d'aquestes paraules, i és que aquest diumenge Kylian Mbappé s'ha atrevit a compartir un vídeo a les seves xarxes socials en què se'l veu anant en bicicleta. Amb el cas posat, això sí, el francès mostra una actitud despreocupada mentre somriu en diverses ocasions a la càmera, i tot i això ve d'una lesió al genoll en França. Això sí, caldrà veure quina rebuda té Kylian Mbappé per part de l'afició blanca després d'aquest nou episodi de controvèrsia. Parlem del Barça, i és que Eric García és la gran novetat en el retorn dels entrenaments. El de Martorell, que va tornar abans d'hora a la selecció, s'ha entrenat amb normalitat, i Joan García, Rafinha i De Jong s'exerciten al marge. Eric García, que el 27 de setembre va abandonar la concentració per unes molèsties al genoll esquerre, s'ha reincorporat. El defensa Martorell s'ha exercitat aquest dilluns a la ciutat esportiva al mateix ritme que Chesney, Gavi, Gerard Martín, Gabriel Jesús, Brian Farinhas i Alejandro Valde. Per la seva banda, Joan García, Rafinha i De Jong han fet la feina individualitzada, segons el club ha informat. El porter de Sallent es recupera d'unes molèsties al seu genoll dret, que li van impedir disputar el partit contra Sevilla. L'atacant brasiler va tornar de la concentració de la seva selecció amb un petit edema muscular a la cuixa dreta, mentre que el migcampista neerlandès afronta la fase final de la recuperació amb una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. Hansi Flick espera recuperar progressivament en els propers dies els jugadors que han disputat partits amb les seves respectives seleccions durant la aturada internacional. El proper partit del Barça serà, ara sí que sí, aquest dissabte, 10 d'octubre, a 7:15 a casa contra el Getafe, en la represa de la competició lliguera.

0: El balanç del cap de setmana deixa que el Tordera, el Club Futbol Tordera, rasca un empat contra el Besalú i l'Atlètic cau contra el Vilafant per 2-1. Els de Guillem Ferrer salven un punt en un duel exigent i amb polèmica a l'afegit, mentre que el Futbol Sala no pot mantenir l'avantatge inicial, tot i firmar una gran primera part. El Club Futbol Tordera ha sumat un punt al Camp Municipal d'Esports en la tercera jornada després d'empatar 1 contra el Besalú. En el partit condicionat per la pluja, l'equip visitant va golpejar primer. A la mitja hora de joc van executar un gran llançament de falta directa des de la frontal, que va netejar l'escaire. A la represa, els homes de Guillem Ferrer van fer un pas al davant, guanyant possessió i intensitat. La insistència va donar els seus fruits en el minut 53, quan Àlex Sánchez va transformar amb seguretat un penal per situar l'empat al marcador. L'enfrontament va entrar en la seva fase de joc vertical i trencant tots els dos conjunts van tenir opcions d'endur-se la victòria. Tanmateix, el tram final va estar marcat per una forta indignació a la graderia i a la banqueta tordarenca a causa de les decisions arbitrals. L'equip local va reclamar una possible targeta vermella perdonada a un defensor del Besalú, sent l'últim home, i un penal clamorós sobre Adrià Casanovas en el temps afegit que el col·legiat va ometre. Tot i això, Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, li va treure importància i valorava d'aquesta manera el partit. Escoltem-lo.
1: I avui crec que hem après una mica el que ens trobarem a la segona catalana en molts camps, perquè al final molts equips juguen així també. El Besalú crec que té bons jugadors, però també ens trobarem en situacions de joc lluny, situacions de joc directe, situacions de segona jugada, i crec que en això doncs, hem de fer un pas endavant, perquè ens hi trobarem molts dies i hem de ser capaços de competir-lo bé fins al final, com crec que hem fet avui.
0: Amb aquest empat, el Club Futbol Tordera ja suma 4 punts de 9 possibles abans de visitar el camp del Bescanó la propera jornada. Canviem, anem al futbol sala, perquè l'Atlètic Club Tordera no va poder puntuar en el seu primer partit oficial a la Lliga Preferent de Futbol Sala, caient per la mínima 2-1 a la pista del Vilafant. L'equip dirigit per Cristian Romero va signar una primera meitat excel·lent, mostrant-se molt sòlid en defensa i efectiu en la pressió. Aquesta bona dinàmica els va traduir en el 0-1 al minut 10, obra de Pau Bou, després d'una gran rematada a la sortida d'un córner. A la segona part, l'escenari va canviar radicalment. El Vilafant va posar l'accelerador, augmentant el ritme i trobant les esquerdes de la defensa tordarenca. Després d'igualar el partit, els locals van aprofitar el seu moment per consumar la remuntada amb un gol a les acaballes de l'enfrontament. Tal com va explicar el tècnic Cristian Romero, al final del partit es queda amb el domini del seu equip a la primera part. Ara l'escoltem.
2: Bé, partit complicat per ser la primera jornada. Ens toca un rival dur. Molt bona primera part, tenim control, anem guanyant el marcador i bueno, sortim, començant a fer rotacions, ens fan l'1-1, el 2-1 en una jugada d'un xut aïllat, però bueno, bones sensacions a la primera part i a continuar treballant.
0: Malgrat la derrota, els tordarencs deixen bones sensacions competitives de cara a la pròxima jornada, on rebran el Fontcoberta a casa el proper dissabte. Recordeu que podeu recuperar el partit del Club Futbol Tordera al canal principal de YouTube de Ràdio Tordera i el partit de l'Atlètic Club Tordera, que està en el segon canal. A veure si aquest cap de setmana, tot i jugant el mateix dia, ja ho repassarem més tard, però a veure si podem tenir-ho els dos en el mateix canal. Vinga, va, nosaltres, ara sí que sí, anem a entrar amb els continguts del dia d'avui.

0: Vinga, abans anem a desplaçar el dissabte a la tarda, primer de tot, al Camp Municipal d'Esports, amb en Genís, amb en Pau, amb l'Ot, amb l'Agustí, amb tothom, amb en Damià també estava per allà, doncs per escoltar aquest postpartit. Ets a final del partit amb les entrevistes a l'entrenador rival i també en Guillem Ferrer i les valoracions que feien els nostres companys de les retransmissions. Per tant, anem a escoltar en Genís, anem a escoltar l'Ot, anem a escoltar en Pau, a veure com van sentir aquest empat just després de que en l'última jugada pràcticament creiessin que l'àrbitre hauria d'haver xiulat un penal favorable als torderencs. Vinga, va, els escoltem.
1: L'àrbitre diu que vestuaris, déu-n'hi-do quin nivell, déu-n'hi-do quin nivell, empat a casa del Tordera contra el Besalú, amb una actuació arbitral de justos. Deixem-ho així. Acaba el partit, un puntet per cada equip. Avui em sembla que tots els aficionats surten emprenyats amb una mateixa persona.
2: Tu ho has dit.
1: Déu-n'hi-do. Empat al Club Futbol Tordera, un puntet per cada equip. I amb això acaba la tercera jornada de Lliga. Gràcies. Pau, resum una mica d'aquest enfrontament.
2: Repassem estadístiques. Comencem pel Tordera, el qual ha tingut... el qual ha tingut 11 xuts a favor, els quals han aconseguit marcar un, que ha estat de penal per part d'Àlex Sánchez. 5 fortes de joc, la veritat, que no generaven gaire perill aquelles ocasions on els han generat, però bueno, al final són ocasions generades. 5 corners a favor que tampoc han generat gaire perill i 9 faltes, no ha estat un partit gaire agressiu per part del Tordera. Repassem ara per part del Besalú, el qual ha tingut 13 xuts, que també un ha acabat en gol a la primera part, 2 fores de joc, si no m'equivoco, 5 corners a favor, igual que el Tordera, i faltes, 16, de les quals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
1: Apa.
2: Han acabat en targeta i una en vermella, és a dir, 9 targetes grogues.
1: Déu-n'hi-do, quin repartiment de targetes, sí. Tot plegat, amb expulsió de l'entrenador, amb... targetes vàries per bé, un joc dur, sí. Més enllà dintre del futbol, un joc dur, però això, dins de termes, sense coses extraesportives, que això sí que no ens agrada veure-ho.
2: Exacte.
1: Doncs, déu-n'hi-do, així acaba aquest enfrontament, destacat per, errors arbitrals per amb dues bandes, una expulsió que hauria d'haver sigut pel Club Futbol Tordera, un penal que no s'ha xiulat ara al minut 90 a favor del Tordera, bé. Una mica de tot en aquesta segona part, on el Tordera, això sí, sumarà un puntet i amb això ja seran 4 de 9 possibles en aquesta inici de Lliga. Doncs aquest és el resum d'aquesta segona part. Procurem ara sí parlar amb el míster, si no m'equivoco, del Besalú. Genís, tot teu.
3: Doncs ja tenim l'entrenador del Club Esportiu Besalú. Nil, aprofito per preguntar-te una mica per potser la jugada més polèmica del partit, aquesta no vermella amb l'últim jugador. Com l'has vist aquesta jugada?
4: Sí, per mi, si em permet, Genís, la més polèmica és el penal inexistent, totalment inexistent, és una disputa aèria dins l'àrea, però és que és igual, és igual. Jo em centro en que l'equip ho ha donat tot. La que em dius tu... hi ha una falta que ens fan a camp nostre, muntem el contraatac, llei de l'avantatge, i al meu jugador li fan una falta ben feta pel central del Tordera per frenar, però se'n va, és l'últim home. I aquí Lich amb l'àrbit aprofita la doble situació per dir no, paro per al jugador que tapa, i així s'evita l'expulsió d'allà, i el línia no li diu res. Però de veritat, Genís, no vull centrar en Lichamp, perquè tant l'equip d'en Guillem al Tordera m'ha agradat molt com juguen a futbol, i nosaltres crec que a nivell d'intensitat els hi hem passat per sobre, i estic molt content amb això.
3: Doncs centrem-nos en futbol també fins ara. Si no m'equivoco, havíeu aconseguit un punt, us en porteu un altre punt, per tant, com han anat aquests primers partits de la temporada?
4: Som nouvinguts a la categoria, venim de tercera catalana, i ens pensàvem que... sent uns senyorets que anem tocant la pilota i jugant a futbol ens en sortiríem, i ja hem vist que el primer partit a casa ens remunten un 2-0 i acabem 2-2 i anem a Vidreres, i que el Vidreres aquí va perdre 5-2, crec que va guanyar el Tordera, anem a Vidreres pensant que som els amos i ens foten un correctiu al Vidreres, de joc, d'intensitat, de tot. Llavors hem volgut canviar la dinàmica i s'ha demostrat que ho fem, però fixa't lo difícil que és sumar punts a segona catalana, però aquest camí d'avui ens portarà a sumar molts punts.
3: Doncs res, et faig una última pregunta, mira, si ens col·loquem així, sí, que així se't veu bé. Rep per ja el que queda de temporada, com ho planteges?
4: Així és. Primer ens hem d'habituar al nivell físic i l'exigència física de passar a entrenar 3 dies, que abans entrenàvem 2 i hi ha el que és la segona catalana, que hi ha clubs molt ben parits, Tordera, Bescanó i tot això, i un cop ens haguem adaptat, que aquest avui hem marcat la primera pedra del camí, doncs després si podem ens posarem a proposar una mica més de futbol així. Però aprofito els vostres micròfons per dir que Tordera, molt bon equip, entrenar per en Guillem, i que estic super orgullós dels meus jugadors.
3: Doncs Nil, moltes gràcies, ens veiem a la tornada.
4: Molt bé, gràcies.
3: Que vagi bé. Doncs aquestes són les paraules de l'entrenador del Club Esportiu Besalú. Ho comentàvem, aquesta jugada polèmica, sobretot s'ha volgut centrar també en aspectes de joc, un Besalú que ha plantat ha plantat molt bon joc al Club Futbol Tordera, no ha posat les coses fàcils, i així s'ha vist reflectit en el marcador amb aquest 1-1 després d'aquests 90 minuts. Ara d'aquí breus instants que tindrem també les paraules de Guillem Ferrer. Som, mentre esperem les paraules de Guillem Ferrer, fem un breu repàs del partit. Recordem una primera part on el Club Esportiu Besalú s'ha avançat amb aquest golaç de falta de Fuserola, diria que es deia, perdoneu, el dorsal 7 del Besalú, que l'ha clavat per tota l'escaire i no ha pogut fer res Òscar Roscalleda. A partir d'allà, un partit que ha sigut intens, una mica trencat per moments, un cap dels dos conjunts s'ha pogut fer amb la pilota fins ja als últims minuts de la segona meitat, on també després d'aquest penal transformat per Àlex Sánchez hi ha hagut aquesta polèmica de la possible vermella, del penal no pitat també en aquest cantó del camp. Moltes coses, no sé si voleu fer esment en alguna en concret o unes valoracions finals del partit.
5: Bé, si ens posem a fer balanç, sobretot pel que ens interessa el Club Futbol Tordera, no sé si la gent de casa coincidirà amb mi, jo crec que hem vist un partit de menys a més, un partit on al principi els primers minuts ens ha recordat força, entre cometes, el partit de la setmana passada, no? Just, sense combinació, amb poca química, no? Però de cara a aquest final, els últims 15 minuts sí que han sigut molt més el partit de la primera jornada, no? Amb més combinació, més fam segurament, no? Més ganes de tirar endavant i de tenir intensitat, que és segurament el que reclamàvem al final de la setmana passada. Per tant, a casa, si més no s'ha perdut, s'ha aconseguit un punt. És veritat que hi ha hagut jugadors com aquest possible últim penal que s'hauria d'haver assenyalat, però d'això en parlarem Genís amb el míster del Club Futbol Tordera.
3: Doncs ja el tenim per aquí, Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera. Començo preguntant-te una mica com has vist el partit en valoracions generals, perquè sí que hi ha hagut moltes accions individuals, alguna polèmica i alguna potser de no tant, però en valoracions generals del partit com l'has vist?
6: Un partit molt difícil, un partit molt dur, molt, molt, molt exigent. Cada pilota era perill, tant per un costat com per un altre. Potser la sensació ara mateix potser és una mica més cap a ells, cap a nosaltres, tot i que la segona part crec que l'equip ha estat bastant millor, però sí que la primera part ens ha costat molt jugar. Cada vegada que jugàvem ens robaven, cada vegada que jugàvem lluny no teníem res, cada vegada que jugàvem en lluny passaven coses. Hi ha hagut moltes accions a prop de l'àrea, que és el que volíem intentar evitar, però clar, al final si te la tiren a l'àrea cada vegada, quan la bola està plantada allà, pues, que no pots evitar-ho d'una altra manera, no? I bueno, la segona part, pues, crec que l'equip ha fet un pas endavant, ells potser un pas enrere perquè guanyaven el partit, i després ens hem trobat amb el penal, i bueno, crec que després el partit ja s'ha convertit en correcalles i d'això, bueno, un partit de segona catalana, com similar al de la setmana passada, de duels, de segones accions, de segones boles, de recuperar endavant, de no perdre pilotes, i crec que ens està costant una mica.
3: Et volia preguntar també, entrant en detall en aquestes accions, el penal que sí que s'ha xiulat a favor del Club Futbol Tordera, aquesta possible falta per últim home que no s'ha acabat xiulant perquè hi havia un anterior, si no m'equivoco, i un possible penal final que no s'ha xiulat a favor del Club Futbol Tordera. Com has vist potser aquestes tres accions, o quina és potser la que t'ha semblat, doncs, que no s'ha xiulat correctament, o que s'hauria d'haver canviat d'una altra manera la jugada?
6: Si pitar és difícil, pitar un partit d'aquests es multiplica, perquè al final cada vegada, al final l'Ixam, l'àrbitre avui, ha ficat el llistó en que cada acció era falta. Per mi, tant la falta del gol com hi ha hagut una altra falta aquí davant, que són d'en Badó, crec que l'ha fet, que són accions de futbol, l'únic que el llistó avui estava en això, i per això després ha pitat el penal, perquè era la mateixa bola, el jugador li ha ficat el colze aquí a l'Adri, jo sincerament no hagués pitat el penal en directe, no sé quan ho vegi de presa o la veu o la vostra càmera, doncs potser serà diferent, però al final per mi això és futbol, perquè si un penal per mi ha de ser algú més. Igual la falta aquella última que toca el travesser ja, no sé, sincerament no sé ben bé, però bueno, al final són interpretacions i ja està. Sí que és cert que l'Àlex ens ha comentat que ell arribava en aquesta bola, l'acció ha d'estar parada perquè un jugador seu està amb un dolor al cap, o sigui, amb un cop al cap de la falta, que no ho veu i després la segueix, el nostre jugador se paren, corren i d'això, si no hi hagués l'Àlex segurament, i crec que la pilota també se li anava una mica cap a fora, no sé si hagués arribat o no, no sé, però bueno, són decisions que no ens pertoquen i per un costat ens estem a favor i per un altre, doncs, al contrari, no?
3: Doncs ja per acabar, una victòria, una derrota i un empat, ara mateix doncs, que ens hi trobem 4 punts, la propera setmana, què ens trobarem?
6: Pues juguem a casa meu, o sigui que bueno, moltíssimes ganes de jugar-hi, la veritat, crec que en Lliga no hi ha de jugar mai, i és un partit totalment diferent aquest. El Bescanó és un equip que m'emballo i molts anys enrere són molt diferents tant el Begú com el Besalú, i haurem de d'adaptar-nos a això. Ens vindran a pressionar, segur, nosaltres haurem d'intentar sortir, quan ells la tinguin els haurem de pressionar perquè ells no puguin sortir. Crec que serà bueno, un altre partit, la nit i el dia, amb aquests dos partits que acabem de jugar, no? Begú i aquí a casa. Per tant, adaptar-nos a això, preparar bé això durant la setmana. Ells crec que és un equip molt interessant, igual el Begú, igual el Besalú, igual el Vidreres, que venen de guanyar en aquesta gent la setmana passada. Per tant, aquí res és fàcil, aquí tot costa molt, i ho estem veient cada dia, i no ens pensem que perquè en els dos últims anys hem guanyat pues, el 80% dels partits, ara aquest any doncs, passarà el mateix. Nosaltres ho tenim clar a dintre, que som els importants, a vegades se'ns en va una mica, però ho seguim tinguent clar, i bueno, és adaptar-nos a això, adaptar-nos a aquesta categoria, que al final els hi deia avui, a tercera catalana ens tiraven pressions i nosaltres sempre trobàvem passes, i quan trobàvem gent amb avantatges, doncs el podíem arribar anar endavant, i ara mateix doncs, tenim dos dies que ens està costant, quan trobem aquest avantatge potser el passe no és del tot bo, o potser el jugador no està suficientment preparat per anar endavant, i crec que això ens està costant. Entrenant ho fem molt bé, la veritat, és la realitat, trobem les avantatges, trobem els jugadors i anem endavant, però bueno, després el dia de partit és on s'ha de veure. Òbviament, si s'entrena bé sempre s'arriba millor, i bueno, ara mateix doncs, intentar això.
3: Doncs Guillem, moltes gràcies, ens retrobem la setmana que ve amb una nova retransmissió també, i amb les teves declaracions a veure com va la propera jornada.
6: Esperem que bé, moltes gràcies.
3: Vinga, que vagi bé. Doncs aquestes són les paraules de Guillem Farri, entrenador del Club Futbol Tordera. Amb això nosaltres que ja anem acabant, ara sí, la retransmissió del dia d'avui, tercera jornada. Tanquem ara sí, Ot, aquesta tercera jornada. Empat del Club Futbol Tordera, 1-1 contra el Club Esportiu Besalú. Nois, no sé si voleu afegir alguna cosa o ja anem acomiadant la retransmissió.
2: Bé, ha estat un partit molt intens, la veritat. Hem vist com moltes emocions, però bueno, no s'ha pogut aconseguir la victòria, però un empat dins de lo malament que podia estar no està tan malament.
3: Ot.
5: Sí, jo crec que coincidint bastant amb en Pau, crec que el temps fins i tot ens dirà si aquest empat és bo o no. El Besalú té un bon equip, va perdre la setmana passada contra l'Esporting Vidrarenca, sí, però va empatar contra la primera jornada contra el Banyoles, que és un equip històric de primera catalana, sí. També amb camí a segona, òbviament, però veurem, la cosa està molt, molt ajustada. El que no pot fer el Tordera és perdre gaires més punts, no pot perdre punts, per tant tot el que sigui sumar jo crec que és positiu. A banda d'aquí, a nivell futbolístic, una mica el que hem comentat, crec que aquests últims minuts hem recuperat el Tordera de la primera jornada, això és bo, però ens haurem de... Bé, no podem esperar sempre al final del partit, no? Per tant, el proper partit que ens mesurem, que serà setmana que ve, dissabte, dia 10, 4:45 de la tarda a Bescanó, doncs haurem de... Aquesta intensitat l'hauríem de veure des d'inici, i això és tot.
3: Doncs nois, ara sí, acabem la retransmissió. Gràcies per estar aquí avui amb nosaltres, també gràcies a Agustí, Damià i tota la resta de l'equip. Nosaltres que ens acomiadem a aquesta jornada 3, ens trobem la setmana que ve amb la jornada 4.

0: Merci, nois, per aquesta retransmissió. Llàstima del resultat. Veurem si el proper cap de setmana tenim més sort i a veure si tots els partits, ja sabem que sí, tots els partits d'aquesta segona catalana seran molt d'usos i no seran com l'any passat alguns partits. Anem a canviar. Ens quedem en el dissabte, per això, però anem cap a Figueres, anem cap a Vilafant en aquest partit que va enfrontar el Vilafant contra l'Atlètic Club Tordera a l'estrena de Lliga, a Lliga Preferent de Futbol Sala, on per primer cop hem estrenat el nou equip de retransmissions, un equip de retransmissions que es va estrenar a fora de casa, es va desplaçar cap allà doncs per narrar i explicar-vos tot el que va succeir. Un partit que el recordeu que el podeu trobar en el segon canal de Ràdio Tordera, en el YouTube, el teniu allà sencer. Allà en Joan Sabater, un cop acabat el partit, doncs que va estar amb els protagonistes, tant del Tordera, del Vilafant i també, òbviament, va entrevistar el míster de l'Atlètic Club Tordera, en Cristian Romero, el nou míster que ha arribat de nou aquesta temporada. Tot i fer una bona primera part, no es va poder aconseguir la derrota. Anem a escoltar per això els protagonistes. Li anem a donar pas a en Joan Sabater. Vinga, va!
1: Ara parlarem amb l'MVP. En Josep, Josep, vine, vine, vine. Seu aquí, estigues còmode.
2: Sec?
1: No, no, és igual, fica't aquí o posar la cadira aquí. Ara en breus comencem l'entrevista. També parlarem amb el míster de l'Atlètic, amb Cristian Romero i també, si potser, amb l'entrenador de la feina. Estem aquí amb l'MVP per part de l'Atlètic, amb Josep Martínez, que com ha vist el partit?
3: Bueno, inici de Lliga, un partit que s'ha fet molt costós, moltes baixes a l'equip que no han pogut estar. Al final del partit es podia haver decantat per qualsevol dels dos equips, però bueno, hem lluitat fins al final. Això ha sigut només el començament i cap amunt i que la Lliga queda molta Lliga encara.
1: Missatge esperançador, eh? De calma, queda molta Lliga encara. Sí, estic d'acord, estic totalment d'acord. Un partit no defineix tota la temporada, ni molt menys. Ara venim amb Cristian Romero. Merci. Bona tarda, míster.
4: Bona tarda.
1: Què tal, com ha vist el partit?
4: Bé, partit complicat. Per ser la primera jornada, ens toca un rival dur. Molt bona primera part, tenim control, anem guanyant el marcador i bueno, sortim, comencem a fer rotacions, ens fan l'1-1, el 2-1 en una jugada d'un xut aïllat, tenim una mica de mala sort, sí que és veritat que bueno, tenim alguna falta de més o que no ens pita ni també condiciona, però bueno, això és indiferent, però bueno, bones sensacions a la primera part i a continuar treballant.
1: Sí, el que dèiem, la primera part, amb un ritme vertiginós, amb una pressió molt intensa. Hem recuperat moltes pilotes a camp contrari, que és la teva idea, més o menys, el que vas comentar. I bé, moltes gràcies. També podria comentar, per exemple, una teva pregunta, i és que amb el marcador en contra, amb el rival apretant-te molt, per què no has fet el porter jugador?
4: Bueno, avui teníem un hàndicap, i és que només tenim un porter. No teníem ningú que sapigués jugar en aquesta circumstància. Tenim que dir que tenim molts jugadors que encara no coneixen el jugar de 5 perquè venen del futbol camp. Llavors és un hàndicap que tenim, hem d'anar bueno, construint i que coneixin aquesta situació. També ens passa fatiga a l'hora de defensar quan ells surten de 5, que per tema de rotacions doncs no coneixem com acaba d'encaixar-ho per el tema de la circumstància que ells no han jugat mai i bueno, es nota, es penalitza, hem de treballar i això és futbol sala.
1: Bé, gràcies, Cristian, que vagi bé la Lliga.
4: Merci.
1: I ara en breus entrarem amb l'entrenador local del Vilafant. Què tal, míster?
5: Bones.
1: Com ha vist el partit?
5: Partit complicat, el primer partit de temporada, molt competit, amb un bon equip, ben treballat i amb ocasions pels dos cantons. Potser nosaltres hem tingut alguna més clara i hem tingut alguna de mala sort amb els pals, però al final forma part de l'esport i del futbol. Si no la fiques dintre, a vegades no guanyes el partit, ha anat d'un pèl i al final ens hem pogut endur els 3 punts.
1: Sí, perquè com has dit tu, molt vertiginós, amb ocasions per amb dos equips, amb un xoc que sí que ha sigut, com ha dit en Cristian, la primera part més per l'Atlètic, la segona part ha sigut pel Vilafant bastant clarament.
5: Sí, al final som dos equips crec que bastant joves i això fa que els partits moltes vegades perdin el control i no tinguin aquesta maduresa de saber quan frenar i quan accelerar. Llavors els dos tenim aquest hàndicap, molta gent jove i amb molt d'empenta per anar cap endavant, i nosaltres l'últim minut hem patit perquè anàvem 2-1 i seguíem volent anar cap endavant quan poder haguéssim hagut de frenar una mica. Però bueno, al final és el que té l'equip jove.
1: Moltes gràcies. Que vagi bé la Lliga. I bé, tanquem aquí el torn de les entrevistes.
0: Gràcies, Joan. Gràcies a nois, a tot l'equip de les retransmissions del Futbol Sala, que són molts i els anireu coneixent a tots a mesura que vagin passant les setmanes. Aquest dissabte en tindrem més, en aquest cas aquí a Tordera contra el Fontcoberta. I nosaltres, que amb això, ens hem d'acomiadar del programa del dia d'avui.

Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dilluns més, per començar la setmana amb energia de la millor manera possible, malgrat que avui no haguem pogut explicar cap victòria dels equips tordarencs durant aquest cap de setmana, un cap de setmana marcat per les pluges, que fins i tot l'equip de taekwondo infantil havia d'anar a jugar, havia d'anar a competir en un campionat que es va anul·lar. A veure si aquest cap de setmana és molt millor, els dos conjunts tordarencs, tant el futbol sala com el futbol, sí que jugaran, encara haurem d'esperar una setmaneta més per veure el Club Petit Tordera en acció. Moltíssimes gràcies, com deia, per acompanyar-me durant aquest vespre, que acabeu de passar una molt bona nit i ens veiem demà més i millor. Que vagi molt bé!

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

fat på nu efter Emma. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: fat på nu efter Emma.
1: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Nu cât va fi paraș!

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. S'ha restablert la circulació gairebé totes les línies de metro de Barcelona. Només queden dues línies amb incidències, la L2, on està tancada l'andana direcció Badalona de Pompeu Fabra, de l'estació de Sant Roc, i la L3, que no opera entre les estacions de Passeig de Gràcia i Vallcarca. Pel que fa a Rodalies, les línies R11 i R2 Nord de Rodalies mantindran alteracions importants. Demà la R1 tindrà servei ferroviari entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar, i entre Arenys de Mar i Massanet-Massanes hi haurà servei alternatiu per carretera. A la R2 i l'R2 Nord hi haurà autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. El servei Avant Girona a Barcelona es preveu que funcioni amb normalitat. En total hi haurà 8 línies amb serveis de bus afectades per la pluja i per obres. I els Mossos d'Esquadra busquen un menor de 12 anys desaparegut a Granollers aquest diumenge. Han fet una crida a les xarxes perquè la ciutadania hi contacti al 112 si tenen alguna informació. Es tracta del Rami, d'un metre 73 centímetres, de pell morena, de constitució grossa, i amb els cabells curts i arrissats. Anava vestit amb samarreta turquesa i pantalons curts esportius taronja i podria estar desorientat. El president Salvador Illa ha indicat que és una desaparició en el marc del temporal. I milers de persones s'han manifestat a Barcelona convocats per diverses organitzacions en defensa del dret de l'habitatge. La manifestació per l'habitatge a Barcelona ha plegat llogaters que han cridat a la vaga general que, de fet, els sindicats Comissions Obreres i UGT hi han acordat convocar pel novembre. El sindicat de llogateres ha fet una crida a guanyar aquesta vaga i ha confiat que tothom s'hi sumarà. Escoltem la portaveu, Carme Arcaraz.
3: En 6 dies s'ha encès una guspira que ja és imparable. Això no ha fet més que començar. De fet, ara tot just comença la legislatura de l'habitatge.
2: Ada Colau participarà en el Front Comú d'Esquerres per les eleccions espanyoles i pot ajudar, ha dit, que sigui més ampli. Ho ha dit en declaracions de Televisió Espanyola i ha assegurat que no s'ha proposat com a candidata de res i que si pot ajudar a aconseguir aquesta unió d'esquerres a l'esquerra del PSOE, ho farà des de fora o des de dins, i si és dins de dins, ha dit, tant li fa el número 1. Els alcaldes i representants del Camp de Tarragona han signat avui a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses compatible amb el desenvolupament. Defensen la protecció de les persones i diuen que ha de ser la prioritat perquè consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement han de poder conviure. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.

què tal, com esteu? Bon vespre, bona nit, benvingudes i benvinguts a Ràdio Tordera. Això és la tornada d'aquesta edició d'avui, dilluns, dia 5 d'octubre del 2026. Des d'ara i fins a arribar al punt horari de les 10 de la nit, aquí estarem al vostre costat amb una nova llista musical i, sobretot, amb moltes ganes d'acompanyar-te i d'aixecar-te aquest dilluns. Venim d'un cap de setmana de moltes coses, sobretot a nivell meteorològic, que avui, dilluns, també a primeres hores del matí ho hem més que escoltat. Bé, sembla que la tarda ja s'ha comportat. Veurem els propers dies com avança aquesta previsió. En tot cas, benvinguda sigui la pluja, però això sí, amb aquests límits, sobretot de respecte i de pluja sana, eh? Esperem que les vostres cases, carrers, camins, accessos, doncs el mal hagi estat el menor possible i, sobretot, doncs, que la normalitat sigui la més que present. Això sí, amb la pluja benvinguda després de tantes setmanes de sequera, doncs és obvi que la cosa havia de refrescar, no potser amb aquest canvi tan brusc, però sí que, sobretot, amb aquestes ganes d'aigua i de rutina i de tardor que ja la tenim aquí ben present. Res, nosaltres som la tornada, no som ni molt menys un temps o un programa meteorològic, però el que sí que som és un programa musical. Tenim a punt una nova llista musical, ja l'hem actualitzat com fem sempre cada 7 dies i aquí estem al vostre costat amb el que és les vies de so i locució, jo mateix un servidor, en Joan Martín.

0: I com és habitual, ja tornem a ser-hi un dia més al vostre costat i avui sí que ja tenim pregunta a través de les xarxes socials. És aquest fil directe de participació entre nosaltres i vosaltres, els que esteu a l'altre costat de l'aparell radiofònic on, bé, ens agrada llegir els vostres missatges, ens agrada que participeu, que digueu la vostra i, sobretot, doncs, que tingui referència amb el programa de la tornada. Com diem sempre, pregunta lliure. Avui no us presentem enquesta. Normalment el que farem és presentar-vos enquesta i és veritat que, per exemple, la setmana que ve és possible que us presentem, ja us ho avanço, una pregunta relacionada amb el grup musical d'Oques Grasses, que aquesta setmana seran més que protagonistes al Palau... Bé, el que és a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el Palau Sant Jordi, no, l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que, de fet, batran rècord, els Oques, amb quatre concerts de nivellant-ho, també igualant a la fita de Coldplay, visitant la ciutat de Barcelona. Doncs bé, la setmana que ve no cal que ens avancem, centrem-nos en el dia d'avui. Els dies de pluja, quin tipus de música t'agrada escoltar? És veritat que ha vingut això, temps de plujós, que va ser un dissabte, un diumenge, bé, amb pluja com a protagonista, avui dilluns, al matí. Doncs això, amb dies de pluja, quin tipus de música t'agrada escoltar? Recuperarem totes les respostes i, per què no, al llarg de la setmana que ve, doncs alguna o altra cançó que ens expliqueu també podrà sonar al llarg d'aquesta estona de programa. A mi m'agradaria molt que una de les cançons que ens proposeu doncs soni la setmana que ve. Això ho podreu fer gràcies a través de la pregunta que ja hem penjat a través de l'Instagram de Ràdio Tordera. Per tant, les històries que podreu deixar la vostra resposta amb la pregunta i els dies de pluja, quin tipus de música t'agrada escoltar? Doncs va, que la setmana que ve també ens ajudaràs a completar el programa. 8 minuts per sobre de les 9 del vespre, en repetició d'una a dues del migdia. Per tant, bon migdia als que ens estigueu escoltant també amb aquesta repetició. Rigorós directe, com hem dit abans, al vespre, els dilluns, de 9 a 10. Comencem ja sense més preàmbuls, sense aquesta presentació. Ja ens hem posat en context. Anem per la primera cançó d'avui, 5 d'octubre, d'aquest dilluns. Som-hi!
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Amb una mica dels Amics de les Arts, per obrir aquesta setmana d'octubre. Segurament t'estimo, el més nou de la banda. No.

0: els amics de les arts sonant a Ràdio Tordera. Amb aquest petit senyal i el títol Segurament t'estimo, el més nou que també ens ha acompanyat per arrencar aquest dilluns.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: Com per exemple aquesta, que segur que cantaràs. I que ens acaben de dir el títol del senzill. És, evidentment, el tema d'Aitana. Exacte, Superestrella.

0: doncs, l'Aitana, que també ha volgut colar-se entre les cançons de la nostra llista musical. Recorda que la pots recuperar a través de Spotify.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada, que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa, actualitzada cada setmana.

0: Doncs ara a la ràdio sonant aquest grup femení dels Estats Units anomenat Cat's Eye, format per 6 membres, la Sofia, la Daniela, la Lara, la Megan, la Manon i la Yonchae. I això es diu Animal, un animal que ha arribat per quedar-se a les llistes musicals. Ara només queda saber com arribaran al més alt de les llistes.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: Segur que les escoltarem més sovint a través de la tornada, com també aquesta que porta per títol Papa, Papi, posa-li el disc. Veus a les...

0: La Mamadusca, això es diu Papi, posa-la al disc, una cançó dedicada a l'altra filla d'en Joan Dausà, la Julieta, precisament. La teva germaneta.
1: Valentina, porta-la.
2: So what you gonna do? Els dilluns les cantem totes.
0: El més nou de Maluma, això sí, Déu-n'hi-do, quina col·laboració més que potent presenten Agua.

Doncs heu vist amb quina col·laboració Maluma presenta això que porta per títol Agua. És ni més ni menys que la Shakira, l'artista que precisament ha estat fent concerts últimament per Madrid. De fet, em sembla que encara n'està fent algun que altre. Doncs bé, aquí sonant també des de la tornada avui dilluns 5 d'octubre

0: Encara ens queda per això molta música per endavant. Ja sabeu que fins a les 10 de la nit ens implantarem puntualment amb totes les cançons que tenim a punt en aquesta llista. Recorda, a través de Spotify busques La Tornada dins del perfil de Ràdio Tordera i cada 7 dies totes les cançons que sonen en aquesta estona també les podràs recuperar. En aquesta biblioteca, que no ho sé, pot servir, per exemple, per fer esport, per estar fent tasques de casa, arreglant el jardí, arreglant el pati o netejant el cotxe. Tant se val el que facis, o anant amb cotxe directament d'un costat a l'altre, doncs amb la nostra llista, més que polivalent i canviant, doncs t'ho posem molt i molt fàcil. A banda de també escoltar el programa, perquè ens pots escoltar quan vulguis, on vulguis, a través de www.radiotordera.cat, a l'espai de ràdio a la carta. Doncs també hi som, allà pots recuperar els programes i et farem companyia sempre que ho necessitis. Com també la pregunta que ja hem llançat a través de l'història d'Instagram de Ràdio Tordera i els dies de pluja: quina música t'agrada escoltar? Quina música t'agrada escoltar? Doncs ja ho saps, a través de l'Instagram de Ràdio Tordera, a través de la història, en allà també podràs escriure'ns la teva resposta, la música que t'agrada escoltar i, per què no, doncs ho hem dit abans, la setmana que ve podria sonar alguna de les cançons que també ens puguis recomanar. Doncs va, anem a tancar ja la primera part del programa i ho farem amb una noia que es diu Olivia Rodrigo, que la vàrem acabar de conèixer l'any passat perquè va ser una de les que va estar dins de les samarretes del Barça patrocinades precisament per Spotify. Doncs la Olivia Rodrigo va ser una de les artistes en un dels clàssics que ens va portar molta i molta sort perquè va acabar amb victòria. Però no parlem d'esports, no parlem del Barça, parlarem del seu últim senzill també. Molta música d'actualitat, la que sona avui 6 d'octubre, 5 d'octubre del 26. Això porta per títol Stupid Song, de, com us dèiem abans, l'Olivia Rodrigo.
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.

0: Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
1: 107.1 FM.
4: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín.
5: Ja comença a fer-se clar.

0: Doncs vinga. Ens va bé, això, eh? Ens va bé, i més que siguem dilluns, i més amb la tornada, que els Catarres ens homenatgin amb aquesta cançó un diumenge sense drama.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Doncs aquí estem, hola, bona nit, què tal? Després d'escoltar els millors consells publicitaris des d'aquí, des de la ràdio, nosaltres que ja estem aquí de nou des de la tornada... Ara ja sí, sense interrupcions, encarrem la recta final d'avui. Bé, la recta final, la segona part, encara ens queden molts minuts, eh? Vull dir que no patiu, perquè encara ens queda molta música, ens queda també el moment que farem un salt al temps. Avui marxarem cap a l'any 1989 amb una veu femenina i amb una cançó que coneixereu de sobres. I el que sí que també coneixeu ja és la pregunta que hem llançat a través de la història que trobareu a Instagram de Ràdio Tordera, avui preguntant-vos sobre la música que us agrada escoltar quan plou. I els dies de pluja, quina música t'agrada escoltar? És la pregunta, resposta lliure, ens pots dir la teva... I la setmana que ve, doncs, farem una mica també de recopilació de tots els missatges. I per què no, doncs, alguna altra cançó també sonarà. Esperem, això sí, que dilluns que ve encara no continuï plovent, eh? Que ja, doncs, hem anat complint. Aquesta setmana és veritat que les previsions encara apunten que algun altre dia pot caure més aigua, però vaja, que ja n'hem tingut plou... I nosaltres que seguim endavant a través de la tornada d'aquest dilluns, dia 5 d'octubre del 2026. Jo mateix, en Joan Martín, un servidor que us està acompanyant aquí a través de l'emissora que t'escolta. Això és Ràdio Tordera, al 107.1 de la FM, també a través d'internet a radiotordera.cat. Doncs vinga, dels Catarres marxem cap a la Lola Tuduri, és així com es diu aquesta artista, panorama amb música en castellà, i això es diu Pistoletazo de Salida. Ja ho hem fet abans nosaltres, eh? A les 9 i 3 minuts ja hem arrencat.
2: Dilluns les cantem totes.
0: Com sempre, puntualment a la cita, estem amb tots vosaltres i aquesta cançó també.

0: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
1: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'1 a 2 del migdia.

0: Let's go! I aquesta setmana, dins del centre musical, tota l'atenció estarà a l'estadi olímpic Lluís Companys, a l'estadi de Barcelona, perquè precisament Oques Grasses havia d'arrencar avui dilluns, però l'han posposat per dijous. Aquests quatre concerts que havien de fer en aquest estadi, igualant també, com us dèiem, la fita de Coldplay amb el mateix número de concerts. Això sí, les graderies ben plenes. Es tracta del tancament de l'època d'Oques Grasses i, vaja, n'estem convençuts, serà una de les cançons que liderarà el repertori de música i de cançons que sonaran a l'estadi. A continuació també aquest homenatge des de la tornada, aquest senzill d'Oques Grasses amb Rita Payés, la gent que estimo.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín. Porto amb mi

0: fantàstica cançó de Oques Grasses, la gent que estimo, juntament amb la col·laboració de Rita Payés. És possible, que també estigui de convidada a l'Estadi Olímpic amb aquests últims concerts d'aquest grup, d'aquesta banda de la música en català. I aquests violins que ens tanquen la cançó, marxem cap a l'any 1989. És el moment de pujar el volum de la ràdio, el moment Remember. Obrim el calaix de temes musicals. Recuperem aquesta de Lisa Stansfield.
1: Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada.

0: fet aquesta memòria amb Lisa Stanfield al seu All Around the World. És un dels temes que també ens agraden recuperar i ens agraden recordar aquí a la tornada, perquè segur que més d'una, que també ens esteu escoltant, us aporten records o feia temps que no l'escoltàveu, i avui doncs també l'hem tornat a posar en el panorama. I ara sí, anem per l'última. Això sí, avui, de la mà de Taylor Swift, acabarem el programa de la tornada d'aquest 5 d'octubre. Amb el seu Opalite. Doncs vinga, acabem avui.
1: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
0: Doncs amb aquesta pràcticament ja ens acomiadarem en el

0: Doncs amb aquest bon rotllo, i no us volem tallar aquesta alegria de la Taylor Swift, nosaltres que tanquem el programa d'avui, ja pràcticament les 10, i hem de finalitzar ja aquí el temps del programa. Tornarem la setmana que ve, com sempre, el dilluns, amb molt bona música i sobretot amb moltes ganes, novament, d'acompanyar-vos aquí al 107.1. Sobretot, doncs, de que tingueu una molt bona setmana. És el més principal. Cuideu-vos molt. I aneu amb molt de compte. Si heu de fer desplaçaments, la mobilitat i les previsions meteorològiques ben a dins. Vinga, una abraçada ben forta d'en Joan Martín. Que vagi molt bé. Adeu, bona nit.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

107.1 FM. 107.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Salvador Illa ha anunciat un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys al temporal de pluja que ha afectat Catalunya aquest cap de setmana i avui. El cap de l'executiu català ha indicat que la mesura s'ha d'aprovar demà dimarts al Consell Executiu. 20 milions seran per a subvencions directes als ajuntaments, 5 per a empreses, comerços i autònoms i 50 serà una línia de crèdit a interès zero de l'Institut Català de Finances per avançar els diners per fer front a reparacions a l'espera de les indemnitzacions a les asseguradores.
3: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits.
2: Illa ha alertat que demà dimarts a la tarda i dimecres pot haver pluges intenses a Catalunya i no ha descartat nous avisos a la població. Per cert, que només queden dues línies de metro amb incidències. Es tracta de l'Eila 2, que resta tancada l'andana direcció Badalona-Pompeu Fabra a l'estació de Sant Roc, a l'Eila 2, i a l'Eila 3, que no opera entre Passeig de Gràcia i Vallcarca. Parlem de Rodalies. La R11 i l'R2 Nord mantindran afectacions importants. La R1, que avui no tenia servei, tindrà servei ferroviari entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys, i entre Arenys de Mar i Massanet hi haurà un servei alternatiu. La R2 i la R2 Nord hi haurà autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. En total hi ha 8 línies afectades. I milers de persones s'han manifestat a Barcelona aquesta tarda convocats per diverses organitzacions en defensa del dret a l'habitatge. Els manifestants han cridat a la vaga general que, de fet, a Comissions Obreres i UGT ja ha acordat convocar aquesta tardor. Escoltem la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
4: En 6 dies s'ha encès una guspira que ja és imparable. Això no ha fet més que començar. De fet, ara tot just comença la legislatura de l'habitatge.
2: Demà l'executiu espanyol tornarà a aprovar els decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. El que no ha concretat és si retocaran els textos. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant perquè hi ha un altre equilibri de forces. I un altre tema pendent demà també és el Constitucional, que celebra un ple en el que previsiblement avalarà l'aplicació de l'amnistia de l'exconseller Jordi Turull i l'exconsellera Dolors Bassa. La decisió podria portar el Suprem a fer possible el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
5: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
0: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
5: Hola, què tal? Bona tarda, bona nit, depèn del dia i l'hora que ens esteu escoltant. Això són Minuts Musicals. Aquests Minuts Musicals, que és el número 310. Vosaltres ja sabeu que tenim aquest confident que ens explica la seva vivència. Alegre, trista, d'amor, picarona a vegades, una mica de tot. I posem música, i posem la veu també, i us donem les gràcies per ser vosaltres aquí a l'altre costat. Amb les ones radiofòniques de la 107.1 de la FM, el confident d'avui ha titulat la seva vivència El guardabosc. Doncs bé, nosaltres veurem, a part de bosc, si és que el confident guarda alguna altra cosa. Escoltem aquesta primera cançó.

Doncs bé, comencem amb un paradís. El nostre confident ens diu així. El títol, el guardabosc. I ens diu, vaig créixer amb els pares que vivien en una casa de guardabosc, d'una finca molt gran, d'uns senyors molt rics. Allà només venien gent de l'aristocràcia, amb grans carruatges de cavalls. Era com si estéssim visquent dintre d'una pel·lícula.

Ens diu el confident que era com si estiguéssim visquent dintre d'una pel·lícula. Diu, la finca era molt gran. Venien gens de per tot arreu, convidats. Feien passejades a cavalls, per als camins del bosc. Havien prats, un llac, reserva de caça. I és que no hi faltava de res.

Diu que no hi faltava de res. Diu el pare feia de guardabosc. Recorria la finca a cavall, sempre. Mirava les neteges dels camins, el bosc, la tala d'arbres que es tenien que fer aclarida, pelar els suros, ocupar-se del ramat que mantenia net els boscos.

Gamer. Bé, seguim amb el confident d'avui, de què? Diu que es cuidava també del ramat que netejava els boscos. Diu i ocupar-se del refugi de caça, que no hi faltés res, ja que els convidats, quan venien a caçar, s'hi passaven allà un parell de dies. No podia faltar-hi res per ells ni per als cavalls. Menjar, begudes, roba neta...

Diu que no podia faltar res en el refugi, begudes i sobretot també la roba neta. Diu, jo vaig anar creixent i aprenent tota la feina del pare. Anava amb ell amb un cavall i portant provisions al refugi, perquè allà era un entrar i sortir de visites, igual com a la casa gran, quan es feien trobades per anar a caçar a la reserva.

Doncs que hi havia molta gent quan feien aquestes trobades de caça a la reserva. Diu també es tenia que repassar cada dia les barques del llac, perquè les visites també venien a fer passejades en barca. Alguns van sols, els més atrevits, i altres els teníem que acompanyar.

0: ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, ja estem aquí en aquesta segona part de Minuts Musicals i ara, doncs, si algú s'incorpora, farem una repassadeta en la vivència del confident d'avui. I si ens escolteu per primera vegada, doncs, si ens seguiu, bé, ja sabeu una mica de què va tot. L'ha titulat la vivència al guardabosc i ens diu així. Diu, vaig créixer amb els pares que vivien en una casa de guardabosc, d'una finca molt gran, d'uns senyors molt rics. Allà només venien gent de l'aristocràcia, amb grans carruatges de cavalls. Era com si estiguessin visquent dintre d'una pel·lícula. La finca era molt gran, venien gens de per tot arreu. Convidats feien passejades a cavalls, per els camins del bosc, havien prats, un llac, reserva de caça, no hi faltava de res. El pare feia de guardabosc, recorria la finca a cavall, sempre mirava les neteges dels camins, el bosc, la tala dels arbres quan es tenia que fer, aclarida, pelar els suros, ocupar-se del ramat que mantenia net els boscos i ocupar-se del refugi de caça, que no hi faltés res, ja que els convidats, quan venien a caçar, s'hi passaven allà un parell de dies. No podia faltar-hi res per ells, ni per als cavalls. Menjar, begudes, roba neta. Jo vaig anar creixent i aprenent tota la feina del pare. Anava amb ell amb un cavall i portant provisions al refugi, perquè allà era un entrar i sortir de visites, igual com eren a la casa gran, quan es feien trobades de caça a la reserva. També es tenia que repassar cada dia les barques del llac, perquè a les visites també feien passejades en barca. Alguns anaven sols, els més atrevits, i altres els teníem que acompanyar. Doncs bé, fins aquí aquesta primera part i nosaltres doncs seguirem amb la vivència d'aquest confident. Déu-n'hi-do, confident, moltes coses, no? I molt a la natura. Seguim. Diu, jo estava molt content amb aquell treball. Em sentia molt afortunat de conèixer a tanta gent important. Uns dels joves que venien a muntar a cavall, unes de les noies, diu que eren de sang blava. I jo les vaig acompanyar tots els dies que varen estar allà.

Doncs bé, el nostre confident que diu que els va acompanyar tots els dies que estaven allà. Diu, els hi tenia que explicar coses de la finca. No parlaven el nostre idioma, però jo m'hi vaig esforçar i al final ens enteníem. Vàrem arribar al llac i volien anar en barca. Una es mostrava molt simpàtica amb mi i jo vaig deixar volar la imaginació pensant si ens podríem veure després de sopar.

Doncs bé, diu el nostre confident que va deixar volar la imaginació pensant a veure si ens podríem veure després de sopar. Diu, i ves per on ella va venir a veure'm a la quadra dels cavalls. I allà, al mig de la palla, va ser la primera vegada. Ella només deia, oh, mamma mia, si la condessa no es ve. Aquestes trobades es varen repetir tots els dies que els contes varen estar a la casa gran.

Bé, el nostre confident aquest diu que es va repetir aquella experiència a la quadra tots els dies mentre els contes van estar a la casa gran. Diu, jo durant el dia feia el meu treball. No volia que passessin els dies perquè se m'acabaria la gran experiència viscuda a l'estable amb la jove de sang blava. Però va arribar el dia i ella va voler fer una galopada a cavall final.

Diu, ella va voler fer una galopada final a cavall. Diu, quan ens vàrem allunyar de la casa, vàrem fer el nostre comiat entre revolcada, petons i més coses a l'herba. Allà repetia ella, oh, oh, si la condessa no es ve.

0: Doncs bé, amb aquesta experiència del nostre jove guardabosc, nosaltres acomiadem aquests minuts musicals. Gràcies, gràcies per ser-hi. Gràcies per deixar-vos acompanyar. Us ha parlat Maria Dolors Oliveres. Fins a la propera setmana. A veure què tindrem a la propera setmana. Adéu-siau.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 5 d'octubre, les tres paraules del dia són vigilància, panots, digitalització. Vigilància. Tordera manté la vigilància sobre rieres i camins després de les noves pluges intenses i el CAP Tordera realitza la campanya d'immunització contra la bronquiolitis als nadons. Panots. La brigada municipal fa reparació del ferm i reposició de panots al centre urbà i l'esplai de la gent gran ret homenatge als socis més grans en una jornada festiva. Digitalització. S'impulsa la digitalització del comerç local amb una xerrada sobre l'ús del mòbil als negocis de cara a demà. Pere Cot representarà l'obra El Nom al Teatre Claver el proper cap de setmana i el Club Futbol Tordera rasca un empat contra el Besalú, empat a un, i l'Atlètic Tordera cau a Vilafant per 2-1. Molt pendents a Tordera de les pluges de les darreres hores, l'alcaldessa Elisabet Mejías informava a primera hora d'aquest matí que els accessos a les urbanitzacions ja estan restablerts, però alerta que les rieres de Vallmanyà, Orsavinyà, Vall de Maria i Gelpí són els principals punts de preocupació.
2: Fer seguiment de les rieres, que ara és una mica el que ens preocupa, l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsavinyà, de Vallmaria, perquè quan trenquen ens provoquen afectacions a la part baixa i més inundable de Tordera, també a la banda de Sant Pere i a la GI-512 i fins i tot a la GI-600, com ens va passar ahir.
1: Avui, 5 d'octubre, és el Dia Mundial dels Docents, avui a Sant Froilà de Lleó. Falten 20 dies per al canvi d'horari i un total de 7 dies per al proper festiu a Catalunya del 12 d'octubre. Avui esperem un dia amb nuvolositat, amb pluges encara insistents, sobretot a primera hora d'aquesta jornada. De cara a la tarda podria millorar una mica el temps. Demà s'espera un matí radiant, però amb nuvolositat que augmentarà de cara a la tarda. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el veïnat de Sant Pere, recollida de por de voluminosos a Mas Mora, Can Fosques, Can Manresa, trucant prèviament al 93 765 31 51, enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Informar de la mort de la senyora Toñi Vázquez València, als 75 anys. La cerimònia serà a les 12 del migdia al tanatori de Tordera. Fa un any explicàvem d'un incendi en pocs dies a l'urbanització de Niagara Park. Fa 5 anys explicàvem que el programa 5 bandes de Ràdio Tordera estrenava un podcast de música de cinema americà, i fa 10 anys el Consell Comarcal del Maresme oferia diversos cursos per afavorir l'acollida de persones nouvingudes.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Salvador Illa visiti el nostre poble, ho faci en el parc de bombers de Tordera per conèixer i interessar-se per la situació. Intentarem, si és possible, també desplaçar-nos fins allà i parlar amb el president de la Generalitat, que avui doncs ve, entenem, a donar suport al poble de Tordera en aquesta situació, com dèiem, complicada. I és que sempre que en passa alguna a Tordera, no sabem per què, però sempre que vam rebem fort, no? Fa 4 dies teníem l'esclafit, avui amb aquestes inundacions hem de lamentar una mort en el caravàning de Costa Brava per la caiguda d'un mur. Bé, actualitzant la informació, nosaltres, com dèiem, pendents del temps, comencem aquest Ara i Aquí fent un repàs de temperatures amb els nostres col·laboradors. Tindrem tertúlia, tindrem infopodcast i també tindrem els apartats habituals amb la Maria Antònia Soler, amb música clàssica, amb el català com a protagonista o la cultura catalana amb Antonio López, i acabant amb la música recomanada per la Rosa Maria. Anem primer de tot a connectar. Primer de tot, imagino que el carrer Sant Jordi, que estem intentant parlar amb la Paquita a veure on té els seus ajudants, sembla que no els té localitzats. Ens anem a Marreixac amb en Joan González, que sempre ens té les dades a punt, a l'estació de casa seva, Marreixac. Joan, bon dia.
5: Bon dia. A Marreixac aquest cap de setmana tinc les seves temperatures. El divendres van tenir una màxima de 24 graus 7 dècimes. La mínima va ser de 9 graus, amb un 66% d'humitat, i el màxim de vent de 16,1 km/h, i la pluja de divendres 2 dècimes. El dissabte, la màxima va ser de 25 graus 1 dècima, la mínima de 15 graus i 8 dècimes, un 78% d'humitat, i el màxim de vent de 24,1 km/h, i la pluja de dissabte 15 litres i 6 dècimes. Ahir diumenge la màxima va pujar a 21 graus, la mínima va ser de 17 graus 7 dècimes, humitat un 99%, i el màxim de vent de 37 km/h, i la pluja de diumenge 136 litres i 4 dècimes. I avui dilluns la mínima ha sigut de 17 graus 8 dècimes. Ara a 3:15 estem a 16 graus 6 dècimes, amb una humitat al 100%. Una temperatura de sensació que representa 18 graus 4 dècimes. Amb mar reixat, la mitjana de la setmana del 28 de setembre al 4 d'octubre, la mitjana d'aquesta setmana va ser de 25 graus 4 dècimes, mentre que l'any passat era de 24 graus. Això representa 1 grau 4 dècimes més alta. La mínima aquesta setmana ha sigut de 18 graus 2 dècimes i l'any passat va ser de 14 graus 2 dècimes. Això també són 4 graus més alta. En quant a la pluja, aquesta setmana ha caigut 165 litres i 2 dècimes i l'any passat no va caure cap gota. En quant al vent, aquesta setmana el màxim de vent va ser el dia 4, que vam arribar a 37 km/h, i l'any passat va ser el dia 29, a 25,7 km/h. La mitjana del mes, de l'1 al 30 de setembre, la màxima d'aquest mes va ser de 29 graus, i l'any passat de 25 graus 3 dècimes, això són 3 graus i 7 dècimes més alta. La mínima aquest mes ha sigut de 16 graus 7 dècimes, i l'any passat de 15 graus i 9 dècimes. Això també són 8 dècimes més alta. Quan a la pluja, que més han caigut 28 litres i 6 dècimes, i l'any passat 119 litres i 8 dècimes. Això són 91 litres i 2 dècimes menys. La pluja que ha caigut de gener fins a setembre, el que portem d'any, són 366 litres i 1 dècima. I l'any passat 534 litres i 8 dècimes. Que són 168 litres i 7 dècimes menys. La temperatura màxima va ser el dia 6, amb 33 graus 2 dècimes. La mínima va ser el dia 10, amb 12 graus i 6 dècimes. El màxim de pluja va ser el dia 16, amb 13 litres i 2 dècimes. I el màxim de vent va ser el dia 9 i 10, amb 30,6 km/h. I la mitjana d'aquest mes és de 22 graus i 8 dècimes. Això tot és a marxat. Que tingueu bon dia. Adéu-siau.
4: Gràcies, Joan. Doncs actualitzant també dades des de Fibra Color, l'estació meteorològica marca 32 graus, 32 litres ara mateix recollits des d'aquesta matinada i fins ara. I, evidentment, insistim, fins a les dues pot ser que tornin a haver-hi pluges intenses, per tant, precaució si heu de sortir de casa. Nosaltres que comencem el programa. Avui que hem llegit que Marc Márquez ha guanyat novament el Gran Premi del Japó i, de fet, en un dia com el d'avui de l'any 2019 també havia aconseguit a Tailàndia el seu darrer títol mundial d'aquell... Bé, el títol mundial d'aquell any. També llegim que en un dia com el d'avui, de l'any 1957, això no sé si se'n recorda els nostres tertulians, el Barça gairebé acabava d'inaugurar el Camp Nou i va guanyar per 6-1 el Jaén. I justament doncs, en un dia en què hem conegut que el femení del Barça s'ha imposat per 7-0 en aquest mateix camp. Ja no sé si és el nou Camp Nou, en tot cas és l'Spotify Camp Nou, en què també doncs, una golejada ha estat protagonista. Nosaltres avui la tertúlia, però, volem sortir una miqueta d'estudi i volem parlar d'en Cristiano Ronaldo, que ha estat notícia darrerament perquè, doncs, bé, s'ha enfadat i ha marxat de la selecció portuguesa. Nosaltres us preguntem si n'hi ha per tant. Si penseu que Cristiano Ronaldo té, entre cometes, raó, o enteneu la seva reacció de parlar d'una estrella que doncs, l'han assegut a la banqueta. Volem que ens ho digueu. Podeu participar en el Facebook, també podeu trucar al 93-764-2893. Mentrestant, nosaltres saludem i preguntem als nostres tertulians. Josep Pou, bon dia.
6: Bon dia.
4: N'hi ha per tant?
6: Per tant de què?
4: D'en Cristiano Ronaldo, de marxar...
6: Ah, del CR7.
4: I... Del CR7.
6: Bueno, no, ho dic, clar, això és molt de parlar i molt d'això. El CR7, quan parlaves de més enllà de l'Ebro, era el millor jugador, el més bonito, el més millonario, el que tenia les nòvies més maques i tot. I, per tant, el que és més, arriba un moment que aquest senyor deixa de ser deportista i passa a ser un segon... diria Florentino. Jo solamente jo i nada más que jo. Per lo tant, aquest senyor fa ja 4 o 5 anys, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o aniríem sumant,
7: ostres,
6: que de deportista no n'ha tingut mai res. Solament com va deixar el Manchester United, llavors era un deportista. Com va arribar a Madrid fer pujar a dalt de los altares, i era el más bonito, el más caro, el más rico i el más d'això, deixa ser un deportista i actua com un senyor que no és un deportista, com un déspota, perquè el que sí que té de tenir respecte no solament pel seu entrenador, sinó pel seu país. I ell ha abandonat el país. I si els hi fas veure als portuguesos que us ha abandonat, ara ja perquè no té res a fer, perquè no ho feia abans. Aquesta és la pregunta.
7: Molt bé, clar i català. Ramon Melisaliu, bon dia.
8: Bon dia. Aviam, jo no estic massa d'acord amb el que ha dit en Josep, eh? Ho sento. No? Perquè, aviam, en Cristiano Ronaldo té 41 anys. Ja és una edat, eh? Ja no és un nano que comença. En Cristiano Ronaldo ha sigut molt bon jugador, encara que en Josep digui tot això, però ell sap que ha sigut un gran golejador, per dir-ho d'alguna manera. Si tu te l'emportes, l'has de fer jugar. Per no fer jugar, no ho convoquis. Parlo amb ell i dius, mira, noi, no, ja ha passat de la teva hora i ja està. Però un tio que té 41 anys, que el fas cavantar mitja hora allà a la banda i que després no el treus, ho sento, jo aquest entrenador no el veig massa... No. Per mi, amb una figura com ha sigut en Cristiano Ronaldo, que ens agradi o no ens agradi, ha sigut una figura i un dels millors jugadors que ha donat al futbol, jo no veig en Cristiano Ronaldo amb 41 anys per calentar mitja hora allà a la banda i que no et diguin ni asa ni bèstia i resulta que no et fan sortir ni un minut. No tots els jugadors són iguals. No és el mateix en Cristiano Ronaldo amb 41 anys amb tot el que ha sigut, que un nano de 20 anys que comença i si ho fas calentar mitja hora i després no surt, doncs mira, noi, això és el futbol professional i t'aguantes, no? Sigui que jo, amb aquest tema, dono una mica de culpa a l'entrenador que no ho ha sabut portar bé.
7: Però n'hi ha per marxar?
8: Això ja és una mica més... Per marxar, poder gestionar-ho d'una altra manera. Poder gestionar-ho marxant igual...
7: L'entens, però no acabes de compartir.
8: Sí, però no? poder gestionar d'una altra manera. Parlant-ne, i un dia parlant amb l'entrenador, i sortint tots dos en allà, i pues, mira, pel que sigui, pues, ara ja m'he fet gran, i ara deixo la selecció, i tothom ho hagués entès, perquè amb 41 anys també ja és hora que deixi pas amb algun altre, no?
6: Ramon, només una cosa... Ell té que entendre-ho i els aficionats de Portugal, si mal no ho vaig entès, sense ell ha guanyat els 3 partits.
8: Sí, a més amb
6: qui
8: un...
6: Qui té la raó? Perquè quan els ha ficat en el Mundial, aquest senyor no va decidir partits. En Messi decidia encara partits.
7: Després hi entrem amb això, si voleu. Sí, però d'avui parlem de Cristiano.
8: I a més amb un jugador que ha posat ara que fa un gol cada partit.
6: No sé, jo només te faig aquesta observació.
7: Miquel Soler, bon dia. Miquel, bon dia. Què penses tu?
9: Bueno, és molt... Estic bastant d'acord amb ells. El que passa és que aquest senyor, jo no tinc res contra ell, però ha sigut bo, perquè no, però està acostumat, em sembla, a fer una mica sempre el que ha volgut ell. I potser li han dit alguna cosa que no hi anava bé, i he dit, doncs aneu a fer punyetes. Jo diria que és exactament el seu forma de ser, el seu caràcter, sí que més hi vols dir, si en aquesta edat, si vol plegar, que plegui, però, esclar, a vegades es pot plegar d'una altra manera, no? Jo crec que es podria, i més un home com ell, que és un veterà de tants anys, podria plegar d'una altra manera.
7: Tomàs Vega, bon dia.
10: Hola, bon dia. Pues jo signo al 100% tot el que ha dit en Ramon. Estic 100% d'acord amb el que ha dit en Ramon. De totes formes, ahir, quan va acabar el partit de Portugal a Noruega, l'entrenador de Portugal va dir que el tornaria a cridar, que parlarien amb ell i que en Ronaldo encara tornarà a la selecció. Jo crec que s'hauria de retirar, però un partit d'homenatge amb la selecció sí que l'haurien de fer.
7: Però pinta malament això ara, no? O què?
10: No, bueno, ja va dir ahir que ho volen arreglar i volen que torni a la selecció, i llavors ell ho hauria de dir, bueno, jo torno, faig un últim partit i deixo la selecció, no? Jo crec que això hauria d'acabar així. Però, de totes maneres, jo ja et dic, estic d'acord 100% amb el que diu en Ramon. Tots els jugadors no són iguals. I, per tant, amb un jugador que ha sigut tot, pilota d'or i ha sigut de tot, no pots tindre mitja hora o 40 minuts escalfant i després no el treus. Això, home, però això vosaltres... ho pots fer amb un nano de 20 anys, que és el que dèiem.
7: Però vosaltres sou entrenadors, un partit pot canviar també, no? Que tu poses un jugador a escalfar i el partit canvia d'una manera que potser llavors aquell no és el jugador que et convé, no?
10: No, no, si tu tens clar no, que l'has de posar, el poses a escalfar 10 minuts, un quart d'hora, però no 40 minuts. I això és el que no pot ser amb un jugador d'aquest nivell. Ara, amb un nano de 20 anys, bueno, que s'aguanti i ja tindrà temps, però amb un jugador de 41 anys i tot el que ha sigut en Cristiano Ronaldo, no li pots fer això.
7: I n'hi ha per marxar o no, també?
10: Eh?
7: Per marxar n'hi ha o no?
10: No, home, no està bé, però bueno, jo recordo que en Messi el va canviar a Valladolid a Luis Enrique i a partir d'aquí no el va canviar més, perquè no tots els jugadors són iguals, i ja està, i punto. Us en recordeu, no?
7: Sí, sí, sí.
10: Pues ja està.
7: Blas Escolano, bon dia.
11: Hola, bon dia.
7: Què dius tu?
11: Aquesta setmana hi ha una reunió, president de la Federació Portuguesa, Cristiano, i seleccionador i entrenador.
10: Sí, clar, el faran que deia.
11: Farà una explicació i li demanarà el que espera la gent, perquè a veure què en surt de tot això. I hem d'esperar el resultat de l'entrevista aquesta perquè va marxar. I l'altre perquè no el va posar. I quedem així. Que està tot... una nube de com en el temps.
7: Sí que està com el temps Portugal. La cosa, eh? Què dius que no, Josep? Per què?
6: Perquè no, aviam, si estem parlant de sentiments i de què... O sigui, qui és que no té los cataplines, eh? I ara us faré la història del que és realment el futbol, qui és que té... Per què? Perquè té 41 anys i l'entrenador no el pot tocar? Perquè té 41 anys.
10: No, perquè té 41 anys no, perquè ha sigut el
6: si
10: que ha sigut.
6: Sigut si ha sigut, abans a Tordera hi havia un pont de ferro que se'n va anar, se'n va endur l'aigua i se'n va fer un altre. I no anem recordant l'altre.
10: No, va caure dues vegades, va caure.
6: Tenim un pilar. I jo te diré una cosa, perquè, aviam, jo segurament que estic equivocat, però recapaciteu. Hi va haver un entrenador seleccionador espanyol que estan en pleno apogeo, no amb 35 anys siquiera, que va fotre fora en Raúl González.
10: No, no el va fotre fora. És molt diferent. És molt diferent. No el va convocar.
6: Perdona.
10: No el va convocar. És molt diferent.
6: No el convoca, perquè és l'únic que té els nassos de dir-li no. Conseqüència, Espanya campiona d'Europa sense el senyor Raúl. Un. Tirem enrere i no anem de lluny. El que teniu ara, que és tan famós, que estava aquí a París, ballar amb les barques, arriba en Luis Enrique i li diu, tu, sense tu guanyarem més. Curiosament, allà guanyen dues Champions i aquí no.
10: Encara que hagués estat un altre entrenador que no sigués en Luis Enrique, hagués marxat igual, perquè ja ho tenia clar.
6: Hagués marxat, però el Paris Saint-Germain no hagués guanyat.
10: Això ja no sabem, depèn de l'entrenador que hagués agafat.
6: Segur. I el Barça, quan manaven els que tenien que manar, pataplam. I el futbol, tens un home que té 41 anys, que ell tenia que donar exemple i sebre el que és, primerament, un vestidor, no la seva soberbia, se la menja i quan s'acaba el partit, això en petit comitè, se discuteixen allà, però això és un despreixo, i ara et parlo de política, a la seva nació, als seus companys i a el que representa. Vale?
7: Un moment, i pel que dius, podríem deduir que en el Barça li convenia que marxés Messi?
6: En aquell moment sí, però segur. I si anem una mica enrere, abans, fins que el que ha dit ell, en Luis Enrique va agafar el petit que va dir que no el d'això, el va fotre al banquillo i van tenir una reunió i li va dir, hasta aquí llegas conmigo. I el petit va ser el que volia. ¿Vale? I en Guardiola diu, me'n vaig perquè ajuria molt mal, farien molt mal, perquè no fotre fora l'altre. I el president que té ara va tenir els nassos, no d'augmentar la fitxa, sinó dir, va, aquest ja no li podem... ja ho tenien tot preparat i de no, que això, aquest mos porta pel pedregal. I aquesta és la història del futbol. La realitat. Després hi ha els sentiments, que es pot fer, que no es pot fer, que hi hauríem de fer, que si un homenatge... A en Messi, si li volen fer una estàtua o un túnel al Barça que sigui d'en Messi. Perfecte. Però en Messi en aquell moment ja no. Ja no. I són coses que passen, però què és el futbol? O sigui, està sempre el club per sobre, està a la nació, i ell ha fet un... O sigui, imagineu-vos un general que té el millor comandant i li diu, tu només estàs aquí perquè els contraris te vagilin aquí i tu no ataquis. Et tinc aquí sentat perquè et vagilin. I llavors ell diu, com que tinc? Agafa les tropes i se'n va. I per allà entra... què li passaria en aquest, militarment? Vale? Pues això... El futbol també és una mica així. I el que ha fet aquest entrenador és tenir molts de nassos i l'altre tenia que aguantar-se
12: si ha estat, quants jugadors han estat escalfats i no han entrat? Molts. Però què, és diferent, ell? Doncs llavors s'acaba el partit.
10: Home, i tant, que és diferent, i tant, que és diferent, i molt diferent.
12: En aquell, home, moment, en aquell moment és un jugador seleccionat per Portugal, perquè no, no ho fan els altres? Doncs en aquell moment, quan s'acaba el partit i s'ha refredat, si es tanquen allà 10 hores en una habitació, discuteixen.
10: No, perquè...
12: Oye, si no me pones más, yo cojo y me voy con mi barco a mi casa en materia. Perfecte. Llavors, ha abandonat, cap problema. Però en allà, davant de tothom, agafo i me'n vaig. Això ho va fer en Griezmann amb el del Barça, quan en Griezmann era una institució.
10: Hem de conèixer la història. En Cristiano, el partit anterior, aquest d'ahir, l'entrenador li va dir, avui no jugaràs, però jugaràs el següent. I ell va dir, bueno, pues, vale, no, diu, te dosifico, tu, aquest partit jugaràs el següent. Ell va veure la cosa com la va veure i diu, bueno, escalfa que sortiràs. I va ser quan ja es
12: va dir això.
10: Perquè si amb ell ja li va dir, i ell estava d'acord a no jugar aquell partit, o el deixes al banquet de tot el partit, no hagués passat res.
12: Però basta que li digui, i l'entrenador en aquell moment veu sobre el seu criteri, que no té que fer aquell canvi, com que tu dit, te'n poso.
10: No, però...
12: Creus que és normal? I llavors se perd el partit.
10: Però com que la cosa es va arreglar, quan portava un quart d'hora, li va dir, no, torna a seure, que al final això s'ha arreglat i no sortiràs, ja està.
12: Però no sí, això ho dius tu aquí, però en allà no devia ser així. Li va dir, que m'has dit això, doncs jo me vull. A davant de tota la gent i de l'espectador. Aquest tio no pot estar ni en un vestidor, ni un minut.
10: Hi ha jugadors que tenen un estatus que estan molt per sobre dels entrenadors. Ronaldo, Messi, Pelé, Cruyff, Beckenbauer... Aquests jugadors són, és una altra cosa. Bueno, tu no, pues... no són els altres 23.
12: Mira,
10: de cada
12: el Barça equip. Funciona. Al moment que el petit aquest que fa gols per tot arreu li donguin un marge que d'això destruirà el Barça.
10: Pues el 90% dels culers, quan va marxar en Messi, no volien que marxés.
7: A veure, anem a fer una enquesta aquí.
12: Estàvem parlant d'una altra cosa.
7: Anem a fer una enquesta. Ramon, tu volies que marxés en Messi quan va marxar?
11: No. No.
8: Jo crec que podia haver donat un parell d'anys més encara.
10: Clar,
8: a tota pastilla amb el Barça.
7: I tu, Miquel, creies que en Messi
9: sí,
7: havia de marxar o no?
9: El fallo de la porta.
7: Sí?
9: Sí.
7: Doncs mira, 100% aquí.
9: A mi la porta m'agrada bastant, però crec que aquí va dir un fallo. En Messi... conyés o que conyés, no era car, però el que donava. Tot se mateix, per mi, perquè jo disfrutant tant amb Messi, el camp que, com Messi o Kubala, vosaltres no us recordeu gaire, però tant Kubala, però són jugadors que tenen un sobrenatural dels altres de jugar a futbol.
7: I ho compares amb en Cristiano Ronaldo? El compararies amb en Cristiano Ronaldo, el que estàs explicant de Messi, del paper i la importància com a jugador, o no?
9: Sí,
7: o està a un altre nivell,
9: Cristiano Ronaldo també era un gran jugador, però era un jugador diferent de Messi. Messi per mi era un jugador estimat, bé, normal, no allò. I en Cristiano Ronaldo era... O sigui, Déu-n'hi-do,
7: Déu una vedet, no?, que diu en Josep, una miqueta. Molt bé, 5 minuts per 11:45, fem una pausa per la publicitat i anem a repassar una miqueta com ha anat aquest cap de setmana.
13: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
14: Escolta. L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.
5: Tres minuts, arribem a 12:15. Reprenem el fil de l'actualitat. Cap de setmana no hi ha hagut competició a la Lliga, primera divisió, però sí que hi ha hagut segona i també hi ha hagut aquesta Lliga de Nacions. Ramon, no sé si has seguit una miqueta com ha anat la cosa.
6: Sí, home, sobretot el tema nacional, sí. El Sabadell, que va empatar a casa amb Andorra, 0-0, tots són 0-0s.
5: Una mica avorrit, sí.
6: El Mallorca va empatar, el Girona va empatar amb el Mallorca, també 0-0. I després el tema de la National League aquesta no segueixo massa, eh? La veritat és que no. Veig Espanya un rato, sí que és veritat. Veig que Noamí va fent gols, tothom el té com un déu, tothom vota d'or, vota d'or, vota d'or, al final potser sí que arribaran a donar la vota d'or. Encara que aquests partits no comptin perquè són d'aquest any i això representa que la vota d'or és del que van fer l'any passat, no?
5: Pilota d'or, eh?
6: Perdó, pilota d'or.
5: Vota d'or és per gols, em sembla, no? Vota d'or és per número que ha marcat més gols, eh?
6: Sí.
5: Mbappé
6: espiota. Mbappé diu que també la vol, també fa propaganda que és el millor, sí. I en Mal diu que també ell és el millor.
7: Però ja s'ha acabat, eh? Les votacions,
6: sí,
7: ja,
6: ara ja està, ja no compta. Ara el tema està això, d'allò està això. I després, doncs, el Tordera, que va guanyar, va empatar 1-1 a casa amb el Besaú. Va ser un partit molta intensitat, sí que és veritat, però podia no massa futbol. El Besaú a la primera part hi va anar molt, sobretot. Van fer un gol de falta, després nosaltres vam fer l'empat de penal, que els tira aquell noi en... Va bé, que aquest no em falla mai cap, vull dir, sí, tenim, sí. Tenim una gran...
7: Penaltito.
6: Teníem una garantia.
7: Jo era un penaltito.
5: Oh, que ho diguis tu, Tomàs.
6: Després hi va haver un altre, poder una mica més
7: clar. El de l'últim minut era, sí, com una catedral, això, però el que va xiular... Penaltito. Altre,
6: bueno, penaltito, però...
7: Jo crec que ho va voler compensar. Es va donar compte que s'havia divulgat i ho va voler compensar.
6: Però aquell jo vaig veure penal.
7: Sí, era claríssim. Aquell era claríssim.
6: No vaig veure tant des d'allà.
7: Era l'altre penaltito.
5: Però l'altre no, ja et dic. El primer era penaltito.
7: El primer era penaltito.
5: I el segon que va...
7: Com una catedral.
5: Vale.
6: I tenim un especialista allà, que és veritat que sobretot penals i faltes els fot tots a dintre, pràcticament. I això és important en un equip, tenir un jugador així, eh? I, bueno, vam empatar 1-1 i aquí està, Bueno, un de guanyat, un d'empatat i un de perdut. Hem tingut una mica de tot, no?
7: Bueno, si cada 3 partits fem 4 punts, sí, no anem gaire malament, no?
6: Sí, no, tampoc estaria malament. Jo sempre dic, hòstia, sumar. Un punt, el que vam comentar, punt menys...
7: Com vam comentar al final del... Diu, un punt menys per la salvació.
6: Ja falta un punt menys, exacte, això és veritat. I pràcticament aquesta setmana...
5: Feia el futbol sala, no sé si el vau seguir, que el vam fer en directe per la ràdio.
7: 2-1, jo sí que ho vaig veure.
5: Que van jugar a Vilafant.
7: 2-1 va perdre.
5: I van començar perdent.
7: Va començar guanyant.
5: Ah, no, bueno, vull dir que va començar la Lliga perdent, però van començar el partit guanyant, sí.
7: I després van remuntar els altres 2-1. Que semblava que havien guanyat la Champions, aquell també, com va acabar el partit, tu.
5: Bé, és una categoria també que el Tordera no hi ha jugat mai, el preferent de futbol sala, que en principi ja veurem també com...
7: Serà complicat.
5: Com anirà. Molt bé, doncs hem repassat l'actualitat del dia i, bé, de seleccions no heu nomenat res, sí, però que parlàvem del cas de Lamine Yamal, que està darrerament, si més no sé si es pensa això que dius tu, Ramon, que és l'aparador per treure la pilota d'or, però està intractable. No sé si recordeu un jugador que la selecció espanyola faci un joc com el que fa ell, però és molt espectacular.
6: Sí, la veritat, és que és així.
7: Ningú dubta la qualitat que té en Lamine Yamal. Però jo crec que, i penso que ho porten bé, aquest en De La Fuente i en Flick, li estan dient que els peus a terra, que no l'estan portant bé, perquè si no, no seria el primer jugador que s'ha espatllat, perquè se creuen, i jo crec que ha agafat dos entrenadors que li fan tindre els peus a terra, i això és molt important per ell. perquè si li fa molt de cas al pare, que acabarà malament, eh? Ell ha de fer cas en Flick i en De La Fuente, que li diu, tu t'has de quedar a la banqueta, tu t'has de canviar, i l'estan fent com ha de ser, perquè arribi a ser el que s'espera que sigui, no? Perquè si el deixen a la seva bola, es pensarà que és Déu ja, i això... hi ha molts jugadors que s'han espatllat per aquestes coses.
0: Però saps el que el fa valdre? Que els seus companys estan amb ell. El dia que ell vulgui manar més i d'això, els companys treballaran. No ho sentiran com el que està passant. Perquè ara saben que, ja com fa un gol, els companys diuen, la mare, que com ho ha fet? O sigui, els que estan allà amb ell, que estan treballant, se n'adonen de lo que pot fer. Al moment que ell, en vez de tornar a abraçar-los i d'això, es comenci a dir, abraceu-me. No jo vinc, abraceu-me i vulgui ser més, se canviarà.
7: Jo el que trobo a faltar, que jo crec que en el Barça, en el camp, falta un tio. Per exemple, si estigués en Pujol, li diria, ei, tu, para, tranquil, eh? Però ara en el Barça no hi ha cap que ell li pugui fer cas al 100%. No hi ha cap que tingui aquesta personalitat, no?
5: En Rodri, potser, no?
7: Ho creus tu? Però en Rodri acaba d'arribar.
0: Això, ho creus tu?
7: En Rodri acaba d'arribar.
0: Bueno, si ho creus. Creus
5: que ja hi és?
7: Qui li pot dir?
0: Clar que hi és.
7: Qui li pot dir? En Covarsí li pot dir, per exemple?
0: No.
7: En De Jong?
6: Rodri, poder.
0: En Rodri li pot anar ensenyant coses.
7: No, però en Rodri acaba d'arribar.
0: És el Rafinha, que li diu, sí.
7: En Rafinha, poder.
0: És el que està. I el que ja maneja els tinglaus sapiguen molt on està, és el que és més del Barça, que és l'Eric García. Cuidado.
5: Ostres, aquest sí que m'ha sortit ara de sorpresa, sí?
0: Sí, i tant. I tant, que li diu, nene. Vale? Nene.
6: No, de moment es porta bé, per això.
0: Sí, i es fa estimar perquè ell lluita com l'altre. Aquest dia va perdre una pilota, perquè jo miro futbol, i la va anar lluitant de la seva banda, que ell està a la dreta, i la va anar a recuperar de lateral esquerra, quasi ben al bandrit de corna, de l'altra banda.
6: Això els altres ho veuen.
0: Sí. Si jo tinc que fer això, la pregunta és, per què no ho fan els blancs?
7: No, en Vinícius, jo això li trobo...
5: Ara ja parlarem de Vinícius. Ja parlarem de Vinícius,
0: deixem-ho. En Vinícius, en Mbappé, i tots... Per què no ho fa? O sigui, són 70 metres o 80 que la teva figura perd a la seva posició i de cop i cop serà... mos van fer un gol als xecs o als croats aquests, que mos van fer gol.
6: Xecs, sí.
0: Quan l'extrem del Bilbao, amb Williams aquell... No va tenir nassos de poder recuperar la pilota i això que va perdre a dintre l'àrea d'atac. I, en canvi, allò que aquella pèrdua va ser un gol en contra. Si hagués sigut en Lamine, t'asseguro que ell hagués fet suficient sprints per treure-li. I els altres això li haguessin agraït.
5: I assistències que fa, no?
0: Però la conseqüència va ser gol a l'altra banda.
5: I assistències, dic que Lamine també fa moltes assistències.
0: I fa moltes assistències. Per tant, sabre que els teus companys saben el niño... o el nen, o com li vulguin dir, li diuen, ojo, que això està... Ningú parla d'en Covarsí. Quan en Covarsí està allà... Sí, el partit que va fer Espanya aquest dia que va guanyar 3-1, va ser... quan van treure amb ell, va ser un partit que veies dues seleccions que no...
7: Sí, no era el mateix.
0: No era el mateix, però que quan ell agafa, la gent, hi ha un foco, i els seus companys saben que si es desmarquen, ell els hi posarà la pilota, mentre que els altres fan els mateixos passes, però per arribar als mateixos passes en necessiten quatre. I no els hi desbloqueja com ell desbloqueja el d'això. Ja està. Ja. No fa el mateix el de l'Atlètic de Madrid, aquell que era del Villarreal, que jo amb els noms jo...
7: En Baena.
0: Fa el mateix quan hi ha l'altre? No. I aquestes coses, ell no fa el mateix quan té en Porro, com ara li han ficat un lateral, o l'extrem aquest que vam canviar amb ell, que era de l'Osasuna o això.
7: Sí, jove.
0: Va córrer tres vegades més aquell de l'Osasuna, el de l'Espanyol, va córrer...
7: Va trencar el camp.
0: I el vas veure? No. Però es va trencar les banyes. Pues això són jugadors que els que treballen no es diu, aquest només surt per la foto com fan els polítics. Només sortint a la foto ja en tenim prou. No. Aquests se posen al mono i treballen, i els altres saben el que realment fa aquell jugador, treballar. I és el que fa el Barça, treballen tots pressionen, tots estan, però tots.
5: Molt bé, parlant de noms propis de Lamine Yamal, no sé si vols dir alguna cosa, Miquel. Si no, canviem. Tinc a punt aquí en Vinícius. No sé, què li passa en Vinícius Tomàs?
7: No, en Vinícius, ell és el primer que reconeix que no està bé. L'Ancelot també ho ha dit.
5: Però no està bé de què?
7: No, de físicament...
8: Realment.
7: Mentalment, no està bé. Ell ho ha reconegut i l'Ancelot ho ha dit. però mica en mica jo penso que es posarà com s'ha de posar, però ell ho ha reconegut, i l'Ancelotti també ho va dir, que mentalment i físicament no està bé. Llavors, jo dic, aquesta setmana juga el Madrid contra el Villarreal, en Mourinho, no el posis. Posa aquest en Diamandé i no el posis, i deixa 15 dies o 20 dies o un mes que es recuperi físicament i mentalment, i llavors el poses.
5: Però quin és el mal que té? D'on li ve?
7: Hòstia, no ho sabem. Això...
5: No sé. Però aquest pen, què sospites, tu?
7: Jo crec que tot li ve... És molt arriscat dir-ho. És molt arriscat. Però jo penso que li ve des de la pilota d'or. Jo penso que li ve d'aquí.
5: Des de la pilota d'or?
7: És molt arriscat dir-ho, però des de llavors no dona peu molt, jo penso que pot... Ara, no, això és una cosa que no es pot saber al 100%, no?
6: Heu de portar el psicòleg.
7: Sí, sí, sí. Home, suposo que... Deu estar anant, no? Perquè aquesta gent... especialistes, metges i tot, tenen el que vulguin, o sigui que...
5: Però l'Ancelotti el mimava molt, no? S'estava
7: sí,
5: molt pendent d'ell.
7: Sí, però l'Ancelotti va reconèixer que no està bé, de pes també es veu que està més pes del que hauria de tindre. Bueno, són una sèrie de coses que jo crec que l'haurien de deixar un mes sense jugar, i més ara que tenen un Diamandé, dius que ha de jugar perquè no hi ha un altre, però ara sí que hi ha un altre. Per tant, deixa'l un mes, que es recuperi bé, que entreni bé, que es netegi el cap, i llavors a jugar.
0: Ja I com ho sabran que es netegi bé?
7: Home, perquè hi ha gent especialista, no?
0: La pregunta és...
7: Hi ha psicòlegs, hi ha psiquiatres, aquests clubs tenen de tot, per saber que un jugador té aquest problema o té l'altre. Per això està, no?
0: Bueno, exactament. Però com ho sabran?
5: Però la banqueta creus que es recuperarà bé, un jugador com ell?
7: Home, jo crec que si parlen amb ell, i a més, és que ell, no, però l'important és que per arreglar una cosa tu has de reconèixer-la, aquesta cosa, si no, no la pots arreglar. I ell reconeix que no està bé, i això és el primer pas. Perquè si tu no reconeixes, tu penses que està perfecte i no està perfecte, costa molt. Però si tu mateix reconeixes que no estàs bé, pues, ja comencem bé, ja, és el camí.
0: Però tu, Tomàs, tu creus que ell no està bé perquè no està bé? Saps quan estaria bé? Quan agafessis en Mbappé aquest, estés en un altre club, estés aquest que en Diamandé que ha agafat, i ell fos...
8: La figura.
0: Ell. Que ell tot giraria cos d'ell. Però ara, per més bé que ho faci ell, Vinícius Junior ha hecho un buen partido, però en Mbappé ha metido dos goles. I dos goles gràcies a dos goles. En Mbappé també, perquè físicament... tu estàs dient, segurament que si fas les proves, el que la gent tècnicament diu, en Vini... Estem parlant de futbol professional. Amb 100 metres, 6 segons. I amb l'any passat, o quan era el d'això, quan feia? I deia, 100 metres, 7 segons. Guita, corria menys abans, corria més lent que això. No és físic. I tu, l'excusa és física. Perquè els metges sí que diuen...
7: No, és física fer... no. Que diuen que té més pes del que hauria de tindre.
0: És igual.
7: I ells ho saben. Paro, aquest jugador, amb l'edat que té i la constitució que té, han de saber el pes.
0: Subjectivament no és el mateix que objectivament. Si tu a les proves que fas físiques estàs millor... amb totes les proves que dones, llavors és el cap que et diu al motor dona-li gas o no dona-li gas, i a vegades no corro tant, però aviam, no es veuen al cap.
7: Els clubs professionals saben, aquest jugador per jugador, aquest jugador per l'alçada, per la constitució, ha de pesar tant, aquest ha de pesar tant, això ho saben.
0: Explica'ls als del culers que n'hi va haver un que era el rei del mambo i es va treure la camiseta i es van ensenyar el Michelin.
7: El Ronaldinho.
0: Ah, és aquest, doncs. Pues aquest, als dos anys que el van portar com una safata, corria més que mai. I llavors, quan la gent va dir aquest, que ho van assenyalar, ja no va córrer i tenia menys mitjalins que quan corria.
7: Però els metges dels clubs saben el pes ideal de cada jugador.
0: Però l'excusa és l'altra.
5: El rendiment, no? Diguéssim, és el que acaba...
0: És el rendiment. El saber ell que ets...
7: Pues mira, això és una cosa que li han de treballar al cap. Que ell ha de jugar pel club, no per la seva... Que
0: el però ell ha renovat aquest any, no? Ell ha renovat aquest any, no? Ha renovat aquest any,
7: sí,
0: no?
7: Sí.
0: Vale, tu renoves per aquest any i te'n fitxen un del Leganés per 123 milions.
7: No, però l'han fitxat per la banda dreta,
0: I
7: ell juga per la banda esquerra i amb la P del
0: centre. Ell sap que han canviat la peça, que ja no és el Maserati que té allà en el graig per sortir, a presumir. Ell ja és una peça.
8: La trajectòria de Vinícius al Madrid es va acabar i el Madrid s'ha equivocat a renovar. Amb el Follens que ha portat i el prorrogat, i no... i demana tants milions.
7: No, perquè això anava gratis,
8: és
7: per tant...
8: És igual, fora, i un altre. Tu, és que no li fan falta al Madrid els calés, i ja està demostrant, tu.
7: Bueno, però si ara li interessa vendre, com que té 4 o 5 anys, hauran de pagar el que vulgui el Madrid.
8: Sí, ningú te'l comprarà ja. Està caducat.
7: A l'Arsenal estava boig per ell.
8: Bueno, perquè veurem d'aquí 4 o 5 anys, si ho voldrà.
7: El que passa que Mourinho li va dir, tio, mira, tu vas dir de Brasil al Madrid. Sí. aquí estàs a casa teva, aquí estàs, coneixes tot. Ara te'n vas a un altre puesto, li va dir, acabaràs el futbol. I llavors va dir, doncs em
8: quedo. A veure si l'estrella, un altre club. Que el Madrid ja no
7: ho veia. Li va dir que si marxava del Madrid s'equivocava. I ell va dir, pues,
8: guanyant
7: menys calés, però es va quedar.
8: Però un tio que va pels camps d'Espanya i li estan fotent xiulades i tot, com ha d'estar?
7: Bueno, ara també, en Lamine Yamal també comença així. No sé si Ramon ho va dir, al camp del Sevilla va ser...
6: Un gran de Sevilla.
7: Sí, també es va embolicar una mica. Veus?
6: I ell es va embolicar.
7: S'ha de parar, això s'ha de parar.
8: Però ara
7: des d'aquesta
8: la selecció va canviant això. Al marcar primer gol, el que sigui, el rendiment que don, tothom, la mira la mano aquí dalt.
0: En el mateix camp.
8: En el mateix camp, sí senyor.
7: Sí, però
9: els mateixos que quan tocava el seu equip, que ja els hi va fer, crideu ara que he fet el gol, els hi va dir així, i sense canvi, quan vuit dies després els hi dir, crideu, aviam!
7: Aquell dia hi havia afició del Sevilla, aquest dia hi havia del Sevilla i del Betis, era la selecció espanyola.
0: Tomàs, un 10%. Ja et diria molt, un 10% bètics a veure la selecció en el camp. És com dir que els hi, en el del Barça, que juga la selecció espanyola i que vagin a camp de l'Espanyol. O els de l'Espanyol que vagin a veure la selecció en el camp del Barça. Iran a Montjuïc, però no aniran al camp del veí amb el que es porten allà. Però com tu ho veus així, doncs segur que tens raó.
7: Quan juga la selecció espanyola, en un camp no és de cap club.
9: El concepte sí, però la realitat no.
7: El camp és de la selecció, no és ni del Barça ni del Madrid.
0: El concepte sí, la realitat no.
7: Igual estan parlant del final del Mundial, diu, no és que jugui el Bernabéu, vol que es jugui a Espanya. No representa que sigui perquè és el camp del Madrid. No, és el camp
0: del Madrid. Regalen als socis del Barça 10 entrades perquè vagi a veure la final de la selecció espanyola a la Santiago Bernabéu. En el camp de l'Atlètic de Madrid, aniran. En el camp del Real Madrid, si en regales 10, 2...
6: Això tens raó.
0: Ell aniran.
6: Tot ahorro.
0: Però clar, ells ho puc pintar la seva... Jo et parlo de realitat.
7: És que jo crec que si al Camp Nou juga un partit de la selecció espanyola, de socis del Barça no va ni un 1%.
0: Bueno, sí que també hi ha que... N'hi ha que també se
7: senten espanyols.
0: N'hi ha que també...
7: Sí, la família de Covarsí i prou.
0: Tu mira les vegades que Espanya ha jugat en el Camp Nou, bueno, el Spotify aquest... Quantes vegades... La selecció juga al camp de l'Espanyol.
7: Ha jugat alguna vegada, ha jugat al camp del Barça.
0: Contes, alguna, contes. La final de les Olimpiades.
6: Sí.
0: Però allò eren les Olimpiades de Barcelona, no eren les Olimpiades d'Espanya.
7: I em penso que va ser l'any 79, que jo hi vaig anar, una Espanya-Anglaterra, al Camp Nou, que va perdre Espanya 0-2 contra Anglaterra. En l'any 79, penso que va ser el 78.
0: Jo et dic que...
7: Jo hi vaig anar aquell dia allà.
5: És l'excepció.
7: Al Camp Nou. I era una Espanya-Anglaterra, ja ho miraré exactament. I Espanya, me recordo perfectament, perquè jo estava allà, va perdre 0-2.
0: Ja t'he dit que...
6: Jo, tornant una mica amb el tema d'en Vinícius, ben bé que 2-2 amb el futbol mai són 4, perquè tens en Vinícius i dius, ara fitxo un Mbappé, un per cada banda, un bon davant de centre, això és imparable.
5: Jo tinc la imatge teva, Ramon, de quan va fitxar el Madrid a l'Mbappé i ja teníem la temporada per davant i t'ho veies ja...
6: Sí, ho veiem
5: impossible, o sigui, res a fer.
7: Es espera la travessia del desert.
5: Exacte, travessia del desert, totalment.
6: Perquè és clar, és que són dos jugadors extraordinaris i veus, i no funciona. Per què?
8: Ego.
6: És futbol.
7: No.
8: Ego.
6: Bueno, o que dius tu una mica.
8: Sí, l'ego.
0: Quan tu tens la pilota, que ets el que... Ara, imagina't, jo ara fem una mica de disbauxa. Tens dues taules, dues senyoretes impressionants, i tu portes la bandeja. A qui serviràs?
7: A les dues, una per cada una.
0: Qui primer?
8: Ara.
0: I en dècimes de segon tens que decidir qui primer. Sí. Quan ne tens una, dius, vaig per aquella noia que vull fer festival. Aniràs, pom, per aquella noia, i servita ràpida. Aquell que dubta, tothom que serveixen aquells...
6: A més, tenint una de lleig i una de guapa.
0: I quan li passis aquell i no vagi bé, l'altre, el segon cop, dirà... Ja està liada.
6: Sí, algú hi deu bé d'això.
0: No, algú no, la proves. El Mbappé amb
6: a proves me remita, no?
0: Els del París. No, és que tu m'has mirat...
7: Però jo estic segur que això amb en Kroos i en Modric no passaria, encara que siguessin tots dos. Això amb en Kroos i en Modric no passaria.
0: Ja us ho dic jo, que no això passaria. És ja, subjectivament, això no passaria, i allò no passaria.
7: No, estant en Kroos i en Modric, això de Mbappé per un costat i Vinícius per un altre, això no passaria, ja t'ho dic.
0: Bueno.
7: Però el Madrid no... passa igual que el Barça. Falta aquell tio que té carisma i diu, aquí això és així. No, no hi és, tampoc. Va marxar en Sergio Ramos i es va acabar. Va marxar en Kroos, va marxar en Modric... I
0: home, ara va marxar, allò, no, qui, els hi dona la porta perquè és millor que juguin a fitxar els millors de fora. Pues està.
7: Home, en Kroos va voler plegar ell. El Madrid volia renovar i en Modric, per l'edat que té, no?
5: Jo, Tomàs, pensava que en Bellingham...
6: Això del futbol,
5: Jo t'anava a dir que en Bellingham pensava que faria aquest paper. En Jude Bellingham dona la sensació,
7: En Bellingham és mitja punta. I ell no vol jugar...
5: No, el paper de posar ordre dintre el vestidor i de ser un tio carismàtic.
7: No, jo penso que no té caràcter per això tampoc. No, passa com en Pedri, per exemple, és un grandíssim jugador, però jo crec que té carisma perquè vagi al vestidor i digui una cosa i tothom digui, sí, Moana. Pues no hi ha, i el Madrid tampoc hi és, aquest jugador.
5: Miquel, digues.
6: Digues. No, vull dir, això del futbol, de tots modos, és un avantatge, perquè tots hi entenem, tots ho sabem. I és tan difícil... d'una persona o altra. Jo, mira, jo tinc un amic de col·legi que viu a Madrid i jo fa uns anys darrere era una mica del president del Madrid. Us ho trobareu raro, però era una mica, ell no, fatal. I, bueno, i era així. Si aquesta setmana he llegit una cosa del president, que he vist que ell tenia raó, no? Jo, diu a Barcelona que gane. Cuando más gane, más golpe, más fuerte le daremos. Collons, tu. No sé com dir-ho. No sé com ho veig, el golpe. Em sembla que hem donat 7-0. Doncs el tio és... No és tonto, això està clar, eh? Però sempre que el meu amic deia perquè li regalen tot, perquè li fan tot, home, suposo que algú sí, però tonto tampoc ho és, eh? Les coses com siguin. Puc jo agradar-me o no agradar-me, o ser del meu costat o no ser-ho, però tonto no és. Ara, sé que s'ha tornat, inclús aquesta setmana he parlat amb ell, però s'ha tornat d'una manera o fer-se gran que això i això. I, esclar, això en aquest món no existeix. Poder sí, hi ha algú que existeix, però... quatre persones poden fer-ho millor que pas un sol, no? I això és el que li passa ara amb Florentino molt bé, però esclar, l'edat no perdona.
5: Home, hi ha certa oposició, eh? Cada vegada més hi ha un rum-rum en el Bernabéu, sí. Hi ha un candidat alternatiu, si més no, que era una cosa que no existia fins ara.
7: En el Bernabéu, en el camp, hi ha gent que no ha paït que guanyi les eleccions, i ja està. Jo també m'hauria agradat que hagués sortit, però jo crec que el Madrid necessita un canvi, és el que diu en Soler. Ja arriba una edat que dius, bueno, tu, això s'ha de donar pas a gent més jove. Però, bueno, ell ha volgut continuar, i ara hi ha un rum-rum al Bernabéu cada partit, i això no és bo per l'equip.
0: Però vosaltres esteu dient ara. I jo us podria dir que fa 15 anys, hi ha una conversa amb en Ramon Llivit, que Madrid, la Federació Madrilenya de Futbol, que no és l'espanyola, ningú podia veure el senyor Florentino.
7: I l'espanyol tampoc.
0: I ningú podia veure aquest senyor. Però no hi ha més... extrapolant-ho, en Francisco ningú el podia veure i va durar 40 anys. Pues, aquest senyor és el mateix. La Federació Madrilenya, perquè vaig anar per assumptes particulars, va dir, es que no hi ha qui l'aguante. I què feu? Ah, però és que no podem entrar, no ens deixa nada. A la Federació Madrilenya, com si quin és el senyor Saperes o Saperes aquest de la Catalana... Que t'ho digui aquell senyor.
7: Tenim Florentino per molts anys, jo diria, bueno, 30, 40, bueno. 50, perquè ell... com marxi, que podria ser les últimes eleccions que hi ha estat, posarà un de la seva corda.
0: Vale.
7: Continuarà a ser el
0: però
7: mateix.
0: Però ja hi ha hagut una esquerda amb aquest noi que s'ha presentat.
7: Bueno, però posarà un dels seus.
10: Una esquerda important,
0: Però ja hi ha l'esquerda.
10: Sí.
0: No es podia cantar l'estaca i al final se va cantar l'estaca i va ser una esquerda que la cantaven a Madrid i la cantaven a Sevilla, en català. L'estaca, i et parlo...
7: Tomba, no?
0: I tot va canviant les coses. Al Madrid, bueno, la prova la tens, si volen fer un canvi no, i aquest senyor diu, por aquí, buena, por allá, buena. I no pot ser. I al Madrid, ojalà... Tu creus que el Madrid t'ha fitxat, que tu deies que sí, a Mourinho?
7: No, és que jo no vull a Mourinho, no l'he volgut mai, jo. Ara però no. Bueno, jo...
0: No, però és que crec que és el que ficarà...
7: Però mira, quines idees... Si jo n'és el Bernabéu, Jo no volia que guanyés en Florentino, i jo no volia Mourinho, però jo, si estic descontent perquè estan aquests, però jo en el partit haig d'animar els meus jugadors. I quan acabi el partit, critico el president, el Mourinho, qui vulgui, però durant el partit no pot haver-hi aquest rum-rum, perquè perjudiques el club, a l'equip, i si tu ets del Madrid, no pot ser això. Ara, un cop acabi el partit, posa't amb en Florentino, amb allò. Jo no estic d'acord amb els dos, però jo no faria aquest rum-rum, jo animaria a l'equip, i un cop s'ha guanyat el partit i ha acabat el partit, llavors faig penyolada, el que vulguis, ara en Florentino i en Mourinho.
8: Però quan tu acaba el partit i fas la penyolada, en Florentino està dintre fent el 4G.
11: Bueno, això és una altra cosa.
8: Clar, penso que estarà allà esperant que li fotis el mocador. No, està dintre, està dintre allà amb les safates allà.
11: No, amb els canapés.
8: Una mica, canapé aquest de cava.
5: Va tornar a destapar, digues, Blas.
8: Sí, jo volia dir una cosa, amb aquests equips que tenen jugadors veteranos, hi ha un cos tècnic. Quan tenen uns 38 o 39 anys, que falta 2 o 3 anys per jubilar-se, no poden buscar amb temps un jugador per fer el relleu semblant a Messi o
11: el del
8: Madrid,
11: és
8: aquests.
11: És molt difícil.
8: Home, tenen temps de fer-ho, no esperar l'última hora com el Madrid, que es troba sense mitja.
11: Això sí, això és més fàcil.
8: El Barça ha tingut la sort de trobar el jovent amb el Barça Atlètic.
11: Trobar un tio al Madrid al mig del camp que mogui l'equip, això sí que falta.
7: I qui l'acceptarà?
11: I l'havien d'haver buscat.
7: I qui l'acceptarà amb la colla que té?
11: Depèn de qui porti.
7: Este que viene aquí, qui me l'acceptarà?
11: Mira, volien fer fora en Camavinga i no ha volgut marxar. Pues un altre per en Camavinga.
7: Veus? El volia fer fora, però ell no ha volgut. Sí. El jugador abans que el club. Ja està.
11: Si és que, però és que tu, un jugador, què vols? Si li queden 3 o 4 anys, el fas fora i li pagues 4 anys? No pot ser això.
7: Ah, no,
11: som els diners.
7: L'eslògan és: nosotros ganamos y tenemos 15 Champions.
11: Sí. Això és veritat.
7: Això és mentida. No, és veritat.
11: Ah, vale.
7: I dius, com l'hemos ganado? És que com l'hemos ganado?
10: A mitat regalades, però bueno.
7: No, com s'ha ganado? Sense un planning, agafeu un entrenador que els ves portat amb 3 anys de deixar fer-li un equip a guanyar-ho tot, i no li deixeu fer per Nadal i el foten al carrer. Sí. Perquè ara, digue'm al senyor Mourinho, que agafa el currículum vitae això, el que es diu ara, i digui, a què es juga? Cap. Ara tenen un problema, que el Barça està jugant a una fórmula, que la selecció espanyola juga a la mateixa fórmula, i que se passen per tot. I el Madrid a què juga? Quan li paren els dos que corren, que se li rebenta una roda, no hi ha ningú que vagi
11: darrere. Tu, entrenador, hauries de saber que el Madrid no té jugadors per jugar com juga el Barça, com juga la selecció espanyola.
7: Pues que els
11: no
7: té que jugar. Que els busqui per fer un equip, una orquestra, que tingui 25 trompetes i no tingui cap violí.
11: 7 jugadors has de buscar per jugar d'aquesta fórmula? No pot ser. I tenir jugadors com en Mbappé i en Vinícius no pot ser aquest joc.
7: Per què no?
11: Perquè no.
7: Bueno, treus els jugadors, busques per fer un equip, per fer una orquestra, cony.
11: I fa fora 7 jugadors i porta 7.
7: Ah, doncs seguixis.
8: La selecció va canviar 5, eh?
11: Aquesta lliure no s'ha acabat encara, eh?
7: Ja ho sé. Ah, vale. I que possiblement tingui molts de números per guanyar-la.
11: Ah, vale.
7: Jo no dic pas que no. Però tu veus, jo vaig a veure a la tele i veig un que disfruto, veus com juguen, i veig els altres que li foten castanya i ja corre i juguen i bum, i fan gol, i quan l'agafen se'n diplarà 3 i farà gol. Sí, aquí, gol, hemos ganado, 2-1, eh? Però no hem vist aquell joc que la toca 25 vegades i la pilota passa amb dos pams per mig de les càmeres de tot i va en avantatge en el seu company. Això,
10: però és impossible, coses...
7: impossible, gros.
11: Quants equips de primera divisió juguen com el Barça?
7: Bastants, ho intenten.
11: Ah, ho intenten.
7: Però el Madrid no molts, pot... Toca més pilotes al Betis que al Madrid. Vale? Toca més pilotes, fixa't el que dic, al Rayo que al Madrid. Perquè el Madrid és robotó i pilota llarga i ja corre els dos davant.
11: I el Villarreal també toca més pilotes.
7: Ah, bueno, si no es dic que cons, doncs mira, me'n vas dient.
11: Sí, però no aquest...
7: Perquè no tenen la qualitat, però ho intenten. Ja
11: però no pots jugar així. Perquè vols sortir darrere tocant, te la roben i tracatrà, veus? Perquè no tens la qualitat d'en Covarsí, de l'altre i de l'altre i de l'altre.
7: Però ho intenten.
10: Però com el... bueno, a Masia del Barça pocs puestos hi ha. Hi ha una dona aquí que té un noi de França, diu, el millor era tal, però em va dir a Barcelona.

0: El millor?
1: El millor davanter centre, aquest nano que els ha fet els gols del camp de l'Espanyol.
0: Sí.
1: Si hagués sigut a Can Barça, amb la mentalitat que hi ha a Can Barça, no estaria jugant ni en Mbappé, ni l'altre, ni l'altre. Estaria jugant aquest nano pel que els hi ha demostrat.
2: Ja l'ha portat a la selecció, ja l'ha cridat.
1: Sí, mira, l'ha portat a la selecció, però en el Madrid no. Llavors, els que pugen a darrere, que és el que passava abans de Can Barça, que per debutar a Can Barça tenies que tenir 25 anys, perquè si no era, ja era massa tendre, doncs aquest nano estaria jugant de davanter en el Real Madrid. I com juga el Real Madrid, faria gols
2: però,
1: com fa...
2: Però és el que parlem de l'estatus de jugadors. Que ara, tu treus en paper per posar l'espin, no pot passar això.
1: Ja veuràs els partits... Ja veuràs els partits que juga el senyor holandès, quan torni.
3: En De Jong. Quan, és veritat, com està en De Jong?
1: Ara ningú parla. Pues no,
3: quan torna en De Jong?
2: Si no juga, merder. Ja ho veuràs.
1: Merder, sí.
2: Ja ho veuràs.
1: Segur dia, que sí.
0: El dia aquest el cursiu que juga amb el Barça ara, em va fer gràcia i preguntar, diu, i tu on te vius? Diu, home, jo soc de Girona, però visco a Masia. Diu, estàs bé, a Masia? Diu, perfecte. El dematí entreno, la tarda estudio, i què estudies? Diu, batxiller. Diu, ah, vale, i què vols fer? Diu, home, podré fer alguna carrera. Diu, bueno, i ara... Em fa gràcia a mi, perquè... I ara també faig el del carnet de conduir, perquè d'aquí 15 dies faig 18 anys i vull estudiar. Això és important, com l'Imel, si no s'esquiva... L'Imel viu a 30 metres d'una escola que jo digui a Mataró. O pares, ara no ho sé. Però si no se canvia... ha anat al col·legi d'així i ho han format perfecte.
2: Sí, però...
0: Això, aquesta canalla, formar els d'així, jo crec que és vital.
2: Sí, però vital. Diuen que el que no vol per estudiar o no vol estudiar el fan fora de la Masia. En Messi no va voler estudiar, no el van fer fora.
4: Home, és que a tot arreu hi ha excepció.
3: Era una excepció.
2: És més, encara no parla ni català.
4: A tot arreu hi ha excepció.
2: Tu no parles ni català. I quants anys d'estar aquí?
4: Ni bon dia.
0: Però la normalitat és la normalitat.
3: 2 minuts i arribem als 12. Parlàveu d'en De Jong per situar-nos una miqueta. Com està la situació? Ho sabeu? Jo és que ara he acabat d'aterrar. Encara està lesionat.
4: Però està millor. Diu que està millor i està per entrenar.
2: Sí, sí. Penso que ja està
1: lesionat. Per què voleu entrar? Està lesionat.
4: Ai, jo, que
1: i quan estigui lesionat i ojalà no, jo, no, ojalà, bueno,
2: i estigui tota la temporada
1: hi ha una finestra que en diuen de Windows en anglès al final d'aquí al desembre o al gener el de Windows si paguen 40 o 50 milions el de Windows és la primera liga.
2: Ell no vol marxar, tampoc vol marxar,
1: doncs es quedarà allà i se quedarà tan tranquil,
2: bueno,
1: però
2: pues ja està.
1: La Masia surten molts jugadors i no ho estàs dient, però el Villarreal sempre ha portat molts jugadors el que li han fotut de seguida als jugadors, el Betis té molta d'això, que hi ha molta d'això, i el Bilbao també té pedrera.
3: I Valdebebas també, no?
1: Aquí se parla molt només de la Masia.
3: Però Valdebebas també, de jugadors,
4: jo, el Madrid no? També, el Madrid, sí. Madrid em nego a pensar.
3: No ho crec, jo.
4: Perquè no, el Madrid surten bons jugadors.
2: El Madrid
4: surten bons jugadors igual que el Barça.
2: Aquest estiu...
4: És qüestió de donar oportunitats o no.
2: Ara, és que el Madrid ha fet 170 milions d'euros amb el Castilla.
1: Sí, clar.
3: Vinga, va, que són els senyals horaris. Ah. Tornem dilluns vinent. Gràcies, Blas, bon Tomàs, Miquel, Ramon, Josep. Bon, dilluns vinent, no, si no ets equivocat,
4: no,
3: és festa. Doncs vinga, dilluns? Fins aquí. La Pilarica, home, Blas ens hauria de posar el dia.
1: La patrona de la raça.
3: Ah, doncs vinga.
1: Ah, bueno, pues anirem cap a
3: fins
1: de, los maños.
3: Fins aquí 15 dies. Adéu-siau.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, dilluns 5 d'octubre. Les tres paraules del dia són vigilància, panots, digitalització. Vigilància. Tordera manté la vigilància sobre rieres i camins després de les noves pluges.
7: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: És qüestió de donar oportunitats o no.
2: Ara. És que el Madrid ha fet 170 milions d'euros amb el Castilla.
1: Sí, clar.
3: Vinga, va, que són els senyals horaris. Tornem dilluns vinent. Gràcies, Blas, bon Tomàs, Miquel, Ramon, bon Josep. Bé, dilluns vinent, no, si no ets equivocat,
4: no,
3: és festa. Doncs vinga, dilluns? Fins aquí 15 dies. La Pilarica, home, Blas ens hauria de posar el dia.
1: La patrona de la raça.
3: Doncs vinga.
1: Ah, bueno, pues anirem cap a fins los maños.
3: Fins aquí 15 dies. Adéu-siau.
5: Infopodcast Tordera. Hola,
6: dilluns 5 d'octubre. Les tres paraules del dia són vigilància, panots, digitalització. Vigilància. Tordera manté la vigilància sobre rieres i camins després de les noves pluges intenses i el CAP Tordera realitza la campanya d'immunització contra la bronquiolitis als nadons. Panots. La brigada municipal fa reparació

0: inauguració del ferm i reposició de panots al centre urbà i l'esplai de la gent gran ret homenatge als socis més grans en una jornada festiva. Digitalització. S'impulsa la digitalització del comerç local amb una xerrada sobre l'ús del mòbil als negocis de cara a demà. Pere Cot representarà l'obra El Nom al Teatre Claver el proper cap de setmana i el Club Futbol Tordera rasca un empat contra el Besalú, empat a un, i l'Atlètic Tordera cau a Vilafant per 2-1. Molt pendents a Tordera de les pluges de les darreres hores, l'alcaldessa Elisabet Mejías informava a primera hora d'aquest matí que els accessos a les urbanitzacions ja estan restablerts, però alerta que les rieres de Vallmanyà, Orsavinyà, Vall de Maria i Gelpí són els principals punts de preocupació.
1: En fer seguiment de les rieres, que ara és una mica el que ens preocupa, l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsavinyà, de Vallmaria, perquè quan trenquen ens provoquen afectacions a la part baixa i més inundable de Tordera, també a la banda de Sant Pere i a la GI-512 i fins i tot a la GI-600, com ens va passar ahir.
0: Avui, 5 d'octubre, és el Dia Mundial dels Docents, avui a Sant Froilà de Lleó. Falten 20 dies per al canvi d'horari i un total de 7 dies per al proper festiu a Catalunya del 12 d'octubre. Avui esperem un dia amb nuvolositat, amb pluges encara insistents, sobretot a primera hora d'aquesta jornada. De cara a la tarda podria millorar una mica el temps. Demà s'espera un matí radiant, però amb nuvolositat que augmentarà de cara a la tarda. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el veïnat de Sant Pere, recollida de por de voluminosos a Masmora, Can Fosques, Can Manresa, trucant prèviament al 93 3-765-31-51, enviant un WhatsApp al 615-39-21-46. Informa de la mort de la senyora Toñi Vázquez, València, als 75 anys. La cerimònia serà a les 12 del migdia al tanatori de Tordera. Fa un any explicàvem d'un incendi en pocs dies a l'urbanització de Niagara Park. Fa 5 anys explicàvem que el programa 5 bandes de Ràdio Tordera estrenava un podcast de música de cinema americà i fa 10 anys el Consell Comarcal del Maresme oferia diversos cursos per afavorir l'acollida de persones nouvingudes.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

Hola a tothom. Una setmana més seguim amb la recopilació de conceptes bàsics per a aquells que van trigar a incorporar-se a la temporada passada i per a aquells que ja hi eren, però no se'n recorden. Avui repassarem els diferents gèneres operístics.

Pere va néixer en el segle XVII a Venècia, Itàlia. En aquella època, l'òpera era un gènere relativament nou que s'havia anat desenvolupant a Florència uns anys abans. En un primer moment, la intenció de l'òpera era recuperar la tradició de l'antiga Grècia de representar obres teatrals, sobretot tragèdies, però també algunes comèdies, parcialment cantades. A l'arribar al segle XVIII, els gèneres operístics ja estaven definits i ben consolidats, fins i tot amb una clara distinció pel que fa a qüestions geogràfiques. La Masque a Anglaterra, la Tragédie Lyrique i la Comédie Ballet a França i l'òpera sèria i l'òpera bufa a Itàlia. Sense cap mena de dubte, aquests dos últims van ser els que més furor van despertar i els que, d'alguna manera, es van exportar arreu de l'Europa del moment. Escoltarem l'obertura de l'òpera sèria L'Olimpíade, de Giovanni Battista Pergolesi, amb llibret de Pietro Trapassi, més conegut com Metastasio, que va ser el primer llibretista d'òperes. L'Olimpíade està considerada una de les obres mestres de l'òpera sèria de la primera meitat del segle XVIII.

0: Els arguments de l'òpera sèria poden ser de tema clàssic, històric o mitològic grecollatí, o bé amb romanços de tipus cavalleresc, novel·les adaptades o històries creades expressament per una obra determinada. El drama operístic es presenta usant elements típics del teatre, com l'escenografia, els vestuaris i l'actuació, però el text, conegut com a llibret, es canta en lloc de ser recitat com en una obra de teatre. Els protagonistes poden ser acompanyats per altres cantants, cors, ballarins i o extras, a més d'un grup musical que en determinades òperes pot significar una orquestra simfònica completa. Aquest seria el cas de l'òpera La Bohème de Giacomo Puccini, de la que escoltarem al final del segon acte.
1: Caro, fuori il danaro!
2: Colline, Rodolfo, e tu, Marcello!
3: Siamo lassù!
2: Come?
3: Ho 30 soldi in tutto!
2: Come? Non ce n'è più!

Les òperes, per més serioses i tràgiques que siguin, han produït moltes situacions còmiques i curioses. Algunes estan ben documentades, altres formen part de la llegenda. Aquí en teniu una, protagonitzada per un tenor, del que no s'ha volgut fer conèixer el nom, en una representació de l'òpera Tosca en un teatre italià. Sembla ser que la seva actuació va ser tan lamentable que quan a l'últim acte el seu personatge va ser afusellat, el públic va aplaudir a l'escamot d'execució. Veritat o no, qui lo sa? Però, com diuen els italians, se non è vero, è ben trovato. Si no és veritat, almenys té la seva gràcia. Tancarem el programa d'avui amb l'espectacular cavalcada de les Valquíries de l'òpera La Valquíria de Richard Wagner.

0: Això és tot per avui, però tenim encara moltes coses per explicar-vos i molta música per oferir-vos. Fins la setmana que ve. Adéu-siau i visca l'òpera.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
2: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.

Bon dia, sóc Antoni López i avui a l'Ara i Aquí es toca l'espai Himnes, Fets i Símbols de Catalunya. Avui parlarem d'un símbol, les quatre barres, d'escut personal, emblema nacional. La llegenda historiogràfica, i no pas popular, relativa a Grifé el Pilós, es remunta, possiblement, a la segona meitat del segle XI i ens la presenten per primer cop a la Gesta Comitum Vercingetorixum, escrites a finals del segle XII. El jove Guifré, que per la mort del seu pare a mans d'uns oficials del rei de França havia quedat orfe, és criat pel comte de Flandes. D'amagat, torna a la seva terra per recuperar el comtat i és conegut per la seva mare a causa d'una peculiaritat del seu físic que el text no explica. Un cop escollit comte, defensa dels seus dominis d'una invasió musulmana. Davant la impossibilitat de fer-ho per part del rei de França i per aquesta gesta, rep el comtat per a ell i la seva família com a herència. Així formulada, la llegenda no veurà cap canvi significatiu fins a la meitat del segle XVI. És, aleshores, quan altre cop la historiografia crea la llegenda de les quatre barres. Apareix publicada per primer cop, i no n'hi ha rastre abans, a la Crònica General d'Espanya, bàsicament una història de Catalunya, València i Mallorca de l'historiador valencià Pere Antoni Beuter, i la llegenda tindrà notable èxit i recorregut fins almenys al segle XIX poètic. Amb diferències d'una versió a l'altra, la llegenda explica que el comte Guifré hauria intervingut a la junta del rei Lluís II el Tartamut. Alternativament, es tracta de Carles II el Cap o de Lluís I el Pietós. Per repel·lir una invasió de normands, el rei o l'emperador visita el comte ferit i, per recompensar-lo pel seu valor, mulla la mà en la sang vessada, dibuixa quatre barres o pals al seu escut i li diu que aquesta serà la seva ensenya. Ja els historiadors més solvents de l'època, talment Jerónimo Zurita, que publica el primer volum dels seus Anales de Aragón, el 1562, no va creure aquesta història. Però no és aquesta la qüestió, sinó que per què es va inventar justament a mitjans del segle XVI l'origen tan remot de l'escut reial? I sobretot, quina és la història real i documentable de l'escut? I quines repercussions i debats historiogràfics amb un fort contingut polític va engendrar? El context és de la pèrdua de consciència autònoma de la corona d'Aragó, ajuntada a la monarquia hispànica dels Àustries i lluny dels centres de poder. L'acció de reivindicar l'antiguitat de l'escut real s'ha de veure en paral·lel a la publicació de les cròniques de Jaume I, 1557, i de Montaner, 1558, sempre a la ciutat de València, que és el territori més reivindicatiu des d'aquest punt de vista. D'altra banda, a quan es remunten les primeres notícies segures sobre l'existència històrica de l'escut real, la crítica coincideix a dir que el primer testimoni segur és un segell del 1150 del comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, 1131-1162, representant amb aquestes armes quadribarrades també en altres fonts iconogràfiques. La crítica també està d'acord a assenyalar que en aquesta època l'escut és una ensenya personal que esdevindrà familiar i dinàstica amb els reis de la corona d'Aragó a partir d'Alfons I el Cast, 1162-1196. La coincidència de dates entre la primera aparició de l'escut i el matrimoni entre el comte i Peronella, filla del rei Ramir II el Monjo, pot ser una casualitat o no. La discussió sobre si ja existia abans aquest escut i, sobretot, de quina família procedeix, si de la reial aragonesa o de la comtal barcelonesa, es dona i és molt marcada per qüestions polítiques. Tots els arguments que han intentat vincular l'escut de les quatre barres o bé de la dignitat reial aragonesa o bé a la comtal barcelonesa no són creïbles. El fet que esdevingui l'escut reial i que els mateixos reis
i els seus familiars es definissin de la Casa d'Aragó, el terme casal de Barcelona és contemporani, ja que el títol reial aragonès és el primer que es va adquirir i és el primer de la llista de títols dels monarques de la Corona d'Aragó. No pot ser utilitzat com un argument per defensar que l'escut anava lligat al llinatge aragonès. L'escut és personal de Ramon Berenguer i esdevé escut familiar en el moment que passa de pare a fill, i el trobem emprat també en branques col·laterals, com les dels comtes de Provença o reis de Mallorca i de Sicília. Allò que sí que mostra la tradició i la llegenda de Pere Antoni Beuter n'és un capítol final. És que sempre que Guifré el Pilós es representat, du l'escut d'armes de les quatre barres, assenyalant així, tot i que d'una forma poc històrica, sinó mitològica, que era considerat patrimoni de la família comtal barcelonesa i no de la reial aragonesa. I això és així en la consideració dels mateixos membres de la família reial. El significat de l'escut de quatre pals evoluciona al llarg del temps. En un primer moment, emblema propi de la persona del rei de la seva família i més tard, de la dignitat i el càrrec reial. Finalment, a mesura que la monarquia anava perdent el sentit patrimonial dels estats que la formaven, veu modificada la seva aplicació amb una distinció entre el rei i el regne, és a dir, el conjunt de territoris que formaven la Corona d'Aragó. Això va permetre, de vegades amb consentiment directe i documentat del monarca, que al llarg de la segona meitat del segle XIV, l'escut reial dels quatre pals fos també l'escut territorial d'Aragó, València, Mallorca i Catalunya, i que fos presentat també a escuts de ciutats o d'institucions. En alguns casos, juntament amb la Creu de Sant Jordi, que ja es trobava present a l'escut de la ciutat de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Per la seva banda, el Regne d'Aragó ajuntava a l'escut també la denominada Creu de Íñigo Arista, i cap a finals del segle XV, també l'arbre amb el creu sobreposada de Sobrarb, fet que queda reflectit a l'actual bandera de la comunitat autònoma, mentre que el Regne de València feia seu el de la ciutat, amb una banda blava amb corona a l'esquerra. La franja morada amb un castell de la Mallorca és moderna. L'escut amb els pals verticals o la bandera amb les barres horitzontals és mantingut com a distintiu de la monarquia hispànica dels Àustries i, malgrat la pèrdua de qualsevol autonomia, també amb l'adveniment de la dinastia dels Borbons, finalment avui dia, la senyera de Catalunya és l'única que manté les quatre barres horitzontals originàries sense l'afegit del cap altre senyal heràldic. Hem de dir que Guifré el Pilós, història i llegenda, la podeu trobar a la pàgina 120, les llegendes històriques de les narracions músiques mítiques de Catalunya a la pàgina 176, la llegenda de la Sant Jordi i el Princesa i el Drac a la pàgina 183 del llibre La memòria dels catalans. Bé, per avui hem acabat. Escoltarem, per finalitzar aquest espai, la cançó de la formació musical Sau, que porta pel títol Encara que siguin de bar. Vull quatre barres encara que siguin de bar. Soc Toni López, aquest ha estat l'espai de himnes, mites i fets de Catalunya.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

www.radiotordera.cat. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. www.radiotordera.cat. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Doncs bé, aquí estem encetant el programa. Començant setmana i més que tot, doncs, donant una cordial salutació a totes aquestes persones que tenen confiança en aquesta casa. Estiguis allà on t'estiguis, facis el que passis, deixa't embolcallar per els bons temes musicals que tenim preparats per l'edició del dia d'avui. Doncs bé, recorda que el magazín comença des d'aquests moments i fins al punt de la una t'estarà acompanyant, però no sempre amb música, eh? Tenim, doncs, diferents apartats que poden aportar, doncs, més saviesa, que poden acompanyar i que no. Disfrutaràs, de veritat que sí. Nosaltres, per la nostra part, que comencem i ho farem amb una versió, d'una gran veu, d'una dona realment interessant catalana, com és la Núria Feliu.
1: Escolta'm, Núria, t'estimo. Tot pot tornar a ser com la primera.
0: I anem a escoltar aquestes paraules.
2: Tu sempre igual, tu sempre igual, tu sempre igual.
1: No em deixes que parli.
2: Ets sempre igual. No tens remei, no tens remei, no tens remei.
1: Tu m'has parès tots els sentits.

0: por mí no sonre.
1: Deixa'm dir-te amor, parlar-te com la primera vegada.
0: Parles en va, parles en va, parles en va.
1: No, no sóc jo, és la nit que parla.
0: Ets sempre igual.
1: La romàntica nit.

0: paraules, paraules, paraules, paraules, paraules.
1: Doncs bé, una versió en la que la Núria Feliu es deixa portar per aquestes paraules.
0: Paraules per mi no són res.
1: Doncs bé, amb molta atenció a nosaltres que deixem sonar mitjançant les ones de la ràdio aquesta versió radiofònica un tant en forma de remix de la Núria Feliu, una persona i una dona que no ens té massa acostumats doncs a aquest tipus de rimes. Doncs bé, ella sí que és una senyoreta en la que ha marcat una trajectòria. És una cantautora, actriu, pianista, activista, empresària estadounidenca. Lady Gaga.

Doncs bé, una senyora, senyoreta, senyoressa, perquè ja veiem de quina manera s'està movent en el món comercial. Des de bons temes musicals aconseguint diferents Grammys i també dintre el món empresarial. Ella és Lady Gaga, amb aquest remix promoció i que nosaltres doncs l'hem oferit per posar-hi ritme també en aquest matí de dilluns. I doncs bé, anirem a rebre el que ens proporciona escoltar aquesta gran veu. Ell és Luis Miguel, considerat com un dels artistes més reeixits d'Amèrica Llatina per la seva àmplia gamma d'estils musicals. Balades, boleros, tango, jazz, bim-bam... També és reconegut com l'únic cantant llatí de la seva generació que no es creua amb el mercat anglosaxó. Serà que no me amas? Aquesta és la versió que nosaltres escoltarem des d'aquest moment. I un d'aquests temes que l'ha portat a primers llocs de les llistes discogràfiques.

0: Doncs bé, tu aquí. Un tema realment, doncs, que, a veure, es busca les excuses i es busca responsabilitats a qui sigui. En aquest cas sí que Luis Miguel està donant la culpa a la platja, al mar... Però veig aquí que si no l'estima, no l'estima ni a volta de fulla. Doncs bé, un ritme d'aquest cantant llatí en el que ha inclòs dintre del seu repertori diferents estils musicals. Será, será, será que no me amas.
1: Ràdio Tordera, 107.1 FM.
2: Pensa que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat

Tot Vita. Un tema que ens interpreta la formació Icona Pop i que nosaltres hem recollit des dels principals èxits de la dècada dels 80. Un ritme que realment doncs, sol·licitat principalment en el que és les pistes de ball i que nosaltres l'hem recuperat en aquests moments del repertori amb l'edició del dia d'avui. Perquè visquis el dia, perquè disfrutis i perquè quan no moguis una miqueta el cos. Molt bon dia, molt benvinguts a aquesta estona de ràdio en la que el repertori n'és el protagonista.

Doncs bé, si es pregunten qui és aquesta interpretació, qui és aquest cantant, és ni més que el senyor Bruno Mars, que és cantant, compositor i productor musical. Bé, ja vegem, doncs, que en la seva discografia marca, doncs, aquesta producció. La música de Bruno es caracteritza per una àmplia varietat d'estils i el contingut de diversos gèneres musicals.

vida del gran productor com és el senyor Bruno Mars, ens n'anem directament cap a una veu femenina. Ella és la Mina. I que bé, ens porta una d'aquestes versions musicals per poder celebrar quelcom que se'ns presenti el dia a dia.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Comencem l'informatiu explicant que Tordera manté la vigilància sobre rieres i camins després de noves pluges intenses. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, informa que els accessos a les urbanitzacions ja estan restablerts, però alerta que les rieres de Vallmanya, Orsavinyà, Vall de Maria i Gelpí són els punts de preocupació a aquesta hora.
2: Fer seguiment de les rieres, que ara és una mica el que ens preocupa, l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsavinyà, de Vallmaria, perquè quan trenquen ens provoquen afectacions a la part baixa i més inundable de Tordera, també a la banda de Sant Pere i a la GI 512, i fins i tot a la GI 600, com ens va passar ahir.
1: El cap de Tordera realitza la campanya d'immunització contra la bronquiolitis als nadons. La referent de vacunació a Tordera, Meritxell Pérez, explica que la vacuna contra el virus ha reduït un 80% els ingressos hospitalaris.
3: Fa com 3 anys que ha reduït, et diria que ha reduït un 80% de casos d'ingressos d'una bronquiolitis. Els hospitals a l'octubre ja estaven plens d'ingressos, ara no.
1: La brigada municipal fa reparació del ferm i reposició de panots al centre urbà. Amb aquests treballs, el consistori busca millorar l'estat del ferm i garantir la seguretat i comoditat dels vianants i conductors en els punts més deteriorats de la via pública. Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis.
4: Doncs aquests dies la brigada està fent el canvi i reposició de panots o peces malmeses aquí a la via pública. Sobretot ara hem fet aquesta zona més al centre, però també hi ha diferents punts al municipi que anem canviant. És una de les feines rutinàries que fa la brigada que li ocupa.
1: I l'esplai de la gent gran de Tordera ret homenatge als seus socis més grans en una jornada festiva. L'entitat va reunir prop de 130 persones en una celebració ja tradicional. Els homenatjats van ser Maria Llurba i Jaume Ereste. Escoltem el president de l'esplai, en aquest cas, en Jordi Catalán.
5: Vam tindre, doncs, homenatjats a la Maria Llurba, que té 93 anys, però el mes que ve en fa 94, i el Jaume Areste, que en té 96.
1: S'impulsa la digitalització del comerç local amb una xerrada sobre l'ús del mòbil als negocis. El Servei Local d'Ocupació organitza demà una sessió informativa per ajudar empreses, comerços i autònoms a treure més rendiment dels seus dispositius mòbils. Escoltem el regidor de Promoció Econòmica, Rafa Delgado.
6: Es tracta precisament un projecte d'inclusió digital en positiu. No parlem de bretxa, sinó d'incloure. Ja no tenim una bretxa d'edat ni de formació, és simplement que l'administració pública, la realitat, és digital, la forma de relacionar-se, i per tant hem d'acompanyar la gent. Per tant,
1: Pere Cot presentarà El Nom al Teatre Clavé el proper cap de setmana a les 7 de la tarda, una comèdia adaptada de Jordi Galzeran i dirigida per la Carla Barceló. L'escoltem.
7: Els personatges són un tant diferents i tracta de sobre 5 amics que protagonitzen un sopar un tant, podríem dir, enrevessat, no? Mm-hmm.
1: En esports, el Club Futbol Tordera rasca un empat contra el Besalú, empat a 1, i l'Atlètic cau a Vilafant per 2-1. En futbol, els de Guillem Ferrer salven un punt en un duel exigent i amb polèmica a l'afegit. Escoltem l'entrenador tordarenc.
8: Un partit molt difícil, un partit molt dur, molt exigent. Cada pilota era perill, tant per un costat com per un altre. I a la primera part ens ha costat molt jugar, cada vegada que jugàvem ens robaven, cada vegada que jugàvem lluny no teníem res, cada vegada que jugaven en lluny passaven coses.
1: Mentre en el futbol sala l'equip de l'Atlètic no pot mantenir l'avantatge inicial, tot i firmar una gran primera part, així ho valorava el tècnic Cristian Romero.
9: Bé, partit complicat, per ser la primera jornada ens toca un rival dur, però bueno, bones sensacions a la primera part i a continuar treballant.
1: Previsió del temps amb en Quim Serra.
10: Encara aquesta tarda es podia escapar algun ruixat, sembla que aquesta nit serà més tranquil·la i també demà al matí, però de cara a demà a la tarda tornarem a tenir precipitacions i els mapes ens indiquen que la nit de demà passat podien tornar a tenir, doncs, precipitacions intenses aquí al Maresme. Després, de cara a dimecres, el temps ja milloraria de forma més clara. Tot això amb unes temperatures que, doncs, es mantenen relativament suaus pel que és l'època de l'any, amb una xafogó encara força marcada. Unes temperatures, però, que aniran a la baixa durant la recta final d'aquesta setmana.
1: informatiu que completarem amb espais habituals, plana comarcal, l'opinió, així com també les entrevistes amb les entitats, que avui, com ja hem avançat, amb l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'episodi de pluges intenses continua afectant Tordera després d'una nova tongada d'aigua. A primera hora del matí, l'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías, ha actualitzat la situació en una entrevista als serveis informatius, on ha destacat que l'estat de les rieres i els camins rurals concentra ara mateix tota l'atenció dels serveis municipals. Mejías ha estat especialment contundent en assenyalar que el seguiment de les rieres és una mica el que els preocupa en aquests moments. En concret, els tècnics municipals estan revisant l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsa-Vinyà i de Vall de Maria i de Gelpí, juntament amb el torrent de Mas d'en Gall, ja que quan aquestes es trenquen, provoquen afectacions greus a la part baixa i més inundable de Tordera, així com a la banda de Sant Pere i a les carreteres Girona 512 i Girona 600. Tot i que ahir la tarda les rieres havien baixat considerablement el seu cabal respecte al matí, la nova ploguda d'aquesta matinada ha obligat a tornar a fer una revisió completa de tots aquests cursos d'aigua. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
1: Fer seguiment de les rieres, que ara és una mica el que ens preocupa, l'estat de les rieres de Vallmanya, d'Orsa-Vinyà, de Vallmaria, perquè quan trenquen ens provoquen afectacions a la part baixa i més inundable de Tordera, també a la banda de Sant Pere i a la GI 512 i fins i tot a la GI 600, com ens va passar ahir amb la riera de Gelpí i el torrent del Mas d'en Gall. Per tant, anirem seguint l'evolució de les rieres i també de la part més baixa de Tordera, que és on es concentra tota l'avinguda de grans plogudes de la banda de Sant Andreu i de la banda alta de Tordera.
0: Pel que fa als camins, l'alcaldessa ha confirmat que tots els accessos a les urbanitzacions que s'havien complicat durant el dia d'ahir van quedar restablerts al voltant de les 10 de la nit. És el cas de Sant Pere de Riu, tant per la banda de Pineda com per la de Tordera. Les zones de Can Soler, Cal Capità i Roca Rossa, així com el carrer principal de Tordera Parc i diversos camins rurals de Sant Daniel. No obstant això, Mejías ha advertit que les feines fetes ahir eren de caràcter preventiu i no solucions definitives.
1: Ahir, a última hora de la nit, a l'entorn de les 10 de la nit, tots els accessos que s'havien complicat més durant el dia, com per exemple els de Sant Pere de Riu i les zones de Can Soler, de Cal Capità i també de Roca Rossa, varen quedar accessibles. Estem parlant d'ahir a la nit, varen quedar accessibles tant a Sant Pere de Riu per la banda de Pineda com per la de Tordera i també els camins de Roca Rossa. Varen quedar també accessibles ja des del migdia el carrer el carrer principal de Tordera Parc i també es va actuar fins a última hora amb uns camins rurals de Sant Daniel. Aleshores, ara els que estan fent tant els tècnics com la gent de la brigada de Medi Rural és comprovar l'estat d'aquests camins i també comprovar l'estat de les rieres, que tot i que ahir havien baixat en gran mesura a la tarda, comparat amb la capacitat i amb el cabal que portaven al matí, sí que avui també estem fent una revisada de totes aquestes rieres.
0: Durant la jornada d'ahir també es van detectar murs descalçats en perill de col·lapse en diverses vivendes particulars. L'arquitecte municipal va fer les visites indicades pels bombers i es va actuar a Can Domènec sense necessitat d'evacuar. En canvi, a Àgora Parc i Sant Daniel es van haver d'evacuar dues famílies. Una es va quedar amb familiars i l'altra se li va oferir allotjament provisional. Aquests informes tècnics s'han de refer ara des de l'Ajuntament. L'única escola tancada avui és a Orsa-Vinyà, perquè no es podia garantir la seguretat de les famílies i el professorat per arribar-hi. La resta de centres educatius estan oberts i es consideren entorns segurs, tot i que es preveu que l'activitat acadèmica es vegi afectada per la dificultat de mobilitat d'alguns docents. Us informen també a aquesta hora des de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva. Ens informen que el servei d'urgències a l'Hospital de Blanes ja està plenament operatiu i ha recuperat la totalitat de la seva activitat. Pel que fa al servei de diagnòstic per la imatge, va recuperant progressivament la normalitat i l'activitat a mesura que es van fent les comprovacions tècniques dels aparells. I recordem, com obríem aquest informatiu, que a l'última hora ens porta aquest nou avís, aquest nou S-alert que hem rebut a pocs minuts abans de les 10 del matí per part de Protecció Civil i el CECAT, avisant de pluges torrencials fins a les 2 del migdia d'avui dilluns. En aquest sentit, informen que cal evitar desplaçaments innecessaris i no acostar-se a rius, rieres, barrancs ni baixar soterranis. Pugeu a pisos superiors si entra aigua. En cas de risc, cal contactar al 112. Una jornada on també és notícia que el Cap Tordera ja està immunitzant contra la bronquiolitis als nadons. La campanya contra el virus respiratori sincical s'administra a tots els nadons nascuts entre l'abril d'aquest any i el setembre. La referent de vacunació del Cap, Meritxell Pérez, ha destacat l'eficàcia d'aquesta mesura que ja fa 3 anys que s'aplica. La professional assegura que han reduït un 80% de casos d'ingressos de bronquiolitis en els darrers 3 anys.
2: Llavors, què fem? Els hi posem aquest anticòs per evitar que arribin a fer la malaltia. Que ho agafen i agafen un constipat de moquitos aquí al nas? Bueno, farem el rentatge, vindreu, farem el que hàgim de fer, vale? Però si no se'ns complica amb una bronquiolitis, que vol dir que ens baixa cap al pit, no passa res, anem bé. Què passava fins ara? Tots aquests nens acabaven ingressats, la majoria. Per què? Perquè com no tens un tractament, el nen no sap treure el moc, fas rentats amb el nas, però segueix estossegant, i els costa respirar. És ingressos hospitalaris. Amb la vacuna aquesta que posem, ens hem estalviat això, i fa com 3 anys que ha reduït, et diria que ha reduït un 80% de casos d'ingressos d'una bronquiolitis. Els hospitals a l'octubre ja estaven plens d'ingressos, ara no.
0: Des del CAP recorden que la bronquiolitis és una malaltia viral per la qual no existeix tractament específic més enllà del simptomàtic. I la Brigada Municipal de Tordera està duent a terme aquests dies treballs de manteniment a la via pública, centrats en el canvi i la reposició de panots i peces malmeses. Així ho ha explicat la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés, qui ha detallat que les actuacions s'han iniciat a la zona més cèntrica del municipi, tot i que també s'està atenent diferents punts del terme municipal. Segons Vergés, es tracta d'una de les feines rutinàries que assumeix la Brigada Municipal i l'objectiu ara és fer aquesta batuda pels carrers del centre. Un cop completada aquesta primera fase, està previst que una empresa externa s'incorpori per acabar d'actuar a altres zones també on cal intervenir.
3: Doncs aquests dies la brigada està fent el canvi i reposició de panots o peces malmeses aquí a la via pública. Sobretot ara hem fet aquesta zona més al centre, però també hi ha diferents punts del municipi que anem canviant. És una de les feines rutinàries que fa la brigada que li ocupa. I bé, i la idea és ara fer aquesta batuda pels carrers del centre i després amb l'ajut d'una empresa externa doncs acabar de fer altres zones, ja que bueno, hi ha diferents punts on cal actuar.
0: Amb aquests treballs, el consistori busca millorar l'estat del ferm i garantir la seguretat i la comoditat dels vianants i conductors en els punts més deteriorats de la via pública.

0: L'esplai de la gent gran de Tordera va celebrar el passat divendres el seu tradicional homenatge als dos socis de més edat de l'entitat en un acte senzill que va reunir prop de 130 persones. En aquesta edició, els homenatjats van ser Maria Llurba, que el mes que ve celebrarà el seu 94è aniversari, i en Jaume Ereste, amb 96 anys. L'acte principal va tenir una durada aproximada de 3/4 d'hora, va comptar amb les paraules de l'alcaldessa Elisabet Mejías, com també del president de l'esplai, Jordi Català, encarregat de fer la presentació dels homenatjats. Seguidament, els assistents van gaudir d'una hora i mitja de concert a càrrec de l'orquestra Calidae, que van interpretar un repertori de música tradicional molt apreciat per la gent gran. Escoltem el president de l'esplai, Jordi Català.
1: Vam celebrar una festa que ja és tradicional, que és l'homenatge que fem als socis més grans. Aleshores, ahir vam tindre, doncs, homenatjats a la Maria Llurba, que té 93 anys, però el mes que ve en fa 94, i el Jaume Ereste, que en té 96. Va ser una festa molt senzilla, com totes les que procurem fer per no atabalar gaire els avis.
0: Una activitat que va acabar amb un berenar, que van compartir a l'esplai els homenatjats, a les seves famílies i també als membres de les persones assistents a l'acte. Demà dimarts, 6 d'octubre, el teixit econòmic de Tordera té una cita ineludible. Sota el lema La IA, vella, valla pena pel meu negoci, l'Ajuntament, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ha convocat una xerrada dirigida específicament a empreses, comerços i persones autònomes. L'objectiu principal d'aquesta sessió és explorar com la intel·ligència artificial i les noves tecnologies aplicades als dispositius mòbils poden esdevenir eines claus per millorar la competitivitat i la gestió diària dels petits negocis. El regidor de Promoció Econòmica, Rafael Delgado, recorda que el compromís de l'administració és acompanyar la societat amb les noves eines digitals.
2: Es tracta precisament un projecte d'inclusió digital en positiu. No parlem de bretxa, sinó d'incloure. Ja no tenim una bretxa d'edat ni de formació. És simplement que l'administració pública, la realitat, és digital, la forma de relacionar-se, i per tant hem d'acompanyar la gent. Per tant,
0: la xerrada serà demà 10:45 al local del Servei Local d'Ocupació, al camí Ral 174. Els interessats a assistir-hi o demanar més informació poden posar-se en contacte amb el correu electrònic promocioeconomica@tordera.cat o bé trucant al 93 765 0414. I l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot ja té a punt la seva nova producció, que s'estrenarà al Teatre Claver el dissabte 10 i el diumenge 11 d'octubre a les 7 de la tarda. Es tracta de la comèdia El Nom, una adaptació de l'autor Jordi Galceran a partir del text original francès, que té una durada d'una hora i mitja. Aquesta producció suposa el debut de Carla Barceló, secretari de la Junta de l'entitat, com a directora d'una obra de teatre completa, després d'haver dirigit anteriorment petites escenes i fragments dels musicals d'anys anteriors. L'argument de l'obra gira al voltant d'un sopar entre cinc amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets. La trama combina la pròpia comèdia amb caràcter marcat i amb un gran ventall de sentiments que posaran a prova la relació entre els protagonistes. Escoltem a Carla Barceló.
3: Ens distanciem una mica d'aquesta proposta, doncs, més densa, per fer una comèdia també amb menys volum d'actors. És a dir, intentem fer una proposta molt diferent. Crec que també l'hem mirat de cuidar perquè puguem mantenir una mica el nivell que s'espera de nosaltres després del que vam plantejar l'any passat, i a veure si també, doncs, captiva el públic de la mateixa manera.
0: Després de propostes anteriors, la companyia aposta per, en aquesta ocasió, per un format més fresc i amb un repartiment més reduït. Les entrades ja són disponibles a la web del Teatre Claver, al preu de 8 € per persona.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Anem a fer el repàs esportiu del cap de setmana. El Club Futbol Tordera ha sumat un punt al camp municipal d'esports en la tercera jornada després d'empatar un contra el Besalú. En un partit condicionat per la pluja, l'equip visitant va colpejar primer. A la mitja hora de joc van executar un gran llançament de falta directa des de la frontal que va netejar l'escaire. A la represa, els homes de Guillem Ferrer van fer un pas endavant guanyant possessió i intensitat. La insistència va donar els seus fruits al minut 53, quan Àlex Sánchez va transformar amb seguretat un penal per situar l'empat al marcador. L'enfrontament va entrar en una fase de joc vertical i trencat en tots dos conjunts que van tenir opcions d'endur-se la victòria. Tanmateix, el tram final va estar marcat per una forta indignació a la graderia i a la banqueta tordarenca a causa de les decisions arbitrals. L'equip local va reclamar una possible targeta vermella perdonada a un defensor del Besalú, sent l'últim home, i un penal clamorós sobre Adrià Casanovas en temps afegit que el col·legiat va ometre. Tot i això, Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, li va treure importància i valorava d'aquesta manera el partit.
2: Bueno, un partit molt difícil, un partit molt dur, molt exigent. Cada pilota era perill, tant per un costat com per un altre. I la primera part ens ha costat molt jugar, cada vegada que jugàvem ens robaven, cada vegada que jugàvem lluny no teníem res, cada vegada que jugaven en lluny passaven coses. La segona part, doncs, crec que l'equip ha fet un pas endavant, ells potser un pas enrere perquè guanyaven el partit, i després ens hem trobat amb el penal, i bueno, crec que després el partit ja s'ha convertit en corre-calles i d'això. Bueno, un partit de segona catalana, i crec que ens està costant una mica.
1: Amb aquest empat, el Club Futbol Tordera suma 4 punts de 9 possibles abans de visitar el camp del Bescanó la pròxima jornada. D'altra banda, l'Atlètic Club Tordera no va poder puntuar en el seu primer partit oficial a la Lliga Preferent de Futbol Sala, caient per la mínima, 2-1, a la pista del Vilafant. L'equip dirigit per Cristian Romero va signar una primera meitat excel·lent, mostrant-se molt sòlid en defensa i efectiu en la pressió. Aquesta bona dinàmica es va traduir amb un 0-1 al minut 10, obra de Pau Bou, després d'una gran rematada a la sortida d'un córner. A la segona part, l'escenari va canviar radicalment. El Vilafant va prémer l'accelerador, augmentant el ritme i trobant les esquerdes en la defensa tordarenca. Després d'igualar el partit, els locals van aprofitar el seu moment per consumar la remuntada amb un gol a les acaballes de l'enfrontament. Tal com va explicar el tècnic Cristian Romero, al final del partit es queda amb un domini de la primera part.
3: Bé, partit complicat per ser la primera jornada, ens toca un rival dur. Molt bona primera part, tenim control, anem guanyant el marcador i bueno, sortim, comencem a fer rotacions, ens fan l'1-1, el 2-1 en una jugada d'un xut aïllat, però bueno, bones sensacions a la primera part i a continuar treballant.
1: Malgrat la derrota, els tordarencs deixen bones sensacions competitives de cara a la pròxima jornada, on rebran el Fontcoberta a casa. Podeu recuperar el partit del Club Futbol Tordera al canal principal de YouTube de Ràdio Tordera i el partit de l'Atlètic Club Tordera en el segon canal. I tota la informació esportiva, com cada dia, ampliada a partir de les 8 de la tarda dins el show diari de Ràdio Tordera.

0: Anem per més notícies. La Generalitat preveu activar a principis del 2027 la compra conjunta d'habitatges amb ciutadans de més de 40 anys. Aquest nou mecanisme té una dotació de 100 milions d'euros ampliables i calcula adquirir uns 2.000 pisos. La mesura s'afegeix a l'ampliació dels préstecs d'emancipació per a joves i la creació d'un fons de 25 milions d'euros per comprar pisos en cas de desnonaments. Ens ho amplia en la següent notícia, Esther Minguell.
1: Un de cada quatre habitatges protegits del Pla 50.000 ja estan fets. Són 12.500 i 2.000 hi arriben a través dels préstecs d'emancipació al primer habitatge per a joves, que ara s'amplien i inclouran també obres de rehabilitació per ajudar a comprar construccions antigues. I pels més de 40 anys, aquesta nova opció, compartir hipoteca amb el govern i viure-hi com a propietari durant 50 anys. Sílvia Panec és consellera de Territori i Habitatge.
2: Què estem és activant aquestes classes mitges treballadores perquè siguin propietàries i tinguin l'estabilitat i la tranquil·litat d'aquest pis i ens ajudin d'alguna manera a aquest treball que estem fent des de la Generalitat de tanteig i retracte. Jo m'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
1: Aquesta eina s'afegeix a la compra preferent d'habitatge a unes operacions en què el govern ha invertit ja 400 milions d'euros.
0: El mes de setembre ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions i els desocupats van créixer fins als 330.000 persones. David Navarro ens ho explica.
3: Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
4: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provinents del procés de regularització.
3: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
5: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
3: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
0: Anem a parlar del temps, de la previsió meteorològica de cara a les properes hores i jornades. Els detalls d'en Joaquim Serrà.
6: De fet, cap al vespre, propera nit, podia tornar a caure alguna gotellada. Sembla, però, que demà començaríem el dia amb una situació doncs, molt més tranquil·la, més assolellada, però cap a la tarda, altre cop, arribaran núvols i algunes precipitacions. Fins i tot, els models ens indiquen que la nit de demà passat, la nit de dimarts a dimecres, tornaríem a tenir aiguats, alguns d'ells intensos, importants, aquí a la comarca. Per tant, ho haurem d'anar seguint. Una situació típicament de tardor que de moment no ens vol abandonar del tot. A partir de dimecres sí que la situació ja millora de forma més clara, amb obertura de grans clarianes i amb unes temperatures que de nit baixarien una mica, però de dia es tornarien a fer força suaus, dintre però de la normalitat per l'època de l'any. El vent de les properes hores en general, feble, vent que bufarà de mar cap a terra, també de cara a demà, i dimecres entraria vent de garbí del sud-oest, que serà molt i que serà l'encarregat de fer que es netegi força el cel de nuvolositat a mesura que avanci el dia, i això després dels aiguats que esperem la nit de dimarts a dimecres. Les temperatures, com ja hem dit, avui i demà sense grans canvis, en general amb un ambient suau i amb força xafogó, malgrat els núvols i les precipitacions. De cara a la recta final d'aquesta setmana, tot apunta que les temperatures baixaran de forma més clara.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres una nova convidada. Tenim la secretària de la Junta de Peracot, la Carla Barceló. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Aprofitem per parlar amb ella perquè d'aquí poquet tindrem una nova representació d'aquesta entitat on Peracot doncs, ens presentarà una novetat. En parlarem amb ella tots els detalls. Abans, però, hem de comentar també que, a més de la secretària, seràs directora d'aquesta nova producció.
2: Exacte, sí, aquest any lidero el projecte de l'octubre i em fa especial il·lusió.
1: Doncs parlem sense perdre més temps sobre aquesta obra. Què ens podrem trobar? De què tractarà una miqueta el que podem trobar?
2: Bé, la proposta és una mica distant a la que vam veure l'any passat. Recordo que vam fer Carpe Diem, que era l'adaptació del Club dels Poetes Morts. Veníem d'una dramaturgia dramàtica, de fet, i crec que va ser molt potent i la proposta era realment encisadora i crec que el públic així ho va rebre. I aquest any ens distanciem una mica d'aquesta proposta doncs, més densa per fer una comèdia també amb menys volum d'actors. És a dir, intentem fer una proposta molt diferent, crec que també l'hem mirat de cuidar perquè puguem mantenir una mica el nivell que s'espera de nosaltres després del que vam plantejar l'any passat i a veure si també doncs, captiva el públic de la mateixa manera.
1: És una adaptació, per tant, em deies abans, de Jordi Galzeran?
2: Exacte, sí, és una adaptació d'una obra francesa que era... és això, l'han adaptat, els personatges són un tant diferents i és una comèdia que es diu El Nom adaptada per en Jordi, exactament i tracta sobre cinc amics que protagonitzen un sopar un tant podríem dir enrevessat, no?
1: Per tant, per això comentaves això de que potser no sou tants actors i es cuidarà una mica més el detall amb aquesta... petit grup de persones.
2: Exactament, ens trobem que l'escenari no canvia tampoc, la situació sempre és el menjador d'una casa al Born de Barcelona i hi ha dos protagonistes, bé, de fet els cinc actors principals són protagonistes, però hi ha una parella que convida a tres amics a casa i això desencadena un sopar un tant distret.
1: No parlarem més per no fer avenços de l'obra. Et volia preguntar per això, has estat directora d'aquesta producció, no sé si és la primera vegada que ho ets, però en tot cas, com ha anat una mica aquest procés?
2: Bé, sí que havia fet algun projecte, Pastorets, anys anteriors, siguent professora de l'escola de formació de set de dansa, havia tingut l'oportunitat de liderar escenes i aspectes diversos durant els musicals i així, però tenir la responsabilitat de tota una obra d'aquest caire no ho havia fet i des d'aquí vull donar les gràcies de fet a la Junta de Peracot, a la Gisela i en Xevi que van ser ells qui em van animar a fer-ho. Suposo que algú com jo, que des de ben petita s'estima tant la cultura, té respecte a que aquestes coses no surtin bé i jo sentia molta responsabilitat al principi de fer-ho i la segueixo sentint, però m'he sentit molt ben acompanyada, en tot moment molt recolzada i crec que ha sigut un projecte molt bonic per començar a endinsar-me en aquest aspecte de direcció, no? Que al final normalment jo em sento més còmoda dalt de l'escenari sentint-me guiada per unes directrius ja esmentades anteriorment.
1: Deies que això, que sereu un grupet reduït en comparació a altres produccions. Tu com a directora, com ha estat portar aquest grupet? Perquè entenc que potser no és el mateix portar menys gent com una gran representació.
2: Exacte, és una cosa molt diferent als musicals que ens trobem que dalt de l'escenari hi participa un volum tan gran de gent. És això, cinc actors que tota l'estona estan dalt de l'escenari pràcticament i suposo que també és això el que m'ha fet confiar en el projecte des d'un principi, poder saber que estava treballant amb un grup reduït de persones, que tot era molt més tranquil, quedava a casa i tot això m'ha ajudat també a desenvolupar-me una mica més. Ha sigut fàcil, tot i que hem hagut de liderar una altra vegada com sempre amb els grups amateurs, amb situacions familiars, laborals, socials, i això sempre passa, però és una cosa que tu saps prèviament, així que t'hi adaptes des d'un inici. Crec que ha sigut molt bonic, en tot moment tots hem entès molt la situació de tothom, tenim persones com en Xavi Mercader, que venen des de Barcelona per fer-ho. Llavors s'agraeix moltíssim que vulguin participar en un projecte així, i en tot moment hem intentat respectar els horaris de tothom i les situacions de tothom perquè això pogués sortir i tothom sobretot no es desencantés del projecte. A vegades passa que com que has de dedicar més hores de les que pots o has de fer més esforços dels que tens, et desencantes una mica i de cop i volta perds la motivació, i en tot moment era el que jo no volia que passés. Llavors hem intentat potser anar més tranquils, fer menys assajos dels que una altra producció podria assumir, però fer-ho d'alguna manera que tothom es sentís còmode.
1: Parlant d'aquesta mateixa obra, el nom, comentaves precisament, quan podrem veure el nom i a on, sobretot?
2: El nom es representarà els dies 10 i 11 d'octubre, el dissabte i el diumenge d'aquesta setmana, al Teatre Claver, a les 7 de la tarda. I ara a partir de dilluns podrem començar els assajos generals, que en tenim moltes ganes per començar a situar-nos i nosaltres també veure com funciona l'escenografia que hem preparat.
1: I les entrades estan ja disponibles? O...
2: Les entrades estan disponibles a la web del Teatre Claver, també es poden comprar presencialment una hora abans, també abans de la funció. Nosaltres recomanem, també perquè nosaltres ens fem una idea del públic que tindrem, que es comprin prèviament per la web del Teatre Claver, repeteixo, i es poden comprar dels dos dies. I crec que les entrades tenen un cost de 8 euros els dos dies també.
1: Molt bé, hem parlat d'aquesta obra també. També et volia preguntar sobre què passarà després d'aquesta 10 i 11 d'octubre, deies?
2: Exacte.
1: Doncs què passarà després d'aquest 10 i 11 d'octubre, si hi ha alguna cosa preparada, més enllà d'obres de teatre també, com la resta d'activitats?
2: Bé, Pere Cot sempre ha sigut una entitat molt arrelada al poble i a tot el que té a veure amb la cultura de la vila. Els pròxims projectes que tenim en ment són Pastorets, que aquest any és una representació un tant diferent. No em vull avançar per no vull fer cap spoiler, però dirigeix una altra persona, una figura molt jove de l'entitat, cosa que em fa especialment feliç, de que els joves comencem a liderar aquest tipus de projectes. És l'Eva Sala, i les representacions tampoc em vull avançar, però crec que són el dia 27 i el 6 de gener, tot i així ja ho comentaran, i suposo que ens trobareu també en el campament reial, que sempre intentem també ajudar les majestats a que tot surti bonic i màgic, i després començarem a preparar les fires del RAM i etcètera per agafar amb forces aquest estiu un nou musical.
1: Doncs presència a diferents llocs i moments d'aquests propers mesos. Ja per acabar, també volia parlar d'aquests 10 anys de Set de Dansa que es va celebrar ara fa poquets dies. No sé com es va viure també aquesta jornada de celebració, si va haver-hi bona assistència, si us ho vau passar bé, com va anar una mica?
2: Bé, en tot moment va ser un acte molt màgic, molt bonic, de recordar que portem 10 anys mirant de que les generacions es formin de la millor manera. El projecte de Set de Dansa és fruit de la Gisela, que és una persona que estima i cuida moltíssim les arts escèniques, i crec que això és el que nosaltres intentarem transmetre des de l'equip de formació. Crec que el més important, a part d'intentar transmetre doncs, els coneixements que nosaltres sabem sobre les arts escèniques, és transmetre aquest amor que nosaltres sentim per la cultura, i crec que d'això es nodreix Set de Dansa, i per això crec que 10 anys són tan sols el mer inici d'aquest recorregut. Va ser una jornada molt bonica, vam poder gaudir a Masterclass per veure noves cares, noves idees del projecte. Després, a la tarda, vam poder gaudir d'activitats pels més menuts, poder riure tots plegats, fer una cosa molt més desenfadada per agafar amb forces el sopar, que ens vam trobar doncs, gent de totes les generacions que han anat passant durant aquests 10 anys i gaudir tots plegats, que és el que més de gust ens venia.
1: Doncs felicitem també des de Ràdio Tordera a Set de Dansa. I ja per acabar, no sé quin missatge voldries donar a la gent perquè vingui a veure aquesta obra de teatre El Nom aquest 10 i 11 d'octubre.
2: Jo crec que recolzar la cultura sempre ha de ser un motiu de pes perquè la gent s'apropi al teatre. Crec que hem de gaudir de que tenim un teatre preciós al nostre poble, recolzar les entitats que sense ànim de lucre intentem dia a dia que la cultura no es perdi, que la cultura sigui bonica. Crec que l'obra és una proposta realment encisadora, és una comèdia. Si tenim ganes de desconnectar un dissabte de tarda, un diumenge de tarda, crec que és la millor opció. Al final no cal pensar en res més, és seure's a la butaca, riure i deixar-nos gaudir pels 5 actors que tenim, que són realment molt bons, i això, i gaudir plegats.
1: Doncs, Carles, esperem que acabin d'anar molt bé aquests assajos generals ara ja sí al Teatre Claver, i ens veurem doncs el proper 10 i 11 d'octubre al Teatre Claver.
2: Moltíssimes gràcies, ens veiem al teatre.
1: I a vosaltres també, que us agraïm una setmana més, i ens trobem la propera setmana amb una altra entitat per conèixer.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

és una mica bèstia. Som especialistes en arreglar les coses a base d'hòsties.